0: Medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure. I victòria de la ciclista neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena a la general a 18 segons de la líder.
1: Pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera, a notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades. Molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa. Tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
4: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
5: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
4: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
6: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
4: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
7: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
8: Viva la Casa Blanca, Grimbus, Chelimus.
4: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
9: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
4: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
1: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil. Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
10: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
1: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
11: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
1: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
12: Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta, que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Tot després que ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. En una carta, líders de 22 estats s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. El president espanyol, Pedro Sánchez, hores abans també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha criticat també l'actitud d'alguns socis europeus, com la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Aquest dissabte, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports de passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
13: Esperava que sí, però no hemos tenido que presentar ninguna documentación. Sí, todo normal.
14: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya es una liada.
12: Meloni va anunciar divendres la suspensió temporal del Tractat de Schengen al·legant motius de seguretat. Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
12: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.
2: 3CAT Info.
1: Tretze persones han mort aquest dissabte en l'accident d'una avioneta turística al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes de nacionalitat espanyola, italiana i alemanya i els dos tripulants de l'aparell. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, al sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport i s'ha incendiat. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i investiguen les causes del sinistre. Les línies de Nazca són un dels principals reclams turístics d'aquesta zona.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'Orient Mitjà està en alerta davant una possible escalada per la guerra a l'Iran. Aquesta dissabte a la tarda, gairebé una desena d'ambaixades dels Estats Units a la regió han instat els seus ciutadans a marxar o estar preparats en cas que calgui fer-ho. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i els han advertit de possibles cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. A Israel, l'exèrcit ja ha activat l'alerta màxima. Es preparen, segons mitjans del país, davant de possibles represàlies per part de Teheran. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units de tirar la tensió i ha amenaçat d'atacar els països aliats de Washington. Mitjans nord-americans han informat sobre la intenció de Donald Trump de llançar una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment contra infraestructures energètiques. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli, que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquesta policia ucraïnès víctima d'un dron.
16: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
1: Justament aquest dissabte, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. A Moscou, almenys tres persones han mort i una vintena han resultat ferides de diversa gravetat arran d'una explosió a prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa. La policia atribueix l'explosió a un artefacte artesanal col·locat per una dona, ja que un agent de seguretat ha vist com la dona dipositava l'artefacte sense entrar al local. So de sirenes i cotxes policials arran de la deflagració a una zona molt concorreguda a prop del Parc Zoològic de Moscou. La policia encercla la zona a la recerca de pistes mentre els serveis sanitaris evacuaven les víctimes. El president nord-americà Donald Trump ha penjat una imatge a la seva xarxa social que suggereix que Veneçuela hauria de formar part dels Estats Units, coincidint en el temps amb l'inici d'un diàleg entre l'oposició i el govern chavista sobre el procés de transició. La reunió, que apadrina precisament la Casa Blanca, ha exclòs la líder opositora, María Corina Machado, en favor de Dinora Figuera, una exdiputada que ha viscut 8 anys a l'exili. Un antic ministre, amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
17: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
1: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat aquest dissabte a Caracas per denunciar el que han qualificat d'ingerència dels Estats Units. La imatge que Trump ha compartit a la seva xarxa Truth és un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera nord-americana i el lema Estat 51.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
18: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins a la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de mig centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat, a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de mig centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres, a Ripoll 16, n'han caigut 24 a Castellà de Nuc, també a Morella, ha plogut al sud del país, a la Sénia fins a 5 litres per metre quadrat, a la Ràpita 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà molta xafogor, tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut tres episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, dos dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un mes que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
19: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
12: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
19: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
12: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
20: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
12: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
21: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
12: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
22: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
23: Mires a altres i te sientes com un fracasso. No descanses, no estàs feliç, al revés. Estàs com muy no hecho i moralmente esto baja mucho.
1: I us parlem ara de Grècia perquè hi ha alerta màxima pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Hermeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França, amb l'incendi de la Gironda ja controlat, preocupa ara la revifada de les flames al departament del Var, a la Provença. 2.500 persones han estat evacuades i les autoritats adverteixen que les properes hores seran crucials. A casa nostra, aquest diumenge baixa a 52 el nombre de municipis en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmanell Marmellà, la Serra del Montsant i Prades, però continuen les restriccions a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rubies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Les poblacions en perill extrem són de 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha 222 municipis més en risc alt. Els bombers continuen treballant perquè l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera Ribagorçana i les zones de pastures properes a la Vall de Boí. El foc que s'ha revifat aquest dissabte al migdia ha afectat una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i els agents rurals treballen amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. I un últim apunt abans dels esports: Protecció Civil demana prudència a les platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones, 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dades, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits.
2: Esports.
1: Amb en Roger Arbusà.
0: El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau a l'inici de la segona part. Ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
3: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
0: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
3: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, que estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
0: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip vallesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
5: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir, y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
0: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
6: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
24: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
0: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
4: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada.

0: I sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
1: I'm a work hard and be there.
2: Un Visibu que té com a referència un exjugador del Barça.
1: My favorite player, I'd say Neymar.
0: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
1: That's the reason I started to play football.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, que en aquest cas, 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
4: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
2: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
3: 3CAT Info. Són 3:15.
5: Són 3:15, repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte fent expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. De la seva banda, Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior i el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat, el monarca expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. A partir d'ara us explicarem que els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú al Garraf. I anirem a la plana de Lleida, on Agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. I en esports, què destaques, Roger Arbussà?
2: Que aquest dissabte han jugat amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès.
5: I pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades, molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa, tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.

Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre

0: la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
2: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
3: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tienen papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
2: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que planen aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se una orxata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
4: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
2: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
5: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
6: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelmut.
2: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
7: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
2: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
8: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
9: No hay ningún informe al respecto de que una situació com la acontecida el dia 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
8: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
10: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
8: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Els experts s'interroguen sobre la sospitosa falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyol respecte de l'entrada de milers de persones a Ceuta. Així ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
11: 50.000 persones que a més no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria per què no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
0: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Són declaracions a 3CAT Info.
12: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà, per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control, que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: Les imatges de la crisi migratòria de Ceuta han portat França a anunciar un reforç dels controls a la frontera amb l'estat espanyol. Però aquest dissabte, al Voló, s'ha viscut una jornada de normalitat, trànsit intens per l'inici de les vacances i controls puntuals a alguns vehicles. Berta Artigas Fontàs.
13: Molts dels conductors que han passat cap a França ni tan sols sabien que el govern francès havia anunciat més vigilància. Entre ells hi ha en Jeremy, un francès resident a Barcelona, que sí que ha seguit les imatges de Ceuta.
14: Y la verdad es que las imágenes dan un poco de miedo. Y bueno, escuché lo de la frontera, pero no sé exactamente qué está pasando.
13: També hi ha qui posa el focus en la dimensió humanitària de la crisi. La vanesa que viatja de vacances a França recorda que darrere les xifres hi ha persones.
15: El fet que la gent hagi arribat d'aquesta manera és una llàstima, no només per les persones mortes, sinó per les persones que han quedat pel camí i per com s'utilitza la gent per temes més estratègics políticament.
13: Malgrat l'anunci del desplegament de 170 agents, drons i avions, al pas fronterer del Voló no s'observa de moment un increment visible de la presència policial més enllà dels controls selectius que ja són habituals.
0: El bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
16: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
0: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya. Mentrestant, Melilla ha anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha estat menor que a Ceuta. Aquest dissabte s'ha permès la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
17: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: La nit passada, 19 persones han entrat a Melilla nedant i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc.
18: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Colòmbia, un atemptat amb cotxe-bomba ha deixat almenys 11 ferits, 8 dels quals policies. L'explosió ha passat a Cúcuta, una ciutat fronterera amb Veneçuela, on operen diverses guerrilles, 6 dies abans de la investidura de l'ultradretà Abelardo de la Espriella. El president electe, que va fer de la lluita contra la violència la seva bandera durant la campanya, ha condemnat els fets i ha assegurat que el terrorisme no intimidarà a Colòmbia ni doblegarà la voluntat dels ciutadans. ciutadans. Les autoritats locals han ofert una recompensa a qui aporta informació.
19: La Gobernación de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
0: Mentrestant, el president sortint, Gustavo Petro, ha fet el seu últim viatge oficial a Cuba, on ha mostrat la seva solidaritat per un país que, segons ha dit, està amenaçat per un bloqueig per míssils i per una invasió en referència als Estats Units de Donald Trump.
18: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills que afecta la plana de Lleida. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. La situació afecta especialment el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra. Verdú, Alba Mor.
20: El Departament d'Agricultura ha previst una cinquantena d'accions combatudes en recorreguts nocturns amb vehicles o aguaits en punts estratègics. Mesures que primer s'aplicaran al municipi de Verdú, a l'Urgell i posteriorment a Alfés i Aspa, al Segrià. Es tracta de zones on la densitat de conills és força alta, causant estralls als cultius. Els pagesos confien rebaixar la sobrepoblació de fauna amb el desplegament d'aquestes mesures, tot i que també reconeixen que no serviran per arribar a la densitat desitjada. En parla Ramon Boleda, pagès de Verdú i representant de la plataforma Pagesos o Conills.
21: Confiem en rebaixar la població de conills, però no arribarem ni pensaments als 50 conills per quilòmetre quadrat que diuen que és el desitjable, ni pensaments, perquè n'hi ha mils més. Si aquest pla de xoc, de la manera que s'actua ara, aquests dies, s'hagués fet des del primer dia que vam demanar, ara ja podríem anar de vacances. No s'ha fet. O sigui, s'ha fet tard, 2 anys tard.
20: Un cop finalitzin aquestes mesures de xoc, caldrà fer un manteniment de la presència de conills, feina que des del departament diuen que ja passa a les àrees privades de caça i als pagesos.
18: El temps.
0: Dani Ramírez.
22: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Cap de Bànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà molta xafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
18: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de Déu a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ho ha seguit Josep Almirall.
23: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el 10è aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el Pilar de Vuit, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular, amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc Terrós, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
0: Vilaplana, al Baix Camp, ha acollit aquest dissabte al vespre la 18a edició del Mozart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
1: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
3: Van coincidir tota una sèrie de coses i al final la paraula que ha anat apareixent és aquesta, vulnerables, que m'agrada molt. I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem pensat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
1: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
4: Te lo vas a perder.
5: Sí, esto es el búnker, ¿no?
24: Soy Bebo, Lola.
0: La pel·lícula A Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost dels cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
25: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball, amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
26: A la pel·lícula, els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar, perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
25: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.

0: L'última estrena de l'edició d'enguany del Festival Grec de Barcelona és a càrrec de la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater i ha presentat en primícia a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, dues peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos. Ho ha seguit la Marta Vives.
1: La Tao Dance Theater prometia als espectadors una experiència sensorial i l'hem tinguda, amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i precisos i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
2: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
1: I damunt l'escenari, dues coreografies amb títol numèric. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecten ones d'energia ondulant. A 17 pren com a punt de partida els sons i la música dels mateixos intèrprets que donen forma als moviments des del terra dels ballarins. Una experiència fascinant, la d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Ha estat l'espectacle final sota quatre gotes mal comptades que han caigut a Montjuïc d'una edició del Grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i qualitat i que ha permès constatar el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el Grec n'ha estat el millor aparador.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidís retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per incompliment de les bases i declarar-lo desert, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar-ne els drets. En declaracions a aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt baixes i que això pot afectar la seva carrera.
4: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per a mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
0: Soler també ha explicat que mai va actuar a l'esquena d'Òmnium, que va intentar negociar amb Pagès i que la resposta va ser molt negativa.
4: Quan vaig intentar posar-me en contacte amb ells, em va costar una mica. I al final, quan vaig aconseguir parlar amb algú, aquest algú va ser, bueno, va estar francament hostil, va ser una conversa molt desagradable, em va posar de volta i mitja, i quan jo els vaig dir, escolta'm, si jo truco de bona fe per intentar comprar-vos els drets d'edició. Anem a aconseguir un acord que sigui bo per a tothom. No van voler.
0: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per a l'obra guanyadora.
3: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
5: El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau. A l'inici de la segona part ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
6: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
5: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
6: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
5: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, al davanter del filial, Marcos Fernández.
7: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
5: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
8: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
9: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
8: We just want to be ready for that and, you know, have a good year this year.
5: I el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
10: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
5: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
11: Yeah, I talked with Hansi.
12: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
11: I'm a work hard and be there.
5: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
11: My favorite player, I'd say Neymar.
12: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
11: That's the reason I started to play football.
5: I més enllà del futbol, Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
13: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
5: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Fresca Info.

0: A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica, per carta, la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior. Aquest dissabte, dos dies després de l'inici de la crisi a Ceuta, el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances, encara que tingui feina. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
1: Esports. Aquest dissabte han jugat partits amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès. Iris Tió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure. I victòria de la ciclista neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena a la general a 18 segons de la líder.
0: Pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera a notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades. Molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa. Tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
4: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
5: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tienen papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
4: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
6: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
4: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
7: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
8: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Txellemut.
4: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
9: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
4: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
10: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
11: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
10: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
12: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
10: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta, que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Tot després que ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. En una carta, líders de 22 estats s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. El president espanyol, Pedro Sánchez, hores abans també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha criticat també l'actitud d'alguns socis europeus, com la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Aquest dissabte, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports de passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
13: Esperava que sí, però no hem tenido que presentar ninguna documentació. Sí, todo normal.
14: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya es una liada.
0: Meloni va anunciar divendres la suspensió temporal del Tractat de Schengen al·legant motius de seguretat. Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, d'una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
0: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.
2: 3CAT Info.
0: Tretze persones han mort aquest dissabte en l'accident d'una avioneta turística al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes de nacionalitat espanyola, italiana i alemanya i els dos tripulants de l'aparell. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, al sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport i s'ha incendiat. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i investiguen les causes del sinistre. Les línies de Nazca són un dels principals reclams turístics d'aquesta zona.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: L'Orient Mitjà està en alerta davant una possible escalada per la guerra a l'Iran. Aquest dissabte a la tarda, gairebé una desena d'ambaixades dels Estats Units a la regió han instat els seus ciutadans a marxar o estar preparats en cas que calgui fer-ho. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i els han advertit de possibles cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. A Israel, l'exèrcit ja ha activat l'alerta màxima. Es preparen, segons mitjans del país, davant de possibles represàlies per part de Teheran. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units d'atiar la tensió i ha amenaçat d'atacar els països aliats de Washington. Mitjans nord-americans han informat sobre la intenció de Donald Trump de llançar una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment contra infraestructures energètiques. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli, que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquesta policia ucraïnès víctima d'un dron.
16: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Justament aquest dissabte, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. A Moscou, almenys tres persones han mort i una vintena han resultat ferides de diversa gravetat arran d'una explosió a prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa. La policia atribueix l'explosió a un artefacte artesanal col·locat per una dona, ja que un agent de seguretat ha vist com la dona dipositava l'artefacte sense entrar al local. So de sirenes i cotxes policials arran de la deflagració a una zona molt concorreguda a prop del Parc Zoològic de Moscou. La policia ha encerclat la zona a la recerca de pistes mentre els serveis sanitaris evacuaven les víctimes. El president nord-americà Donald Trump ha penjat una imatge a la seva xarxa social que suggereix que Veneçuela hauria de formar part dels Estats Units, coincidint en el temps amb l'inici d'un diàleg entre l'oposició i el govern chavista sobre el procés de transició. La reunió, que apadrina precisament la Casa Blanca, ha exclòs la líder opositora, Maria Corina Machado, en favor de Dinora Figuera, una exdiputada que ha viscut 8 anys a l'exili. Un antic ministre, amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
17: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
0: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat aquest dissabte a Caracas per denunciar el que han qualificat d'ingerència dels Estats Units. La imatge que Trump ha compartit a la seva xarxa Truth és un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera nord-americana i el lema Estat 51.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins a la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdevànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà amb molta xafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, 2 dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un mes que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
19: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
19: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
20: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
21: Especial singularitat el sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
22: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
23: Mires a altres i te sientes com un fracasso. No descanses, no estàs feliç, al revés. Estàs com muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: I us parlem ara de Grècia perquè hi ha alerta màxima pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Hermeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França, amb l'incendi de la Gironda ja controlat, preocupa ara la revifada de les flames al departament del Var, a la Provença. 2.500 persones han estat evacuades i les autoritats adverteixen que les properes hores seran crucials. A casa nostra, aquest diumenge baixa a 52 el nombre de municipis en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmanell Marmellà, la Serra del Montsant i Prades, però continuen les restriccions a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rubies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Les poblacions en perill extrem són de 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha 222 municipis més en risc alt. Els bombers continuen treballant perquè l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera, Ribagorçana i les zones de pastures properes a la Vall de Boí. El foc que s'ha revifat aquest dissabte al migdia ha afectat una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i els agents rurals treballen amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. I un últim apunt abans dels esports: Protecció Civil demana prudència a les platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones, 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dades, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits.
2: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
1: El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau a l'inici de la segona part. Ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
24: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
1: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
24: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central. De la primera plantilla, si no crec, que estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
1: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanc i blau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol al davanter del filial, Marcos Fernández.
3: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
1: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
5: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
6: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
1: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpeller en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
7: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
1: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bissibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bissibu sobre la figura de Flick.
8: Yeah, I talked with Hansi.
25: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani.

0: de l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure, que en aquest cas, 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
1: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
0: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
2: Trescat Info. Són 3:45.
3: Són 3:45. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte fent expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. De la seva banda, Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior i el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat, el monarca expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. A partir d'ara us explicarem que els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. I anirem a la plana de Lleida, on Agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. I en esports, què destaques, Roger Arbussà?
0: Que aquest dissabte han jugat amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès.
3: I pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades, molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa, tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.

0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
2: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria

0: i extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
1: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
0: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se una orxata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
2: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
0: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
3: Oh, Marroco, no treball. No, no, Marroco. Oh, oh, sí, Marroco. Sí.
4: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelmur.
0: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
5: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
0: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
6: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
7: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
8: No, no hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
7: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
9: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
7: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
6: Els experts s'interroguen sobre la sospitosa falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyol respecte de l'entrada de milers de persones a Ceuta. Això ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
10: 50.000 persones que a més no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria per què no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
6: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Són declaracions a 3CAT Info.
11: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
6: Les imatges de la crisi migratòria de Ceuta han portat França a anunciar un reforç dels controls a la frontera amb l'estat espanyol. Però aquest dissabte, al Voló, s'ha viscut una jornada de normalitat, trànsit intens per l'inici de les vacances i controls puntuals a alguns vehicles. Berta Artigas Fontàs.
12: Molts dels conductors que han passat cap a França ni tan sols sabien que el govern francès havia anunciat més vigilància. Entre ells hi ha en Jeremy, un francès resident a Barcelona, que sí que ha seguit les imatges de Ceuta.
13: Y la verdad es que las imágenes dan un poco de miedo. Y bueno, escuché lo de la frontera, pero no sé exactamente qué está pasando.
12: També hi ha qui posa el focus en la dimensió humanitària de la crisi. La vanesa que viatja de vacances a França recorda que darrere les xifres hi ha persones.
14: El fet que la gent hagi arribat d'aquesta manera és una llàstima, no només per les persones mortes, sinó per les persones que han quedat pel camí i per com se'ls utilitza, com s'utilitza la gent per temes més estratègics políticament.
12: Malgrat l'anunci del desplegament de 170 agents, drons i avions, al pas fronterer del Voló no s'observa de moment un increment visible de la presència policial més enllà dels controls selectius que ja són habituals.
6: El bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
15: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
6: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya. Mentrestant, Melilla ha anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha estat menor que a Ceuta. Aquest dissabte s'ha permès la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
16: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
6: La nit passada, 19 persones han entrat a Melilla nedant i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc.
17: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
6: A Colòmbia, un atemptat amb cotxe-bomba ha deixat almenys 11 ferits, 8 dels quals policies. L'explosió ha passat a Cúcuta, una ciutat fronterera amb Veneçuela, on operen diverses guerrilles, 6 dies abans de la investidura de l'ultradretà Abelardo de la Espriella. El president electe, que va fer de la lluita contra la violència la seva bandera durant la campanya, ha condemnat els fets i ha assegurat que el terrorisme no intimidarà a Colòmbia ni doblegarà la voluntat dels ciutadans. Les autoritats locals han ofert una recompensa a qui aporta informació.
18: La Governació de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
6: Mentrestant, el president sortint, Gustavo Petro, ha fet el seu últim viatge oficial a Cuba, on ha mostrat la seva solidaritat per un país que, segons ha dit, està amenaçat per un bloqueig per míssils i per una invasió en referència als Estats Units de Donald Trump.
17: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
6: A casa nostra, agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills que afecta la plana de Lleida. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. La situació afecta especialment el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra. Verdú, Alba Mor.
19: El Departament d'Agricultura ha previst una cinquantena d'accions combatudes en recorreguts nocturns amb vehicles o aguaits en punts estratègics. Mesures que primer s'aplicaran al municipi de Verdú, a l'Urgell, i posteriorment a Alfés i Aspa, al Segrià. Es tracta de zones on la densitat de conills és força alta, causant estralls als cultius. Els pagesos confien rebaixar la sobrepoblació de fauna amb el desplegament d'aquestes mesures, tot i que també reconeixen que no serviran per arribar a la densitat desitjada. En parla Ramon Boleda, pagès de Verdú i representant de la plataforma Pagesos o Conills.
20: Confiem en rebaixar la població de conills, però no arribarem ni pensaments als 50 conills per quilòmetre quadrat que diuen que és el desitjable, ni pensaments, perquè n'hi ha mils més. Si aquest pla de xoc, de la manera que s'actua ara, aquests dies, s'hagués fet des del primer dia que vam demanar, ara ja podríem anar de vacances. No s'ha fet. O sigui, s'ha fet tard, 2 anys tard.
19: Un cop finalitzin aquestes mesures de xoc, caldrà fer un manteniment de la presència de conills, feina que des del departament diuen que ja passa a les àrees privades de caça i als pagesos.
17: El temps.
6: Dani Ramírez.
21: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins a la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Cap de Bànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà molta xafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
17: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
6: La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de Déu a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ho ha seguit Josep Almirall.
22: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el 10è aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc Terrós, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
6: Vilaplana, al Baix Camp, ha acollit aquest dissabte al vespre la 18a edició del Mozart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
1: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
2: Van coincidir tota una sèrie de coses i al final la paraula que ha anat apareixent és aquesta, vulnerables, que m'agrada molt. I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que través la persona, l'ésser humà, no?
1: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
3: Te lo vas a perder.
23: Sí, esto es el búnker, ¿no?
24: Soy Bebo, Lola.
6: La pel·lícula A Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost dels cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
25: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
26: A la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
25: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una

0: L'última estrena de l'edició d'enguany del Festival Grec de Barcelona és a càrrec de la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater i ha presentat en primícia a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, dues peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos. Ho ha seguit la Marta Vives.
1: La Tao Dance Theater prometia als espectadors una experiència sensorial i l'hem tinguda, amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i precisos i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia, Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
2: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
1: I damunt l'escenari, dues coreografies amb títol numèric. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecten ones d'energia ondulant. A 17 pren com a punt de partida els sons i la música dels mateixos intèrprets que donen forma als moviments des del terra dels ballarins. Una experiència fascinant, la d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Ha estat l'espectacle final sota quatre gotes mal comptades que han caigut a Montjuïc d'una edició del Grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i qualitat i que ha permès constatar el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el Grec n'ha estat el millor aparador.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidís retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per incompliment de les bases i declarar-lo desert, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar-ne els drets. En declaracions a aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt baixes i que això pot afectar la seva carrera.
4: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
0: Soler també ha explicat que mai va actuar a l'esquena d'Òmnium, que va intentar negociar amb Pagès i que la resposta va ser molt negativa.
4: Quan vaig intentar posar-me en contacte amb ells, em va costar una mica. I al final, quan vaig aconseguir parlar amb algú, aquest algú va ser, bueno, va estar francament hostil, va ser una conversa molt desagradable, em va posar de volta i mitja, i quan jo els vaig dir, escolta'm, si jo truco de bona fe per intentar comprar-vos els drets d'edició, anem a aconseguir un acord que sigui bo per a tothom. No van voler.
0: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per a l'obra guanyadora.
3: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
5: El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau. A l'inici de la segona part ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
6: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
5: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
6: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
5: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, al davanter del filial, Marcos Fernández.
7: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
5: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
8: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
9: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
8: We just want to be ready for that and, you know, have a good year this year.
5: I el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
10: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
5: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'ECO per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
11: Yeah, I talked with Hansi.
12: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
11: I'm a work hard and be there.
5: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
11: My favorite player, I'd say Neymar.
12: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
11: That's the reason I started to play football.
5: I més enllà del futbol, Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas, a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
13: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
5: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior. Aquest dissabte, dos dies després de l'inici de la crisi a Ceuta, el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances, encara que tingui feina. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
1: Esports. Aquest dissabte han jugat partits amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès. Iris Tió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure. I victòria de la ciclista neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena a la general a 18 segons de la líder.
0: Pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera a notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades. Molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa. Tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Ceuta unida, viva dividida! Ceuta unida, viva dividida!
4: Els ultras de Núcleo Nacional, Alvise Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
5: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
4: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
6: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
4: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
7: Oh, Morroco, no treball. No, no, Morroco. Oh, oh, sí, Morroco. Sí.
8: Viva la Santa Blanca, el Grebus, Txellemut.
4: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
9: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
4: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
10: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
11: No, no hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
10: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
12: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
10: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta, que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Tot després que ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. En una carta, líders de 22 estats s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. El president espanyol, Pedro Sánchez, hores abans també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha criticat també l'actitud d'alguns socis europeus, com la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Aquest dissabte, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports de passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
13: Esperava que sí, però no hem tingut que presentar ninguna documentació. Sí, todo normal.
14: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya, pues, fue una liada.
0: Meloni va anunciar divendres la suspensió temporal del Tractat de Schengen al·legant motius de seguretat. Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
0: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.
2: 3CAT Info.
0: Tretze persones han mort aquest dissabte en l'accident d'una avioneta turística al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes de nacionalitat espanyola, italiana i alemanya i els dos tripulants de l'aparell. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, al sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport i s'ha incendiat. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i investiguen les causes del sinistre. Les línies de Nazca són un dels principals reclams turístics d'aquesta zona.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Orient Mitjà està en alerta davant una possible escalada per la guerra a l'Iran. Aquest dissabte a la tarda, gairebé una desena d'ambaixades dels Estats Units a la regió han instat els seus ciutadans a marxar o estar preparats en cas que calgui fer-ho. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i els han advertit de possibles cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. A Israel, l'exèrcit ja ha activat l'alerta màxima. Es preparen, segons els mitjans del país, davant de possibles represàlies per part de Teheran. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units de tirar la tensió i ha amenaçat d'atacar els països aliats de Washington. Mitjans nord-americans han informat sobre la intenció de Donald Trump de llançar una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment contra infraestructures energètiques. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli, que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquesta policia ucraïnès víctima d'un dron.
16: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Justament aquest dissabte, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. A Moscou, almenys tres persones han mort i una vintena han resultat ferides de diversa gravetat arran d'una explosió a prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa. La policia atribueix l'explosió a un artefacte artesanal col·locat per una dona, ja que un agent de seguretat ha vist com la dona dipositava l'artefacte sense entrar al local. So de sirenes i cotxes policials arran de la deflagració a una zona molt concorreguda a prop del Parc Zoològic de Moscou. La policia encercla la zona a la recerca de pistes mentre els serveis sanitaris evacuaven les víctimes. El president nord-americà Donald Trump ha penjat una imatge a la seva xarxa social que suggereix que Veneçuela hauria de formar part dels Estats Units, coincidint en el temps amb l'inici d'un diàleg entre l'oposició i el govern chavista sobre el procés de transició. La reunió, que apadrina precisament la Casa Blanca, ha exclòs la líder opositora, Maria Corina Machado, en favor de Dinora Figuera, una exdiputada que ha viscut 8 anys a l'exili. Un antic ministre, amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
17: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
0: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat aquest dissabte a Caracas per denunciar el que han qualificat d'ingerència dels Estats Units. La imatge que Trump ha compartit a la seva xarxa Truth és un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera nord-americana i el lema Estat 51.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins a la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de mig centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de mig centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà molt aixafogó. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima, i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral, i a la tarda ruixats i tempestes, que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta, i en principi menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, 2 dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un menys que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
19: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
19: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
20: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havia trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguent, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
21: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
22: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
23: Mires a otros y te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: I us parlem ara de Grècia perquè hi ha alerta màxima pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Hermeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França, amb l'incendi de la Gironda ja controlat, preocupa ara la revifada de les flames al departament del Var, a la Provença. 2.500 persones han estat evacuades i les autoritats adverteixen que les properes hores seran crucials. A casa nostra, aquest diumenge, baixa a 52 el nombre de municipis en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmanell Marmellà, la Serra del Montsant i Prades, però continuen les restriccions a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rubies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Les poblacions en perill extrem són de 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha 222 municipis més en risc alt. Els bombers continuen treballant perquè l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera, Ribagorçana i les zones de pastures properes a la Vall de Boí. El foc que s'ha revifat aquest dissabte al migdia ha afectat una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i els agents rurals treballen amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. I un últim apunt abans dels esports: Protecció Civil demana prudència a les platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones, 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dades, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits.
2: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
1: El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau a l'inici de la segona part. Ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
24: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
1: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
24: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central. De la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament, que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
1: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip vallesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanc i blau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
3: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
1: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
5: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
6: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
1: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
7: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
1: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
8: Yeah, I talked with Hansi.
25: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
8: I'm a work hard and be there.
1: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
8: My favorite player, I'd say Neymar.
25: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
8: That's the reason I started to play football.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Iris Tió ha aconseguit dues medalles de plata.

0: Tour de França femení amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és dotzena a la general aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta. 3CAT Info.
1: Són 4:45. Són 4:15, repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte fent expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. De la seva banda, Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior i el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat, el monarca expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. A partir d'ara us explicarem que els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú al Garraf. I anirem a la plana de Lleida, on agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. I en esports, què destaques, Roger Arbussà?
0: Que aquest dissabte han jugat amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès.
1: I pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades, molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa, tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.

0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
2: Els ultras de Núcleo Nacional, Alvise Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
3: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
2: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra.

0: El dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
1: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
0: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
2: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
3: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelmur.
0: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
4: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
0: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
5: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
6: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
7: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
6: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
8: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
6: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
5: Els experts s'interroguen sobre la sospitosa falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyols respecte de l'entrada de milers de persones a Ceuta. Això ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
9: 50.000 persones que, a més, no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria per què no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
5: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Són declaracions a 3Cat Info.
10: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
5: Les imatges de la crisi migratòria de Ceuta han portat França a anunciar un reforç dels controls a la frontera amb l'estat espanyol. Però aquest dissabte, al Voló, s'ha viscut una jornada de normalitat. Trànsit intens per l'inici de les vacances i controls puntuals a alguns vehicles. Berta Artigas Fontàs.
11: Molts dels conductors que han passat cap a França ni tan sols sabien que el govern francès havia anunciat més vigilància. Entre ells hi ha en Jeremy, un francès resident a Barcelona, que sí que ha seguit les imatges de Ceuta.
12: Y la verdad que las imágenes dan un poco de miedo. Y bueno, escuché lo de la frontera, pero no sé exactamente qué está pasando.
11: També hi ha qui posa el focus en la dimensió humanitària de la crisi. La vanesa que viatja de vacances a França recorda que darrere les xifres hi ha persones.
13: El fet que la gent hagi arribat d'aquesta manera és una llàstima, no només per les persones mortes, sinó per les persones que han quedat pel camí i per com se'ls utilitza, com s'utilitza la gent per temes més estratègics políticament.
11: Malgrat l'anunci del desplegament de 170 agents, drons i avions, al pas fronterer del Voló no s'observa de moment un increment visible de la presència policial més enllà dels controls selectius que ja són habituals.
5: El bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
14: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
5: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya. Mentrestant, Melilla ha anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha estat menor que a Ceuta. Aquest dissabte s'ha permès la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
15: La pressió migratòria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
5: La nit passada, 19 persones han entrat a Melilla nedant i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc.
16: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: A Colòmbia, un atemptat amb cotxe bomba ha deixat almenys 11 ferits, 8 dels quals policies. L'explosió ha passat a Cúcuta, una ciutat fronterera amb Venezuela, on operen diverses guerrilles, 6 dies abans de la investidura de l'ultradretà Abelardo de la Espriella. El president electe, que va fer de la lluita contra la violència la seva bandera durant la campanya, ha condemnat els fets i ha assegurat que el terrorisme no intimidarà a Colòmbia ni doblegarà la voluntat dels ciutadans. Les autoritats locals han ofert una recompensa a qui aporta informació.
17: La Gobernación de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
5: Mentrestant, el president sortint, Gustavo Petro, ha fet el seu últim viatge oficial a Cuba, on ha mostrat la seva solidaritat per un país que, segons ha dit, està amenaçat per un bloqueig per míssils i per una invasió en referència als Estats Units de Donald Trump.
16: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: A casa nostra, agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills que afecta la plana de Lleida. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. La situació afecta especialment el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra. Verdú, Alba Mor.
18: El Departament d'Agricultura ha previst una cinquantena d'accions combatudes en recorreguts nocturns amb vehicles o aguaits en punts estratègics. Mesures que primer s'aplicaran al municipi de Verdú, a l'Urgell i posteriorment a Alfés i Aspa, al Segrià. Es tracta de zones on la densitat de conills és força alta, causant estralls als cultius. Els pagesos confien rebaixar la sobrepoblació de fauna amb el desplegament d'aquestes mesures, tot i que també reconeixen que no serviran per arribar a la densitat desitjada. En parla Ramon Boleda, pagès de Verdú i representant de la plataforma Pagesos o Conills.
19: Confiem en rebaixar la població de conills, però no arribarem ni pensaments als 50 conills per quilòmetre quadrat que diuen que és el desitjable, ni pensaments, perquè n'hi ha mils més. Si aquest pla de xoc, de la manera que s'actua ara, aquests dies, s'hagués fet des del primer dia que vam demanar, ara ja podríem anar de vacances. No s'ha fet. O sigui, s'ha fet tard, 2 anys tard.
18: Un cop finalitzin aquestes mesures de xoc, caldrà fer un manteniment de la presència de conills, feina que des del departament diuen que ja passa a les àrees privades de caça i als pagesos.
16: El temps.
5: Dani Ramera.
20: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins a la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdevànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà amb molta xafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
16: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
5: La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de 10 a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ho ha seguit Josep Almirall.
21: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el 10è aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular, amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc Terrós, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
5: Vilaplana, al Baix Camp, ha acollit aquest dissabte al vespre la 18a edició del Mussart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
1: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
2: Van coincidir tota una sèrie de coses i al final la paraula que ha anat apareixent és aquesta, vulnerables, que m'agrada molt. I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
1: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
22: Te lo vas a perder.
23: Sí, esto es el búnker, ¿no?
24: Soy Bego.
23: Lola.
5: La pel·lícula A Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost dels cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
25: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball, amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
26: A la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
25: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una

0: L'última estrena de l'edició d'enguany del Festival Grec de Barcelona és a càrrec de la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater i ha presentat en primícia a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, dues peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos. Ho ha seguit la Marta Vives.
1: La Tao Dance Theater prometia als espectadors una experiència sensorial i l'hem tinguda, amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i precisos i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
2: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
1: I damunt l'escenari, dues coreografies amb títol numèric. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecten ones d'energia ondulant. A 17 pren com a punt de partida els sons i la música dels mateixos intèrprets que donen forma als moviments des del terra dels ballarins. Una experiència fascinant, la d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Ha estat l'espectacle final sota quatre gotes mal comptades que han caigut a Montjuïc d'una edició del Grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i qualitat i que ha permès constatar el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el Grec n'ha estat el millor aparador.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidí retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per incompliment de les bases i declarar-lo desert, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar-ne els drets. En declaracions a aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt baixes i que això pot afectar la seva carrera.
4: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per a mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
0: Soler també ha explicat que mai va actuar a l'esquena d'Òmnium, que va intentar negociar amb Pagès i que la resposta va ser molt negativa.
4: Quan vaig intentar posar-me en contacte amb ells, em va costar una mica. I al final, quan vaig aconseguir parlar amb algú, aquest algú va ser, bueno, va estar francament hostil, va ser una conversa molt desagradable, em va posar de volta i mitja, i quan jo els vaig dir, escolta'm, si jo truco de bona fe per intentar comprar-vos els drets d'edició. Anem a aconseguir un acord que sigui bo per a tothom. No van voler.
0: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per a l'obra guanyadora.
3: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
5: El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau. A l'inici de la segona part ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
6: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
5: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
6: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, que estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
5: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
7: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
5: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
8: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
9: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
8: We just want to be ready for that and, you know, have a good year this year.
5: I el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
10: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
5: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bissibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bissibu sobre la figura de Flick.
11: Yeah, I talked with Hansi.
12: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
11: I'm a work hard and be there.
5: Un Bissibu que té com a referència un exjugador del Barça.
11: My favorite player, I'd say Neymar.
12: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
11: That's the reason I started to play football.
5: I més enllà del futbol, Iris Tió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
13: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
5: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Fresca Info.

0: A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior. Aquest dissabte, dos dies després de l'inici de la crisi a Ceuta, el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances, encara que tingui feina. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
1: Esports. Aquest dissabte han jugat partits amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès. Iris Tió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure. I victòria de la ciclista neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena a la general a 18 segons de la líder.
0: Pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera a notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona després de les darreres tempestes i pedregades. Molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa. Tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
4: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
5: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
4: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se una orxata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
6: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
4: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
7: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
8: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelmuc.
4: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
9: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
4: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
10: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
11: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
10: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
12: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
10: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta, que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Tot després que ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. En una carta, líders de 22 estats s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. El president espanyol, Pedro Sánchez, hores abans també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha criticat també l'actitud d'alguns socis europeus, com la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Aquest dissabte, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports de passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
13: Esperava que sí, però no hem tingut que presentar ninguna documentació. Sí, tot normal.
14: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya, pues, fue una liada.
0: Meloni va anunciar divendres la suspensió temporal del Tractat de Schengen al·legant motius de seguretat. Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat aquests morts, no?
0: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.
2: 3CAT Info.
0: Tretze persones han mort aquest dissabte en l'accident d'una avioneta turística al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes de nacionalitat espanyola, italiana i alemanya i els dos tripulants de l'aparell. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, al sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport i s'ha incendiat. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i investiguen les causes del sinistre. Les línies de Nazca són un dels principals reclams turístics d'aquesta zona.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Orient Mitjà està en alerta davant una possible escalada per la guerra a l'Iran. Aquesta dissabte a la tarda, gairebé una desena d'ambaixades dels Estats Units a la regió han instat els seus ciutadans a marxar o estar preparats en cas que calgui fer-ho. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i els han advertit de possibles cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. A Israel, l'exèrcit ja ha activat l'alerta màxima. Es preparen, segons els mitjans del país, davant de possibles represàlies per part de Teheran. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units d'atiar la tensió i ha amenaçat d'atacar els països aliats de Washington. Mitjans nord-americans han informat sobre la intenció de Donald Trump de llançar una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment contra infraestructures energètiques. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli, que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquesta policia ucraïnès víctima d'un dron.
16: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Justament aquest dissabte, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. A Moscou, almenys tres persones han mort i una vintena han resultat ferides de diversa gravetat arran d'una explosió a prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa. La policia atribueix l'explosió a un artefacte artesanal col·locat per una dona, ja que un agent de seguretat ha vist com la dona dipositava l'artefacte sense entrar al local. So de sirenes i cotxes policials arran de la deflagració a una zona molt concorreguda a prop del Parc Zoològic de Moscou. La policia encercla la zona a la recerca de pistes mentre els serveis sanitaris evacuaven les víctimes. El president nord-americà Donald Trump ha penjat una imatge a la seva xarxa social que suggereix que Veneçuela hauria de formar part dels Estats Units, coincidint en el temps amb l'inici d'un diàleg entre l'oposició i el govern chavista sobre el procés de transició. La reunió, que apadrina precisament la Casa Blanca, ha exclòs la líder opositora, Maria Corina Machado, en favor de Dinora Figuera, una exdiputada que ha viscut 8 anys a l'exili. Un antic ministre, amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
17: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
0: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat aquest dissabte a Caracas per denunciar el que han qualificat d'ingerència dels Estats Units. La imatge que Trump ha compartit a la seva xarxa Truth és un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera nord-americana i el lema Estat 51.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres, a Ripoll 16, n'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella, ha plogut al sud del país, a la Sénia fins a 5 litres per metre quadrat, a la Ràpita 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que on ha tocat convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà molta xafogó, tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, 2 dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un menys que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
19: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
19: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
20: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
21: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
22: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
23: Mires a otros y te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: I us parlem ara de Grècia perquè hi ha alerta màxima pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Hermeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França, amb l'incendi de la Gironda ja controlat, preocupa ara la revifada de les flames al departament del Var, a la Provença. 2.500 persones han estat evacuades i les autoritats adverteixen que les properes hores seran crucials. A casa nostra, aquest diumenge baixa a 52 el nombre de municipis en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmanell Marmellà, la Serra del Montsant i Prades, però continuen les restriccions a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rubies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Les poblacions en perill extrem són de 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha 222 municipis més en risc alt. Els bombers continuen treballant perquè l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera Ribagorçana i les zones de pastures properes a la Vall d'Avui. El foc que s'ha revifat aquest dissabte al migdia ha afectat una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i els agents rurals treballen amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. I un últim apunt abans dels esports: Protecció Civil demana prudència a les platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones, 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dades, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits.
2: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
1: El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau a l'inici de la segona part. Ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
24: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
1: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
24: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central. De la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
1: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip vallesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
3: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
1: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
5: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
6: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
1: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpeller en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
7: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
1: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'ECO per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
8: Yeah, I talked with Hansi.
25: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
8: I'm a work hard and be there.
1: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
8: My favorite player, I'd say Neymar.
25: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
8: That's the reason I started to play football.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure, que en aquest cas, 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
26: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
1: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del

0: Són 6:15.
1: Són 6:15, repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte fent expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. De la seva banda, Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior i el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat, el monarca expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. A partir d'ara us explicarem que els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. I anirem a la plana de Lleida, on Agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. I en esports, què destaques, Roger Arbussà?
2: Que aquest dissabte han jugat amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès.
1: I pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades, molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa, tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.

0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
2: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
3: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
2: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se una orxata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
4: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
2: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa.

0: costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
1: Oh, Marroc, no travai. No, Marroc. Oh, sí, Marroc. Sí.
2: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelmus.
0: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
3: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
0: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
4: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
5: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
6: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
5: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
7: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
5: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
4: Els experts s'interroguen sobre la sospitosa falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyol respecte de l'entrada de milers de persones a Ceuta. Això ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
8: 50.000 persones que, a més, no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria perquè no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
4: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Són declaracions a 3CAT Info.
9: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
4: Les imatges de la crisi migratòria de Ceuta han portat França a anunciar un reforç dels controls a la frontera amb l'Estat espanyol. Però aquest dissabte, al Voló, s'ha viscut una jornada de normalitat, trànsit intens per l'inici de les vacances i controls puntuals a alguns vehicles. Berta Artigas Fontàs.
10: Molts dels conductors que han passat cap a França ni tan sols sabien que el govern francès havia anunciat més vigilància. Entre ells hi ha en Jeremy, un francès resident a Barcelona, que sí que ha seguit les imatges de Ceuta.
11: Y la verdad es que las imágenes dan un poco de miedo Y bueno, escuché lo de la frontera, pero no sé exactamente qué está pasando.
10: També hi ha qui posa el focus en la dimensió humanitària de la crisi. La Vanessa, que viatja de vacances a França, recorda que darrere les xifres hi ha persones.
12: El fet que la gent hagi arribat d'aquesta manera és una llàstima, no només per les persones mortes, sinó per les persones que han quedat pel camí i per com se'ls utilitza, com s'utilitza la gent per temes més estratègics políticament.
10: Malgrat l'anunci del desplegament de 170 agents, drons i avions, al pas fronterer del Voló no s'observa de moment un increment visible de la presència policial més enllà dels controls selectius que ja són habituals.
4: El bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
13: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
4: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya. Mentrestant, Melilla ha anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha estat menor que a Ceuta. Aquest dissabte s'ha permès la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
14: La pressió migratòria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
4: La nit passada, 19 persones han entrat a Melilla nedant i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc.
15: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: A Colòmbia, un atemptat amb cotxe-bomba ha deixat almenys 11 ferits, 8 dels quals policies. L'explosió ha passat a Cúcuta, una ciutat fronterera amb Veneçuela, on operen diverses guerrilles, 6 dies abans de la investidura de l'ultradretà Abelardo de la Espriella. El president electe, que va fer de la lluita contra la violència la seva bandera durant la campanya, ha condemnat els fets i ha assegurat que el terrorisme no intimidarà a Colòmbia ni doblegarà la voluntat dels ciutadans. Les autoritats locals han ofert una recompensa a qui aporta informació.
16: La Gobernación de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
4: Mentrestant, el president sortint, Gustavo Petro, ha fet el seu últim viatge oficial a Cuba, on ha mostrat la seva solidaritat per un país que, segons ha dit, està amenaçat per un bloqueig per míssils i per una invasió en referència als Estats Units de Donald Trump.
15: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: A casa nostra, agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills que afecta la plana de Lleida. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. La situació afecta especialment el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra. Verdú, Alba Mor.
17: El Departament d'Agricultura ha previst una cinquantena d'accions combatudes en recorreguts nocturns amb vehicles o aguaits en punts estratègics. Mesures que primer s'aplicaran al municipi de Verdú, a l'Urgell i posteriorment a Alfés i Aspa, al Segrià. Es tracta de zones on la densitat de conills és força alta, causant estralls als cultius. Els pagesos confien rebaixar la sobrepoblació de fauna amb el desplegament d'aquestes mesures, tot i que també reconeixen que no serviran per arribar a la densitat desitjada. En parla Ramon Boleda, pagès de Verdú i representant de la plataforma Pagesos o Conills.
18: Confiem en rebaixar la població de conills, però no arribarem ni pensaments als 50 conills per quilòmetre quadrat que diuen que és el desitjable, ni pensaments, perquè n'hi ha mils més. Si aquest pla de xoc, de la manera que s'actua ara, aquests dies, s'hagués fet des del primer dia que vam demanar, ara ja podríem anar de vacances. No s'ha fet. O sigui, s'ha fet tard, 2 anys tard.
17: Un cop finalitzin aquestes mesures de xoc, caldrà fer un manteniment de la presència de conills, feina que des del departament diuen que ja passa a les àrees privades de caça i als pagesos.
15: El temps.
4: Dani Ramírez.
19: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut. La tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins a la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Cap de Bànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuco, també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà molta xafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
15: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
4: La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de Déu a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ho ha seguit Josep Almirall.
20: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el 10è aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc terrós que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
4: Vilaplana, al Baix Camp, ha acollit aquest dissabte al vespre la 18a edició del Mozart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
21: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
22: Van coincidir tota una sèrie de coses i al final la paraula que ha anat apareixent és aquesta, vulnerables, que m'agrada molt. I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem pensat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que través la persona, l'ésser humà, no?
21: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
1: Este es el búnker, ¿no? Soy Bebo, Lola.
4: La pel·lícula A Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost dels cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
2: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
3: A la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
2: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.

0: L'última estrena de l'edició d'enguany del Festival Grec de Barcelona és a càrrec de la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater i ha presentat en primícia a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, dues peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos. Ho ha seguit la Marta Vives.
1: La Tao Dance Theater prometia als espectadors una experiència sensorial i l'hem tinguda, amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i precisos i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia, Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
2: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
1: I damunt l'escenari, dues coreografies amb títol numèric. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecten ones d'energia ondulant. A 17 pren com a punt de partida els sons i la música dels mateixos intèrprets que donen forma als moviments des del terra dels ballarins. Una experiència fascinant, la d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Ha estat l'espectacle final sota quatre gotes mal comptades que han caigut a Montjuïc d'una edició del Grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i qualitat i que ha permès constatar el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el Grec n'ha estat el millor aparador.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidís retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per incompliment de les bases i declarar-lo desert, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar-ne els drets. En declaracions a aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt baixes i que això pot afectar la seva carrera.
4: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
0: Soler també ha explicat que mai va actuar a l'esquena d'Òmnium, que va intentar negociar amb Pagès i que la resposta va ser molt negativa.
4: Quan vaig intentar posar-me en contacte amb ells, em va costar una mica. I al final, quan vaig aconseguir parlar amb algú, aquest algú va ser, bueno, va estar francament hostil, va ser una conversa molt desagradable, em va posar de volta i mitja, i quan jo els vaig dir, escolta'm, si jo truco de bona fe per intentar comprar-vos els drets d'edició. Anem a aconseguir un acord que sigui bo per a tothom. No van voler.
0: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per a l'obra guanyadora.
3: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
5: El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau. A l'inici de la segona part ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
6: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
5: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
6: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
5: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
7: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
5: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
8: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
9: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
8: We just want to be ready for that and, you know, have a good year this year.
5: I el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
10: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
5: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
11: Yeah, I talked with Hansi.
12: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
11: I'm a work hard and be there.
5: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
11: My favorite player, I'd say Neymar.
12: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
11: That's the reason I started to play football.
5: I més enllà del futbol, Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
13: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
5: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Fresca Info.

0: A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior. Aquest dissabte, dos dies després de l'inici de la crisi a Ceuta, el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances, encara que tingui feina. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
1: Esports. Aquest dissabte han jugat partits amistosos al Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès. Iris Tió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure. I victòria de la ciclista neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena a la general a 18 segons de la líder.
0: Pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera a notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades. Molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa. Tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
4: Els ultras de Núcleo Nacional, Alvise Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
5: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
4: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
6: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
4: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
7: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
8: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Txellimut.
4: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
9: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
4: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
10: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
11: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
10: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
12: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
10: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta, que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Tot després que ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. En una carta, líders de 22 estats s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. El president espanyol, Pedro Sánchez, hores abans també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha criticat també l'actitud d'alguns socis europeus, com la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Aquest dissabte, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports de passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
13: Esperava que sí, però no hem tenido que presentar ninguna documentación. Sí, todo normal.
14: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya, pues, fue una liada.
0: Meloni va anunciar divendres la suspensió temporal del Tractat de Schengen al·legant motius de seguretat. Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, d'una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
0: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.
2: 3CAT Info.
0: Tretze persones han mort aquest dissabte en l'accident d'una avioneta turística al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes de nacionalitat espanyola, italiana i alemanya i els dos tripulants de l'aparell. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, al sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport i s'ha incendiat. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i investiguen les causes del sinistre. Les línies de Nazca són un dels principals reclams turístics d'aquesta zona.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Orient Mitjà està en alerta davant una possible escalada per la guerra a l'Iran. Aquest dissabte a la tarda, gairebé una desena d'ambaixades dels Estats Units a la regió han instat els seus ciutadans a marxar o estar preparats en cas que calgui fer-ho. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i els han advertit de possibles cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. A Israel, l'exèrcit ja ha activat l'alerta màxima. Es preparen, segons mitjans del país, davant de possibles represàlies per part de Teheran. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units de tirar la tensió i ha amenaçat d'atacar els països aliats de Washington. Mitjans nord-americans han informat sobre la intenció de Donald Trump de llançar una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment contra infraestructures energètiques. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli, que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquesta policia ucraïnès víctima d'un dron.
16: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Justament aquest dissabte, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. A Moscou, almenys tres persones han mort i una vintena han resultat ferides de diversa gravetat arran d'una explosió a prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa. La policia atribueix l'explosió a un artefacte artesanal col·locat per una dona, ja que un agent de seguretat ha vist com la dona dipositava l'artefacte sense entrar al local. So de sirenes i cotxes policials arran de la deflagració a una zona molt concorreguda a prop del Parc Zoològic de Moscou. La policia encercla la zona a la recerca de pistes mentre els serveis sanitaris evacuaven les víctimes. El president nord-americà Donald Trump ha penjat una imatge a la seva xarxa social que suggereix que Veneçuela hauria de formar part dels Estats Units, coincidint en el temps amb l'inici d'un diàleg entre l'oposició i el govern chavista sobre el procés de transició. La reunió, que apadrina precisament la Casa Blanca, ha exclòs la líder opositora, Maria Corina Machado, en favor de Dinora Figuera, una exdiputada que ha viscut 8 anys a l'exili. Un antic ministre, amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
17: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
0: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat aquest dissabte a Caracas per denunciar el que han qualificat d'ingerència dels Estats Units. La imatge que Trump ha compartit a la seva xarxa Truth és un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera nord-americana i el lema Estat 51.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins a la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà molt aixafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, 2 dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un mes que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
19: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
19: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
20: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
21: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa, una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
22: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
23: Miras a otros y te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: I us parlem ara de Grècia perquè hi ha alerta màxima pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Hermeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França, amb l'incendi de la Gironda ja controlat, preocupa ara la revifada de les flames al departament del Var, a la Provença. 2.500 persones han estat evacuades i les autoritats adverteixen que les properes hores seran crucials. A casa nostra, aquest diumenge baixa a 52 el nombre de municipis en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmanell Marmellà, la Serra del Montsant i Prades, però continuen les restriccions a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rubies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Les poblacions en perill extrem són de 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha 222 municipis més en risc alt. Els bombers continuen treballant perquè l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera, Ribagorçana i les zones de pastures properes a la Vall de Boí. El foc que s'ha revifat aquest dissabte al migdia ha afectat una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i els agents rurals treballen amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. I un últim apunt abans dels esports: Protecció Civil demana prudència a les platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones, 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dades, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits.
2: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
1: El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau a l'inici de la segona part. Ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
24: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
1: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
24: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central. De la primera plantilla, si no crec, que estem jo i Francesc. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
1: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip vallesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanc i blau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
3: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá. Intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
1: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
5: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
6: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
1: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpeller en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
7: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
1: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
8: Yeah, I talked with Hansi.
25: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
8: I'm a work hard and be there.
1: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
8: My favorite player, I'd say Neymar.
25: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
8: That's the reason I started to play football.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, que en aquest cas, 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
26: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
1: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
2: 3CAT Info.

0: Morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. De la seva banda, Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior i el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat, el monarca expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. A partir d'ara us explicarem que els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú al Garraf. I anirem a la plana de Lleida, on Agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. I en esports, què destaques, Roger Arbussà?
1: Que aquest dissabte han jugat amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès.
0: I pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades, molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa, tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.

0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
2: Els ultras de Núcleo Nacional, Alvise Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
3: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tienen papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
2: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
4: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
2: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
5: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
6: Viva la Casa Blanca, un grebus, xelmuc.
2: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma,

0: Juan Jesús Vives. L'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
1: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
0: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
2: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
3: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
4: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
3: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
5: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
3: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
2: Els experts s'interroguen sobre la sospitosa falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyol respecte de l'entrada de milers de persones a Ceuta. Això ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
6: 50.000 persones que a més no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria per què no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
2: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Són declaracions a 3CAT Info.
7: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
2: Les imatges de la crisi migratòria de Ceuta han portat França a anunciar un reforç dels controls a la frontera amb l'Estat espanyol. Però aquest dissabte, al Voló, s'ha viscut una jornada de normalitat, trànsit intens per l'inici de les vacances i controls puntuals a alguns vehicles. Berta Artigas Fontàs.
8: Molts dels conductors que han passat cap a França ni tan sols sabien que el govern francès havia anunciat més vigilància. Entre ells hi ha en Jeremy, un francès resident a Barcelona, que sí que ha seguit les imatges de Ceuta.
9: Y la verdad es que las imágenes dan un poco de miedo. Y bueno, escuché lo de la frontera, pero no sé exactamente qué está pasando.
8: També hi ha qui posa el focus en la dimensió humanitària de la crisi. La vanesa que viatja de vacances a França recorda que darrere les xifres hi ha persones.
10: El fet que la gent hagi arribat d'aquesta manera és una llàstima, no només per les persones mortes, sinó per les persones que han quedat pel camí i per com s'utilitza la gent per temes més estratègics políticament.
8: Malgrat l'anunci del desplegament de 170 agents, drons i avions, al pas fronterer del Voló no s'observa de moment un increment visible de la presència policial més enllà dels controls selectius que ja són habituals.
2: El bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
11: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
2: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya. Mentrestant, Melilla ha anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha estat menor que a Ceuta. Aquest dissabte s'ha permès la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
12: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
2: La nit passada, 19 persones han entrat a Melilla nedant i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: A Colòmbia, un atemptat amb cotxe-bomba ha deixat almenys 11 ferits, 8 dels quals policies. L'explosió ha passat a Cúcuta, una ciutat fronterera amb Veneçuela, on operen diverses guerrilles, 6 dies abans de la investidura de l'ultradretà Abelardo de la Espriella. El president electe, que va fer de la lluita contra la violència la seva bandera durant la campanya, ha condemnat els fets i ha assegurat que el terrorisme no intimidarà a Colòmbia ni doblegarà la voluntat dels ciutadans. Les autoritats locals han ofert una recompensa a qui aporta informació.
14: La Gobernación de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
2: Mentrestant, el president sortint, Gustavo Petro, ha fet el seu últim viatge oficial a Cuba, on ha mostrat la seva solidaritat per un país que, segons ha dit, està amenaçat per un bloqueig per míssils i per una invasió en referència als Estats Units de Donald Trump.
13: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A casa nostra, agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills que afecta la plana de Lleida. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. La situació afecta especialment el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra. Verdú, Alba Mor.
15: El Departament d'Agricultura ha previst una cinquantena d'accions combatudes en recorreguts nocturns amb vehicles o aguaits en punts estratègics. Mesures que primer s'aplicaran al municipi de Verdú, a l'Urgell i posteriorment a Alfés i Aspa, al Segrià. Es tracta de zones on la densitat de conills és força alta, causant estralls als cultius. Els pagesos confien rebaixar la sobrepoblació de fauna amb el desplegament d'aquestes mesures, tot i que també reconeixen que no serviran per arribar a la densitat desitjada. En parla Ramon Boleda, pagès de Verdú i representant de la plataforma Pagesos o Conills.
16: Confiem en rebaixar la població de conills, però no arribarem ni pensaments als 50 conills per quilòmetre quadrat que diuen que és el desitjable, ni pensaments, perquè n'hi ha mils més. Si aquest pla de xoc, de la manera que s'actua ara, aquests dies, s'hagués fet des del primer dia que vam demanar, ara ja podríem anar de vacances. No s'ha fet. O sigui, s'ha fet tard, 2 anys tard.
15: Un cop finalitzin aquestes mesures de xoc, caldrà fer un manteniment de la presència de conills, feina que des del departament diuen que ja passa a les àrees privades de caça i als pagesos.
13: El temps.
2: Dani Ramírez.
17: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut. La tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat, a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres, a Ripoll 16, n'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella, ha plogut al sud del país, a la Sénia fins a 5 litres per metre quadrat, a la Ràpita 3 litres per metre quadrat, per tant una regada que on ha tocat convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà molta xafogor, tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
13: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de Déu a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ho ha seguit Josep Almirall.
18: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el 10è aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc terrós que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8 que han descarregat amb autoritat i a la tercera ronda la torre de 7.
2: Vilaplana, al Baix Camp, ha acollit aquest dissabte al vespre la 18a edició del Mozart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
19: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
20: Van coincidir tota una sèrie de coses i al final la paraula que ha anat apareixent és aquesta, vulnerables, que m'agrada molt. I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim i que això, de la tendresa hem pensat a la vulnerabilitat que ho engloba una miqueta tot perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
19: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
21: Te lo vas a perder.
22: Sí, esto es el búnker, ¿no?
23: Soy Bebo, Lola.
2: La pel·lícula A Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost dels cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
24: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
0: a la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
24: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.

0: L'última estrena de l'edició d'enguany del Festival Grec de Barcelona és a càrrec de la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater i ha presentat en primícia a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, dues peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos. Ho ha seguit la Marta Vives.
1: La Tao Dance Theater prometia als espectadors una experiència sensorial i l'hem tinguda, amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i precisos i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia, Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
2: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
1: I damunt l'escenari, dues coreografies amb títol numèric. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecten ones d'energia ondulant. A 17 pren com a punt de partida els sons i la música dels mateixos intèrprets que donen forma als moviments des del terra dels ballarins. Una experiència fascinant, la d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Ha estat l'espectacle final sota quatre gotes mal comptades que han caigut a Montjuïc d'una edició del Grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i qualitat i que ha permès constatar el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el Grec n'ha estat el millor aparador.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidís retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per incompliment de les bases i declarar-lo desert, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar-ne els drets. En declaracions a aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt baixes i que això pot afectar la seva carrera.
4: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per a mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
0: Soler també ha explicat que mai va actuar a l'esquena d'Òmnium, que va intentar negociar amb Pagès i que la resposta va ser molt negativa.
4: Quan vaig intentar posar-me en contacte amb ells, em va costar una mica. I al final, quan vaig aconseguir parlar amb algú, aquest algú va ser, bueno, va estar francament hostil, va ser una conversa molt desagradable, em va posar de volta i mitja, i quan jo els vaig dir, escolta'm, si jo truco de bona fe per intentar comprar-vos els drets d'edició. Anem a aconseguir un acord que sigui bo per a tothom. No van voler.
0: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per a l'obra guanyadora.
3: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
5: El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau. A l'inici de la segona part ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
6: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
5: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
6: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
5: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, al davanter del filial, Marcos Fernández.
7: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
5: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
8: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
9: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
8: We just want to be ready for that and, you know, have a good year this year.
5: I el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
10: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
5: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
11: Yeah, I talked with Hansi.
12: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
11: I'm a work hard and be there.
5: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
11: My favorite player, I'd say Neymar.
12: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
11: That's the reason I started to play football.
5: I més enllà del futbol, Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
13: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
5: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica, per carta, la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior. Aquest dissabte, dos dies després de l'inici de la crisi a Ceuta, el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances, encara que tingui feina. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
1: Esports. Aquest dissabte han jugat partits amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès. Iris Tió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure. I victòria de la ciclista neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena a la general a 18 segons de la líder.
0: Pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera a notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades. Molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa. Tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
4: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
5: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tienen papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
4: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
6: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
4: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
7: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
8: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelimut.
4: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
9: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
4: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
10: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
11: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
10: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
12: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
10: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta, que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Tot després que ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. En una carta, líders de 22 estats s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. El president espanyol, Pedro Sánchez, hores abans també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha criticat també l'actitud d'alguns socis europeus, com la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Aquest dissabte, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports de passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
13: Esperava que sí, però no hem tingut que presentar ninguna documentació. Sí, todo normal.
14: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya es una liada.
0: Meloni va anunciar divendres la suspensió temporal del Tractat de Schengen al·legant motius de seguretat. Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
0: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.
2: 3CAT Info.
0: Tretze persones han mort aquest dissabte en l'accident d'una avioneta turística al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes de nacionalitat espanyola, italiana i alemanya i els dos tripulants de l'aparell. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, al sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport i s'ha incendiat. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i investiguen les causes del sinistre. Les línies de Nazca són un dels principals reclams turístics d'aquesta zona.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Orient Mitjà està en alerta davant una possible escalada per la guerra a l'Iran. Aquest dissabte a la tarda, gairebé una desena d'ambaixades dels Estats Units a la regió han instat els seus ciutadans a marxar o estar preparats en cas que calgui fer-ho. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i els han advertit de possibles cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. A Israel, l'exèrcit ja ha activat l'alerta màxima. Es preparen, segons mitjans del país, davant de possibles represàlies per part de Teheran. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units de tirar la tensió i ha amenaçat d'atacar els països aliats de Washington. Mitjans nord-americans han informat sobre la intenció de Donald Trump de llançar una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment contra infraestructures energètiques. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli, que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquesta policia ucraïnès víctima d'un dron.
16: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Justament aquest dissabte, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. A Moscou, almenys tres persones han mort i una vintena han resultat ferides de diversa gravetat arran d'una explosió a prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa. La policia atribueix l'explosió a un artefacte artesanal col·locat per una dona, ja que un agent de seguretat ha vist com la dona dipositava l'artefacte sense entrar al local. So de sirenes i cotxes policials arran de la deflagració a una zona molt concorreguda a prop del Parc Zoològic de Moscou. La policia encercla la zona a la recerca de pistes mentre els serveis sanitaris evacuaven les víctimes. El president nord-americà Donald Trump ha penjat una imatge a la seva xarxa social que suggereix que Veneçuela hauria de formar part dels Estats Units, coincidint en el temps amb l'inici d'un diàleg entre l'oposició i el govern chavista sobre el procés de transició. La reunió, que apadrina precisament la Casa Blanca, ha exclòs la líder opositora, Maria Corina Machado, en favor de Dinora Figuera, una exdiputada que ha viscut 8 anys a l'exili. Un antic ministre, amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
17: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
0: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat aquest dissabte a Caracas per denunciar el que han qualificat d'ingerència dels Estats Units. La imatge que Trump ha compartit a la seva xarxa Truth és un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera nord-americana i el lema Estat 51.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins a la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de mig centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de mig centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà molt aixafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, 2 dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un menys que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
19: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
19: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
20: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una mica més. Això del canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguent, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
21: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa, una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
22: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
23: Mires a otros y te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: I us parlem ara de Grècia perquè hi ha alerta màxima pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Hermeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França, amb l'incendi de la Gironda ja controlat, preocupa ara la revifada de les flames al departament del Var, a la Provença. 2.500 persones han estat evacuades i les autoritats adverteixen que les properes hores seran crucials. A casa nostra, aquest diumenge, baixa a 52 el nombre de municipis en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmanell Marmellà, la Serra del Montsant i Prades, però continuen les restriccions a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rubies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Les poblacions en perill extrem són de 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha 222 municipis més en risc alt. Els bombers continuen treballant perquè l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera, Ribagorçana i les zones de pastures properes a la Vall de Boí. El foc que s'ha revifat aquest dissabte al migdia ha afectat una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i els agents rurals treballen amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. I un últim apunt abans dels esports: Protecció Civil demana prudència a les platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones, 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dades, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits.
2: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
1: El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau a l'inici de la segona part. Ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
24: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
1: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
24: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central. De la primera plantilla, si no crec, que estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
1: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip vallesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanc i blau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
3: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
1: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
5: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
6: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
1: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
7: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
1: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'ECO per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
8: Yeah, I talked with Hansi.
25: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
8: I'm a work hard and be there.
1: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
8: My favorite player, I'd say Neymar.
25: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
8: That's the reason I started to play football.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, que en aquest cas, 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
26: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
1: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
2: 3CAT Info. Són 8:15.
0: Són dos quarts. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte fent expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts

0: En un comunicat, el monarca expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. A partir d'ara us explicarem que els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. I anirem a la plana de Lleida, on Agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. I en esports, què destaques, Roger Arbussà?
1: Que aquest dissabte han jugat amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès.
0: I pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades, molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa, tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.

0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
2: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
3: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
2: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que planen aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se una orxata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
4: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
2: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
5: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
6: Viva la Casa Blanca, un gran bus, Chelmut.
2: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
7: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
2: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats.

0: L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
1: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
2: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
1: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
3: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
1: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Els experts s'interroguen sobre la sospitosa falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyol respecte de l'entrada de milers de persones a Ceuta. Això ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
4: 50.000 persones que a més no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria per què no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
0: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Són declaracions a 3CAT Info.
5: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: Les imatges de la crisi migratòria de Ceuta han portat França a anunciar un reforç dels controls a la frontera amb l'Estat espanyol. Però aquest dissabte, al Voló, s'ha viscut una jornada de normalitat, trànsit intens per l'inici de les vacances i controls puntuals a alguns vehicles. Berta Artigas Fontàs.
6: Molts dels conductors que han passat cap a França ni tan sols sabien que el govern francès havia anunciat més vigilància. Entre ells hi ha en Jeremy, un francès resident a Barcelona, que sí que ha seguit les imatges de Ceuta.
7: Y la verdad que las imágenes dan un poco de miedo. Y bueno, escuché lo de la frontera, pero no sé exactamente qué está pasando.
6: També hi ha qui posa el focus en la dimensió humanitària de la crisi. La vanesa que viatja de vacances a França recorda que darrere les xifres hi ha persones.
8: El fet que la gent hagi arribat d'aquesta manera és una llàstima, no només per les persones mortes, sinó per les persones que han quedat pel camí i per com se'ls utilitza, com s'utilitza la gent per temes més estratègics políticament.
6: Malgrat l'anunci del desplegament de 170 agents, drons i avions, al pas fronterer del Voló no s'observa de moment un increment visible de la presència policial més enllà dels controls selectius que ja són habituals.
0: El bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
9: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política. Els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
0: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya. Mentrestant, Melilla ha anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha estat menor que a Ceuta. Aquest dissabte s'ha permès la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
10: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: La nit passada, 19 persones han entrat a Melilla nedant i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc.
11: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Colòmbia, un atemptat amb cotxe-bomba ha deixat almenys 11 ferits, 8 dels quals policies. L'explosió ha passat a Cúcuta, una ciutat fronterera amb Veneçuela, on operen diverses guerrilles, 6 dies abans de la investidura de l'ultradretà Abelardo de la Espriella. El president electe, que va fer de la lluita contra la violència la seva bandera durant la campanya, ha condemnat els fets i ha assegurat que el terrorisme no intimidarà a Colòmbia ni doblegarà la voluntat dels ciutadans. Les autoritats locals han ofert una recompensa a qui aporta informació.
12: La Governació de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
0: Mentrestant, el president sortint, Gustavo Petro, ha fet el seu últim viatge oficial a Cuba, on ha mostrat la seva solidaritat per un país que, segons ha dit, està amenaçat per un bloqueig per míssils i per una invasió en referència als Estats Units de Donald Trump.
11: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills que afecta la plana de Lleida. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. La situació afecta especialment el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra. Verdú, Alba Mor.
13: El Departament d'Agricultura ha previst una cinquantena d'accions combatudes en recorreguts nocturns amb vehicles o aguaits en punts estratègics. Mesures que primer s'aplicaran al municipi de Verdú, a l'Urgell, i posteriorment a Alfés i Aspa, al Segrià. Es tracta de zones on la densitat de conills és força alta, causant estralls als cultius. Els pagesos confien rebaixar la sobrepoblació de fauna amb el desplegament d'aquestes mesures, tot i que també reconeixen que no serviran per arribar a la densitat desitjada. En parla Ramon Boleda, pagès de Verdú i representant de la plataforma Pagesos o Conills.
14: Confiem en rebaixar la població de conills, però no arribarem ni pensaments als 50 conills per quilòmetre quadrat que diuen que és el desitjable, ni pensaments, perquè n'hi ha mils més. Si aquest pla de xoc, de la manera que s'actua ara, aquests dies, s'hagués fet des del primer dia que vam demanar, ara ja podríem anar de vacances. No s'ha fet. O sigui, s'ha fet tard, 2 anys tard.
13: Un cop finalitzin aquestes mesures de xoc, caldrà fer un manteniment de la presència de conills, feina que des del departament diuen que ja passa a les àrees privades de caça i als pagesos.
11: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de mig centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló La mida de la pedra, insistim, que ha anat de mig centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà molta xafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de Déu a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ho ha seguit Josep Almirall.
16: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el 10è aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc terrós que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
0: Vilaplana, al Baix Camp, ha acollit aquest dissabte al vespre la 18a edició del Mozart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
17: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
18: Van coincidir tota una sèrie de coses i al final la paraula que ha anat apareixent és aquesta, vulnerables, que m'agrada molt. I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
17: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
19: Te lo vas a perder.
20: Sí, esto es el búnker, ¿no?
21: Soy Bebo, Lola.
0: La pel·lícula A Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost dels cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
22: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball, amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
23: A la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
22: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cultura.

0: L'última estrena de l'edició d'enguany del Festival Grec de Barcelona és a càrrec de la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater i ha presentat en primícia a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, dues peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos. Ho ha seguit la Marta Vives.
1: La Tao Dance Theater prometia als espectadors una experiència sensorial i l'hem tinguda. Amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i precisos i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia, Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
2: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
1: I damunt l'escenari, dues coreografies amb títol numèric. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecten ones d'energia ondulant. A 17 pren com a punt de partida els sons i la música dels mateixos intèrprets que donen forma als moviments des del terra dels ballarins. Una experiència fascinant, la d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Ha estat l'espectacle final sota quatre gotes mal comptades que han caigut a Montjuïc d'una edició del Grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i qualitat i que ha permès constatar el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el Grec n'ha estat el millor aparador.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidís retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per incompliment de les bases i declarar-lo desert, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar-ne els drets. En declaracions a aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt baixes i que això pot afectar la seva carrera.
4: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
0: Soler també ha explicat que mai va actuar a l'esquena d'Òmnium, que va intentar negociar amb Pagès i que la resposta va ser molt negativa.
4: Quan vaig intentar posar-me en contacte amb ells, em va costar una mica. I al final, quan vaig aconseguir parlar amb algú, aquest algú va ser, bueno, va estar francament hostil, va ser una conversa molt desagradable, em va posar de volta i mitja, i quan jo els vaig dir, escolta'm, si jo truco de bona fe per intentar comprar-vos els drets d'edició. Anem a aconseguir un acord que sigui bo per a tothom. No van voler.
0: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per a l'obra guanyadora.
3: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
5: El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau. A l'inici de la segona part ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
6: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
5: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
6: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
5: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol al davanter del filial, Marcos Fernández.
7: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá. Intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
5: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de lliga.
8: It's a good test for the boys. It's like I said earlier in my interview, it's a...
9: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
8: We just want to be ready for that and, you know, have a good year this year.
5: I el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
10: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
5: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
11: Yeah, I talked with Hansi.
12: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré punt.
11: I'm a work hard and be there.
5: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
11: My favorite player, I'd say Neymar.
12: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
11: That's the reason I started to play football.
5: I més enllà del futbol, Iris Tió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas, a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
13: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
5: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.
14: Bon dia, són les 8. Després d'una jornada amb tensió als carrers, la nit ha estat tranquil·la a Ceuta i la gran majoria de migrants ja han estat retornats al Marroc. La crisi ha deixat oficialment 67 morts, però hi ha fonts que apunten que podrien superar el centenar. Donald Trump assegura que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Diu que s'han posat les bases d'un acord que preveu, entre altres mesures, la reobertura de l'estret d'Hormuz i posar fi a l'amenaça nuclear de Teheran. A Gaza, almenys 8 persones han mort aquesta matinada per atacs israelians a diverses poblacions. Divendres, els Estats Units van anunciar un acord que preveu el desarmament de Hamas i una retirada de l'exèrcit israelià de la franja, però Israel encara no s'hi ha pronunciat. Grècia està en alerta màxima pels incendis forestals que afecten especialment una zona costanera de 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França ja hi ha candidats col·locats a la línia de sortida per les presidencials de l'abril. L'Esquerra Alternativa, de la França Insubmisa i el centre-dreta macronista d'Horitzons han presentat batalla oberta contra l'extrema dreta de Marine Le Pen. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. És Rosalía, que ha actuat aquesta nit a Buenos Aires i ha demanat disculpes per haver repiulat un vídeo després de la final del Mundial, que es va considerar ofensiu a l'Argentina. L'han ovacionat quan ha dit que va cometre un error i que té molt d'efecte per aquest país.
3: Esports.
15: El Girona perd contra l'Arsenal anglès al trofeu Costa Brava per 1-4 a Montilivi. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. Iris Thió aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió i Denis González van ser segons a la prova de duet mixt lliure. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és per ara la millor jove i dotzena la general a 18 segons de la líder.
14: I tindrem un diumenge estable i assolellat fins a la tarda, amb ruixats i alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures seran similars o una mica més altes que ahir. Màximes entre els 31 i els 38 graus, les més altes a Ponent i molta, molta xafogor a prop del mar.
3: 3CAT Info.
14: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. Benvinguts, us informa Sara Riera.
3: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
14: Doncs comencem. Ceuta recupera progressivament la calma després d'una nova nit tranquil·la. La gran majoria dels migrants ja han estat retornats al Marroc. La crisi ha deixat almenys 67 morts. És una xifra oficial de víctimes, però hi ha altres fonts que apunten que podrien superar el centenar. Marxem ara fins a Ceuta. Allà hi tenim la nostra enviada especial de 3CAT Info, Cèlia Sarnadas. Bon dia.
16: Bon dia, Sara. Doncs aquí, des d'aquí marxen els vius, efectivament, però s'hi queden els morts. I alguns vius estan vius de miracle. Hem parlat amb l'Aimani, que té 35 anys, és una de les poques dones entre les desenes de migrants que ocupen els voltants del centre d'internament temporal de Ceuta, que, recordeu, està col·lapsat des de fa dies. L'Aimani vivia a Catalunya de forma irregular fins que la van expulsar i va deixar enrere els seus 3 fills, segons ens explica. Feia 15 anys que havia deixat el Marroc i de cop s'hi va trobar allà sense família. Un dia, d'aquesta setmana passada, li va arribar el rumor que es podia creuar la frontera sense obstacles. I va arribar a Fnidec. Des d'aquesta platja marroquina sortien desenes de persones a Ceuta.
17: Desde una vez que hemos llegado ahí, es una pena. Hay niños con la familia, madres con la familia. Pero se ha muerto una madre y la ha dejado un niño que tiene 6 meses. Y, sí, y yo, como estaba en la ventana y le he visto una mujer ahí, estaba muerta ahí encima del mar. Y nadie la ayudaba. Y cuando lo ven muerta, vienen corriendo para sacarla.
16: L'Aimani no sap nedar, però assegura que la van ajudar a creuar l'espigó del Tarajal.
17: Me dijeron que la puerta está abierta. No me dijeron para nadar. Cuando yo llegué, ahí era las 1:30 y así, me dijeron ya está cerrada la puerta. Y todo el mundo está nadando allí y yo ahí sola llorando en el mar. Me echa la policía, yo lloraba y yo de este momento no veo nada, solo veo mis hijos ahí frente, digo, voy a estar a la mía, voy a luchar, no sé nadar, nada. Y allí ha cogido una chica que tenía una colatura y yo le he dicho, por favor, tengo mis hijos ahí tirados allí, quiero llegar donde mis hijos llorando.
16: ¿Tenía un flotador?
17: Un flotador. Y yo he agarrado con ella y poco a poco me llegué hasta aquí.
16: Altres mirants amb qui he parlat aquests dies m'expliquen també que en algun moment d'aquelles hores crítiques de dijous a la nit, quan van entrar a Ceuta de cop 50.000 migrants, van pensar que s'ofegarien esclafats sota la marea humana. Però rere l'agitació social d'aquests dies, aquests morts han acabat quedant en segon pla.
14: Les dades són opaques, Cèlia, per això...
16: Sí, exacte. És a dir, el Ministeri de l'Interior ahir mateix comptabilitzava oficialment 67 víctimes mortals, però només ahir la Guàrdia Civil va recuperar 18 cadàvers del fons del mar. En total, els mitjans locals comptabilitzen prop d'un centenar de morts i ningú ha donat xifres de la banda marroquina. Els cadàvers ara s'estan guardant envoltats amb sudaris a l'Hospital Militar de Ceuta i s'han hagut d'ampliar les instal·lacions de refrigeració. També s'espera reforç forense de la península per identificar les víctimes i poder repatriar-les al Marroc. La Guàrdia Civil ja va advertir fa dies que molts d'aquests morts eren menors. Estem parlant, doncs, de la pitjor tragèdia migratòria que ha viscut mai Ceuta i, com a record macabre, encara hi ha desenes de xancletes que floten al mar just davant la platja del Tarajal.
14: Moltíssimes gràcies, Cèlia. Bon dia, fins ara.
16: Bon dia.
14: Doncs després d'aquesta fotografia excel·lent que ens feia la Cèlia Cernadas des del Tarajal, continuem amb el relat i vam poder parlar amb l'Òscar Camps. Ell és fundador i director de l'ONG Open Arms. Alertava, com deia la Cèlia també, que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti aquestes pròximes hores i lamentava que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat a aquesta situació. Són declaracions de Catalunya Ràdio.
18: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
14: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política. Marxem ara cap al Pròxim Orient. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Aquest acord inclouria l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz i al final també de l'amenaça nuclear, diu, del règim iranià. En un escrit aquesta matinada a les seves xarxes socials, Trump diu que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a la negociació i assegura que així li han demanat Teheran i també altres països de l'Orient Mitjà. A més, afegeix que Israel dona suport a aquesta decisió. Ara bé, tot i aquest gest de desescalada, el president nord-americà ha advertit que Washington manté totes les opcions sobre la taula, això ho diu sempre, i que continuen preparats per atacar si fracassen aquestes negociacions. Hores abans d'aquest anunci, les ambaixades dels Estats Units a l'Orient Mitjà havien demanat als seus ciutadans que abandonessin la regió i diversos mitjans nord-americans asseguraven que Washington tenia preparat un atac molt intens contra l'Iran per aquest mateix cap de setmana. Recordem que a mitjans de juny, Washington i Teheran van signar un principi d'acord per posar punt i final a aquesta guerra que va permetre reobrir durant uns dies l'estret. Preveia un període de 2 mesos per negociar un acord final, però des de llavors hi ha hagut atacs per part de les dues bandes. El juliol, Trump va donar per acabades directament les negociacions i l'Iran va tornar a bloquejar l'estret, que és, com sabeu, una via clau per al transport mundial de petroli. I d'una guerra a una altra, perquè Israel continua bombardejant Gaza, malgrat l'acord també anunciat divendres pels Estats Units que preveu un desarmament de Hamas i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Aquesta matinada, almenys 8 palestins han mort per bombes israelianes a diverses poblacions de Gaza. Segons la defensa civil palestina, han impactat contra habitatges civils de gent. Dissabte, l'exèrcit d'Israel també va matar 8 persones amb diversos atacs a la franja. Hamas ha signat l'acord per desarmar-se, anunciat per Washington, però posa com a condició una retirada gradual de les forces israelianes a Gaza, que ara ocupen el 70% del territori. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
14: Ara falten 5 minuts per arribar a un quart de nou. Alerta màxima a Grècia pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Portogermeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones d'aquest país, com ara Creta, l'illa de Paros i també el Peloponès. I a França, volíem dir, el curs que ve començarà amb el repte de les presidencials a l'abril i ja hi ha candidats, atenció, col·locats a la línia de sortida. Amb alguns espais encara per definir, els que ja han presentat batalla oberta són l'Esquerra Alternativa de la França Insubmisa i també el centredreta macronista d'Horitzons. Això, malgrat unes enquestes que insistentment donen la victòria a l'extrema dreta de Marine Le Pen. París, Isabel Galí.
19: Bon dia. Emmanuel Macron frenava aquest juliol els periodistes alemanys que ja veien Marine Le Pen com a presidenta de França.
20: Desconfieu dels sondejos. Si m'ho permeteu, conec molta gent que el juliol del 2016 ja estava elegida i no van ser els mateixos que ens van trobar al maig del 2017.
19: Una advertència sobre les anades i vingudes que fan els sondejos electorals a França. Els candidats que es postulen massa aviat a vegades surten de la carrera abans d'hora. Però els tres que ara mateix passarien a segona volta són Marine Le Pen, sempre favorita, Édouard Philippe, candidat del centre-dreta, i Jean-Luc Mélenchon, de l'Esquerra Alternativa. El líder de la França Insubmisa treballa per aparèixer com a menys radical que l'extrema dreta. Patrick Colbaquí és regidor insubmís a l'Ajuntament de l'Illa. El trobem al míting de Saint-Denis i ens diu que l'important és recuperar el vot obrer.
21: Hi va haver una altra esquerra que ens va trair i el que nosaltres volem amb el programa El Futur en Comú de la França Insubmisa és convèncer la gent que el regrupament nacional no és la bona via pels treballadors.
19: Pierre Alix, també regidor, però del centre-dreta filipista a Thionville, està convençut que Philippe pot acabar abraçant des de la socialdemocràcia fins a la dreta republicana.
21: Avui França està en un estat tal de feblesa, sobretot a nivell de finances, que cal algú que corregeixi el rumb. I no serà un populista d'extrema dreta o extrema esquerra qui podrà redreçar les finances de França.
19: Però voler ser president amb un programa de retallades i recuperant la reforma de les pensions no sembla la millor manera de convèncer una majoria de francesos. L'extrema dreta, a més, ja fa 2 anys que encapçala les enquestes. Sembla imbatible, malgrat el que digui el president.
14: Des d'avui, totes les empreses, administracions i organitzacions hauran d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És una de les noves obligacions de transparència previstes en el reglament de la IA de la Unió Europea que entra en vigor a partir d'avui. Es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i va ser creat a partir de l'escàndol provocat a finals del 2025 i començaments del 26 a la xarxa X, on es van viralitzar milers d'imatges sexuals actualitzades de dones reals manipulades amb IA, el que es coneix com a deepfake. És una normativa que s'anirà desplegant de manera progressiva i que obligarà, com dèiem, tots els proveïdors de sistemes d'IA com OpenAI o el ChatGPT, Anthropic com Cloud o Google amb Gemini a informar que un contingut específic s'ha creat fent servir intel·ligència artificial. De mica en mica anirà regulant els continguts com imatges, vídeos o àudios, la creació també de deepfakes sexuals o les eines que fan servir tècniques subliminals, manipuladores o enganyoses per classificar persones. També afectarà la recopilació massiva d'imatges d'internet per crear bases de dades facials i d'identificació biomètrica amb finalitats policials, o, per exemple, la difusió de textos sobre afers d'interès públic generats amb IA i sense revisió humana ni control editorial. En el cas de les xarxes socials, la responsabilitat de complir aquestes normes de transparència recaurà sobre qui crea i publica el contingut i no sobre la plataforma que l'allotja. Les infraccions en el compliment d'aquesta normativa podran comportar sancions, atenció, de fins a 15 milions d'euros o del 3% de la facturació anual mundial de l'empresa infractora.

0: És Rosalía, que ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica, ho recordareu, generada a les xarxes socials després de la final del Mundial de Futbol. L'artista catalana ha admès que va cometre un error enorme i ha volgut deixar clar que el seu afecte per l'Argentina es manté intacte. Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació dels prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa, on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
2: Yo ahí escroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal lo ocurrido.
1: Rosalía ha rebut aquí a l'Argentina en aquests darrers dies moltes crítiques i fins i tot periodistes destacats del país sud-americà han arribat a demanar la seva expulsió del país per anti-Argentina, aprofitant una nova normativa impulsada pel president argentí Javier Milei que permetrà fer fora els estrangers visitants que ataquin l'Argentina.
3: Que fue una de las que participó de la campaña anti-Argentina hablando pestes de nuestro país con un posteo. ¿No podrían aplicárselo a Rosalía? Ir al hotel donde está, señorita, venga. Usted escribió esto, gracias. Gracias por venir, váyase.
1: Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
4: Yo no la vengo a ver por la música, la verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
5: Quise de valor mi entrada, sí. Porque quiero que actúe, quiero verla, a ver qué hace el show. Estoy por el show.
6: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... Y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no... Para nada, dolerme para nada.
1: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
8: Matí de sol, matí estable, matí tranquil, però amb alguns intervals de núvols baixos cap a Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Igualment aquest matí serà assolellat, amb una mica de pols en suspensió, el cel una mica encalitjós, però igualment farà sol. Ja a la tarda es pot repetir algun ruixat o una tempesta cap al Pirineu i al Prepirineu. Aquestes pluges seran més probables a l'àrea del Pirineu Occidental, el Lleidatà, el Pallars, el Torregell, Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, també algun ruixat pot caure al Principat d'Andorra, a la Cerdanya, i les temperatures semblants o una mica més altes, màximes que s'estaran movent entre 31-37, amb algun valor de 38 cap a Ponent, on s'assoliran les xifres més elevades. I molta, molta xafogó cap a la costa i al prelitoral, tal com ha passat aquesta nit i aquest vespre, amb un ambient molt humit, molta xafogó pesada. Bé, demà sembla que a la tarda arribarà una línia de ruixats i de tempestes que pot ser més extensa i que entraria per les comarques de Lleida, Tarragona, Pirineu, demà a la tarda, i després també aquests ruixats podrien arribar a la Catalunya central i a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts, un quart de 9, 13 persones han mort en un accident d'avioneta al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes, 2 de nacionalitat espanyola, 7 italians i 2 alemanys, i també han mort els 2 tripulants de l'aparell que eren de nacionalitat peruana. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, que és una de les principals, un dels principals atractius turístics del sud d'aquest país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport i s'ha cremat. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i investiguen les causes d'aquest accident. Divendres s'havien hagut de suspendre els vols en aquesta zona per forts vents i també per una tempesta de sorra. I mentrestant, un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat, atenció, un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. A més, les investigadores d'aquest estudi han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. És un reportatge que ens ha fet la Montse Mir amb el muntatge de Marçal Turó.
9: El limfoma folicular és un tipus de càncer del sistema limfàtic, que és el més freqüent dels de creixement lent i, tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint hi ha recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3CAT Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
10: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a estratificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
9: A més, l'equip va plantejar una nova estratègia terapèutica que millora un tractament existent i que modifica els glòbuls blancs del pacient per reconèixer i destruir cèl·lules canceroses. L'equip investigador apunta que això podria beneficiar també pacients amb altres linfomes agressius.
10: Hem millorat una teràpia que ja existia, que és el CAT-CD19, incloent aquesta nova proteïna. I després l'hem provat en el linfoma folicular, que diguem-ne, hem començat la descoberta, i després hem ampliat els altres linfomes més agressius i també hem demostrat la superioritat.
9: Els resultats de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3CAT, demostren que aquesta doble diana és una estratègia viable i de gran potencial terapèutic, com destaca Patricia Pérez Galán.
10: El que hem demostrat és que aquesta doble diana ens permet controlar millor el tumor i, a més, ens permet allargar, no?, el temps lliure d'enfermetat, i això l'hem provat en models preclínics de ratolins i també en servir models de cèl·lules de pacients.
9: Ara el que falta és el desenvolupament clínic de la nova teràpia. A partir d'ara cal intentar completar els estudis de seguretat, optimitzar-ne la fabricació i començar la preparació del dossier de presentació a les autoritats reguladores per demanar l'autorització d'un assaig clínic. Els resultats de l'estudi s'han publicat a la revista Blood, dedicada a la investigació de malalties de la sang i de gran prestigi internacional.
0: Continuem amb més qüestions. La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de deu a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Anem cap allà, don Josep Almirall.
11: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular, amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc Terrós, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
12: Mostly I talked up the Scatino bust out. Nothing federal there to link you, Tony. They need serial numbers.
0: És l'actor Vincent Pastore, que ha mort. És l'actor que va interpretar Salvatore Big Pussy, bon pensiero, a Los Soprano. Tenia 80 anys. El seu personatge, ho recordareu segurament, va protagonitzar una de les morts més recordades d'aquesta sèrie ara fa més de dues dècades. Segons han informat diversos mitjans nord-americans, Pastore va ser trobat mort dissabte al seu domicili del Bronx, després que un veí alertés les autoritats que no en tenia notícies des de feia dies. Les circumstàncies de la mort s'estan investigant i de moment no se n'han fet públiques les causes. Tot i una llarga trajectòria interpretant personatges vinculats al món de la màfia, Pastore va assolir la fama internacional gràcies al seu paper a Los Soprano, on donava vida a un dels col·laboradors més pròxims a Tony Soprano.
7: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
13: Bon dia. El Girona va perdre ahir al vespre contra l'Arsenal anglès al trofeu Costa Brava, 1-4 a Montilivi. Havertz, Solis, Daumann i Gabriel Jesús van marcar pels anglesos, mentre Carnau va fer el gol dels gironins a l'inici de la segona part d'una rematada de cap a la sortida d'un córner. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central dels gironins, David López, renovat recentment per una temporada, analitzava la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
14: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
13: El jugador barceloní va assenyalar la necessitat de nous reforços i reconeixia que l'equip va curt de centrals.
14: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
13: El pròxim partit del Girona serà divendres contra el Sabadell, un equip arlequinat que també va jugar aquest dissabte i va empatar 0-0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans dels vallesans va jugar l'Espanyol, que també va empatar 3-3 contra el Middlesbrough. En el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra, van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït després del quart d'hora de joc per un cop al genoll. El davanter perico del filial, Marcos Fernández, autor del primer gol, valorava així el seu estat de forma.
15: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
13: I el britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la liga.
16: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
17: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
13: A la Lliga femenina, el Badalona Women va perdre 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines, que es va jugar a porta tancada a Peralada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera basca, que ve de la Reial, Mirari Uria.
18: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
7: 3CAT Info.
13: I seguim amb futbol. Ahir va arribar a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu, Deco, per continuar treballant, junt amb Hansi Flick, en la confecció de la plantilla per la pròxima temporada. Ahir també vam sentir Jesse Bissibu, per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga, de 18 anys, va fer ahir el seu primer entrenament. Escoltem Bissibu sobre la figura de Hansi Flick.
19: Yeah, I talked with Hansi.
20: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
19: I'm a work hard and be there.
13: Un Bissibu que té com a referència un exjugador del Barça.
19: My favorite player, I'd say Neymar.
20: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
19: That's the reason I started to play football.
13: Iris Thió va aconseguir ahir dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilou Lluís van acabar segones a la prova duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González van ser segons a la prova de duet mixta, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
21: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
13: També ahir es va disputar la primera etapa del Tour de França femení, amb inici final a Lausana, a Suïssa. La victòria va ser per la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, van aguantar tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda 18 segons de la guanyadora i és dotzena a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb tres ports i tres de categoria, tres de tercera categoria i dos de quarta.

Ara són 8:45 del matí. Us estem explicant que després d'una jornada amb tensió als carrers, la nit ha estat tranquil·la a Ceuta i la gran majoria de migrants han estat retornats al Marroc. La crisi ha deixat oficialment 67 morts, però hi ha fonts que apunten que podrien superar el centenar. Donald Trump, que assegura que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions, diu que s'han posat les bases ara d'un acord que preveu, entre altres mesures, la reobertura de l'estret d'Hormuz i posar fi també a l'amenaça nuclear de Teheran. I aquesta matinada ens ha deixat almenys 8 persones mortes per atacs israelians a diverses poblacions de Gaza. Divendres, els Estats Units van anunciar un acord

0: municipis com a mínim en risc extrem d'incendi. També es reobrirà l'accés a diversos espais naturals. Les poblacions en perill extrem avui són de 10 comarques: a l'Urgell, Anoia, Bages, Noguera, Pallars, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i la Terra Alta.
1: Esports. El Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi el trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. Iris Thió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió i Denis González van ser segons a la prova de duet mixt lliure.
0: I tindrem un diumenge estable, assolellat fins a la tarda, amb ruixats i alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures seran similars o una mica més altes que ahir, màximes entre els 31 i els 38 graus, les més altes com darrerament a Ponent, i molta, molta xafogor a prop del mar. Doncs vinga, som-hi, ara passen 2 minuts a 2:15 del matí. Ceuta recupera progressivament la calma després d'una nova nit tranquil·la. La gran majoria dels migrants ja han estat retornats al Marroc. Aquesta crisi ha deixat com a mínim 67 morts. És una xifra oficial de víctimes, però hi ha altres fonts que apunten que podria superar el centenar. Enviada especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Cernades.
2: Marxen els vius, però es queden els morts, i alguns vius estan vius de miracle. La Imani, de 35 anys, és una de les poques dones, entre les desenes de migrants, que ocupen els voltants del centre d'internament temporal de Ceuta, que està col·lapsat des de fa dies. La Imani vivia a Catalunya de forma irregular fins que la van expulsar i va deixar enrere els seus 3 fills, ens explica. Feia 15 anys que havia deixat el Marroc i de cop s'hi va trobar allà sense família. Un dia, aquesta setmana, li va arribar el rumor que es podia creuar la frontera amb Espanya sense obstacles. I va arribar a Fnidec. Des d'aquesta platja marroquina sortien desenes de persones a Ceuta.
3: Des de una vez que hemos llegado ahí, es una pena. Hay niños con la familia, madres con la familia. Se ha muerto una madre y la ha dejado un niño que tiene 6 meses. Y, sí, yo, como estaba en la mitad y le he visto una mujer, ahí estaba muerta, ahí encima del mar. Y nadie la ayudaba. Y cuando lo ven muerta, vienen corriendo para sacarla.
2: La Imani no sap nedar, però assegura que la van ajudar a creuar l'espigó del Tarajal.
3: Me dijeron que la puerta está abierta. No me dijeron para nadar. Cuando yo llegué, ahí era las 1:30 y así, me dijeron ya está cerrada la puerta. Y todo el mundo está nadando allí y yo ahí sola llorando en el mar. Me echa la policía, yo lloraba y yo de este momento no veo nada. Solo veo mis hijos ahí, frente. Digo, voy a estar la mía, voy a luchar. No sé nadar, nada, nada, nada. Y allí ha cogido una chica que tenía una colatura y yo le he dicho, por favor, tengo mis hijos ahí tirados allí, quiero llegar donde mis hijos, llorando.
2: ¿Tenía un flotador?
3: Un flotador. Y yo agarrado con ella y poco a poco me llegué hasta aquí.
2: Altres migrants amb qui he parlat aquests dies m'expliquen també que en algun moment d'aquelles hores crítiques, dijous a la nit, quan van entrar a Ceuta de cop 50.000 migrants, van pensar que s'ofegarien esclafats sota la marea humana. Rere l'agitació social d'aquests dies, però, els morts han quedat en segon pla i les xifres no estan clares. El Ministeri de l'Interior comptabilitza oficialment 67 víctimes mortals, però només ahir la Guàrdia Civil va recuperar 18 cadàvers del fons del mar. En total, els mitjans locals comptabilitzen com a mínim prop d'un centenar de víctimes, i ningú ha donat xifres de la banda marroquina. Els cadàvers es guarden envoltats en sudaris a l'Hospital Militar de Ceuta i s'han ampliat les instal·lacions de refrigeració. També s'espera reforç forense per identificar les víctimes i repatriar-les al Marroc. La Guàrdia Civil ja va advertir fa dies que molts dels morts eren menors. És la pitjor tragèdia migratòria que ha viscut mai Ceuta i, com un record macabre, desenes de xancletes floten encara al mar just davant la platja del Tarajal.
0: Doncs, mentrestant, Melilla, que ha anat reobrint gradualment la seva frontera també amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada, òbviament, ha estat menor que Ceuta. Ahir ja es va permetre la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
4: La pressió migratòria ha bajado ahora mismo y eso, bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: Divendres, 19 persones van entrar a Melilla nedant i no se les va poder retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en la frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi van entrar caminant i també els van retornar al

0: Marroc, en aquest cas.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran després de rebre, segons diu, una petició de Teheran i d'altres països de l'Orient Mitjà perquè es doni marge a la negociació. En un missatge que ha publicat a la seva xarxa social, Trump assegura que vol donar una oportunitat a un acord que inclouria la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz, que ja sabeu que és una via clau pel transport mundial de petroli i que posaria fi a l'amenaça nuclear iraniana. També assegura que Israel dona suport a aquesta decisió i ha fet una crida a totes les parts perquè arribin a un pacte com més aviat millor. Tot i aquest gest d'aparent desescalada, Trump ha advertit que Washington manté totes les opcions sobre la taula i ha remarcat que els Estats Units continuen preparats per atacar l'Iran si les negociacions fracassen. I a tot això, Rússia, que ha atacat amb drons a 300 benzineres ucraïneses durant aquests mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les seves refineries de petroli que estan provocant desabastiment i moltes cues entre la població. Els atacs de revenja, per tant, contra les benzineres tallen el subministrament i també estan provocant el pànic entre la gent, com explica aquest policia ucraïnès que és víctima d'un dron.
2: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Justament Ucraïna va bombardejar un vaixell de càrrega i també tres refineries de petroli russes i Moscou va atacar doncs, dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. Unes hores abans, almenys una desena de persones havien mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils. I abans us ho destacàvem, els fàrmacs contra l'obesitat, com per exemple l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Ho conclou ara un estudi europeu que s'ha fet en participació catalana, publicat recentment també a la revista The Lancet. Ens ho explica la Maria Guixà.
3: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CAT Info.
4: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
3: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
4: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que serien, no?, els organismes que regulen polítiques de salut, no?, i els metges, que no passa el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
3: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta, més, d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
4: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i, en aquest cas, potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs el millor són famílies que no hi poden tindre accés. No? I en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
3: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.

0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí. Alerta màxima a Grècia pels incendis forestals, especialment en una zona costanera a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. Aquest foc ha arrasat ja prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius estan lluitant contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora, que durant hores han impedit que poguessin actuar els hidroavions. Els incendis també estan afectant altres zones del país, com ara Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. I aquí a casa nostra, Catalunya, avui baixa a 52 el nombre de municipis que estan en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. Continuen, això sí, les restriccions a la Baronia de Rialp, al Montsec de Rúbies, al Montsec d'Ares i a la Ribera Salada. Aquestes poblacions en perill extrem són de 10 comarques, parlem de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. I hi ha, com sempre, també doncs, uns 222, en aquest cas, municipis més que estan en risc alt d'incendi. Mentrestant, els bombers continuen treballant perquè el foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidó, el riu Noguera Ribagorçana i també totes les zones de pastura que són properes a la Vall de Boí. És un foc que es va revifar ahir al migdia i que ha afectat ja una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i també que els agents rurals doncs, estan treballant ara amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. Una masia d'Osona s'ha convertit aquests dies en un espai de creació compartida entre artistes i criatures. La iniciativa és de la cooperativa Cardan Cultura, que ha posat en marxa a Can Grau, a les Masies de Roda, una residència artística en què participen doncs, tant les mares com els seus fills. Adrià Clotet.
1: Aquest és el segon any que es fan aquestes residències amb creació inclusiva. La primera experiència es va centrar en residències literàries i ara inclou també les arts escèniques. En total reuneix 8 adults, tots són dones, i una desena d'infants. I està pensada perquè puguin treballar sense haver de renunciar a la vida familiar. Roser Montaner, coordinadora de Cardan Cultura, explica d'on neix la iniciativa.
2: Neix perquè tant la Mar com jo ens adonem de que si nosaltres volguéssim fer una residència, pel moment vital en el qual vivim ara mateix, no podríem fer-ho. I llavors vam dir, nosaltres hem de poder fer alguna cosa, tenim un espai de residència, hem de poder oferir alguna cosa que permeti que convisquin els dos mons.
1: Montaner defensa la creació d'aquests espais.
2: És necessari que això existeixi. I no passa que les dones, sobretot, durant uns anys, no poden accedir a aquests espais. Llavors sembla que les dones no puguin crear, i això no és veritat, no? Hem d'oferir els espais.
1: En aquesta edició hi participen les escriptores Bel Olid, Helena Crespi, Marina López i Níbola Ullà, a més de la companyia teatral Que no salga d'aquí. I al mateix temps, els infants també fan activitats creatives pensades per ells. Bel Olid explica l'experiència que ha tingut el seu fill.
3: El meu fill havia tingut una experiència bastant negativa amb el tema de l'expressió plàstica. Llavors ell tenia una sensació de fracàs en això i ha sigut molt sanador poder estar aquí amb la Givet i que la Givet li hagi obert la porta a una altra mena d'enfrontar-se, no?, amb aquesta expressió creativa, una manera de disfrutar el procés i crec que ha estat realment molt, molt, molt positiu per ell, ho ha disfrutat.
1: Les participants coincideixen que la iniciativa els ha estat molt útil per avançar en els seus projectes i en destaquen, sobretot, l'intercanvi creatiu i humà que s'hi ha generat.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
4: El dia ha començat amb molta tranquil·litat, amb el cel serè, només amb alguns intervals de núvols en alguns sectors de la costa de Tarragona i també en punts de Barcelona. Però bé, és una jornada, un matí de diumenge, tranquil, estable, així a fogó, sobretot a prop del mar, com aquesta nit passada, que ha estat realment molt humida a prop del mar. I a la tarda hi haurà algun ruixat, alguna tempesta cap al Pirineu i al Prepirineu. Serà més probable el sector occidental, cap al Lleidatà, amb algun ruixat, alguna tempesta, cap a l'Aran, al Turgell, Pallars, Alta Ribagorça, també a Príncipe d'Andorra, la Cerdanya. Aquí hi haurà més possibilitats de ruixats o algunes tempestes més que al Pirineu Oriental, on ahir es van prodigar més i van caure fins a 40 litres en alguns indrets, per exemple, a Gombrèn, també al voltant dels 40, a Molló. Bé, una situació també marcada per la calor. Avui la temperatura serà semblant a la d'ahir o un pèl més alta, moltes xifres entre 31 i 38, amb molta humitat a prop del mar, amb molta xafogor. I demà dilluns a la tarda apuntem una línia d'inestabilitat que arribarà procedent de l'Aragó i que portarà ruixats i tempestes a comarques de Lleida i Tarragona, i després també poden arribar algunes a altres punts de l'interior del país.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Barcelona ens trasllada aquest estiu a una galàxia molt llunyana. Casa Cupra, Raval, ha inaugurat aquesta setmana l'exposició Rebels Beyond the Galaxy, dedicada a l'univers de Star Wars. Es pot visitar amb accés gratuït fins al 22 de setembre. Clàudia Roses.
6: L'exposició reuneix una de les col·leccions privades més completes d'Espanya, amb peces exclusives com un fragment original de l'estrella de la mort de la pel·lícula del 1977, un vestit original d'un soldat rebel o una màscara de producció d'un Ewok del Retorn del Jedi, restaurada per l'especialista en accessoris de cinema Tom Spina. Es calcula que el preu en global de l'exposició arribaria als 200.000 euros. El comissari és Alfredo Callés, col·leccionista i fan de la saga des de fa dècades.
7: És una col·lecció bastante homogènia i entonces també perquè a mi me gustan más les primeres pel·lícules que cronológicamente no son así, pero bueno, en el orden de salida, que son el episodio 4, 5 y 6, lo que nosotros siempre hemos llamado las galaxias, ahora se llama Star Wars, y es de lo que más tengo. Disney y Lucasfilm es que no paran de sacar películas, no puedes seguir el ritmo. Hay varias exposiciones actualmente, España. Bueno, coleccionistas mejores que yo, hay muchos seguro. Que lo quieran sacar de su casa, menos, porque además siempre durante el transporte, el montaje, se rompen cosas.
6: La proposta arriba amb el lema d'un fan per a fans i barreja figures a mida real, peces de rodatge, diorames i autògrafs d'actors i especialistes. Els seguidors ja han començat a acostar-s'hi. Abans de les 9, Rafael García ja esperava que obrissin la porta per tenir l'exposició per a ell sol, com a mínim durant uns minuts.
8: Pues la veritat és que ha sigut una passada. Vaig dir, va, a primera hora i després ja el que sigui. Però és que si no vens a primera hora no pots fer fotos, perquè n'hi ha molta gent i, bueno, és impossible, però m'ha agradat molt.
9: De tenir-la aquí tan a prop de casa i es pot veure gratis, això està molt bé per la gent i pels nens petitets i tot.
6: Podreu descobrir tot l'univers d'aquests rebels més enllà de la galàxia de dilluns a dissabte de 9 del matí a 8 del vespre.
0: I a Copenhagen, el restaurant Noma, declarat 5 vegades el millor establiment gastronòmic del món, amb 3 estrelles Michelin, reobre després de 3 anys tancat arran d'un escàndol per maltractament dels treballadors. El seu fundador i xef estrella, René Redzepi, va haver de dimitir per assetjament físic i psicològic al personal enmig d'un clima d'exigència abusiva. Ara aquest restaurant, el Noma, engega una nova etapa a la capital danesa sota el comandament del xef Pablo Soto, amb un menú de 600 euros per persona, begudes a banda i, això sí, amb uns protocols de treball que garanteixen el benestar dels seus empleats.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Vilaplana, al Baix Camp, va acollir ahir al vespre la 18a edició del Mozart. És un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que aquest any ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
10: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
11: I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
10: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.

0: És Rosalía, que ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica generada a les xarxes socials després de la final del Mundial de Futbol. L'artista catalana ha admès que va cometre un error enorme, ha dit, i ha volgut deixar clar també que el seu afecte per l'Argentina es manté intacte. Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació dels prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena. Ho ha seguit el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca.
1: Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa, on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
2: Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal ocurrido.
1: Rosalía ha rebut aquí a l'Argentina en aquests darrers dies moltes crítiques i fins i tot periodistes destacats del país sud-americà han arribat a demanar la seva expulsió del país per anti-Argentina, aprofitant una nova normativa impulsada pel president argentí Javier Milei que permetrà fer fora els estrangers visitants que ataquin l'Argentina.
3: Que fue una de las que participó de la campaña anti-Argentina hablando pestes de nuestro país con un posteo. ¿No podrían aplicárselo a Rosalía? Ir al hotel donde está, señorita, venga. Usted escribió esto, gracias. Gracias por venir, váyase.
1: Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
4: Yo la vengo a ver por la música, la verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
5: Quise de valor mi entrada, sí. Porque quiero que actúe, quiero verla, a ver qué hace el show. Estoy por el show.
6: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... Y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no... Para nada, dolerme para nada.
1: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.
0: Esports. Amb el Pau Dax, bon dia.
7: Bon dia. El Girona va perdre ahir al vespre contra l'Arsenal anglès al trofeu Costa Brava, 1-4 a Montilivi. Havert, Solis, Daumann i Gabriel Jesús van marcar pels anglesos, mentre Carnau va fer el gol dels gironins a l'inici de la segona part d'una rematada de cap a la sortida d'un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. Els centrals dels gironins, David López, renovat recentment per una temporada, analitzava la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
8: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats i... I bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
7: El jugador barceloní va assenyalar la necessitat de nous reforços i reconeixia que l'equip va curt de centrals.
8: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, que estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
7: El pròxim partit del Girona serà divendres contra el Sabadell, un equip arlequinat que també va jugar aquest dissabte i va empatar 0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans dels vallesans va jugar l'Espanyol, que també va empatar 3-3 contra el Middlesbrough. En el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra, van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït després que el quart d'hora de joc patís un cop al genoll. El davanter perico del filial, Marcos Fernández, autor del primer gol, valorava així el seu estat de forma.
9: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
7: El britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la Lliga.
10: És un bon test per als nois. És, like I said earlier in my interview, it's a...
11: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
7: A la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines, que es va jugar a porta tancada a Peralada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera basca que ve de la Reial Societat, Mirari Uria.
12: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
13: 3CAT Info.
7: I ahir va arribar a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu, Deco, per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per la pròxima temporada. I ahir també vam sentir Jesse Bissibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga, de 18 anys, va fer ahir el seu primer entrenament. Són declaracions de Bissibu sobre la figura de Flick.
14: Yeah, I talked with Hansi.
15: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Soc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
14: I'm a work hard and be there.
7: Un Bissibu que té com a referència un exjugador del Barça.
14: My favorite player, I'd say Neymar.
15: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
14: That's the reason I started to play football.
7: Iris Thió va aconseguir ahir dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denise González van ser segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
16: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
7: També ahir es va disputar la primera etapa del Tour de França femení, amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria va ser per la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, van aguantar tota l'etapa amb el gran grup. Blasi va acabar l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Avui, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot nord-americà Taimi Allen, de 26 anys. Allen ve del PAOK grec i signa per una temporada. I en tennis, Rafa Hodder disputarà avui al vespre la final de l'obert de Washington contra l'estatunidenc Taylor Fritz, desè del món al rànquing ATP. Hodder va derrotar ahir el xilè Alejandro Tabiló per 6-7, 6-4 i 6-4, mentre que Fritz es va desfer abans del seu compatriota Brandon Nakashima per 6-3, 3-6 i 6-3. I acabem encara amb un últim apunt en bàsquet. La Federació Francesa de Bàsquet rebutja les apel·lacions del Mònaco i això vol dir que el club monegasc, vigent campió de França, no podrà participar en cap de les dues primeres categories de bàsquet francès. El Mònaco tampoc jugarà a l'Eurolliga després de ser butxí del Barça als play-offs.

0: i Domènec Subirà.
1: És diumenge 2 d'agost. Bon dia, Domènec.
2: Bon dia, Núria.
1: Un dia en què tornarem a mirar a Ceuta. On s'han escalfat els ànims en les últimes hores amb l'arribada d'alguns agitadors d'extrema dreta, tot i que els veïns van impedir la manifestació ultra que pretenien fer a la ciutat.
2: Tot plegat mentre la xifra oficial de morts per la crisi migratòria frega els 70, però algunes fonts apunten que la ciutat prepara instal·lacions per acollir més d'un centenar de cossos. Mentrestant, la Guàrdia Civil encara treballa per recuperar els cadàvers del fons del mar. De seguida conversarem amb Ramsès Mohamed Azumic, membre de l'associació Elín de Ceuta, que ajuda els migrants que arriben a la frontera, i també ho farem amb Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, que porta anys treballant, entre altres tasques, en la localització de migrants desapareguts.
1: Un diumenge en què ens llevem amb un nou missatge de Donald Trump, que assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran que inclouria l'obertura completa immediata de l'estret d'Hormuz i el final de l'amenaça nuclear del règim iranià. I amb la notícia, trista notícia, que dos espanyols, 7 italians i 2 alemanys han mort en les últimes hores en un accident d'avioneta al Perú. Segons la policia peruana, no hi ha hagut cap supervivent. I aquesta matinada, aquesta passada nit nostra, a Rosalía s'ha redimit davant dels seus fans argentins.
2: Després de la polseguera que va aixecar un vídeo que va compartir després que Espanya guanyés el Mundial i que va ofendre els aficionats argentins, aquesta nit s'han reconciliat en el primer concert de la catalana, el primer de 4, a Buenos Aires.
1: I avui, el Tot es pot parlar, també parlarem de l'Ozempic per saber quines prevencions cal tenir davant d'aquest medicament que s'ha popularitzat per aprimar-se. Ho farem amb la Mònica Bulló, autora d'un estudi publicat a The Lancet, que adverteix que cal seguiment nutricional, físic, però també psicològic si es pren aquest medicament.
2: I a la segona hora del Tot es pot parlar ens endinsarem en els canvis que avui entren en vigor a la Unió Europea pel que fa a la normativa de la intel·ligència artificial, la IA. A partir d'ara, és obligatori identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. En parlarem a partir de les 10 amb l'Eva Faustino, advocada especialitzada en propietat intel·lectual.
1: De seguida ampliem tota aquesta informació, però abans ens aturem a Girona perquè tenim curiositat per saber de què s'ha parlat aquesta setmana al bar Nelson del centre de la ciutat.
3: Que si hi ha poca gent al carrer, que no hi ha casalets, no hi ha mainada, no funciona gaire tot, hi ha aparcament, escombraries fora, tot una mala gestió. També es parla de la calor, de que un no ha dormit bé, que ha engegat l'aire condicionat a primera hora, que no l'ha deixat de desconnectar.
4: La gent està a la costa ara. Jo faré el mateix, si no treballeu.
3: Els avis, que hi ha algun que em passa més calor que l'altre, que un està fotut, que un s'ha constipat amb els aires acondicionats.
4: El problema és del foc. La gent està preocupada. N'hi ha morts, cotxes cremats. El calor aquest any ha afectat molta gent. I a nosaltres també.
3: Se parla d'Enredados, la pel·lícula que estan rodant, que estan ara cap a la catedral, i lo de la nena aquesta que anava en bicicleta i se la van endur per davant. Hi ha hagut una sentència, que són 2 anys i poc. La gent i la família estan molt decebuts i el dimecres varen fer una protesta davant dels jutjats. Ai, bueno, i no estan d'acord, no. Jo tampoc estaria d'acord.
2: Quan passen 4 minuts de les 9, volem fer un cop d'ull a la previsió meteorològica. Enric Agut, bon dia.
5: Hola, bon dia, com anem?
2: Bé, això ens ho diràs tu, si anirem a millor o no amb aquest inici d'agost.
5: Doncs mira, avui el que tindrem és un matí tranquil. Sí que hi ha alguns núvols que poden fer la guitza als banyistes, sobretot a l'àrea de la costa de les Terres de l'Ebre, cap al Camp de Tarragona. S'han d'anar trencant, però encara els costarà. També alguns intervals de núvols cap a comarques de la Costa Brava, de Barcelona, però bé, matí en general de sol. I a la tarda es pot repetir algun ruixat cap als Pallars, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, el Principat d'Andorra, la Cerdanya. Ahir vam tenir, déu-n'hi-do, les tempestes que es van produir a la tarda, especialment cap a l'àrea del Ripollès, Berguedà van caure 42 litres a Castellar de Nuc, a Gombrèn també 42, a Molló 40, va ploure més en un dia que en tot el mes de juliol, i avui la temperatura serà doncs, semblant a la d'ahir o un pèl més alta, és a dir, que moltes xifres entre 31, 37, on pugin més, 38 o 39 cap a Ponent, a Pla de Lleida, molta xafogó. Aquesta nit està realment molt humida, molt pesada, en molts indrets del país, no només de la costa, i avui, doncs, normalment cap al litoral, però al litoral la xafogó serà ben present al llarg del dia. I la setmana entrant, demà a la tarda, pot passar una línia de ruixats i de tempestes per comarques de Lleida i Tarragona, després poden arribar altres sectors d'interior, i sembla que la temperatura vol baixar, es pot notar més a baixada dijous i divendres, quan no es normalitzaran, però ens aproparem a valors una mica més normals.
2: Molt bé, doncs ja estem preparats per l'aixafagó d'avui. Veurem si, com deies tu, si es nota aquesta baixada aquesta setmana que ve. Gràcies, Enric. Bon dia.
5: Bon dia.
1: 9 i 5.
0: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar. The collapse of everything.
6: Ceuta no tiene normalidad y nunca la tendrá si no expulsamos inmediatamente a los 65.000 ilegales que han entrado ilegalmente.
7: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas. Es imposible.
8: No, no hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
9: Que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos.
10: Ceuta no ha logrado la normalidad. Que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta
9: este rey
10: hay...
9: cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera?

0: És el vídeo que va publicar a les xarxes la influencer Mia Khalifa després de la victòria d'Espanya contra l'Argentina al Mundial. El vídeo tenia un missatge sobreimprès que deia com sona la vida ara que les perles, referint-se a la selecció argentina, han estat derrotades. Rosalía ho va republicar i es va crear aleshores una d'aquestes polèmiques de les xarxes. Rosalía s'ha redimit, això sí, aquesta nit a Buenos Aires, i els fans l'han rebut amb una llarga ovació.
1: Ho ha seguit el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca. Bon dia.
2: Bon dia. Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
3: Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal ocurrido.
2: Rosalía ha rebut aquí a l'Argentina en aquests darrers dies moltes crítiques i fins i tot periodistes destacats del país sud-americà han arribat a demanar la seva expulsió del país per anti-Argentina, aprofitant una nova normativa impulsada pel president argentí Javier Milei. Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
4: Yo la vengo a ver por la música. La verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
5: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no... para nada, dolerme para nada.
2: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.

0: escàndol provocat a finals del 2025 i començaments del 2026 a la xarxa X, on, si ho recordeu, es van viralitzar milers d'imatges sexualitzades de dones reals, però manipulades amb intel·ligència artificial, el que es coneix com a deepfake.
1: És una normativa que s'anirà desplegant de manera progressiva i que obligarà tots els proveïdors de sistemes d'IA com OpenAI amb el ChatGPT, Anthropic amb Claude o Google amb Gemini a informar que un contingut específic s'ha creat fent servir intel·ligència artificial. De mica en mica anirà regulant els continguts amb imatges, vídeos o àudios, la creació de deepfakes sexuals o les eines que fan servir tècniques subliminals, manipuladores o enganyoses per classificar persones.
0: A partir de les 10, justament avui, ampliarem aquest tema, específicament sobre com s'ha d'etiquetar la música feta amb IA. I ho farem amb l'Eva Faustino, que és advocada especialitzada en propietat intel·lectual i, a més a més, és directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, l'entitat que aplega les productores i discogràfiques del país.
1: I ara anem amb un tema que qui més qui menys n'ha sentit parlar, és l'Ozempic, aquest medicament que, tot i que d'entrada està dissenyat per les persones amb diabetis, des de fa un temps s'està utilitzant gairebé miraculosament per perdre pes i no precisament només per les persones amb obesitat. Tots hem vist algunes d'aquestes celebritats, aquí els ha canviat el cos i la cara, fins i tot l'expressió, i són molts els interrogants al voltant de l'Ozempic. Doncs bé, segons un estudi europeu recent amb participació catalana publicat a The Lancet, l'administració d'aquest fàrmac ha d'anar acompanyat d'atenció nutricional, física, però també psicològica. Ens acompanya aquesta hora la Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Mònica, l'Ozempic és una moda, això és així, però no sé si també és un problema de salut pública, és a dir, s'utilitza correctament per part de tothom qui el pren?
2: Bé, jo diria que l'Ozempic és un fàrmac que, si voleu, s'ha ficat de moda. Òbviament, no? que l'Ozempic sigui aquesta moda i respon realment a un criteri clínic. És a dir, l'Ozempic i altres fàrmacs basats en les incretines, perquè no és l'únic que tenim al mercat, funciona i funciona bé. Funciona molt bé, podríem dir, comparat amb el que teníem fins ara en el mercat, en fàrmacs previs, però òbviament s'ha de prendre sota prescripció mèdica i a més hi ha d'haver un seguiment adequat d'aquestes persones. Per tant, és un fàrmac molt útil per les persones que viuen amb obesitat, però és un fàrmac que òbviament no és apte per tothom.
1: Clar, ara ho deies, l'Ozempic està pensat per les persones amb obesitat, amb problemes reals per perdre pes, però també veiem molts personatges públics amb cossos molt normatius que de vegades freguen una imatge no saludable i la meva pregunta és si s'ha normalitzat un medicament que realment potser no és per tothom.
2: Bé, com et deia, exacte, és un medicament que no és per tothom i des de la part clínica, la part científica, ho veiem com a tal. Aquí el problema el tenim quan pot arribar a ser relativament senzill, depenent en quins països o depenent amb quins poders, diguéssim, capacitats econòmiques, poder-lo obtindre. No és això només, això no només passa en aquest fàrmac, però és cert que tenint en compte la prevalència i l'incidència que tenim amb l'obesitat i les connotacions, a vegades, doncs, socials, que aquesta patologia doncs porta, clar, qualsevol fàrmac que redueixi el pes corporal doncs, porta, a vegades, no, que erròniament s'utilitzin persones, com bé deies, que tenen un normopès o que, diguéssim, no tenen aquesta patologia.
1: I la pèrdua de pes corporal de vegades no només és greix, sinó que també pot portar a perdre massa muscular, que això va en contra de tot el que ens diuen que està bé, que s'ha de fer exercici de pes, que s'ha de tenir massa muscular. Com es preveu això?
2: Exacte, justament aquesta és una de les idees d'aquest consens que hem publicat conjuntament amb la Federació Europea de Dietistes i també crec que és important remarcar que hi ha participat la Coalició Europea de Persones que Viuen amb Obesitat. És a dir, que és un consens centrat en la persona que realment pateix aquesta patologia. No? Justament, com bé deies, quan hi ha una pèrdua de pes, no només es perd greix, que és el que en principi tothom voldria, sinó que hi ha una pèrdua de massa muscular. I no oblidem que també afecta el metabolisme ossi, per tant, a l'estructura i a la funció dels nostres ossos, i aquest és un dels principals problemes que hi pot haver associats a la presa, a l'utilització no adequada o no prescrita i correctament acompanyada per professionals de la salut. És a dir, hi ha una pèrdua de massa muscular i això debilita la nostra capacitat funcional.
1: D'aquí la importància, com dieu a l'estudi, de tenir un acompanyament nutricional, físic, però també, ho dèiem a l'arrencada d'aquest tema, un acompanyament psicològic. d'entrada penses que estàs

0: millor si has perdut pes, però entenc que també aquest acompanyament psicològic pot venir per la por a recuperar-lo després?
1: Sí, pensem que moltes vegades les persones que pateixen obesitat i que viuen amb aquesta patologia doncs tenen, no mantingut en el temps, a vegades, però tenen episodis d'ansietat, tenen episodis de depressió. Per tant, ja partim en determinats casos, i això és una de les coses que aquest consens intenta també definir, no? Estratifiquem el risc. En determinats casos ja partim d'una base psicològica alterada, no? Perdre pes habitualment és ben acceptat per tothom, però el problema també és que hi ha tota una sèrie de mecanismes de recompensa, no? que d'alguna manera doncs, bueno, són inconscients, en certa manera. I després també ens plantegem aquesta pèrdua de pes si realment respon a les expectatives del pacient i si realment arriba un moment en què aquesta pèrdua de pes s'estabilitzarà. No perdrem pes indefinidament perquè acabaríem desapareixent, literalment, no? Llavors també hem de preveure com aquesta estabilització d'aquest pes corporal afectarà psicològicament a la persona. I, per tant, a llarg plaç, com aquesta salut psicoemocional es mantindrà o no.
0: I, per últim, Mònica, també destacar, no oblidar, que la farmacèutica Novo Nordisk, que distribueix el medicament, ha tingut un increment dels guanys del 67% aquest primer trimestre, malgrat ser un medicament, com deies, car i que no és accessible per tothom. Creus que hauria de ser?
1: Evidentment, des de la recerca i des de la clínica no podem abogar per una altra cosa que no sigui una salut equitativa per tothom i accessible per tothom. Per tant, naturalment, he de dir que sí, que hauria de ser un fàrmac que entrés dintre dels sistemes nacionals de salut pública. Malauradament, ara no és així, no és així en el nostre país, no és així en molts països. Per tant, això fa que hi hagi diferències, no, d'equitat. I és una cosa, un aspecte que també s'aborda en el consens. Novo Nordisk és la farmacèutica que està ocupant el mercat en aquest tipus de fàrmacs, no és l'única. Òbviament hi ha una recerca i això té un preu a darrere, però sí que d'alguna manera s'haurien de fer polítiques de salut per garantir que tothom que necessita aquest fàrmac hi pogués tenir accés.
0: És la Mònica Bulló, autora de l'estudi que s'ha publicat a The Lancet, que doncs, assenyala que quan una persona pren aquest medicament, l'Ozempic doncs, ha de tenir una atenció nutricional, física, però també psicològica per tots els efectes que provoca aquest fàrmac. És també investigadora de la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies per ser al Tot es pot parlar. Bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
3: I canviem totalment de registre per anar a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, perquè ahir s'hi va poder veure el primer castell de 10 de la temporada castellera, perquè era la Diada de les Neus, i allà els castellers de Vilafranca del Penedès, van descarregar també enmig de l'eufòria de tota la plaça. Vilanova, Josep Almirall, bon dia.
4: Bon dia. Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Han fet una sortida espectacular, amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. La tercera colla convidada, els nens al Vendrell, que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.

0: I Barcelona ens trasllada aquest estiu a una galàxia molt llunyana. La Casa Cupra Raval ha inaugurat aquesta setmana l'exposició Rebels Beyond the Galaxy, una mostra dedicada a l'univers de la Guerra de les Galàxies. Es pot visitar amb accés gratuït fins al 22 de setembre. Clàudia Roses.
1: L'exposició reuneix una de les col·leccions privades més completes d'Espanya, amb peces exclusives com un fragment original de l'Estrella de la Mort de la pel·lícula del 1977, un vestit d'un soldat rebel o una màscara de producció d'un Ewok del Retorn del Jedi, restaurada per l'especialista Tom Espina. El comissari és Alfredo Calles, col·leccionista i fan de la saga.
2: És una col·lecció bastante homogènia i entonces también porque a mí me gustan más las primeras películas, que cronológicamente no son así, pero bueno, en el orden de salida, que son el episodio 4, 5 y 6, lo que nosotros siempre hemos llamado las Guerras Galaxias, ahora se llama Star Wars, y es de lo que más tengo. Disney y Lucasfilm es que no paran de sacar películas, no puedes seguir el ritmo. Hay varias exposiciones actualmente en España. Bueno, coleccionistas mejores que yo, hay muchos seguro. Que lo quieran sacar de su casa, menos. Porque además, siempre durante el transporte, el montaje, se rompen cosas.
1: La proposta arriba amb el lema d'un fan per a fans i barreja figures a mida real, peces de rodatge, diorames i autògrafs d'actors i especialistes. Podreu descobrir tot l'univers d'aquests rebels més enllà de la galàxia de dilluns a dissabte de 9 del matí a 8 del vespre.

0: I com tenim els marcadors futbolístics a mitjans d'estiu? A veure, veig que el Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi, el trofeu Costa Brava, per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. De seguida en parlem als esports amb en Pau Dax.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
5: Pau Dax, bon dia.
6: Bon dia.
5: Què tal? A veure, el primer que ens porta és la derrota del Girona en la seva presentació a Montilivi.
6: Sí, els gironins van perdre ahir al vespre contra l'Arsenal anglès el trofeu Costa Brava per 1-4. Havertz, Solis, Daumann i Gabriel Jesús van marcar pels anglesos, mentre que Arnau va fer el gol dels gironins a l'inici de la segona part amb una rematada de cap a la sortida d'un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central dels gironins, David López, renovat recentment per una temporada, analitzava la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
7: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
6: El proper partit dels gironins serà divendres contra el Sabadell.
0: Va, més resultats del futbol català, que jo m'havia fixat en uns quants.
6: Doncs mira, precisament el Sabadell va jugar ahir i va empatar a 0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al Carles de Sant Cugat. Abans els vallesans va jugar l'Espanyol, que també va empatar 3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javier Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït al minut 18 per un cop al genoll. El davanter perico del filial, Marcos Fernández, autor del primer gol, valorava així el seu estat de forma.
8: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
6: Ja escoltem ara el britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol, i creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la Lliga.
9: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
10: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
9: We just want to be ready for that and, you know, have a good year this year.
6: I un últim marcador, a la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre també ahir 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines, que es va jugar a porta tancada per Alada, amb debut de la davantera basca provinent de la Real Societat, Mirari Uria.
5: I Visibu ja entrena al Barça.
6: L'extrem belga de 18 anys que arriba del Bruges es va exercitar per primera vegada ahir amb l'equip de Hansi Flick a Anglaterra i es va referir a l'entrenador alemany del Barça.
11: Yeah, I talked with Hansi.
12: Sí, he parlat amb ell, faré tot el que em demani, sóc un treballador, quan em necessiti jo estaré a punt.
11: I'm a work hard and be there.
6: Un Visibu que té com a referència un exjugador del Barça.
11: My favorite player, I'd say Neymar.
12: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
11: That's the reason I started to play football.
0: Va, i deixem el futbol, sortim del futbol, perquè veig que hi ha unes medalles catalanes a l'Europeu de Natació Artística.
6: Exacte, Iris Tió va aconseguir dues medalles de plata al campionat que se celebra a París. Tió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Tió i Denise González van ser segons a la prova de duet mixta, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Escoltem la nedadora barcelonina.
13: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
5: Pau, i acabem amb el Tour femení.
6: Sí, ahir primera etapa de la Volta Francesa femenina amb inici final a Lausana, a Suïssa. La victòria va ser per la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest tour, Paula Blasi i Mireia Benito, van aguantar tota l'etapa amb el gran grup. Blasi, de 23 anys, va acabar l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda 18 segons de la guanyadora i és dotzena a la general. I avui al migdia, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova, una etapa força plana, també amb tres ports de tercera categoria i segon i dos de quarta. I un últim apunt en tennis. Rafa Hodder disputarà avui al vespre la final de l'Obert de Washington contra l'estatunidenc Taylor Fritz, desè del món al rànquing ATP. Hodder va derrotar ahir el xilè Alejandro Tavilo per 6-7, 6-4 i 6-4, mentre que Fritz es va desfer abans del seu compatriota Brandon Nakashima per 6-3, 3-6 i 6-3.
5: Gràcies. I com cada dia a aquesta hora, quan passen 3 minuts de 3 quarts a 10 del matí, mirem els diaris i saludem a la Gemma Bonet i la Maria Guixà. Bon dia.
0: Bon dia.
5: Vinga, Gemma, comencem com sempre amb les portades.
14: Doncs avui pràcticament tots els diaris obren portada amb el xoc europeu per la crisi migratòria, però segons la portada, doncs, hi ha matisos. La majoria destaquen la reacció de Pedro Sánchez contra alguns socis europeus. Ho fan, per exemple, La Vanguardia o l'Ara. Però, en canvi, El Mundo insisteix que, diu, Europa dona per fracassat Sánchez i reclama el control migratori. El Punt directament destaca en portada un article d'opinió que denuncia el postureig ultra per Ceuta. I més matisos. Per l'ABC, Sánchez s'està enfrontant als seus socis europeus, però, en canvi, s'aferra al Marroc. El periòdico titula que la cooperació migratòria del Marroc està sota sospita, encara que Sánchez eviti culpar directament a Rabat.
5: Gemma, i què t'ha cridat l'atenció?
14: Doncs, per exemple, el tema d'obertura que fa avui el diari Ara. Una aposta pròpia sobre com s'està estenent la desinformació i el perill que suposa. El diari titula que la desconnexió informativa ja afecta el 42% de la població. I dos detalls més, que són força inquietants. En 10 anys ha crescut molt el que es qualifica com a fatiga per l'actualitat. I d'altra banda, els joves catalans consideren que si una notícia és prou important, ja se la trobaran perquè l'algoritme els la plantarà al davant. També encara una aposta pròpia del diari El Punt, en portada, que diu que hi ha un boom en la compra d'assessories a Catalunya per la falta de relleu generacional i per la revolució tecnològica. Es calcula que n'hi ha 15.000. Ara, l'entrada de fons d'inversió en aquest mercat pot generar una concentració del negoci desconeguda fins ara.
0: Maria Guixà, i a la premsa internacional, com s'ho miren tot plegat? Què diuen?
15: Doncs mira, el tema Ceuta encara cueja i molt. Per exemple, deportació dels migrants o la derivada política recollida en un article d'opinió de la Liberación, el diari francès Liberación, que ens ha creat l'atenció, en què critica, diu, la indigna reacció dels dirigents europeus contra Espanya.
0: En el cas d'Itàlia, el tema és encara l'obertura a molts diaris, no?
15: Sí.
0: El tema de Ceuta és encara portada, eh?
15: Exacte, encara també s'estira. Diaris com El Corriere de la Sera, La República o L'Estampa destaquen la resposta de Pedro Sánchez als qui han demanat suspendre Schengen o la divisió que ha sorgit a la Unió Europea. Destaca, per exemple, el que publica El Corriere, precisament, que apunta que la presidenta Giorgia Meloni defensa implantar a l'Àfrica el que ella ha fet amb Albània, un pacte per retenir els immigrants en un tercer país mentre es processen les peticions d'asil.
0: Ara bé, a nivell global hem vist portades també que ja aposten per altres qüestions.
15: Per exemple, si creuem l'Atlàntic, el Washington Post, als Estats Units, diu que, tot i que avui el president dels Estats Units torna a dir que hi ha marge per la negociació, ahir tot apuntava que hi podia haver una nova escalada i en aquest context el Post publica que els generals del Pentàgon adverteixen que els Estats Units no tenen prou forces per protegir Israel. Falten destructors, que són clau, asseguren, contra els míssils balístics iranians i el comandament militar prioritza la defensa nacional.
0: Veig un tema propi curiós, avui que ara que parlàvem de l'Ocean Peak fa un moment, el Guardian britànic, no?
15: Sí, explica que l'Organització Mundial de la Salut denuncia que les grans corporacions del menjar ultraprocessat intenten obstaculitzar els esforços a nivell global per combatre aquesta crisi contra una de les xacres segurament del segle XXI, l'obesitat. Segons el director de l'OMS, aquestes empreses es dediquen a presentar demandes contra els governs que promouen polítiques a favor d'una alimentació més saludable. La informació cita companyies com, per exemple, Coca-Cola, Mondelez, Danone o Ferrero, entre altres, i subratlla que els processos judicials retarden les mesures saludables i, a més, costen milions d'euros als governs. governs.
14: Gemma, i amb quines reflexions t'has quedat avui?
16: Doncs mira, més enllà de tot el que ja hem recollit aquests dies sobre la crisi migratòria, em quedo amb l'article de John Carlin a La Vanguardia, que parla d'un altre tema completament diferent, sobre Gianni Infantino, després que aquest hagi desistit finalment vendre el Mundial de Futbol, diu ell, als Yankees, en paraules pròpies de Carlin. De fet, aquest article, en una mica d'ironia, no va malament. Carlin diu que si el futbol és la gran religió del món, doncs bé, que la FIFA és el Vaticà i, segons Carlin, Infantino és el papa.
15: T'ha agradat això, Gemma? Tu,
16: sí,
15: que
16: això
15: la nostra periodista vaticanista.
16: Em toca seguir el papa, doncs imagineu-vos si em toqués seguir el tema d'Infantino, ho tindríem bastant malament. Doncs bé, seguint amb l'article de Carlin, atenció perquè diu ara s'obre un altre risc. Trump ha proposat el papa del futbol com a president de l'ONU, una oportunitat, segons l'autor, de guanyar diners jugant a la pau.
15: I el diario.es, Gemma, destaca al seu web que Ayuso comença a generar nervis dins del PP.
16: Sí, i aquí m'he fixat en l'article del periodista literari Aldo Conway, al diario.es, sobre l'àtic de la presidenta madrilenya. Diu que anuncia que el venen just després d'haver-lo comprat. No és una rectificació, sinó una enxampada, però assenyala que el pitjor no són els diners, sinó que no passa res. S'acumulen les causes al voltant de la presidenta madrilenya i la impunitat, diu aquest autor, no és que no hi hagi conseqüències, sinó el fet de saber, ja que ara no n'hi haurà cap de conseqüència abans de qualsevol denúncia.
0: Maria, i a tu què t'ha cridat l'atenció de tot el teu repàs de la premsa internacional? Amb quines curiositats t'has quedat?
15: Doncs mira, sens dubte amb una i de negativa. El reportatge del dominical del Sunday Times britànic, el safari humà de Sarajevo, se'n recordeu, els
0: sí.
15: turistes que van pagar per matar
0: Ostres,
15: civils?
0: Sí.
15: A més, vaig fer uns anys a l'Avinguda dels Franctiradors amb el general Diviak explicant-nos, doncs, des dels teulats, com les teulades, com disparaven a baix a la gent.
0: Durant el fet de Sarajevo.
15: I gent que pagava diners per matar civils, que
0: Tràgic.
15: És el que explica aquest reportatge, no? Com als anys 90, durant aquest setge a Sarajevo hi va haver gent doncs, que pagava moltes quantitats de diners de molts països diferents, des dels turons a les ciutats, des dels terrats, per matar civils que travessaven i anaven inclús només a comprar la barra de pa al matí.
14: Gràcies, Maria. I ara arriba el moment, un dels moments que més ens agrada, que és el repàs de l'agenda. Un dissabte.

0: sempre.
1: Perquè així, doncs, la Gemma ens dona idees d'on podem anar avui quan paguem, per exemple. Va, doncs, a veure, sí. no sé on comencem avui.
2: Avui o al llarg d'aquesta setmana, que avui és diumenge, o sigui que tenim tota una setmana per davant.
3: Sí, sí, sí. Vinga, però, va, comencem a Camprodon. Demà celebren la clausura del festival Microclima. El gran reclam serà els que sentiu la Ludwig Band en un concert que està pensat sobretot pel públic familiar, en aquest cas. També hi haurà màgia, circ i gegants en aquest festival. Atenció, perquè avui hi podreu veure Mazzoni, Anna Andreu i Remei de Calafresca. Tot el que volem.
2: I sí, més que d'ocupar xalets.
3: Com diu la cançó.
2: Com diu la cançó, eh? Sí, sí, sí. Doncs si ets dels que estàs comptant els dies que falten per l'eclipsi, que això també n'hem parlat, quin és el millor pla?
3: Doncs anar al Festival Astronòmic Starlight de Tiurana, a la Noguera. Les estrelles venen, van. A més d'observar el cel nocturn, podreu gaudir d'activitats com fer ioga, sota els estels, curses d'orientació, caminades o observacions en telescopi. Comença demà i s'acaba, com no pot ser d'una altra manera, el 12 d'agost.
1: I va, posem-hi més música, Gemma.
3: Això és Star Wars, és aquesta exposició que abans parlàvem a la Casa Cupra de Barcelona, però també més música. El papa del rap en català, macarra. Aquest és un maresmenc, que és el de Montgat, el Valle Valle, de dimarts a dijous se celebra la Garrinada Argentona i dins de la Festa Major el podreu sentir, aquest raper de Montgat. L'entrada és gratuïta. Si voleu, encara tinc temps per explicar-vos un altre festival, o no?
1: Va, l'últim.
3: Doncs va, el de Porta Ferrada. Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. El Guíxols Arena, només dir-vos, doble programa de mestissatge amb Los Delincuentes i Joan Garriga i el Mariacho Galàctic.
1: Com ens agraden Los Delincuentes. Gràcies, sí. Gemma, un dia més per l'agenda.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
6: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
5: Va, nois, que se'ns fa tard.
6: A la una del migdia.
7: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
8: Entendre és obrir els ulls.
9: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
7: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Catalunya Ràdio. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
13: Et veig una mica inquiet aquests dies.
14: Ara qui viu com solíem viure?
12: Perquè tot un món s'acaba.
14: La casa, el servei.
13: Quants en veus fora, doncs?
14: Uns quants.
13: Ai, senyor.
12: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Són les 10, hora d'actualitzar-nos amb la Sara Riera. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El drama humanitari que hi ha darrere la crisi de Ceuta ja ha deixat almenys 67 víctimes mortals, segons dades oficials del govern espanyol.
1: Sí, però altres fonts apunten que podrien superar el centenar en un lloc, Ceuta, que no té la infraestructura per gestionar un nombre tan elevat de víctimes. Per Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, la repatriació dels cossos és complicada per la dificultat d'identificació i per l'accés a les mostres d'ADN, i molts acaben sent enterrats sense que les famílies els puguin identificar. Són declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
2: Zones, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
1: Maleno ha apuntat que tenen constància de gairebé 90 morts, però adverteix que la xifra serà més alta, una opinió que també comparteix Ramsès Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, que en declaracions també aquí al programa reclama una resposta ràpida de les administracions.
3: Es terrible, ¿no?, el resultado que hemos tenido a nivel humano. Es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Aquest acord inclouria l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz i al final també de l'amenaça, diuen, nuclear del règim iranià. En un escrit aquesta matinada a les seves xarxes socials, Trump diu que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a aquesta negociació i assegura que així li han demanat Teheran i els altres països de l'Orient Mitjà. Afegeix que Israel dona suport a la seva decisió. Mentrestant, Israel, que continua bombardejant Gaza, malgrat l'acord anunciat divendres pels Estats Units que preveu un desarmament de Hamas i també la retirada de l'exèrcit de la franja. Doncs bé, aquesta matinada, almenys 8 palestins han mort per bombes israelianes a diverses poblacions de Gaza. Segons la defensa civil palestina, han impactat contra habitatges civils, contra llocs on viu la gent, cases. Dissabte, l'exèrcit d'Israel ja va matar també 8 persones en altres atacs a la franja. Hamas ha signat aquest acord per desarmar-se, anunciat per Washington, però posa la condició d'aquesta retirada gradual de les forces. Israel, com diem, encara no s'ha pronunciat oficialment. Mentrestant, a Grècia hi ha alerta màxima ara mateix pels incendis forestals, sobretot en una zona costanera a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho estan fent, de fet, en condicions que són extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Aquí, a casa nostra, Catalunya, avui baixa a 52 el nombre de municipis que estan en risc extrem d'incendi i es reobrirà l'accés a alguns espais naturals, Montmell, Marmellà, la Serra de Montsant i també Prades. I una notícia destacada també d'aquesta jornada, a partir d'avui totes les empreses, les administracions i organitzacions hauran d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És una de les noves obligacions de transparència previstes en el reglament de la IA de la Unió Europea, que, com diem, entra en vigor avui. Es considera, per tant, el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i es va crear a partir de l'escàndol provocat a finals del 2005, on es van viralitzar, segurament ho recordareu, milers d'imatges sexualitzades de dones reals manipulades amb IA, el que es coneix com a deepfake. És Rosalía, que ha aprofitat el seu primer dels 4 concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica famosa que va generar a les xarxes ara fa uns dies en repiolar un vídeo de la final del Mundial de Futbol que es va considerar ofensiu a l'Argentina. L'artista catalana ha admès que va cometre un error i ha volgut deixar clar el seu efecte per aquest país.
4: Yo ahí escuroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal lo ocurrido.
1: Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació, com sentíem, dels prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena de Buenos Aires. I finalment, esport, sapigueu que el Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi, el trofeu Costa Brava per 1-4. Iris Tió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París i victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení.
5: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar. Amb Domènec Subirà i Núria Pujades. Posem el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana. Tot es pot parlar. Amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: Passen 5 minuts a les 10. Aquests últims dies hem seguit amb certa inquietud el cas de la intel·ligència artificial desenvolupada per OpenAI, que es va escapar del control de la companyia i, per decisió pròpia, va hackejar una altra plataforma i altres serveis d'internet. La història ha revifat el debat sobre els límits i el futur de la intel·ligència artificial. I si ara recordem això és perquè justament avui, com deia ara la Sara Riera en aquesta actualització informativa, avui entra en vigor el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial, que és part de la llei de la IA de la Unió Europea estrenada tot just fa 2 anys.
1: El desplegament d'aquesta normativa serà progressiu, és a dir, avui no entraran en vigor totes les mesures, però sí que marca un abans i un després en l'ús de la IA a Europa de forma segura i respectant tots els drets. Ens volem fixar avui en una d'aquestes novetats. Si es comercialitza, per exemple, una cançó, una imatge o un vídeo creat en IA, serà obligatori que portin una etiqueta que n'informi l'usuari. Volem entendre com s'organitzarà això, quines etiquetes ens trobarem i, en definitiva, com estem encarant la IA a Europa.
0: I en voleu saber més? Doncs a partir d'ara pareu l'orella.

0: serà per informar amb diligència i com cal, si el tamacle que escolteu és intel·ligència artificial.
1: Doncs això, el que sentiu, etiquetes per deixar clar què estem consumint. La peça musical que acabem de sentir té una lletra pensada per nosaltres, però la veu i la música l'ha posat la intel·ligència artificial. I no cal que us diguem que hi hem estat molt poca estona. Bé, concretament, qui s'hi ha estat molt poca estona és en Gerard López, el nostre company de la redacció. Gerard, bon dia.
2: Hola.
1: És fàcil, això de fer música...
2: És bufar i fer píxels, m'entens? És molt fàcil. Segons les plataformes de streaming, atenció, com per exemple Deezer o Apple, la música que genera per IA, en bona part també creada per les mateixes màquines i granges d'IA, pot arribar a suposar fins al, atenció, 44% de tot el material que reben cada dia. I això, a més, va a més.
3: I més enllà d'aquest reglament europeu que dèiem a l'inici, el sector de la indústria musical s'ha posat d'acord a nivell mundial per etiquetar les cançons amb un estàndard comú. Què vol dir això, Gerard? Doncs que serviran d'entrada que la seva música a les plataformes amb una etiqueta nova.
2: Doncs sí, si són cançons on la veu, la composició o una part clau dels instruments s'ha fet amb intel·ligència artificial, per exemple, la sintonia que estem sentint ara de fons, mostraran una etiqueta amb les paraules IA en majúscula. Visualment, una etiqueta negra. I si són cançons on la intel·ligència artificial s'ha usat només en alguns aspectes concrets, com alguna pista musical específica, aleshores portaran una etiqueta amb les lletres IA també, però en minúscula. Visualment, una etiqueta blanca.
3: Gerard, i aquesta peça musical tan simpàtica, amb què ens has deleitat a l'inici d'aquest tema, portaria l'etiqueta negra o blanca?
2: Jo crec que bastant negra, en el sentit de que la lletra és nostra, però tota la resta l'ha fet la intel·ligència artificial.
1: I aquests clings també són intel·ligència artificial?
2: No, això són aportacions naturals del guió.
1: Molt bé. Escolta, què es vol aconseguir amb aquesta mesura, ens preguntem? Frenar la producció desbocada amb intel·ligència artificial, per exemple? Evitar frau amb la intel·ligència artificial, que és el que ha engreixat amb obres o veus humanes protegides? Ordenar, posar ordre a qui es queda els royalties? I els usuaris, realment els importa si el que escolten és fet amb intel·ligència artificial o no? Eva Faustino, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: L'Eva Faustino és advocada especialista en propietat intel·lectual i és la directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, que és l'entitat que plega les productores i discogràfiques del país. Eva, per vosaltres és un bon acord? I a qui beneficia i a qui perjudica?
4: Per nosaltres és un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet i és un fet bastant massiu, com heu comentat abans, i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de la indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura. Tot això afecta els drets de propietat intel·lectual que tindrien les cançons que s'hagin fet amb intel·ligència artificial i també afecta, entenem, el coneixement i la transparència per part dels usuaris.
1: El que diu l'Eva, entenc, però, Eva, que la intel·ligència artificial ha anat per davant i ara nosaltres hem d'anar, no?, com deies tu, doncs, a posar normes, a posar-hi ètica, no?, a posar-hi una mica de legalitat, no?, correcte?
4: Sí, això passa sovint i en la música ens ha passat diverses vegades ja, que és que la tecnologia va per davant de la legislació, llavors crec que és un encert per en aquest moment que, per exemple, la indústria es posi d'acord en el fet de com amb unes normes de consens, de com atendrem aquest tema que la tecnologia va més de pressa que la llei.

0: aquesta cançó, jo diria que em sona, no sé, no és que sigui especialista en aquest gènere, però...
1: Sí, carai, jo, a mi no, la veritat.
2: La coneixeu? Aquesta peça té 5 anys, sí. D'acord? Es diu I Feel the Wires, és del 2021, és una de les primeres creacions que es van fer amb intel·ligència artificial aquí a Catalunya.
0: Va Això ser, sí que no ho sabia.
2: Sí, va ser un projecte creat pel col·lectiu AIMCAT, va ser un projecte premiat, i al seu darrere hi ha el músic Pere Pèries, que ell també és compositor, és tecnòleg, és... tecnòleg creatiu, i té molt clar, Pere Pèries, que la indústria ha decidit ara sí, finalment, moure fitxa. Per què?
3: Hi ha una necessitat d'identificar, de regular. És com quan es van inventar els cotxes, que va haver-hi un període fins que no es van inventar els semàfors, que els cotxes atropellaven gent cada dia, no? Llavors, no és una necessitat del públic, és que s'estan trobant aquestes distribuïdores que els arriba molt material, que, clar, aquest material, com es distribueixen els royalties, com es distribueix les regalies, no?
1: Eva, necessitat de regular, aquest és el moll de l'os de la qüestió?
4: Sí, necessitat de regular, però sobretot per adaptar la realitat a un sistema que en realitat vol donar una manera de viure als nostres creadors i també entenc que una manera de sobreviure. Llavors, si bé la intel·ligència artificial fa música, bueno, la indústria protegeix els artistes que aporten uns fets creatius que la societat a la llarga ha de gaudir. Llavors, d'alguna manera, és necessitat de regulació, però en ve de tothom.
0: En ve de tothom, i ara que deies, clar, els artistes tenen la part creativa, però d'això se'n deriven uns royalties, no? I com es reparteixen els royalties de la intel·ligència artificial? I no sé si esteu ja en disposició de calcular si estem parlant de molts diners o pocs.
4: Bueno, en això dels royalties tot fa una mica de mal dir perquè és bastant opac. Llavors, per exemple, les plataformes en un període fixen, es recapta tot allò que es paga en subscripcions. Llavors es reparteix amb tot allò que s'ha sentit en aquell període, en aquell territori. I clar, el fet de que impacti, doncs, per exemple, si apareix un 44%, que, com a data estimada, d'intel·ligència artificial, pot ser que aquelles escoltes vagin a parar la intel·ligència artificial i això significa que hi hagi un cert estalvi en pagament de drets per part de les plataformes. Si això l'afegim, que els algoritmes funcionen per volum d'ús i no en tenim gaire accés a com es dirigeix als usuaris, doncs sí que ens podem veure afectats. I si no ara, doncs molt a la llarga.

0: Tornant al tema de les etiquetes, Eva, és optatiu. Les discogràfiques i les plataformes no hi estan obligades. Per tant, això tindrà efecte?
1: Jo crec que sí. O sigui, a veure, evidentment, un acord sectorial no es pot fer obligatori, o sigui, hauria d'acabar sent llei. Però per la nostra experiència, també quan va entrar el digital, es van fixar els ISRCs, que eren una manera d'identificar tots els arxius musicals, i el sector ho va assumir amb naturalitat, i ara, gràcies a això, podem identificar cada cançó amb un número que ens permet dir qui és el titular i ens permet veure si ha estat autoritzada o no. Amb la qual jo penso que acabarà sentant-se com un ús perquè és convenient per tots.
0: Perquè, Gerard, posem-hi una mica d'ordre, perquè fins ara les plataformes anaven, crec, cadascú una mica a la seva, oi?
2: Sí, una mica. Saps els carregadors de mòbil abans? Que sí. Cadascú anava, cadascú sí, tenia sí. El seu? Doncs sí. Això, una mica. Mira, quatre exemples ràpids. Deezer. L'any 2025 va començar a aplicar intel·ligència artificial per detectar les cançons que li arribaven, que estaven fetes a IA, i que eren molt consumides per més intel·ligència artificial, cosa que a més crea una dinàmica absolutament artificial. Objectiu de Deezer, reduir de forma important aquest streaming artificial, reduir les recomanacions massives falses, que també hi són, i controlar quanta música a IA els arriba. El que passa que això molt a nivell intern, no tan visible. YouTube. Si us hi fixeu, sovint ja mostra una etiqueta a YouTube, però no tant per la música, sinó per els vídeos, per les imatges que detecta quan s'ha fet a IA. I a més també poden posar l'etiqueta que els mateixos autors també han de col·locar quan pugen música. Si és que són honestos.
0: Anava a dir, això ho fa tothom? Perquè, clar, ho hauríem de veure.
2: Això és una altra pota que podem tocar després. Spotify. Sí. Spotify detecta bots, elimina música tramposa i si entres al crèdit de la cançó, entrant al crèdit, allà hi trobes la informació. També té una marca, però no per la música, sinó per als autors, per verificar si l'autor és de carn i os. I per acabar, Apple Music tenen el sistema de metadades ja a punt per mostrar aquesta nova etiqueta que ha de venir, sempre que, evidentment, la música que li arribi porti aquesta nova etiqueta. La metadada, entesos? De fet, aquest nou etiquetatge hauria de ser fàcil d'incorporar per tothom, perquè ara mateix tota la música que estem escoltant sempre ja porta juntades moltes metadades. Per exemple, el país d'origen, el codi de la discogràfica, l'any de registre, és com una matrícula, per entendre'ns, que es coneix com el Codi de Gravació Estàndard Internacional. En anglès, les sigles ISRC. Escolteu això. Yeah!

0: Digues, digues, Núria, digues.
1: Home, ara m'estàs dient que Miqui Núñez és intel·ligència artificial?
0: No, aquest sí que l'hem conegut, eh?
1: Ara teníem el titular aquí, ja.
2: No, aquest és un exemple que us volia posar. Miqui Núñez té força cançons amb la discogràfica Música Global, que estan penjades, per exemple, a Spotify, no?
3: Sí.
2: Doncs bé, si, per exemple, ara en Miqui Núñez se li acut fer una cançó amb IA, els responsables de Música Global haurien d'afegir aquesta indicació amb aquest nou etiquetatge que s'afegiria a les metadades de la cançó que abans explicàvem.
0: Però l'encarregat de fer això és la discogràfica o la plataforma?
4: No, serà la discogràfica o els agregadors. I el que abans volia comentar-vos, que se m'ha passat, és que també aquesta obligació d'etiquetatge també ve com a conseqüència del reglament de la Unió Europea de la Intel·ligència Artificial, que ha entrat en vigor ara a Espanya i que és obligatori etiquetar en relació a la intel·ligència artificial una sèrie de paràmetres, amb la qual la indústria, tot aquest acord arriba en un moment bastant bo des del punt de vista de la regulació, que tot i no sigui obligatori, sí que serà obligatori cert etiquetatge d'informació.
0: Escolta, clar, tot això, ara, si mirem cap a casa, la pregunta és, estem preparats per adaptar-nos a això, per posar en marxa tot això, la indústria catalana, vull dir?
4: A veure, jo crec que estan en disposició d'afegir aquest camp i de buscar la informació. Una altra cosa és que cada vegada que s'implementa un canvi, hi ha un cert període de transició, però jo crec que sí que estem preparats, ho hem fet sempre, o sigui, sempre ens hem acabat adaptant a les noves circumstàncies i crec que sí, que ho acabarem fent.
2: És interessant també tenir clar un concepte que ens ha fet notar en Pere Pèries, també ara fa un moment l'Eva, que és una cosa diferent en relació a l'oferta o la demanda. Què vull dir? Que Apple o Deezer, que tinguin cada dia aquest 35-44% de pujades de música fet a IA, que és molt, això no vol dir que el percentatge de consum sigui el mateix. Escolteu això. La música.

0: Ah, sí, ja la conec, aquesta cantant també. Sí, bé, no? Sí, la coneixem,
1: aviam
0: no?
1: Si surt d'aquí el hit de l'estiu.
0: Anem a riu, també, eh? Tota aquesta producció, Eva, que és molt massiva, la fan sobretot màquines a gran escala. Però com fan el negoci, aquí?
2: Bueno, jo el que penso també és que la fan màquines a gran escala, però si no hi ha una regulació, no hi ha una informació a l'usuari, ens trobaríem cada vegada més. Perquè, clar, si penseu que Spotify, qualsevol persona que crea alguna cosa a casa ho pot pujar, clar, al final acaben competint en el mateix escenari, inversió en músics i en anys d'aprenentatge i amb un esforç creatiu que evidentment fa la producció més cara, amb cançons produïdes per qualsevol persona a casa seva o jo mateixa que no tinc ni idea, saps? Llavors, tot i que ara no sembla que les dades no són, vale, és un 3%, no és molt, hi ha dos temes que a mi personalment em preocupen, que és la tendència a música més simple, amb la qual molt més comercial i més fàcil de ser acceptada per l'usuari d'una forma sistemàtica, i després també la falta d'educació musical, perquè cada vegada consumirem coses amb menys qualitat, perquè la intel·ligència artificial, depèn de com la facis servir, és una reiteració.
3: Hem tocat la indústria i les plataformes, però ens queda una altra pota, que són els autors. Sabeu quants usuaris estan subscrits a la plataforma de creació de música artificial Suno? Doncs la dada ha sortit publicada fa uns mesos a la revista Forbes i és una xifra amb uns quants zeros. La plataforma

0: milions de seguidors. Yeah. 2 milions. Gerard, no sé, autors com en Pere Pèries, com treballen amb la intel·ligència artificial? Quins plantejaments ètics es fan ells?
1: Clar, aquí hi ha de tot, com pots imaginar. No? Cada creador és un món, tothom pot fer el que vulgui, evidentment, només faltaria, però en el seu cas, per exemple, ell fa servir la IA per investigar i per experimentar, no perquè sigui una màquina que li faci la feina. En Pere Pèries col·labora, atenció, amb l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya i es fa preguntes. Qui serà l'àrbitre que decideixi posar una etiqueta o una altra? Com es comprovarà aquest origen, no? O dit d'una altra manera, hi ha algun procés per traçar una mica com s'ha fet aquella cançó?
2: Bueno, jo crec que en el moment en el que hi ha les etiquetes, després, evidentment, també estan treballant en sistemes d'identificació de quan s'ha fet servir o no. Llavors, el que us deia del període transitori, a mi em fa l'efecte que ens ha passat en altres moments, on durant el període transitori la infracció es anirà cercant i serà un moment polèmic, però arribarà un dia en el que serà automàtic que tu pugis a algú i les eines, o sigui, l'eina tecnològica identifiqui que està fet servir. Llavors, aquí l'ideal seria que el responsable fos la plataforma,
0: clar,
2: però si més no, si la indústria té el consens, la indústria entre ells mateixos es poden anar regulant, com hem anat regulant altres infraccions.
3: I aquí, Gerard, també sumem un altre problema ètic i legal d'origen, que són els copyrights de les fonts.
1: Sí, perquè més, perquè més enllà d'aquests bucles infinits que pot sortir quan la IA recomana IA i la mateixa IA la trenca, des de bon principi podem topar encara amb un altre element que és molt delicat. Què passa si la IA que jo faig servir em fa una cançó nodrint-se de veus humanes o patrons de músiques protegides?
4: Què passa? Que si tu fas servir una eina com aquests grans models de llenguatge com Suno, Udi o altres, que s'han entrenat amb material dubtosament adquirit, perquè molt material és amb copyright, aleshores ja hi ha un altre tipus de conflicte ètic. Jo aquests no faig servir, per exemple.
0: Eva, què passa si un autor ha fet un producte amb una intel·ligència artificial que s'ha entrenat amb veus que tenen drets d'imatge o música que tenen drets d'autor? Se l'està jugant? Mm-hmm. Se l'està jugant l'empresa que ha generat aquesta intel·ligència artificial fraudulenta? Clar, és que tot això és complex.
2: Sí. A veure, en el moment que la veu és reconeixible i la pots identificar, aquí està claríssim que com a dret de la personalitat tu podries prohibir aquella cançó,
0: clar,
2: immediatament. Des del punt de vista de la propietat intel·lectual, la situació és més difícil, perquè la nostra llei de propietat intel·lectual permet les influències, permet la imitació d'alguna manera, sempre i qual no sigui plagi, no sigui idèntic. Llavors, quan tu agafes això en un sistema, quan tu agafes el resultat, pot ser similar, però has d'acreditar que ve d'una eina, d'un model d'IA en el qual s'han fet servir les teves obres per ensenyar-la. I això ara mateix em sembla difícil. El que passa és que també crec que també la normativa europea el que obliga és a que els models d'intel·ligència artificial que operin a Europa han de tenir molta transparència respecte al seu funcionament intern i com han estat entrenats. Llavors, en això hi haurà una agència que haurà de vetllar pel compliment d'aquestes sol·licituds de copyright, bueno, i tot això serà per llarg, però s'està treballant.
3: Som al Tot es pot parlar avui endinsant-nos en tota aquesta nova normativa pel que fa a la música generada amb intel·ligència artificial. Hem parlat de les plataformes, hem parlat dels autors i creadors, i ens queda encara una última pota que és tan important o més que la resta, que són els

0: Eva, si una cançó ens agrada, com per exemple aquestes que ens ha fet el nostre estimat company Gerard López, ens hauria d'importar gaire saber si és fet amb intel·ligència artificial o de vegades també ens deixem endur pels prejudicis? El que deies abans també de l'educació musical i tota la motxilla que portem cadascú.
1: Ja, això és una opinió molt personal. A mi m'importa. I si crec, si penso en el futur, si crec que ens hauria d'importar una mica, perquè ara mateix estem en un... Això és com un llac enorme d'aigua, que és aigua estancada, s'acaba podrint. Llavors, durant uns anys tindrem creació, que han entrenat models que ens poden donar coses relativament innovadores o sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria, dintre de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació. I no només en música, en tot.
2: I això, pensant en el futur, quin col·lectiu del present es troba més indefens i vulnerable? Com sempre, els més petits,
3: menors.
2: Per això, la presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, l'Anna Plans, ens fa aquest recordatori.
4: L'infància és més vulnerable a la desinformació, a la manipulació emocional i a la confusió entre allò que és real i allò que és artificial, no? Per exemple, quan un vídeo, una veu, una cançó sembla humana però no ho és, el risc no és només de contingut sintètic, entre cometes, no? Sinó d'una pèrdua de confiança i d'exposició a missatges inadequats per a la seva edat.
2: És veritat que les etiquetes de la música amb IA no són potser el principal mal de cap dels pares, però què passa? Que aquí tot suma. Les etiquetes poden ajudar, el que dèiem ara fa un moment, a combatre un risc que les futures generacions tinguin referents musicals massa uniformes.
4: Clar, d'aquí uns anys ens trobarem amb una infància que no tindrà pensament crític, no tindrà aquesta capacitat per triar, decidir, de reconèixer formats, de reconèixer enganys, de ser més manipulats digitalment. La idea clau és que també tant la canalla com les famílies sàpiguen que és contingut generat o manipulat amb la IA i que aquest tipus de contingut no circuli amb el mateix nivell d'opacitat que material creat per persones.
2: I és clar, una cosa porta a l'altra. Qui no et diu que un consumidor de música ràpida, fàcil i barata, que acaba normalitzant un món fàcil, ràpid i barat, d'aquí un temps no es convertirà en un creador de música ràpida, fàcil i barata? Fixem-nos en la plataforma Suno, que dèiem abans, la que permet fer música mia, no? I també amb la seva filosofia. El seu director general es diu Michael Schumann, que és el CEO de Suno, va fer unes declaracions que van indignar músics com en Pere Pèries.
5: El CEO de Suno va dir: és que nosaltres el que volem és que tota la part avorrida de fer música, això d'haver d'estudiar música, haver de practicar un instrument, tot això que és tan avorrit, això evitar-ho, i que vagis directament al resultat. Qui diu això no ha entès què és la música, perquè la música té una part, quasi et diré, tribal, de connexió entre les persones que fan música, amb la gent que rep aquest art. És molt interessant que la irrupció de la IA ens planteja un mirall com a societat.
0: Eva, la intel·ligència artificial ens planteja un mirall com a societat. Ho veus igual?
1: Absolutament d'acord amb el Pere i amb l'Anna.
3: Eva Faustino, advocada, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans. Escolta, moltes gràcies per les explicacions i per les opinions, això també. Molt agraït per il·luminar una mica tot aquest camí que desconeixem tant. I Gerard, també moltes gràcies. Ens veiem ara a la redacció.

0: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar. Amb Domènec Subirà i Núria Pujades. Encara que ho vegis diferent, tot es pot parlar.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
0: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
4: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
5: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant
6: i de sobte es fa el silenci.
7: Que no és mai bon senyal.
5: Esdevenir un viatge a la mort.
6: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
5: Nits sense ficció. La implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.

0: propòsits de vida que s'ha fet. No els de cap d'any, no, no, no. Els que s'ha fet per ara. Propòsits per l'estiu.
1: La gent es fa propòsits d'any nou al gener i propòsits de curs nou al setembre, que tots sabem que són els que valen, però ningú es fa propòsits d'estiu, perquè la gent fa el que pot a l'estiu, suposo. Jo en tinc uns quants. Vull llegir molt. Tinc una pila de llibres que comença a ser tremenda, però tot ho farem. Metamorfosi de la Míriam Cano, Poeticismes del Josep Pedrals, Pel carril del mig d'Albert Pijuan, Amanida barrejada de la Nora Ephron... Tot ho farem, de veritat. També vull fer el rècord mundial de migdiades. Més d'un al dia és accés? Només pels covards. Jo crec que no. La migdiada del bisbe a reivindicar. Vull oblidar-me del mòbil i sospito que l'hauré de llançar al mar per aconseguir-ho. També vull calar foc a totes les meves pertinences i tornar a començar. He pensat a fingir una mudança, fins i tot, col·locar-ho tot en caixes i tornar-ho a posar. Un altre objectiu d'estiu, dir més la paraula tanoca. És boníssima, tanoca. Tanoca ve de l'occità tanoca, que vol dir tros de fusta, que en castellà seria tarugo, un altre mot meravellós. Vull jugar a escacs i ping-pong. Esport, però no gaire. Vull menjar fruita de temporada, endavant l'albercoc, el préssec, la nectarina, la pruna, la figa, el meló i la síndria, perquè quan no hi sigui, la trobaré a faltar. A sac amb la col·lecció d'estiu Pachamama. I vull veure Dirty Dancing. La vaig veure per primera vegada al confinament, tardíssim, i pff, quina pel·lícula més bona. Tanquem, doncs, posant Hungry Eyes.

0: tots hi vens.
1: Montse Virgili, molt bon dia.
2: Ai, aquesta cançó, mira, em posaria a plorar de l'emoció. M'encanta. És que sento la paraula meló i ja em poso tontíssima.
1: És que Antònia Font, és que sempre tenen una cançó per tot.
2: Ai, em molé. Home, perquè ara ve l'estiu, com diu aquesta cançó, i clar, bé l'estiu, vull dir que ja estem a l'estiu,
3: sí,
2: allò.
3: Sí,
2: i clar,
3: sí.
2: Per mi un dels plaers més grans està sota una figuera, sota un xiprer, sota un meló, sota on vulguis. Alguna cosa que tingui fulles perquè em pugui posar a llegir sota, perquè crec que estem tot l'any produint i a l'estiu hem de decréixer.
1: Ha de ser un moment de descans o de decréixer? A veure, hi ha diferència aquí?
2: No,
1: Virgili, què vols dir de decréixer?
2: Decréixer és a dir, tot allò que ja tens, aprofitar-ho. I jo crec que llegir és una manera de barrejar el que tens tu en el cap amb allò que llegiràs, i per tant consumeixes menys energia, perquè estàs sota d'un arbre, no emprenyes tant, no sona tant el mòbil, i ets feliç, per fi!
3: I estàs generant, però al mateix temps estàs generant idees,
1: la lògica
3: generant imaginació.
1: No ho he d'entendre jo, eh?
2: Exacte. Piscina municipal, el que vulgueu.
3: No cal anar-se'n molt lluny, no?
2: No, home, no.
1: Jo sí que estic d'acord, però que a mi, almenys a l'estiu, és un dels moments que més plaer em provoca llegir, perquè estàs amb el que, a l'estiu, vull dir, de vacances, eh? Amb el cap allò una mica encefalograma pla.
2: I el gronxador, amb un gronxador.
1: I el sol, i poca cosa.
2: Sí.
1: Vinga, va, Montse, doncs què vols fer? Vols anar a llegir a on? A sota la figuera de quina piscina?
2: No, on vulgueu. Ah. Sé que jo no m'hi posarem les vostres piscines, però jo el que sí dic és que intentem fer una mica de quilòmetre zero.
1: Clar.
2: Perquè també llegir és una manera de no agafar avions.
3: Però escolta, a veure, acabo de comptar i em sembla que tu ens vols parlar d'algú que quilòmetre zero no és ben bé, perquè hem de desplaçar-nos una miqueta,
2: tens
3: no?
2: Tens raó, però clar, potser ens està escoltant algú de Sallent o d'algun poble del Bages, perquè ara des d'aquí la Diagonal 614, on nosaltres treballem, fins a Sallent, ho he comptat avui, ho he comptat amb el Google Maps, també t'ho diré,
3: veus?
2: I són 66 quilòmetres.
3: Veus?
2: 66 quilòmetres, que no són 6.000.
1: Això és quilòmetre zero, està perfecte.
2: Exacte. I a més, doncs, això que dèiem, alguns s'escoltarà de Manresa i Balsareny. Sí, vaig al gra.
1: Sí.
2: Per cert, Balsareny, piscina xulíssima.
3: Vaig al gra, diu, vinga, estira.
2: Piscina xulíssima, que
3: apuntat,
2: us recomano molt.
3: Apuntat.
2: Davant de la piscina hi ha una llibreria, és que ho dic
1: perquè... I com és que coneixes la piscina de Balsareny?
2: Perquè hi vaig anar a presentar els moixons.

0: llibre que també us hauré de llegir i ho deixo aquí.
1: Un llibre fet per Montse Virgili.
0: Exacte. Va. Però hi ha una llibreria que es diu La Tempesta, que us la recomano moltíssim, cafeteria i davant d'allò. Però bé, prou, la cosa. És que us vull parlar de Saràs la Vall, d'Irene Rubió, d'un llibre publicat per Altra Editorial, que es va endur l'últim Premi Documenta, o sigui, és a dir, una persona jove, de veritat.
1: I per connectar-ho tot, Irene Rubió és de Sallent, val? Ja està feta la connexió.
0: Exacte, exacte. Sí, menys mal que hi ha algú que posa ordre. Primer de tot, aquesta és la primera novel·la de la Irene Rubió, no us sembla, perquè escriu de meravella, és una distopia que ens va molt bé, perquè jo penso que vivim en uns mons avui en dia molt estranys, i té aquest punt de realitat, però no us imagineu vides a altres planetes, ni surrealismes, ni...
2: No ciència-ficció.
0: No. No, per a res. No, no. Sí.
2: I com comença el llibre? On ens situem?
0: De fet, el llibre comença amb un incendi, que és jo crec que és el moment que estem vivint aquest estiu, a la Vall Seca, que apaguen les dones del poble, perquè els homes no s'hi acosten, en aquesta vall. De fet, aquesta vall està maleïda i es diu que no s'hi ha d'anar, mentre que les dones del poble estan convençudes que qui en marxi morirà. Aquesta és com la premissa.
1: Però qui ho explica, tot això? Qui us explica aquesta història o qui és el protagonista?
0: Doncs mira, és ben curiós perquè la història es desllorigua a través de les dones del poble i cada capítol és la veu d'una dona. És una cosa que d'entrada podia ser feixuga i difícil, però ho fa tan bé la Irene Rubió, que d'alguna manera acaba encavalcant-ho d'una manera superprecisa. Són dones que no tenen nom, però cadascuna t'explica la història des de la seva perspectiva, jo crec que com fem tots, no?
2: I és una novel·la rural, diries, Montse?
0: Podríem dir que sí, però només en part, perquè també ens parla d'una ciutat amb barris marginals, pisos ocupats, violència... El que fa justament la Irene és posar en dubte allò que ens han dit sempre. I això... Ho fem així perquè es fa d'aquesta manera, que ho hem sentit moltes vegades.
2: Sí, sí. Això no ho fem així, no, sempre s'ha fet igual.
0: Exacte, doncs ella diu...
1: I no cal trencar-ho.
0: Això era una frase que li havia dit la seva mare, no?, sobre els macarrons o no sé què li havia passat, perquè va llegir una entrevista, i ella va voler trencar això. Les coses sempre s'han fet així, i doncs no, les coses sempre s'han fet així, però un dia es poden fer d'una altra manera. Les protagonistes viuen en un context de sequera extrema, l'aigua s'ha acabat, que clar, aquest és l'element distòpic, però tampoc tan distòpic.
1: Però tampoc tan allunyat, eh?
0: Exacte. Arriba el col·lapse i ella explica que és una rèplica dels pobles dels seus avis, que ella doncs, de petita estiuejava a Castella-La Manxa, on ella hi va passar molts estius, i això m'ha encantat, no? Perquè ella diu que no veia molts homes al carrer perquè treballaven o eren al bar, això a Castella-La Manxa, sí, i també et dic que a Benissanet, si vols, mentre que les dones sempre anaven amunt i avall i parlaven amb les veïnes, feinejant i tal. I d'aquesta imatge, d'aquest món de dones, li va venir la idea.
1: I ens pots recordar altres novel·les, altres referents culturals?
0: Molta gent diu que se'l sembla a la Irene Solà, jo crec que és molt diferent, però que jo crec que escriu molt bé, però entenc perquè ho diuen. Perquè
2: aquest... Home, la Irene Solà amb la novel·la de Cantujó a la muntanya balla.
0: Exacte, també el món rural.
2: Anteriorment amb els dics,
0: sí,
2: també.
0: Totalment.
2: I aquest punt també, no sé si distòpic dir-li, però que, sí, que tot tenia veu allà, no? De
0: I
2: la
0: tant.
2: Natura...
0: I tant. Hi ha alguna cosa d'Irene Solà, hi ha molt d'Úrsula K. Leguin, jo crec que, de veritat, l'hem de subratllar, aquesta noia, perquè ens donarà moltes alegries.
1: Per
0: perquè jo digui que gent jove escriu bé, és que escriu molt bé.
1: Doncs va, per llegir-la en una piscina i sota un arbre. Si veus com cau el tu...

0: Més llibres sota l'arbre encara o canviem d'emplaçament?
1: Ara em torno a posar nerviosa, que sento un Roger Mas i escolta, se m'encenen totes les alarmes. M'encanta aquesta veu.
2: Tranquils, queda't sota l'arbre, queda't sota l'arbre, relaxadeta.
1: Crec que m'hauré de passar en ventall, que m'ha fet calor. Mira, si haguéssim de recomanar un dels llibres més fascinants d'enguany, i jo diria, per si encara no l'heu llegit, El pit adormit, de la poeta Dolors Miquel. En aquest llibre no és un llibre de poesia, és un llibre de prosa. És a partir d'un moment de dificultat, perquè està estirada al llit, de l'hospital, en un homenatge a la muntanya màgica de Thomas Mann. La Dolors Miquel també ens parla, podríem dir, del món dels malalts, perquè ella en aquell moment es troba que li diagnostiquen un càncer de pit, l'han d'operar i després, no us faig spoilers, però la cosa encara es complica més. Aprofita aquest moment de trobar-se tan malament per escriure el llibre des del llit de l'hospital i, de fet, treu una força, jo diria que descomunal, sobrenatural, perquè jo la vaig entrevistar i li preguntava com t'ho has fet? Perquè si estàs amb quimios, amb operacions i tal, diu, és que ni ho sé ni jo mateixa, no?
3: I és una biografia, Montse?
1: Doncs mira, és una biografia perquè aprofita aquest moment difícil de la seva vida per recordar des de la seva infància fins a l'edat adulta l'època dels recitals de poesia als anys 90 per tota Catalunya, el seu desig de convertir-se en poeta quan era jove, els seus estats d'ànim, ens parla de l'amor, dels homes en el món de la poesia i del lloc que ocupava ella com a dona en un ecosistema que era eminentment masculí.
3: Però llavors sí que parla molt d'ella.
1: Parla molt d'ella, però també hi ha una altra part del llibre que és una feinada i que és meravellós, que tampoc no sé com s'ha fet, perquè és un viatge interessantíssim perquè parla de totes les representacions al llarg de la història de l'art del món sobre el pit femení. O sigui, que és una enciclopèdia.
0: El pit femení
1: en les muntanyes,
0: en
1: les escultures, en els quadres. Tota la història de l'art, el servei del pit femení, com ha estat símptoma i signe de la feminitat en tots els sentits, i què passa quan t'amputen un pit, què significa això, perquè està sent menys dona, no? Uau, pell de gallina amb aquest llibre. No és un llibre, és una catedral, això.
0: Dolors Miquel, també sota un arbre.
4: Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lass ich es rein. Guten Tag, liebes Glück, schön dich zu sehen. Kaffee oder Tee, du willst doch nicht gleich wieder gehen.
1: Ric, perquè entes...
3: Et deixo.
1: No, perdó, perquè entes la frase. Són 5 anys d'estudiar alemany. Ja, no passa res.
0: Ara ens la tradueixes.
1: No,
0: sí, home, sí.
1: No sabia si prendre el teu cafè, no sé què diu, però bueno, m'ha fet gràcia com ho ha dit. Ja està. Adéu.
3: Vinga, va, Montse, perquè... un altre llibre que t'ha sorprès, volies dir.
1: Sí, un llibre que m'ha sorprès.
3: La cançó, de cop i volta, però, sí, però venies a parlar d'un llibre.
1: No, però també la cançó, perquè no l'he posada, perquè sí.
3: No.
1: Canta en alemany, perquè aquest nostre autor nostradíssim, meravellós, que adoro, Francesc Serés, fa anys que s'ha anat a viure a Viena i allà ha estat pare. I per mi és un escriptor, un dels grans escriptors catalans, nascut a la Franja, va viure anys a Olot i els últims anys va anar a viure, la seva vida va canviar, va anar a viure a Viena, a Graz, i ha tingut un fill a les belleses, podríem dir, als 51 anys.
0: Però clar, ens estàs parlant de Francesc Serés, que el coneixes perfectament, els dos, perquè t'ha sorprès.
1: Perquè ara en té 54 i ha escrit aquest llibre autobiogràfic perquè no solem, o sigui, hi ha molts llibres de dones parlant de la seva maternitat i del que ha significat per elles. Però no tenim gaires històries d'homes explicant què he volgut dir convertir-se en pares, no? I a més també perquè els llibres anteriors, ell havia escrit llibres de persona molt llegida, per exemple, va fer Els contes russos, que era una meravella, era un homenatge a la literatura russa. Després sí que els últims dos eren més autobiogràfics, perquè va fer ell meravellós de dos jubilats desenganyats pel procés. Però aquí parla directament d'ell i de la seva vida.
0: I com l'ha organitzat? Com és des del naixement del nen? És el sentiment de pare només?
1: Exacte, es tracta d'un assaig on decisions personals i dubtes íntims conviuen amb reflexions sobre la paternitat, la identitat, l'amistat, la família. Aprofitar i tot això, diguéssim que el naixement del fill li serveix per preguntar-se moltes coses, no? Aprofita per parlar de la deriva d'Europa i del món, des del naixement fins al primer aniversari del seu fill. I també el món aquest estrany on se senten els homes moltes vegades en el món de la maternitat, també. S'estructura el llibre recorre un període d'un any amb els capítols dividits per mesos. I la gràcia és que el fill no és el prota, que podria dir, ai, és que ets mono, no sé què.
0: No,
1: sinó que és una excusa per parlar de molts temes que l'ocupen i el preocupen. També el fet d'anar a viure a un altre país,
3: per
1: una
3: tant,
1: llengua nova...
3: No és un llibre
1: nova.
3: Només de la paternitat o la maternitat. No. És un llibre que va molt més enllà, no? I que el fill és l'excusa per tocar tots aquests altres temes que comentaves.
1: I també la idea de per què tenim fills, no? Perquè ara la maternitat cada cop s'enredereix més i la paternitat, però per què els tenim? Què volem? Què esperem? No?
3: És una gran pregunta, aquesta.
0: Sens dubte. I en tot cas, escolta, molt encertat, Francesc Serés, amb aquest llibre sobre la paternitat, que és un punt de vista complementari al que deies a tots els llibres que sí que existeixen ja sobre l'experiència de la maternitat. Francesc Serés...
1: El primer any, que no hem dit el títol. Disculpa meva, que no l'he dit.
0: El primer any, de Francesc Serés, correcte. Francesc Serés, que ha acompanyat avui a Dolors Miquel i a Irene Rubio, tot sota un arbre i a prop d'una piscina, sí?
1: El que vulgueu, Montse també Virgili. El mar em serveix.
3: Ha estat un plaer tenir-te, tot es pot parlar, Montse Virgili.
0: Exacte.
3: Descansa.
1: Gràcies.
0: Ara sí, vacances.
1: Home, és vacances.
3: Adéu. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
2: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
3: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
1: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
0: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
1: Tot es pot parlar.
0: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
1: Vanguardia, amb Enric Calpena.
4: Quan Àtila i els uns...
5: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio. Això és...
1: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
5: Una hora d'història que us captivarà.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
8: Ara, Lidl tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible. 0,69 al quilo. I amb Lidl Plus 400 grams de llagostins a 3,19 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
9: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
10: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
11: Ara qui viu com solíem viure?
9: Perquè tot un món s'acaba.
11: La casa, el servei.
10: Quants en veus fora, doncs?
11: Uns quants.
10: Ai, senyor.
9: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: A Catalunya Ràdio, Tot es pot parlar. Amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: Falten 10 minuts per les 11 del matí, ara 9, són els últims 9 minuts del Tot es pot parlar perquè avui acabem i a partir de la setmana que ve... Doncs sí, a partir de la setmana que ve torna el suplement d'estiu amb la Marina Laminós. Molt bon dia.
1: Bon dia, Marina.
2: Hola, què tal? Molt bon dia a tots dos. Com esteu?
0: Doncs molt bé, aquí els últims minuts.
1: Nosaltres amb ganes, amb ganes de fer una mica de vacances. I tu, amb piles carregades?
2: Amb piles carregades i sí, sí, uns que marxen i uns que tornen. Hem deixat les vacances ja liquidades i dissabte que ve ens hi posem, ara ja amb ganes, amb aquelles ganes i emoció de tornar a encendre els micròfons del suplement.
0: Clar que sí. Marina, et passem el relleu i crec que vens amb algunes novetats, oi, respecte a l'any passat, alguna secció que ja ens havies explicat, just quan vam acabar la temporada també el suplement amb l'escapa, que crec que promet, amb dos noms, el Gil Prat sobre Roca i el Narcís Verdalet. Aviam, explica, explica.
2: Exacte. Sí, sí, és una de les novetats d'aquest estiu. Al final, el suplement d'estiu ja comença a haver-hi seccions consolidades, la Rosa Rodon i Antoni Padilla, que ens faran els seus viatges amb l'Astrolabi, la música del Luis Hidalgo... Però una de les novetats d'aquest any és, d'alguna manera, aquesta parella estranya formada per Gil Prat sobre Roca, que segur que molts l'heu llegit aquest estiu amb el Joc del Silenci, i el forense Narcís Verdalet, que què tenen en comú? Doncs aquestes històries fosques i el que farem d'alguna manera és escriure crims. En Gil ens escriurà un crim, s'ha escrit un crim, efectivament, al suplement d'estiu, i en Narcís doncs, haurà d'indagar i intentar esbrinar què s'amaga darrere d'aquest crim, com a forense que és. Per tant, una mica doncs, és aquesta secció que barrejarà els successos, els crims amb la literatura i amb un joc que a casa també podreu jugar i per tant s'ha escrit un crim, una de les novetats d'aquest any al suplement d'estiu.
0: Tots enganxats a jugar-hi.
1: Escolta, dius que s'hi podrà jugar des de casa, de veritat?
2: Exacte, bé, més que jugar des de casa, al final ja veureu que anirem descobrint mica en mica més detalls d'aquestes històries, d'aquests crims que escriu en Gil, i són crims que amaguen alguna peculiaritat, no són fàcils de resoldre, per tant, des de casa també doncs, una mica, si sou d'aquells que us agrada fer d'investigadors, doncs també podreu intentar descobrir exactament què ha passat.
1: Marina, d'altra banda, però jo l'altre dia et vaig veure que tornaves, que entraves a la ràdio amb la motxilla, amb la gravadora a l'esquena, així, venies, d'on venies? Perquè em vas dir que estaves preparant coses per ara, per l'agost.
2: Ben carregada, sí, sí. Mira, aquell dia venia exactament del Museu Eròtic de Barcelona.
1: Molt bé, molt bé.
2: Sí, sí, perquè aquest estiu també sortirem de l'estudi amb tots aquests reportatges que fem, doncs, per exemple, seguint grups de música de casa nostra durant tot un dia de concert, i anirem una mica més enllà i doncs, volem descobrir com es viuen alguns dies d'estiu peculiars, doncs, un dia de concert amb Maria Jaume, per exemple, o un dia de Museu Eròtic, que aquí ho deixo, però vaig sortir d'allà una mica com una...
0: Home, però nova, no ens pots deixar així, ara. Sí. Avança'ns alguna cosa.
1: Aquí ho deixo, diu.
2: Jo només dic que hi havia moltes coses a les parets. Vaig aprendre bastant, també us he de dir.
0: Ui.
2: Coses una mica peculiars, però al final això. Després també hi haurà reportatges una mica més divulgatius i hi haurà temps per tot a l'estiu i al llarg d'aquestes 4 setmanes d'agost. Temps i espai per tothom i per tots els oients del suplement.
0: A partir de la setmana que ve, doncs, amb la Marina Laminós torna el suplement d'estiu de 9 a 12, Marina.
2: Exacte, de 9 a 12.
0: Dissabtes i diumenges de 9 a 12 amb la Marina Laminós, la veu del suplement d'estiu, i també ens retrobem al suplement d'hivern, Marina?
2: Això sí.
1: Això també, el tancament.
0: Des
2: de l'agost i el setembre i tornem tots plegats, eh?
0: Clar que sí. Doncs et passem el relleu, Marina Laminós, amb el suplement d'estiu.
1: Que vagi molt bé, molta sort.
2: Gràcies, una abraçada ben forta.
1: Igualment.

0: Línia recta i endavant, diu aquí la Clara Peia. Doncs bé, línia recta, la última línia recta d'aquest programa, d'aquest Tot es pot parlar, que s'acaba aquí, però que l'hem fet, com sempre, a la tècnica amb l'Albert Jodar, al control central amb en Víctor Rodríguez, a la producció amb en Ricard García, a la coordinació d'informatius amb en Joan Rossinyol i Gemma Bonet, a la redacció la Pilar de Pedro, en Gerard López, en Fèlix Martín i tota la redacció d'informatius, i aquí a la taula la Núria Pujades. Un plaer haver treballat amb tu, Núria.
1: Igualment, Domènec.
0: I a partir de les 11, recordeu que podeu seguir tota l'actualitat en antena conjunta Catalunya Ràdio i a 3cat Info.

0: Nosaltres marxem, però tancarem el programa com hem fet cada dia, avui també amb l'última reflexió final, avui la de la filòsofa i professora Cira Abenoza. Ha estat un plaer, que passeu una molt bona setmana i un molt bon estiu.
1: Aquesta setmana sóc al Dansar Neu, el miracle cultural dels Pirineus, i he sortit de dos espectacles molt remoguda. Primer, d'una lectura de contes de Víctor Català, interpretats per la grandíssima Àngels Gunyalons. Contes que parlaven de la violència, l'abús, el silenci imposat a tantes dones. Després, del concert d'Escasada, de Magalí Sare, un projecte profundíssim que recupera cançons populars de diferents països sobre els matrimonis forçats. Ens agradaria creure que aquestes històries pertanyen al passat, però encara no. Aquesta setmana, els germans Tate, influencers masclistes i d'extrema dreta, tornen a ser detinguts per presumptes agressions sexuals i, un cop més, responsabilitzen les dones de les violacions. També aquesta setmana hem sabut que, després del Mundial, les denúncies per violència masclista han tornat a augmentar. En un dels contes de Víctor Català, una dona ens explicava que va haver de casar-se amb l'home que l'havia violada. I, resumint tota una vida, només deia: «Jo sempre més he estat malalta». Aquests dies no he pogut deixar de pensar en les dones que aquest estiu compartiran casa, cotxe o apartament amb l'home que les humilia o les agredeix. Les vacances també poden ser una presó. Potser per això serveix la cultura, per descobrir que una escriptora de fa més de 100 anys, una cantant d'avui i els titulars d'aquesta setmana estan parlant del mateix. El problema no és que Víctor Català continuï emocionant-nos, el problema és que continua descrivint-nos.

0: Repassem part de l'actualitat a aquesta hora en aquesta emissió conjunta a 3Cat Info i Catalunya Ràdio. Tres dies després de l'arribada massiva de migrants, Ceuta va recuperant mica en mica la normalitat i la gran majoria ja han retornat al Marroc. Una crisi que deixa oficialment 67 víctimes mortals, però hi ha fonts que apunten que en podrien ser més i superar el centenar de persones mortes, en el que ja és la pitjor tragèdia migratòria a Espanya. Un drama humà que precisament és una de les derivades de la crisi de Ceuta. Les organitzacions que treballen sobre el terreny, no governamentals, denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida, conjunta, de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica que afirmen que hi ha per poder repatriar tots aquests cossos. Donald Trump comunica que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran, però dona marge a les negociacions. Assegura que ho fa a petició de Teheran i d'altres països del Golf. L'Iran ho nega i diu que el president nord-americà menteix. Com a mínim 8 persones mortes avui de matinada per atacs israelians en diverses poblacions de Gaza. Divendres, els Estats Units anunciaven un acord que preveu el desarmament de Hamas i una retirada de l'exèrcit israelià de la franja, però Israel encara no s'ha pronunciat. Alerta màxima a Grècia pels greus incendis forestals que els afecten, sobretot en una zona costanera 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. Els focs ja han devastat gairebé 5.000 hectàrees. 3 bombers han mort. Incendis que també afecten d'altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. Entra en funcionament la normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podran comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada, ho van fer ahir. Va ser un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. I Rosalía ha actuat aquesta nit a Buenos Aires. Ha demanat perdó per haver repiulat un vídeo després de la final del Mundial que es va considerar ofensiu a l'Argentina. L'han ovacionat quan ha dit que va cometre un error i que té molt d'afecte per aquest país.
1: Esports.
2: El Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi al Trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. Iris Thió aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar ahir segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió i Denis González també van ser segons a la prova de duet mixta lliure. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi durà el mallot de la millor jove avui a la segona etapa i és dotzena a la general a 18 segons de la líder.
0: Diumenge 2 d'agost, amb sol en general, amb alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre. A la tarda s'escaparan algunes precipitacions, tempestes al Pirineu i també al Prepirineu. I avui temperatures que seran, si fa no fa, com les que vam tenir ahir, o una mica més altes, màximes entre els 31 i els 38 graus, les més altes, novament a Ponent, i molta xafogó a prop del mar.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 11 del matí, us està parlant Jaume Brufau. Ceuta recupera progressivament la calma i la gran majoria dels migrants ja han estat retornats al Marroc. La crisi deixa, però, com a mínim 67 morts. És la xifra de moment oficial de víctimes, però hi ha altres fonts que apunten que poden superar el centenar, les persones mortes. I tenim una enviada especial a 3Cat Info a Ceuta. És la Cèlia Cernades.
3: Marxen els vius, però es queden els morts, i alguns vius estan vius de miracle. L'Aimani, de 35 anys, és una de les poques dones, entre les desenes de migrants, que ocupen els voltants del centre d'internament temporal de Ceuta, que està col·lapsat des de fa dies. L'Aimani vivia a Catalunya de forma irregular fins que la van expulsar i va deixar enrere els seus 3 fills, ens explica. Feia 15 anys que havia deixat el Marroc i de cop s'hi va trobar allà sense família. Un dia, aquesta setmana, li va arribar el rumor que es podia creuar la frontera amb Espanya sense obstacles. I va arribar a Fnidec. Des d'aquesta platja marroquina sortien desenes de persones a Ceuta.
4: Des de una vez que hemos llegado ahí, es una pena. Hay niños con la familia, madres con la familia. Se ha muerto una madre y la ha dejado un niño que tiene 6 meses. Y, sí, yo, como estaba en la venta y le he visto una mujer ahí, estaba muerta ahí, encima del mar. Y nadie la ayudaba. Y cuando lo ven muerta, vienen corriendo para sacarla.
3: L'Aimani no sap nedar, però assegura que la van ajudar a creuar l'espigó del Tarajal.
4: Me dijeron que la puerta está abierta. No me dijeron para nadar. Cuando yo llegué, ahí era las 1:30 y así, me dijeron ya está cerrada la puerta. Y todo el mundo está nadando allí y yo ahí sola llorando en el mar. Me he hecho a la policía, yo lloraba y yo de este momento no veo nada. Solo veo mis hijos ahí, frente. Digo, voy a estar a la mía, voy a luchar. No sé nadar, nada. Y allí ha cogido una chica que tenía una colatura y yo le he dicho, por favor, tengo mis hijos ahí tirados allí, quiero llegar donde mis hijos llorando.
3: ¿Tenía un flotador?
4: Un flotador. Y yo he agarrado con ella y poco a poco me llegué hasta aquí.
3: Altres migrants amb qui he parlat aquests dies m'expliquen també que en algun moment d'aquelles hores crítiques, dijous a la nit, quan van entrar a Ceuta de cop 50.000 migrants, van pensar que s'ofegarien esclafats sota la marea humana. Rere l'agitació social d'aquests dies, però, els morts han quedat en segon pla i les xifres no estan clares. El Ministeri de l'Interior comptabilitza oficialment 67 víctimes mortals, però només ahir la Guàrdia Civil va recuperar 18 cadàvers del fons del mar. En total, els mitjans locals comptabilitzen com a mínim prop d'un centenar de víctimes, i ningú ha donat xifres de la banda marroquina. Els cadàvers es guarden envoltats en sudaris a l'Hospital Militar de Ceuta i s'han ampliat les instal·lacions de refrigeració. També s'espera reforç forense per identificar les víctimes i repatriar-les al Marroc. La Guàrdia Civil ja va advertir fa dies que molts dels morts eren menors. És la pitjor tragèdia migratòria que ha viscut mai Ceuta i, com un record macabre, desenes de xancletes floten encara al mar just davant la platja del Tarajal.
0: Una crisi que deixa al descobert el drama humà dels migrants, i és que els que han mort difícilment podran ser repatriats perquè la ciutat no té la infraestructura necessària per gestionar un nombre tan elevat de víctimes. Per Elena Maleno, portaveu de l'organització no governamental Caminando Fronteras, la repatriació dels cossos és complicada per la dificultat, sobretot, d'identificar-los primer i per poder tenir accés a mostres d'ADN. Moltes d'aquestes persones acabaran sent enterrades sense que les famílies les puguin identificar. N'ha parlat avui al programa Tot es pot parlar, aquesta emissora, avui al matí.
5: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: També alerta que hi ha molts menors entre les víctimes, que hi ha moltes persones desaparegudes i que la xifra final de persones mortes serà més alta. Així ho ha constatat Ramsès Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació ELIN de Ceuta mateix, que en declaracions al mateix programa ha reclamat una resposta ràpida a les administracions.
6: Es terrible, ¿no? El resultado que hemos tenido a nivel humano es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: I el fundador i director de l'organització no governamental Open Arms, Òscar Camps, ha alertat que és molt possible que el nombre de morts de Ceuta augmenti també i ha lamentat que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat a aquesta situació. N'ha parlat a aquesta emissora.
7: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat aquests morts, no?
0: També considera que reduir un fenomen tan complex, diu, a un simple efecte crida, és ignorar les causes de la immigració. Òscar Camps afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones, diu, en una eina de pressió política. I a Melilla, mentrestant, han anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha sigut menor. Ahir ja es va permetre la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mó, considera prioritari desbloquejar tot aquest trànsit.
8: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: Divendres, 19 persones van entrar a Melilla nedant i no se les va poder retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera a les persones que arriben al territori espanyol de forma irregular, però que ho fan nedant. D'altres migrants, sense quantificar que van entrar caminant, sí que els van retornar cap al Marroc. Poc més de 4 minuts i serà un quart de 12 del migdia.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Un acord, diu, que inclouria l'obertura completa i immediata de l'estratègic estret d'Hormuz i el final de l'amenaça nuclear del règim iranià. Trump ho ha comunicat a través d'un escrit a les seves xarxes socials, on també ha explicat que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a la negociació. Assegura que així li han demanat Teheran i altres països de l'Orient Mitjà. I a més afegeix que Israel dona suport a aquesta decisió, però, tot i aquest gest de desescalada, el president nord-americà adverteix que Washington manté totes les opcions sobre la taula i que continuen preparats per atacar si fracassen les negociacions. A través d'una de les principals agències de notícies iraniana, Teheran diu que és mentida que hagi demanat a Trump que pari els atacs per continuar negociant. Fonts militars afegeixen que les paraules del president nord-americà són un intent només desesperat de pressionar els estats del Golf i asseguren que el seu exèrcit està preparat per respondre qualsevol atac. A mitjans de juny, Washington i Teheran van signar un principi d'acord per posar punt final a la guerra que va permetre reobrir durant uns dies l'estret d'Hormuz, un acord que preveia un període d'un parell de mesos per negociar un acord final, però des de llavors que hi ha hagut atacs constants per part de tots dos bàndols. El mes passat, Donald Trump va donar per acabades les negociacions i l'Iran va tornar a bloquejar l'estret, una via clau pel transport mundial de petroli. Aquesta matinada, com a mínim 8 persones han mort a la Franja de Gaza en nous atacs israelians, tot i l'anunci finals de setmana d'un acord sobre el desarmament de Hamas i una retirada israeliana del territori palestí. Segons la Defensa Civil Palestina, els bombardejos han afectat habitatges civils. Ahir els atacs de l'exèrcit israelià ja van causar 8 morts més a Gaza. Hamas accepta l'acord impulsat per Washington, però reclama alhora la retirada de les forces israelianes i que es faci de manera gradual. Actualment l'exèrcit israelià controla aproximadament un 70% de la franja i per ara el govern d'Israel encara no ha fet cap pronunciament oficial sobre aquest acord de desarmament. Ahir el Ministeri de Salut palestí anunciava que el nombre de morts pels atacs israelians sobre la Franja de Gaza ja arriba a les 73.349 persones des del 7 d'octubre del 2023, la data en què va començar aquest conflicte.

0: Alerta màxima a Grècia, especialment en una zona costanera 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes, on els incendis forestals que hi cremen ja han devastat gairebé 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. En aquests moments, 400 efectius lluiten contra les flames en condicions extremes, agreujades a més per vents que bufen a més de 130 km per hora i que han impedit la participació d'hidroavions a les tasques d'extinció. Els incendis també afecten d'altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros o el Peloponès. Aquí a Catalunya avui es redueix a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i, per tant, es reobre l'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. Però, en canvi, atenció, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rúbies, al Montsec d'Ares i a la Ribera Salada. Els municipis en situació de perill extrem es concentren en 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra i el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. I, a més, 222 municipis es mantenen en risc alt d'incendi. A Senet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen lluitant contra les flames per evitar que superin el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera Ribagorçana, les zones de pastura situades a prop de la Vall de Boí, amb el foc que revifava ahir al migdia. El focus principal ha cremat 37 hectàrees. Hi ha un focus secundari de 7 hectàrees. Els agents rurals creuen que l'origen de l'incendi podria ser un llamp. D'altra banda, a la resta de l'Estat, els equips d'extinció treballen contra el foc a Grimaldo i Casas de Millán, a Càceres, on les autoritats ja han evacuat gairebé 800 veïns. A Castella i Lleó, els serveis d'emergència encara es mantenen en alerta per evitar la possible reactivació d'algun focus a Àvila, Lleó i Zamora. Segons dades del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Democràtic, aquest any a tot l'Estat ja s'han cremat 186.544 hectàrees, una xifra que multiplica per 5,5 les 33.360 que es van cremar en el mateix període del 2025. I al Perú, 13 persones han mort en un accident d'avioneta. Entre les víctimes, 11 turistes, 2 de nacionalitat espanyola, 7 italians i 2 alemanys. També mort els dos tripulants de l'aparell de nacionalitat peruana. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, un dels principals atractius turístics del sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport de Pisco i s'ha incendiat. No ha sobreviscut ningú. La presidenta peruana, Keiko Fujimori, confirma que s'estan investigant les causes de la tragèdia i que no descarten tancar temporalment la terminal d'on havia sortit l'aparell.
1: El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Divendres es van haver de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Passa un minut i mig d'un quart de 12. Fem atenció al trànsit i al temps. Primer, apunts de mobilitat i alguns problemes a la xarxa viària, sobretot a les comarques gironines, perquè en aquests moments es registren retencions a l'AP7, a l'alçada de Cabanes, a l'Alt Empordà, en sentit nord. Hi ha un carril tallat per un vehicle que s'ha incendiat. Els bombers ja han pogut apagar el foc, que també ha cremat vegetació del voral de la carretera. A la C35, el sopàs entre Vidreres i Maçanet de la Selva, hi ha un carril tallat, en aquest cas per un accident en sentit Costa Brava. I també a cues a la Nacional 2, entre Llers i Pont de Molins. També està tallada a aquesta hora la G643, entre Gualta i Serra de Daró. Hi ha una manifestació.
2: El temps.
0: Previsió amb Enric Agut.
3: De moment està fent sol a bona part del país, només tenim alguns núvols baixos, per exemple, cap a les Terres de l'Ebre, en algun tram de la Costa Daurada. A la resta de tranquil·litat, a la tarda sí que es desenvoluparan nuvolades a l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu i poden caure alguns ruixats que seran més probables al Pallars, a l'Urgell, al Ribagorça i la Vall d'Aran, també Cerdanya, Principat d'Andorra. Les temperatures semblants o una mica més altes que les d'ahir, màximes entre 31 i 37, a Ponent es pot arribar als 38 o 39, les xifres més elevades, i molta xafogor a prop del mar. La propera nit serà càlida a molts sectors, ja n'ha vist de calor nocturna, comarques de Tarragona, també al Penedès, Garraf, Baix Llobregat i a Barcelona, al Barcelonès, i també al Segrià i a les Garrigues. En alguns casos no es baixarà dels 25 graus, sobretot cap a la costa. I demà dilluns, matí tranquil, però a la tarda entrarà una banda de núvols amb ruixats i tempestes per Ponent, que després poden descarregar a altres comarques d'interior. També ho podríem fer a la Costa Daurada.
2: Torna.
4: moderna perifèria cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
5: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
4: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
5: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
6: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
7: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant
8: i de sobte es fa el silenci,
9: que no és mai bon senyal.
7: Esdevenir un viatge a la mort.
8: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
7: Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
10: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: Des d'avui, totes les empreses, administracions i organitzacions hauran d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És una de les noves obligacions de transparència previstes al reglament de la IA a la Unió Europea i que entra en vigor. Es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i es va desenvolupar a partir de l'escàndol provocat a finals de l'any 2025 i començaments d'aquest any a la xarxa X, on es van viralitzar milers d'imatges sexualitzades de dones reals manipulades amb aquesta intel·ligència artificial, el que es coneix com a deepfake. És una normativa que s'anirà desplegant de manera progressiva i que obligarà a tots els proveïdors de sistemes d'intel·ligència artificial com OpenAI, amb el ChatGPT, Anthropic o amb Cloud, o Google amb Gemini, a informar que un contingut específic s'ha creat fent servir aquesta intel·ligència. Un dels camps que es veurà més afectat segurament per aquesta nova regulació és el de la música i la creació artística en general. Des del programa Tot es pot parlar d'aquesta emissora, Eva Faustino, directora de l'Associació de Produccions i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord, que anirà molt bé, sobretot, pel seu parer, per les plataformes que en aquests moments permeten fer qualsevol música amb intel·ligència artificial i penjar-la sense cap dificultat a grans plataformes com YouTube o Spotify.
11: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de la indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: Segons aquesta experta, és important saber si una música s'ha fet amb intel·ligència artificial o no i com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
11: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria dintre de 20 anys trobar-me que hem perdut gran part de la creació. I no només en música, en tot.
0: De mica en mica s'aniran regulant els continguts com imatges, vídeos o àudios, la creació dels deepfakes sexuals i les eines que fan servir tècniques subliminals, manipuladores o enganyoses per classificar persones. La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de 10 a la Diada de les Neus que es va viure ahir a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, i que vam seguir amb en Josep Almirall.
12: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc Terrós, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
0: Oh, Rosalía ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires, a l'Argentina, dins la gira Lux, per disculpar-se davant del públic per la polèmica que va generar a les xarxes socials després de la final del Mundial de Futbol. La catalana admet que va cometre un error enorme i ha volgut deixar clar que el seu afecte per l'Argentina es manté intacte. Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació dels gairebé 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena. Corresponsal Joan Biosca.
13: Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa, on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
14: Yo ahí escroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad.
13: Rosalía ha rebut aquí a l'Argentina en aquests darrers dies moltes crítiques i fins i tot periodistes destacats del país sud-americà han arribat a demanar la seva expulsió del país per anti-Argentina, aprofitant una nova normativa impulsada pel president argentí Javier Milei que permetrà fer fora els estrangers visitants que ataquin l'Argentina.
15: Que fue una de las que participó de la campaña anti-Argentina hablando peste de nuestro país con un posteo. ¿No podrían aplicárselo a Rosalía? Ir al hotel donde está, señorita, venga. Usted escribió esto, gracias. Gracias por venir, váyase.
13: Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
16: Yo no vengo a ver por la música, la verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
17: Quise mi valor mientras... Sí. ¿Por qué quiero que actúe? Quiero verla, a ver qué hace el show. Estoy por el show.
18: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... Y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no, para nada, dolerme para nada.
13: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.
0: 4 minuts i mitja seran 11:45, emissió conjunta 3Cat Info i Catalunya Ràdio.
2: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
19: Bon dia. El Girona va perdre ahir al vespre contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava, 1-4 a Montilivi. Havertz, Solis, Douman i Gabriel Jesús van marcar pels anglesos, mentre Carnau va fer el gol dels gironins a l'inici de la segona part, rematant de cap a la sortida d'un córner. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central dels gironins, David López, que acaba de renovar per una temporada, analitzava la situació del club i reconeixia que l'equip va curt de centrals.
20: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
19: El pròxim partit del Girona serà divendres contra el Sabadell, un equip arlequinat que també va jugar ahir i va empatar a 0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans dels vallesans va jugar l'Espanyol, que va signar el tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus van acabar 3-3 contra el Middlesbrough. En el partit amistós que tancava l'estada dels pericurs a Anglaterra van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït després del primer quart d'hora de joc per un cop al genoll. El davanter perico del filial, Marcos Fernández, autor del primer gol, valorava així el seu estat de forma.
21: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
19: Escoltem ara el britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol i creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la Lliga.
22: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
23: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
22: We just want to be ready for that and, you know, have a good year this year.
19: A la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines que es va jugar a porta tancada per a l'ADA. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera basca provinent de la Reial Societat, Mirari Uria.
2: 3Cat Info.
19: I encara en futbol, l'últim fitxatge del Barça masculí, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Visibu, es va entrenar ahir per primera vegada com a jugador del Barça. Visibu, que arriba del Bruges i ha firmat fins al 2031, va parlar sobre la figura de l'entrenador culer Hansi Flick.
24: Yeah, I talked with Hansi.
1: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
3: I'm a work hard and be there.
19: Un visívo que té com a referència un exjugador del Barça.
3: My favorite player, I'd say Neymar.
1: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
3: That's the reason I started to play football.
19: Iris Thió va aconseguir ahir dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González també van ser segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. La nedadora barcelonina valorava així la seva actuació amb Lilú Lluís.
4: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
19: I sentim Denis González parlant de la prova de duet mixt.
5: Ha sigut una mica difícil perquè al final la Iris feia moltes rutines, tant aquí a la competició que avui he anat 3 vegades com en els entrenos que fem cada dia, doncs hem intentat treure el temps d'on pogut i hem fet, crec que, la nostra millor versió.
24: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Bon dia, són 2:45. Repàs a aquesta hora a part de l'actualitat d'aquesta emissió conjunta que estem fent a 3Cat Info i Catalunya Ràdio, amb Ceuta com a protagonista que, mica en mica, va recuperant la normalitat i amb la gran majoria d'emigrants que ja han estat retornats al Marroc. Una crisi, però, que deixa oficialment 67 morts, per bé que hi ha moltes veus que apunten que en seran més. Donald Trump assegura que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Diu que s'han posat les bases d'un acord que preveu, entre altres mesures, la reobertura de l'estret d'Hormuz i posar fi a l'amenaça nuclear de Teheran. Com a mínim 8 persones mortes avui de matinada per atacs israelians en diverses poblacions de Gaza. Divendres, els Estats Units anunciaven un acord que preveu el desarmament de Hamas i una retirada progressiva de l'exèrcit israelí a la franja. Israel, però, de moment, no s'ha pronunciat. Des d'ara fins a arribar a les 12 del migdia, entre diverses qüestions, explicarem que a França ja hi ha candidats col·locats a les línies de sortida per les presidencials de l'abril. L'esquerra alternativa de la França insubmisa i el centre-dreta macronista d'Horitzons presenten batalla oberta contra l'extrema dreta de Marine Le Pen. I una masia d'Osona s'ha convertit aquests dies en un espai de creació compartida entre artistes i criatures. És la iniciativa de la cooperativa Cardan Cultura, que ha posat marxa a Can Grau, a les Masies de Roda, la residència artística que hi participen tant mares com fills. En esports, aquesta hora, Pau Dax, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què destaques, Pau?
1: El Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi al trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès, 3-3. I Iris Thió aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar ahir segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió i Denis González també van ser segons a la prova de duet mixt lliure. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi durà el mallot de la millor jove avui a la segona etapa i és dotzena a la general.

0: que moltes fonts apunten serà superior. Enviada especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Cernades.
1: Marxen els vius, però es queden els morts, i alguns vius estan vius de miracle. L'Aimani, de 35 anys, és una de les poques dones, entre les desenes de migrants, que ocupen els voltants del centre d'internament temporal de Ceuta, que està col·lapsat des de fa dies. L'Aimani vivia a Catalunya de forma irregular fins que la van expulsar i va deixar enrere els seus 3 fills, ens explica. Feia 15 anys que havia deixat el Marroc i de cop s'hi va trobar allà sense família. Un dia, aquesta setmana, li va arribar el rumor que es podia creuar la frontera amb Espanya sense obstacles. I va arribar a Fnidec. Des d'aquesta platja marroquina sortien desenes de persones a Ceuta.
2: Desde una vez que hemos llegado ahí, es una pena. Hay niños con la familia, madres con la familia. Pero se ha muerto una madre y la ha dejado un niño que tiene 6 meses. Y, sí, yo, como estaba en la venta y le he visto una mujer ahí, estaba muerta ahí encima del mar. Y nadie la ayudaba. Y cuando lo ven muerta, vienen corriendo para sacarla.
1: L'Aimani no sap nedar, però assegura que la van ajudar a creuar l'espigó del Tarajal.
2: Me dijeron que la puerta está abierta. No me dijeron para nadar. Cuando yo llegué, ahí era las 1:30 y así, me dijeron ya está cerrada la puerta. Y todo el mundo está nadando allí y yo ahí sola llorando en el mar. Me he echado a la policía, yo lloraba y yo de este momento no veo nada. Solo veo mis hijos ahí, frente. Digo, voy a estar a la mía, voy a luchar. No sé nadar, nada, nada, nada. Y allí ha cogido una chica que tenía una colatura y yo le he dicho, por favor, tengo mis hijos ahí tirados allí, quiero llegar donde mis hijos, llorando.
1: ¿Tenía un flotador?
2: Un flotador. Y yo agarrado con ella y poco a poco me llegué hasta aquí.
1: Altres migrants amb qui he parlat aquests dies m'expliquen també que en algun moment d'aquelles hores crítiques, dijous a la nit, quan van entrar a Ceuta de cop 50.000 migrants, van pensar que s'ofegarien esclafats sota la marea humana. Rere l'agitació social d'aquests dies, però, els morts han quedat en segon pla i les xifres no estan clares. El Ministeri de l'Interior comptabilitza oficialment 67 víctimes mortals, però només ahir la Guàrdia Civil va recuperar 18 cadàvers del fons del mar. En total, els mitjans locals comptabilitzen com a mínim prop d'un centenar de víctimes, i ningú ha donat xifres de la banda marroquina. Els cadàvers es guarden envoltats en sudaris a l'Hospital Militar de Ceuta i s'han ampliat les instal·lacions de refrigeració. També s'espera reforç forense per identificar les víctimes i repatriar-les al Marroc. La Guàrdia Civil ja va advertir fa dies que molts dels morts eren menors. És la pitjor tragèdia migratòria que ha viscut mai Ceuta i, com un record macabre, desenes de xancletes floten encara al mar just davant la platja del Tarajal.
0: Una crisi que deixa al descobert el drama humà dels migrants. Els que han mort difícilment podran ser repatriats perquè la ciutat no té la infraestructura necessària per gestionar tants i tants cadàvers. Per Elena Maleno, portaveu de l'organització no governamental Caminando Fronteras, la repatriació dels cossos és complicada per la dificultat d'identificació i accés a les mostres d'ADN, i moltes d'aquestes persones acabaran sent enterrades sense que les famílies les puguin identificar. S'ha referit al programa Tot es pot parlar, d'aquesta emissora, avui al matí.
3: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: També ha lamentat que hi ha molts menors, que també hi ha desapareguts i que la constància de víctimes que tenen en aquests moments s'afegeix al que són una norantena. Apunta que la xifra serà més alta i també ho ha constatat així Ramsès Mohamed Azumic, és educador social, membre de l'associació Elín de Ceuta, que en declaracions també al Tot es pot parlar ha reclamat una resposta ràpida i conjunta de les administracions.
4: Es terrible, ¿no? El resultado que hemos tenido a nivel humano es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues 2 o 3 días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: 2:30
5: 3CAT Info y Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Avui inclouria l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz i al final també de l'amenaça nuclear del règim iranià. En un escrit avui de matinada a les seves xarxes socials, Trump ha afirmat que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a la negociació i ha assegurat que així li han demanat Teheran i d'altres països de l'Orient Mitjà. A més, ha afegit

que Israel doni suport a aquesta decisió, però, tot i aquest gest d'una certa desescalada, el president nord-americà adverteix que Washington manté totes les opcions damunt la taula i que continuen preparats per atacar si fracassen aquestes negociacions. Hores abans de l'anunci, les ambaixades dels Estats Units a l'Orient Mitjà havien demanat als seus ciutadans que abandonessin la regió i diversos mitjans nord-americans asseguraven que Washington tenia preparat un atac molt intens contra l'Iran per aquest mateix cap de setmana. Recordem que a mitjans de juny, Washington i Teheran van signar un principi d'acord per posar punt i final a la guerra que va permetre reobrir durant uns dies l'estret d'Hormuz. Preveia un període de 2 mesos per negociar l'acord final, però des de llavors hi ha hagut atacs per part de totes dues bandes. Al juliol, Trump va donar per acabades les negociacions i l'Iran va tornar a bloquejar l'estret d'Hormuz, una via clau pel transport mundial de petroli. I aquesta matinada, a la franja de Gaza, com a mínim 8 persones han mort en nous atacs israelians, tot i l'anunci a finals de setmana d'un acord sobre el desarmament de Hamas i una retirada israeliana de territori palestí. Segons la defensa civil palestina, els bombardejos han afectat habitatges civils. Ahir els atacs de l'exèrcit israelià ja van causar 8 morts més a Gaza. Hamas ha acceptat l'acord impulsat per Washington, però reclama alhora que la retirada de les forces israelianes es faci de manera gradual. Actualment, l'exèrcit israelià controla aproximadament el 70% de la franja. Per ara, el govern d'Israel encara no ha fet cap pronunciament oficial sobre l'acord de desarmament. Ahir, el Ministeri de Salut palestí anunciava que el nombre de morts pels atacs israelians sobre la franja de Gaza ja arriba a les 73.349 persones des del 7 d'octubre del 2023, la data en què va començar aquest conflicte.

0: França, el curs vinent començarà amb el repte de les presidencials a l'abril i ja hi ha candidats col·locats a la línia de sortida de cara a aquestes eleccions. Amb alguns espais encara per definir, els que ja han presentat batalla ben oberta són l'Esquerra Alternativa de la França Insubmisa i el centre-dreta macronista d'Horitzons, i això, malgrat unes enquestes que, insistentment, París i Isabel Galí donen la victòria a l'extrema dreta de Marine Le Pen.
1: Bon dia. Emmanuel Macron frenava aquest juliol els periodistes alemanys que ja veien Marine Le Pen com a presidenta de França.
2: Desconfieu dels sondejos. Si m'ho permeteu, conec molta gent que el juliol del 2016 ja estava elegida i no van ser els mateixos que ens van trobar al maig del 2017.
1: Una advertència sobre les anades i vingudes que fan els sondejos electorals a França. Els candidats que es postulen massa aviat a vegades surten de la carrera abans d'hora. Però els tres que ara mateix passarien a segona volta són Marine Le Pen, sempre favorita, Édouard Philippe, candidat del centre-dreta, i Jean-Luc Mélenchon, de l'Esquerra Alternativa. El líder de la França Insubmisa treballa per aparèixer com a menys radical que l'extrema dreta. Patrick Colbaquí és regidor insubmís a l'Ajuntament de l'Illa. El trobem al míting de Saint-Denis i ens diu que l'important és recuperar el vot obrer.
3: Hi va haver una altra esquerra que ens va trair, i el que nosaltres volem amb el programa El Futur en Comú de la França Insubmisa és convèncer la gent que el regrupament nacional no és la bona via pels treballadors.
1: Pierre Alix, també regidor, però del centre-dreta filipista a Thionville, està convençut que Philippe pot acabar abraçant des de la socialdemocràcia fins a la dreta republicana.
4: Avui França està en un estat tal de feblesa, sobretot a nivell de finances, que cal algú que corregeixi el rumb. I no serà un populista d'extrema dreta o extrema esquerra qui podrà redreçar les finances de França.
1: Però voler ser president amb un programa de retallades i recuperant la reforma de les pensions no sembla la millor manera de convèncer una majoria de francesos. L'extrema dreta, a més, ja fa 2 anys que encapçala les enquestes. Sembla imbatible, malgrat el que digui el president.
0: Els fàrmacs contra l'obesitat com l'Ozempic han d'anar sempre acompanyats d'atenció nutricional, física i psicològica. Així ho conclou un estudi europeu amb participació catalana publicat recentment a la revista The Lancet. És una informació que ha preparat la Maria Guixà.
5: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CAT Info.
6: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
5: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
6: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que seríem, no? Els organismes que regulen polítiques de salut, no? I els metges, que no passa el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
5: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta, a més, d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
6: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i, en aquest cas, potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
5: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
0: Gairebé passeu un minut de 11:45 del migdia. Fem atenció al trànsit i al temps. A aquesta hora, pel que fa a la mobilitat, la xarxa viària catalana es mantenen encara alguns problemes de circulació al pas de la C35 entre Vidreres i Maçanet de la Selva, i és que hi ha un carril tallat perquè hi ha hagut un accident en sentit Costa Brava, i continua encara tallada la G643 entre Gualba i Serra de Daró per una manifestació.
7: El temps.
0: Enric Agut.
8: Matí de diumenge, tranquil, estable, amb sol. Hi ha alguns núvols baixos a Terres de l'Ebre, també en àrees de la costa tarragonina. A la resta de cel molt més clar, amb una mica de pols en suspensió, que fa que el cel no sigui d'un blau brillant, sinó que sigui una mica, doncs, enterbolit. Fa sol, lògicament, però amb aquest cel una mica terrós. La visibilitat, mirant a l'horitzó, no és excel·lent. A la tarda poden créixer algunes nuvolades que descarregaran algun ruixat. El Pirineu més aviat occidental i el seu prepirineu són més probables cap a l'àrea de la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars, a l'Urgell, Cerdanya, també cap al nord del Solsonès, Principat d'Andorra. I la temperatura semblant o una mica més alta que la d'ahir. Avui moltes xifres estaran entre els 31 i els 37. A Ponent es pot arribar als 37-38. Podria caure algun valor de 39, però molt i molt puntual. I molta xafogor a prop del mar. De fet, la nit passada ha estat molt humida, molt xafogosa, no només a la costa, a moltes contrades. I la propera nit, doncs igual. La nit serà càlida, amb moltes poblacions, amb un avís de calor nocturna per aquestes primeres hores de dilluns a comarques de Tarragona, Penedès, també el Garraf i el Baix Llobregat de Barcelonès, al Segrià i a les Garrigues. Lleida, la mínima podria ser d'uns 23-24 graus. I demà dilluns, matí tranquil, però a la tarda entrarà una banda de núvols, enruixats i tempestes per Ponent, que després descarregaran altres comarques d'interior i també algunes podrien arribar cap a la costa de Tarragona.
7: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
9: Mostly I talked up the Scatino bust out. Nothing federal there to link you, Tony. They need serial numbers.
0: Ha mort Vincent Pastore, l'actor que va interpretar Salvatore, Big Pussy, Bon Pensiero a Los Soprano. Tenia 80 anys. El seu personatge va protagonitzar una de les morts més recordades de la sèrie ara fa més de 20 anys. Segons que han informat diversos mitjans de comunicació nord-americans, Pastore el van trobar mort ahir al seu domicili del Bronx després de que un veí alertés les autoritats que no en tenien notícies des de feia dies. Les circumstàncies de la mort s'estan investigant i, de moment, no se n'han fet públiques les causes. Tot i una llarga trajectòria interpretant personatges vinculats al món de la màfia, Pastore va assolir la fama internacional gràcies al seu paper en aquesta mítica sèrie de Los Soprano, on donava vida a un dels col·laboradors més pròxims de Tony Soprano. Vilaplana, al Baix Camp, va acollir ahir al vespre la 18a edició del Mussart, el festival que uneix diferents disciplines artístiques i que aquest any ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
10: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mussart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
11: I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
10: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
0: Una masia d'Osona s'ha convertit aquests dies en un espai de creació compartida entre artistes i criatures. La iniciativa és de la cooperativa Cardan Cultura, que ha posat en marxa a Can Grau, a les Masies de Roda, una residència artística en què participen tant les mares com els fills, Adrià Clotet.
12: Aquest és el segon any que es fan aquestes residències amb creació inclusiva. La primera experiència es va centrar en residències literàries i ara inclou també les arts escèniques. En total reuneix 8 adults, tots són dones, i una desena d'infants. I està pensada perquè puguin treballar sense haver de renunciar a la vida familiar. Roser Montaner, coordinadora de Cardan Cultura, explica d'on neix la iniciativa.
13: Neix perquè tant la Mar com jo ens adonem de que si nosaltres volguéssim fer una residència, pel moment vital en el qual vivim ara mateix, no podríem fer-ho. I llavors vam dir, nosaltres hem de poder fer alguna cosa, tenim un espai de residència, hem de poder oferir alguna cosa que permeti que convisquin els dos mons.
12: Montaner defensa la creació d'aquests espais.
13: És necessari que això existeixi. I no passa que les dones, sobretot, durant uns anys, no poden accedir a aquests espais. Llavors sembla que les dones no puguin crear. I això no és veritat, no? Hem d'oferir els espais.
12: En aquesta edició hi participen les escriptores Bela Olid, Helena Crespi, Marina López i Níbola Ullà, a més de la companyia teatral Que no salga d'aquí. I al mateix temps, els infants també fan activitats creatives pensades per ells. Bela Olid explica l'experiència que ha tingut el seu fill.
14: El meu fill havia tingut una experiència bastant negativa amb el tema de l'expressió plàstica. Llavors ell tenia una sensació de fracàs en això. I ha sigut molt sanador poder estar aquí amb la Givet i que la Givet li hagi obert la porta a una altra mena d'enfrontar-se, no?, amb aquesta expressió creativa, una manera de disfrutar el procés, i crec que ha estat realment molt, molt, molt positiu per ell. Ho ha disfrutat.
12: Les participants coincideixen que la iniciativa els ha estat molt útil per avançar en els seus projectes i en destaquen, sobretot, l'intercanvi creatiu i humà que s'hi ha generat.
0: I Barcelona ens trasllada aquest estiu a una galàxia molt llunyana. Casa Cupra Raval l'ha inaugurat aquesta setmana a l'exposició Rebels Beyond the Galaxy, dedicada a l'univers de Star Wars. Es pot visitar amb accés gratuït fins al 22 de setembre, Clàudia Roses.
15: L'exposició reuneix una de les col·leccions privades més completes d'Espanya, amb peces exclusives com un fragment original de l'Estrella de la Mort de la pel·lícula del 1977, un vestit original d'un soldat rebel o una màscara de producció d'un Ewok del Retorn del Jedi, restaurada per l'especialista en accessoris de cinema Tom Espina. Es calcula que el preu en global de l'exposició arribaria als 200.000 euros. El comissari és Alfredo Callés, col·leccionista i fan de la saga des de fa dècades.
16: És una col·lecció bastante homogènia i entonces també perquè a mi me gustan més les primeres pel·lícules que cronológicamente no son así, pero bueno, en el orden de salida, que son el episodio 4, 5 y 6, lo que nosotros siempre hemos llamado las Guerras Galaxias, ahora se llama Star Wars, y es de lo que más tengo. Disney y Lucasfilm es que no paran de sacar películas, no puede seguir el ritmo. Hay varias exposiciones actualmente en España. Bueno, coleccionistas mejores que yo, hay muchos seguro. Que lo quieran sacar de su casa, menos, porque además siempre durante el transporte, el montaje, se rompen cosas.
15: La proposta arriba amb el lema d'un fan per a fans i barreja figures a mida real, peces de rodatge, diorames i autògrafs d'actors i especialistes. Els seguidors ja han començat a acostar-s'hi. Abans de les 9, Rafael García ja esperava que obrissin la porta per tenir l'exposició per a ell sol, com a mínim durant uns minuts.
17: Pues la veritat és que ha sigut una passada. Vaig dir, va, a primera hora i després ja el que sigui. Però és que si no vens a primera hora no pots fer fotos, perquè n'hi ha molta gent i, bueno, és impossible, però m'ha agradat molt.
18: De tenir-la aquí tan a prop de casa i es pot veure gratis, això està molt bé per la gent i pels nens petitets i tot.
15: Podreu descobrir tot l'univers d'aquests rebels més enllà de la galàxia de dilluns a dissabte de 9 del matí a 8 del vespre.
0: Poc més de 5 minuts i mig i serà el migdia, i a aquesta hora, en aquesta emissió conjunta 3Cat Info i Catalunya Ràdio, toquen
7: Esports
0: amb en Pau. Pau Dax, bon dia.
19: Bon dia. El Girona va perdre ahir al vespre contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava, 1-4 a Montilivi. Havertz, Zolis, Daumann i Gabriel Jesús van marcar pels anglesos, mentre Carnau va fer el gol dels gironins a l'inici de la segona part rematant un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central dels gironins, David López, que acaba de renovar per una temporada, analitzava la situació del club i reconeixia que l'equip va curt de centrals.
20: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
19: El pròxim partit del Girona serà divendres contra el Sabadell, un equip arlequinat que també va jugar ahir i va empatar 0-0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans dels vallesans va jugar l'Espanyol, que va signar el seu tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus van acabar 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tancava l'estada dels pericos a Anglaterra. Van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït després del primer quart d'hora de joc per un cop al genoll. El britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la Lliga.
2: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
21: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
19: A la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines, que es va jugar a porta tancada a Peralada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera basca prominent de la Reial Societat, Mirari Uria.
7: 3CAT Info.
19: Encara en futbol, l'últim fitxatge del Barça masculí, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Visibu, es va entrenar ahir per primera vegada com a jugador del Barça. Visibu, que arriba del Bruges i ha firmat fins al 2031, va parlar sobre la figura de l'entrenador culer, Hansi Flick.
22: Yeah, I talked with Hansi.
23: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré punt.
22: I'm a work hard and be there.
19: El Barça s'entrena avui a 3:15 i jugarà demà contra el Preston North End de la segona divisió anglesa en un partit a porta tancada. Iris Thió va aconseguir ahir 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió, i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denise González també van ser segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. La nedadora barcelonina valorava així la seva actuació amb Lilú Lluís.
24: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
19: Sentim ara Denise González parlant de la prova de duet mixt.
25: Ha sigut una mica difícil perquè al final la Iris feia moltes rutines, tant aquí a la competició que avui he anat 3 vegades com en els entrenos que fem cada dia, doncs hem intentat treure el temps d'on pogut i hem fet, crec que, la nostra millor versió.
19: Aquest matí el combinat espanyol de natació artística, vigent campió continental, ha estat segon als preliminars de la rutina lliure per equips, al darrere de Rússia. Aquesta tarda la santcugatenca Carla Lorenzo, del Club Natació Granollers, disputarà amb Jordi Cáceres la final directa del duet tècnic mixt. També ahir es va disputar la primera etapa del Tour de França femení, amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria va ser per la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest tour, Paula Blasi i Mireia Benito, van aguantar tota l'etapa amb el gran grup. Blasi va acabar l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Avui, a 13:45, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta. I en tennis, Rafa Jodar disputarà avui al vespre la final de l'Obert de Washington contra l'estatunidenc Taylor Fritz, desè del món al rànquing ATP. Jodar va derrotar ahir el xilè Alejandro Tavilo per 6-7, 6-4 i 6-4, i Fritz es va desfer abans del seu compatriota Brandon Nakashima per 6-3, 3-6 i 6-3. I un últim apunt en futbol, el davanter blaugrana Robert Lewandowski, ha marcat 2 gols en el debut a casa amb el seu equip, el Chicago Fire, de la Lliga dels Estats Units de Futbol. El seu doblet ha suposat la victòria de l'equip de Chicago davant el Charlotte per 2-1. Escoltem el jugador polac.
26: Per mi i per l'equip era important guanyar després de 2 partits sense fer-ho. Era important per agafar confiança en nosaltres mateixos abans dels propers partits. Més enllà dels primers 2 minuts, hem controlat el partit i hem intentat marcar. Hem de seguir esforçant-nos i espero que fem algunes coses millor, però crec que ens està anant molt bé. 3, 4, 5, 5.

0: Són les 12. S'eleva a 72 la xifra oficial de migrants morts a Ceuta, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha insistit que treballen a contrarrellotge per recuperar la normalitat a la ciutat i retornar als seus països d'origen a totes les persones que han entrat irregularment a la ciutat. El drama humà és precisament una de les derivades de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Donald Trump comunica que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Assegura que ho fa a petició de Teheran i d'altres països del Golf. L'Iran ho nega i diu que el president nord-americà menteix. Almenys 8 persones han mort aquesta matinada per atacs israelians a diverses poblacions de Gaza. Divendres, els Estats Units van anunciar un acord que preveu el desarmament de Hamas i una retirada de l'exèrcit israelià de la franja, però Israel encara no s'hi ha pronunciat. Grècia està en alerta màxima pels incendis forestals que afecten especialment una zona costanera a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Des del món de la indústria discogràfica creuen que la nova regulació és un encert per protegir els artistes. I Rosalía ha actuat aquesta nit a Buenos Aires i ha demanat disculpes per haver repiulat un vídeo després de la final del Mundial que es va considerar ofensiu a l'Argentina. L'han ovacionat quan ha dit que va cometre un error i que té molt d'efecte per aquest país.
1: Esports. El Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi el trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. Iris Tió aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís van acabar ahir segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González també van ser segons a la prova de duet mixt lliure. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi durà el mallot de la millor jove avui a la segona etapa i és 12a a la general, a 18 segons de la líder.
0: Pel que fa al temps, sol en general, amb alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre. A la tarda s'escaparan alguns ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu. Les temperatures seran similars o una mica més altes que ahir. Màximes entre els 31 i els 38 graus, les més altes a Ponent. I molta xafogor a prop del mar.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 12. Bon dia, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: S'eleva a 72 la xifra oficial de migrants morts a Ceuta, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha insistit que treballen a contrarrellotge per recuperar la normalitat a la ciutat i retornar als seus països d'origen totes les persones que han entrat irregularment a la ciutat. Enviada especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Cernadas.
3: Marxen els vius, però es queden els morts, i alguns vius estan vius de miracle. La Imani, de 35 anys, és una de les poques dones, entre les desenes de migrants, que ocupen els voltants del centre d'internament temporal de Ceuta, que està col·lapsat des de fa dies. La Imani vivia a Catalunya de forma irregular fins que la van expulsar i va deixar enrere els seus 3 fills, ens explica. Feia 15 anys que havia deixat el Marroc i de cop s'hi va trobar allà sense família. Un dia, aquesta setmana, li va arribar el rumor que es podia creuar la frontera amb Espanya sense obstacles. I va arribar a Fnidec. Des d'aquesta platja marroquina sortien desenes de persones a Ceuta.
4: Des de una vez que hemos llegado ahí, es una pena. Hay niños con la familia, madres con la familia. Pero se ha muerto una madre y la ha dejado un niño que tiene 6 meses. Y, sí, yo, como estaba la, en la ventana y le he visto una mujer ahí, estaba muerta ahí encima del mar. Y nadie la ayudaba. Y cuando lo ven muerta, vienen corriendo para sacarla.
3: L'Aimani no sap nedar, però assegura que la van ajudar a creuar l'espigó del Tarajal.
4: Me dijeron que la puerta está abierta. No me dijeron para nadar. Cuando yo llegué ahí era las 1:30 y así, me dijeron ya está cerrada la puerta. Y todo el mundo está nadando allí y yo ahí sola llorando en el mar. Me he echado a la policía, yo lloraba y yo de este momento no veo nada. Solo veo mis hijos ahí, frente. Digo, voy a estar a la mía, voy a luchar. No sé nadar, nada. Y allí ha cogido una chica que tenía una colatura y yo le he dicho, por favor, tengo mis hijos ahí tirados allí, quiero llegar donde mis hijos, llorando.
3: ¿Tenía un flotador?
4: Un flotador. Y yo he agarrado con ella y poco a poco me llegué hasta aquí.
3: Altres migrants amb qui he parlat aquests dies m'expliquen també que en algun moment d'aquelles hores crítiques, dijous a la nit, quan van entrar a Ceuta de cop 50.000 migrants, van pensar que s'ofegarien esclafats sota la marea humana. Els cadàvers es guarden envoltats en sudaris a l'Hospital Militar de Ceuta i s'han ampliat les instal·lacions de refrigeració. També s'espera reforç forense per identificar les víctimes i repatriar-les al Marroc. La Guàrdia Civil ja va advertir fa dies que molts dels morts eren menors. És la pitjor tragèdia migratòria que ha viscut mai Ceuta i, com un record macabre, desenes de xancletes floten encara al mar just davant la platja del Tarajal.
0: Doncs, tal com escoltàvem, la crisi de Ceuta ha deixat al descobert el drama humà dels migrants. Els que han mort difícilment podran ser repatriats perquè la ciutat no té la infraestructura necessària per gestionar un nombre tan elevat de víctimes. Per Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, la repatriació dels cossos és complicada per la dificultat d'identificació i accés a les mostres d'ADN i molts acaben sent enterrats sense que les famílies els puguin identificar. Són declaracions a Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: Maleno ha lamentat que hi ha molts menors, que també hi ha desapareguts i que la constància de víctimes que tenen ara mateix s'acosta a la norantena. També apunta que la xifra serà més alta. I ho constata Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, que en declaracions al mateix programa reclama una resposta ràpida de les administracions.
6: És terrible, ¿no?, el resultado que hemos tenido a nivel humano. Es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Doncs per aprofundir en la crisi de Ceuta, on els morts, com us hem anat explicant, es compten per desenes, conversem ara amb Jordi Mir, doctor en Humanitats. Jordi Mir, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, el que estem vivint és una crisi migratòria, humanitària, una qüestió de seguretat. Com ho definiria?
7: Doncs el que estem podent veure en aquests primers dies, aquestes primeres hores, és que ja fins i tot podríem anomenar una disputa pel relat, no? És a dir, des del govern espanyol, però també des de l'oposició del Partit Popular, s'ha parlat molt de la qüestió de la integritat territorial, això com un atac a la integritat territorial. Si el diagnòstic que fem és que és un atac a la integritat territorial, les conclusions que extraurem seran d'un tipus diferent a si pensem que això és una crisi humanitària o una crisi que sobretot ha de posar en el centre les vides. La qüestió clau és què posem en el centre, la frontera o les vides, perquè la frontera i les vides estan relacionades, però són realitats força diferents. Les mirades que es centren en la vulneració de la frontera estan desatenent, i crec que ho podem veure clarament, perquè hi ha determinats discursos que estan molt centrats en com enfortim la frontera i com assegurem la integritat d'un determinat territori que a més forma part de la Unió Europea, i la disputa política que es dona amb altres països que estan enfrontats, diguem-ho així, per diferents mesures a prendre. I per altra tenim la realitat, per exemple, com se'ns explicava des d'allà, el testimoni que ens transmetia la Cèlia Sarnades, que ens presenta una realitat molt diferent de la que no trobem cap responsable polític, malauradament, en cap govern de la que avui estigui parlant.
0: De fet, els moviments migratoris diria que s'han convertit en una eina de pressió política dels estats per aconseguir els seus objectius. Ho dic perquè, si ens remetem a la crisi del 2021, va acabar amb el govern d'Espanya abandonant la seva posició tradicional sobre el conflicte al Sàhara. A Espanya hauria arrencat el compromís que el Marroc millorés el seu control sobre els fluxos migratoris en aquell moment, i ara ens trobem amb una crisi més o menys similar.
7: Sembla clar que el poder polític del Marroc, del país, utilitza, diguem així, el control fronterer com un mecanisme per fer present davant d'Espanya, però no només d'Espanya, també d'Europa, d'Estats Units, de diferents països del món, el seu poder. És a dir, que el meu poder com a govern del Marroc, com a poder polític del Marroc, és que jo sóc una mena de guardià que us asseguro el vostre benestar. Mentre vosaltres estigueu al meu costat, jo us donaré suport. La qüestió que moltes vegades desatenem, no? I ara n'estem parlant afortunadament més, és com aquest país o aquests països que fan aquesta funció en favor de la Unió Europea o en favor d'altres països tracten a les persones que són del seu propi país o estan de pas del seu propi país per intentar passar a altres llocs, no? Per exemple, com el cas d'aquesta dona, per intentar tornar a Catalunya i recuperar el contacte amb els seus fills. Aquesta qüestió em sembla que és fonamental, entendre com aquests països, que són països que estan lluny de ser societats democràtiques com les que es consideren, per exemple, els països de la Unió Europea, s'aprofiten de les vides de les persones per mantenir el seu estatus i el seu poder.
0: Això diríem que és com en l'escaquer geopolític internacional, però hi ha una invisibilització d'aquestes víctimes mortals, no? Algunes ONGs denuncien que treballen, ONGs que treballen sobre el terreny, que aquestes víctimes no poden ser ni identificades, que són enterrades de pressa i corrents, sense garanties pels seus familiars.
7: És que jo crec que hem de tenir molt present que quan només cal escoltar les declaracions que s'han fet des dels governs, principalment, no només parlo del govern espanyol o del principal partit de l'oposició a Espanya, penso en els governs de la Unió Europea i els temes que s'han posat sobre la taula en aquestes primeres hores, o el paper que ha tingut Estats Units o fins i tot Israel. I la qüestió clau aquí té a veure amb fronteres i territoris nacionals, o en el cas d'Europa, Europa com a conjunt. En cap moment s'ha plantejat per què aquestes persones estan marxant. S'ha parlat d'aquestes persones com a, si ja que parlaves d'escaquer, en tot cas com els peons del joc dels escacs, és a dir, com a peces que tenen una funció instrumental. Hi ha qui les utilitza, deixant-les passar o no en funció dels seus interessos i important-li molt poc les seves vides. Aquí tinc la impressió que des d'altres sectors de la societat, particularment algunes de les ONGs, per exemple, amb les que heu parlat, hi ha la necessitat de alçar la veu per tal de que els governs deixin de tenir només la mirada política, deixin de tenir només la mirada geopolítica i entrin en una mirada que estigui atenent a les condicions de vida que hauríem d'intentar que totes persones en els seus països puguin tenir per tal de que no es vinguin forçades a emigrar. La Unió Europea està dedicant milers i milers de milions d'euros a aquests països que li fan com de frontera exterior. Aquests diners podrien ser utilitzats amb altres tipus de polítiques per fomentar un tipus de societats del que aquestes persones no haguessin de marxar? Jo crec que aquesta és una pregunta clau que ens hauríem de fer en lloc de tornar a la idea de que el que cal és blindar encara més les nostres fronteres.
0: Clar, això d'alguna manera contrasta, no?, amb el que deia el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha dit que l'impacte de les imatges de les entrades de migrant a les xarxes socials poden causar en els ciutadans espanyols i poden afectar la democràcia, aquestes imatges repetides un cop i un altre per les xarxes socials, no?
7: Les imatges que estem veient aquests dies o els testimonis de les persones amb les que parleu i entrevisteu tindran múltiples efectes, no? Per exemple, algunes de les persones que estan sent entrevistades parlen cap a les persones del seu propi país, per exemple, del país del Marroc, per dir-los, ei, això és molt difícil, ens havien dit que això seria fàcil i això és molt difícil, no ho intenteu, he passat 5 hores al mar i he estat a punt de morir, he vist gent morir, per tant, no ho intenteu. I hi ha qui pot pensar que aquest tipus de missatges desincentivarà que altres persones ho puguin intentar. Per altra banda, aquestes imatges també són utilitzades per diferents partits, sectors de la societat, per enviar un missatge que és la nostra societat està en risc, Espanya està en risc, i hem vist com hi ha hagut desplaçament de determinades figures públiques, càrrecs polítics fins i tot, a Ceuta per intentar mobilitzar una resposta ciutadana a aquesta situació. Que són propostes que el que intenten és afavorir el seu partit polític i obtenir millors resultats en el seu futur. Però més enllà del que puguin acabar generant aquestes missatges a un costat o a l'altre de la frontera, el que no hauríem de perdre de vista és que aquestes imatges ens ensenyen a persones que o bé han mort o bé estan patint. Llavors podem tenir una lectura o una altra, però la realitat és persones que han mort o han patit només per intentar buscar una millor vida.
0: Sí, perquè l'extrema dreta ha imposat un relat on es parla d'invasió, d'allau, termes que ha copiat també la dreta, ahir ho deia Alberto Núñez Feijóo. Com es combat aquest discurs? Hi ha maneres d'articular una narrativa alternativa?
7: Doncs jo crec que aquí em sembla que tothom té responsabilitat, principalment la tenen els partits polítics, de no caure en aquests discursos, i ja no parlo en els partits d'extrema dreta, sinó parlo en altres partits que assumen aquests relats, partits que no es consideren d'extrema dreta però també cauen o utilitzen aquest llenguatge. I després crec que és molt important, i no us vull donar més responsabilitat de les que teniu, que vosaltres des dels mitjans de comunicació o la gent que fa anàlisis, gent des de la societat civil, expliqui aquesta realitat. És una realitat que no té una única mirada, com hem anat dient, és una realitat que pot ser mirada des de diferents perspectives, però crec que quan ho expliquem i quan donem veu a les persones que participen de tot el procés, no només als governants, sinó també aquestes persones que es desplacen per conèixer les seves històries, per saber per què ho estan fent, aquestes veus, aquesta multiplicitat de veus, aquesta polifonia ens permet transmetre i explicar a la gent que això difícilment es pot considerar una invasió. Això no és un país atacant a un altre, no és una invasió d'un exèrcit a un territori que no és el seu. Són persones que busquen millorar les seves condicions de vida. Són èxodes que al llarg de la història s'han produït. Penso particularment, no recordava, veient algunes d'aquestes imatges, per exemple, com des d'Albània, a principis dels anys 90, hi va haver diferents episodis que a partir de fer-se càrrec de vaixells, milers i milers de persones van arribar fins a Itàlia buscant una vida que Albània no tenia. No? Això no era una invasió des d'Albània a Itàlia, era un èxode, un desplaçament des d'un país a un altre per buscar una millor vida. I, evidentment, les coses no s'haurien de fer d'aquesta manera. Però la qüestió és que aquestes persones no formen part d'una ocupació ni d'una invasió. Fins i tot jo diria que no es tracta d'una vulneració del territori, es tracta simplement de persones que amb el seu desplaçament ens estan enviant un missatge d'alarma de ei, nosaltres no podem continuar vivint d'aquesta manera. I vosaltres, al lloc on anem, teniu alguna responsabilitat també en això.
0: De fet, dimarts es reuniran els ministres d'Interior europeus. De moment, la presidenta Ursula von der Leyen ja ha avançat que les fronteres exteriors s'han de reforçar. Una doble pregunta. Això és un triomf dels discursos més extremistes? I, d'altra banda, com haurien de reaccionar els partits d'esquerra davant d'aquesta situació i d'aquest canvi de relat, si és que n'hi ha?
7: Jo diria que el conjunt dels partits, més enllà de com es defineixin, haurien de tenir clar que la millor frontera, diguem-ho així, encara que pugui semblar una paradoxa, és la que no existeix. És a dir, aconseguir que a un costat i a l'altre de la frontera hi hagin unes condicions de vida el més semblants possibles, farà que aquestes persones no tinguin cap necessitat de venir. Fa pocs dies vèiem com es desmantellava la frontera que separava, diguem així, Espanya del Regne Unit a Gibraltar, no? I com aquesta frontera deixava pas a una circulació fluida. Al llarg de la història són moltes les fronteres que s'han anat desmuntant. Podem pensar, doncs, d'una altra perspectiva, amb l'anomenat mur de Berlín, que no deixava de ser també una frontera. O parlava abans d'Albània i podem pensar com Albània ha passat de ser un país del qual desenes de milers de persones marxaven en vaixell a ser un país que és candidat a entrar a la Unió Europea. Nosaltres, defensar les fronteres, és a dir, mecanismes de defensa mínims i necessaris, suposo que s'han de tenir aquests mecanismes de control. Això tothom ho ha de tenir present. Però una cosa és això i una altra cosa és pensar que la realitat social, política, demogràfica que explica aquests moviments canviarà per el fet de que tu facis una frontera encara més dura. L'experiència que tenim i les dades que tenim és que l'enduriment de les fronteres el que acaba generant és que les persones que tenen la necessitat d'emigrar, la necessitat de marxar del lloc on estan, acabin agafant rutes encara més perilloses i, per tant, que augmentem la mortalitat i el patiment d'aquestes persones. Per tant, entenc que la gent que viu a Ceuta demana una seguretat i és una seguretat que hem d'entendre que ha de ser diguem, garantida. Què vol dir seguretat i com la garantim, però a la vegada hem d'entendre que la millor manera de garantir aquesta seguretat és que el conjunt del territori, de la zona, i això no són coses que necessàriament es poden resoldre a curt termini, però és molt diferent dedicar milers i milers de milions a països que són autoritaris, que són dictadures i que generen malestar, o dedicar-los, trobar la manera de dedicar-los a fer que aquestes societats siguin territoris on la gent s'hi vulgui quedar.
0: Doncs Jordi Mir, doctor en Humanitats, moltes gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info per aprofundir en aquesta crisi humanitària i de migrants que hi ha hagut a Ceuta. Moltes gràcies, bon dia.
7: Gràcies a vosaltres.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari. El temps.
0: D'aquí un minut l'actualitat esportiva. Ara fem un cop d'ull a la previsió del temps per les pròximes hores amb l'Enric Agut.
8: De moment està fent sol a bona part del país. Només tenim alguns núvols baixos, per exemple, cap a les Terres de l'Ebre, en algun tram de la Costa Daurada. A la resta de tranquil·litat, a la tarda sí que es desenvoluparan nuvolades a l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu i poden caure alguns ruixats que seran més probables al Pallars, a l'Urgell, al Terribagorça i la Vall d'Aran, també Cerdanya, Principat d'Andorra. Les temperatures semblants o una mica més altes que les d'ahir, màximes entre 31 i 37, a Ponent es pot arribar als 38 o 39, les xifres més elevades, i molta xafogor a prop del mar. La propera nit serà càlida a molts sectors, ja n'ha vist de calor nocturna a comarques de Tarragona, també al Penedès, Garraf, Baix Llobregat i a Barcelona, al Barcelonès, i també al Segrià i a les Garrigues. En alguns casos no es baixarà dels 25 graus, sobretot cap a la costa. I demà dilluns, matí tranquil, però a la tarda entrarà una banda de núvols amb ruixats i tempestes per Ponent, que després poden descarregar a altres comarques d'interior. També ho podríem fer a la Costa Daurada.
0: Esports. Amb en Pau Dax, bon dia.
1: Bon dia. Derrota del Girona ahir a Montilivi en la seva presentació al seu estadi. 1-4 davant l'Arsenal. Havertz, Solis, Douman i Gabriel Jesús van marcar pels anglesos, mentre Garnau va fer el gol dels gironins a l'inici de la segona part rematant de cap un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central dels gironins, David López, que acaba de renovar per una temporada, analitzava la situació del club i reconeixia que l'equip va curt de centrals.
9: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central. De la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
1: El pròxim partit del Girona serà divendres contra el Sabadell. Un equip arlequinat que també va jugar ahir i va empatar 0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans dels vallesans va jugar l'Espanyol, que va signar el tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus van acabar 3-3 contra el Middlesbrough. En el partit amistós que tancava l'estada dels pericos a Anglaterra, van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït després de patir un cop al genoll després del primer quart d'hora de joc. El britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la Lliga.
10: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
11: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
1: A la Lliga femenina, el Badalona Women va perdre 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines, que es va jugar a porta tancada a Peralada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera basca provinent de la Reial Societat, Mirari Uria.
2: 3CAT Info.
1: I encara en futbol, l'últim fitxatge del Barça masculí, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibu, es va entrenar ahir per primera vegada com a jugador del Barça. Bissibu, que arriba del Bruges i ha firmat fins al 2031, va parlar sobre la figura de l'entrenador culer, Hansi Flick.
12: Yeah, I talked with Hansi.
13: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
12: I'm a work hard and be there.
1: El Barça s'entrena avui a 3:15 i jugarà demà contra el Preston North End de la segona divisió anglesa en un partit a porta tancada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Iris Thió va aconseguir ahir 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denise González també van ser segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. La nedadora barcelonina valorava així la seva actuació amb Lilú Lluís.
14: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
1: I sentim ara Denise González parlant de la prova de duet mixt.
15: Ha sigut una mica difícil perquè al final la Iris feia moltes rutines, tant aquí a la competició que avui he anat 3 vegades com en els entrenos que fem cada dia, doncs hem intentat treure el temps d'on pogut i hem fet, crec que, la nostra millor versió.
1: Aquest matí el combinat espanyol de natació artística, vigent campió continental, ha estat segon als preliminars de la rutina lliure per equips, al darrere de Rússia. Aquesta tarda la santcugatenca Carla Lorenzo del Club Natació Granollers disputarà amb Jordi Cáceres la final directa del duet tècnic mixt. També ahir es va disputar la primera etapa del Tour de França femení, amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria va ser per la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest tour, Paula Blasi i Mireia Benito, van aguantar tota l'etapa amb el gran grup. Blasi va acabar l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Avui a 2:15, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta. I en tennis, Rafa Hodder disputarà avui al vespre la final de l'Obert de Washington contra l'estatunitenc Taylor Fritz, desè del món al rànquing ATP. Hodder va derrotar ahir el xilè Alejandro Tavilo per 6-7, 6-4 i 6-4, i Fritz es va desfer abans del seu compatriota Brandon Nakashima per 6-3, 3-6 i 6-3. Els equips de rescat han trobat el cos de l'alpinista nepalès Nirman Purja, segons ha informat el club alpí, del Pakistan. Purja liderava una expedició que dijous va rebre l'impacte d'una llau a la muntanya de Broad Peak, de més de 8.000 metres, a la frontera entre el Pakistan i la Xina. L'alpinista, de 43 anys, era reconegut per haver escalat els 14 pics més alts del món en poc més de 6 mesos el 2019. Els equips de rescat ja havien trobat els cossos sense vida de 3 integrants més de l'expedició i encara hi ha desapareguts.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Dos quarts d'una, us hem destacat fins ara que a Ceuta ja són 72 els migrants morts, aquesta és la xifra oficial, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha insistit que treballen a contrarrellotge per recuperar la normalitat a la ciutat i retornar als seus països d'origen totes les persones que han entrat irregularment a la ciutat. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers, reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. I el president dels Estats Units, Donald Trump, comunica que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Assegura que ho fa a petició de Teheran i d'altres països del Golf. L'Iran ho nega i diu que el president nord-americà menteix. A partir d'ara parlarem de castells. Ahir els castellers de Vilafranca van descarregar el primer castell de 10 de la temporada, un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
1: Esports.
0: Pel que fa als esports, Pau Dax, què ens destaques a aquesta hora? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Que el Girona va perdre ahir contra l'Arsenal a Montilivi al Trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell va empatar 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també va empatar amb el Middlesbrough anglès 3-3.
0: I pel que fa al temps, sol en general amb alguns núvols baixos a Terres de l'Ebre. A la tarda s'escaparan alguns ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu. Les temperatures seran similars o una mica més altes que ahir. Màximes entre els 31 i els 38 graus, les més altes a Ponent. I molta xafogor a prop del mar. Ara passen 2 minuts de 2:15. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: 3CAT Info.
0: Un dels actors principals d'aquesta crisi de Ceuta són les forces de seguretat de l'Estat. L'enviada especial de 3CAT Info, la Cèlia Cernadas, ha recollit el seu punt de vista.
3: Ara mateix anem en cotxe. Som en cotxe aquí a Ceuta i condueix, qui condueix és el Rashid Zbihi, que és el secretari provincial de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils a Ceuta. Rashid, què tal?
4: Hola, buenos días, Catalunya.
3: Han pasado ya más de 48 horas desde la entrada masiva de migrantes en Ceuta. ¿Podemos hablar de situación normalizada? Me parece que no, porque te veo muy ocupado.
4: Sí, mediáticamente todavía no, pero como podemos observar, la ciudad parece que va recobrando poquito a poco la normalidad, afortunadamente.
3: ¿Cómo definirías estos días últimos?
4: De colapso absoluto, la situación descontrolada. Lógicamente, después de entrar de forma irregular, calculamos que entre 60 y 100.000 personas.
3: ¿Cómo se explica que tanta gente pudiera entrar con tanta facilidad y de golpe?
4: Nosotros hemos pedido a la Unión

0: La situación está desbordada en todos los sentidos. Esta ciudad, como te he dicho anteriormente, es una ciudad muy pequeña, tan solo 18 kilómetros cuadrados. Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación. Como digo, una situación desbordante, triste, trágica. Quiero señalar también el comportamiento ejemplar que ha tenido la ciudadanía en general. Sí que se han producido incidentes, son minoritarios, agravados por un grupo de personas desplazadas desde la península, con unos agitadores seguidos, respaldados por sus altavoces mediáticos, que no hacen sino alterar esta convivencia que esta ciudad presume de ella, una ciudad multicultural. Y no necesitamos que vengan ningún tipo de agitador aquí a esta ciudad a crispar el ambiente ya de por sí bastante alterado. Entendemos la inquietud de la ciudadanía, pero corresponde a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado mantener el orden público y la seguridad.
1: Sí que ha habido barrios en la periferia del centro de Ceuta que organizaron vigilancias, incluso pusieron vallas en sus calles porque decían que les habían robado o que habían entrado en sus casas.
0: Nosotros, primero, no podemos hacer valoraciones al respecto porque no tenemos elementos de juicio. Es cierto que se ha generado inquietud, comprensible. Yo como ciudadano también estoy sufriendo esta inquietud, esta incertidumbre. Pero hay que tener cuidado con los bulos, con la desinformación, con el sensacionalismo y, como digo, en línea general, el comportamiento de la ciudad ha sido ejemplar, exceptuando incidentes, teniendo en cuenta que ha entrado a la ciudad una marea humana de entre 60.000 y 100.000 personas, que habrá entrado de todo, lógicamente.
1: ¿Hasta cuándo se mantendrán las labores de rescate de cadáveres de la Guardia Civil?
0: Pues nosotros, como decía, todo el año, desgraciadamente recuperamos cadáveres tanto en el mar como en nuestras costas, provocando una situación de estrés emocional en los agentes. En fin, es muy duro.
1: ¿Diría que Ceuta se siente en cierta manera sola o un poco víctima de juegos geopolíticos y también de su situación geográfica?
0: Sí, nosotros no podemos entrar a hacer valoraciones políticas, pero sí es cierto esa sensación de abandono institucional. Como decía a otros compañeros de otros medios de comunicación, cuando pase el efecto mediático de todo este drama, pues nos volveremos a encontrar solos. Y esperando el próximo episodio de esta naturaleza o de naturaleza similar.
1: Rashid Esbihi, secretario general provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, muchas gracias, buen trabajo.
0: Gracias a ustedes, un saludo a toda Cataluña.
2: Gràcies també a la nostra companya Cèlia Sarnades, que està informant des de Ceuta d'aquesta crisi migratòria.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Seguim endavant amb més informacions. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Aquest acord, diu, inclouria l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz i el final de l'amenaça nuclear del règim iranià. Ho ha comunicat a través d'un escrit a les seves xarxes socials, on també explica que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a la negociació. Trump assegura que així li han demanat Teheran i altres països de l'Orient Mitjà. A més, afegeix que Israel dona suport a aquesta decisió. Ara bé, tot i aquest gest de desescalada, el president nord-americà ha advertit que Washington manté totes les opcions sobre la taula i que continuen preparats per atacar si fracassen aquestes negociacions. A través d'una de les principals agències de notícies iraniana, Teheran diu que és mentida que hagi demanat a Trump que aturi els atacs per continuar negociant. Fonts militars afegeixen que les paraules del president nord-americà són un intent desesperat de pressionar els estats del Golf i asseguren que el seu exèrcit està preparat per respondre qualsevol atac. Recordem que a mitjans de juny, Washington i Teheran van signar un principi d'acord per posar punt final a la guerra que va permetre reobrir durant uns dies l'estret d'Hormuz. Preveia un període de 2 mesos per negociar un acord final, però des de llavors hi ha hagut atacs per part de les dues bandes. El juliol, Trump va donar per acabades les negociacions i l'Iran va tornar a bloquejar l'estret d'Hormuz, una via clau pel transport mundial de petroli. Alerta màxima a Grècia, especialment en una zona costanera de 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes, on els incendis forestals ja han cremat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han perdut la vida. A hores d'ara, 400 efectius lluiten contra el foc en condicions extremes agreujades per vents de fins a 130 km per hora que han impedit la participació dels hidroavions en les tasques d'extinció durant hores. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A Catalunya, avui es redueix a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i s'ha reobert l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades.
3: El temps.
2: Quan són 3:15, la crònica meteorològica de l'Enric Agut.
4: Matí de diumenge, tranquil, estable, amb sol. Hi ha alguns núvols baixos, a Terres de l'Ebre, també en àrees de la costa tarragonina. A la resta, cel molt més clar, amb una mica de pols en suspensió, que fa que el cel no sigui d'un blau brillant, sinó que sigui una mica, doncs, enterbolit. Fa sol, lògicament, però amb aquest cel una mica terrós. La visibilitat, mirant a l'horitzó, no és excel·lent. A la tarda poden créixer algunes nuvolades que descarregaran algun ruixat. El Pirineu més aviat occidental i el seu prepirineu són més probables cap a l'àrea de la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars, l'Urgell, Cerdanya, també cap al nord del Solsonès, Principat d'Andorra. I la temperatura semblant o una mica més alta que la d'ahir. Avui moltes xifres estaran entre els 31 i els 37. A Ponent es pot arribar als 37-38. Podria caure algun valor de 39, però molt i molt puntual. I molta xafogó a prop del mar. De fet, la nit passada ha estat molt humida, molt xafogosa, no només a la costa, a moltes contrades. I la propera nit, doncs igual. La nit serà càlida, amb moltes poblacions, amb un avís de calor nocturna per aquestes primeres hores de dilluns a comarques de Tarragona, Penedès, també al Garraf i al Baix Llobregat de Barcelonès, al Segrià i a les Garrigues. Lleida, la mínima podria ser d'uns 23-24 graus. I demà dilluns, matí tranquil, però a la tarda entrarà una banda de núvols amb ruixats i tempestes per Ponent, que després descarregaran altres comarques d'interior i també algunes podrien arribar cap a la costa de Tarragona.
3: Fresca Info.
5: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
3: Fresca Info.

0: Rosalía ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica generada a les xarxes socials després de la final del Mundial de Futbol. L'artista catalana ha admès que va cometre un error enorme i ha volgut deixar clar que el seu afecte per l'Argentina es manté intacte. Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació dels prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa, on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
2: Yo ahí escuroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal lo ocurrido.
1: Rosalía ha rebut aquí a l'Argentina en aquests darrers dies moltes crítiques i fins i tot periodistes destacats del país sud-americà han arribat a demanar la seva expulsió del país per anti-Argentina, aprofitant una nova normativa impulsada pel president argentí Javier Milei que permetrà fer fora els estrangers visitants que ataquin l'Argentina.
3: Que fue una de las que participó de la campaña anti-Argentina hablando peste de nuestro país con un posteo. ¿No podrían aplicárselo a Rosalía? Ir al hotel donde está, señorita, venga. Usted escribió esto, gracias. Gracias por venir, váyase.
1: Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
4: Yo la vengo a ver por la música, la verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
5: Quise de valor mi entrada, sí. ¿Por qué quiero que actúe? Quiero verla, a ver qué hace el show. Estoy por el show.
6: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... Y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no... Para nada, dolerme para nada.
1: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.
0: La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de 10 a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Vilanova i la Geltrú, Josep Almirall.
7: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc Terrós, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
0: Barcelona ens trasllada aquest estiu a una galàxia molt llunyana. Casa Cupra Raval ha inaugurat aquesta setmana l'exposició Rebels Beyond the Galaxy, dedicada a l'univers de Star Wars. Es pot visitar amb accés gratuït fins al 22 de setembre. Clàudia Roses.
8: L'exposició reuneix una de les col·leccions privades més completes d'Espanya, amb peces exclusives com un fragment original de l'Estrella de la Mort de la pel·lícula del 1977, un vestit original d'un soldat rebel o una màscara de producció d'un Ewok del Retorn del Jedi, restaurada per l'especialista en accessoris de cinema Tom Espina. Es calcula que el preu en global de l'exposició arribaria als 200.000 euros. El comissari és Alfredo Callés, col·leccionista i fan de la saga des de fa dècades.
9: És una col·lecció bastante homogènia i entonces també perquè a mi me gustan más les primeres pel·lícules que cronológicamente no son así, pero bueno, en el orden de salida, que son el episodio 4, 5 y 6, lo que nosotros siempre hemos llamado las Guerras Galaxias, ahora se llama Star Wars, y es de lo que más tengo. Disney y Lucasfilm es que no paran de sacar películas, no puedes seguir el ritmo. Hay varias exposiciones actualmente en España. Bueno, coleccionistas mejores que yo, hay muchos seguro. Que lo quieran sacar de su casa, menos, porque además siempre durante el transporte, el montaje, se rompen cosas.
8: La proposta arriba amb el lema d'un fan per a fans i barreja figures a mida real, peces de rodatge, diorames i autògrafs d'actors i especialistes. Els seguidors ja han començat a acostar-s'hi. Abans de les 9, Rafael García ja esperava que obrissin la porta per tenir l'exposició per a ell sol, com a mínim durant uns minuts.
10: Pues la veritat és que ha sigut una passada. Vaig dir, va, a primera hora i després ja el que sigui. Però és que si no vens a primera hora no pots fer fotos, perquè n'hi ha molta gent i, bueno, és impossible. Però m'ha agradat molt.
11: De tenir-la aquí tan a prop de casa i es pot veure gratis, això està molt bé per la gent i pels nens petitets i tot.
8: Podreu descobrir tot l'univers d'aquests rebels més enllà de la galàxia de dilluns a dissabte de 9 del matí a 8 del vespre.
0: I a Vilaplana, el Baix Camp va acollir ahir al vespre la 18a edició del Mussart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
12: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mussart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
13: I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
12: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
0: Esports. Pau Dax, bon dia.
14: Bon dia. Derrota del Girona ahir al vespre contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava, 1-4, en la presentació de l'equip a Montilivi. Per part dels anglesos van marcar Havertz, Cholis, Daumann i Gabriel Jesús. Arnau va fer el gol de l'honor dels gironins a l'inici de la segona part rematant de cap un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central dels gironins, David López, que acaba de renovar per una temporada, analitzava la situació del club i reconeixia que l'equip va curt de centrals.
15: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central. De la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
14: El pròxim partit del Girona serà divendres contra el Sabadell, un equip arlequinat que també va empatar ahir 0-0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans dels vallesans va jugar l'Espanyol, que va signar el tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus van acabar 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tancava l'estada dels pericurs a Anglaterra. Van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït al minut 18 per un cop al genoll. El britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la Lliga.
16: És un bon test per als nois. És, com vaig dir abans en la entrevista,
17: ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
14: A la Lliga femenina, el Badalona Women va perdre ahir el seu primer partit de la pretemporada, 1-2 contra el Montpellier, a Peralada i a porta tancada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera basca, provinent de la Reial Societat, Mirari Uria.
18: 3CAT Info.
14: Encara en futbol, l'últim fitxatge del Barça masculí, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Visibu, es va entrenar ahir per primera vegada com a jugador del Barça. Visibu, que arriba del Bruges i ha firmat fins al 2031, va parlar sobre la figura de l'entrenador culer Hansi Flick.
19: Yeah, I talked with Hansi.
20: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
19: I'm a work hard and be there.
14: El Barça s'entrena avui 2:45 i jugarà demà contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, en un partit a porta tancada. Iris Thió va aconseguir ahir dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilou Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González també van ser segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. La nedadora barcelonina valorava així la seva actuació amb Lilou Lluís.
2: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
14: I sentim ara Denise González parlant de la prova de duet mixt.
21: Ha sigut una mica difícil perquè al final la Iris feia moltes rutines, tant aquí a la competició que avui he anat tres vegades com en els entrenos que fem cada dia, doncs hem intentat treure el temps d'on pogut i hem fet, crec que, la nostra millor versió.
14: Aquest matí el combinat espanyol de natació artística, vigent campió continental, ha estat segon als preliminars de la rutina lliure per equips, al darrere de Rússia. Aquesta tarda la santcugatenca Carla Lorenzo, del Club Natació Granollers, disputarà amb el mallorquí Jordi Cáceres la final directa del duet tècnic mixt. També ahir es va disputar la primera etapa del Tour de França femení, amb inici final a Lausana, a Suïssa. La victòria va ser per la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest tour, Paula Blasi i Mireia Benito, van aguantar tota l'etapa amb el gran grup. Blasi va acabar l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda 18 segons de la guanyadora i és dotzena a la general. Avui, a un quart de dues, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, amb tres ports de tercera categoria i dos de quarta. Els equips de rescat han trobat el cos de l'alpinista nepalès Nirmal Purja, segons ha informat el Club Alpí de Pakistan aquest matí. Purja liderava una expedició que dijous va rebre l'impacte d'una llau a la muntanya de Broad Peak, de 8.000 metres, i a la frontera entre el Pakistan i la Xina. L'alpinista de 43 anys era reconegut per haver escalat els 14 pics més alts del món en poc més de 6 mesos el 2019. Els equips de rescat ja havien trobat els cossos sense vida de tres integrants més de l'expedició i encara hi ha desapareguts. I en tennis, Rafa Hodder disputarà avui al vespre la final de l'obert de Washington contra l'estatunidenc Taylor Fritz, desè del món al rànquing ATP. Hodder va derrotar ahir el xilè Alejandro Tavilo per 6-7, 6-4 i 6-4 i Fritz es va desfer abans del seu compatriota Brandon Nakashima per 6-3, 3-6 i 6-3. I un últim apunt en futbol, el davanter ex-blaugrana Robert Lewandowski ha marcat dos gols en el debut a casa amb el seu nou equip, el Chicago Fire, de la Lliga de Futbol dels Estats Units. El seu doblet ha suposat la victòria dels de Chicago davant el Charlotte per 2-1. Lewandowski, de 37 anys, comença així golejant la seva etapa als Estats Units després de quatre temporades al Barça.
18: Trescat Info.

0: puja a 72 el nombre de xifres oficials de migrants morts a Ceuta, tot i que fons policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats aquests dies de la crisi migratòria. El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, insisteix que treballen a contrarrellotge per recuperar la normalitat a la ciutat i per retornar als seus països d'origen a totes les persones. Aquest drama humà és precisament una de les derivades d'aquesta crisi migratòria. Les organitzacions no governamentals que treballen damunt del terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants i tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica que afirmen hi ha per poder fer les repatriacions. Donald Trump comunica que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Assegura que ho fa a petició de Teheran i altres països del Golf. L'Iran ho nega i diu que el president nord-americà menteix. Com a mínim 8 persones mortes aquesta matinada per atacs israelians en diverses poblacions de Gaza. Divendres, els Estats Units van anunciar un acord que preveu el desarmament de Hamas i una retirada de l'exèrcit israelià de la franja, però Israel encara no s'hi ha pronunciat. Gràcies tant a l'alerta màxima pels incendis forestals que afecten, sobretot, una zona costanera de 60 quilòmetres, al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat gairebé 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. Els incendis també afecten d'altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. Rosalía ha actuat aquesta nit a Buenos Aires i ha demanat perdó per haver repiulat un vídeo després de la final del Mundial que es va considerar ofensiu per l'Argentina. Aquesta petició de perdó l'han ovacionat quan ha dit que va cometre un error i que té molt d'afecte per aquest país.
1: Esports.
2: El Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi al trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. I Iris Thió aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar ahir segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió i Denis González també van ser segons a la prova de duet mixt lliure. I trobat el cos de l'alpinista nepalès Nirmal Purja després que l'expedició que liderava rebés dijous l'impacte d'una llau a la muntanya de Broad Peak. Ja s'havien trobat 3 alpinistes morts i encara hi ha desapareguts.
0: Sol en general aquest migdia amb alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre. A la tarda hi haurà alguna precipitació i tempesta al Pirineu i Prepirineu. Avui les temperatures són, si fa no fa, com les d'ahir, o una mica més altes, amb màximes entre els 31 i els 38 graus. Les més altes a Ponent, amb molta xafogó a prop del mar.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de la 1 del migdia, us parla Jaume Brufau. S'eleva a 72 el nombre de persones mortes migrants a Ceuta aquests dies, tot i que fons policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils han denunciat el col·lapse, la manca de recursos i de previsió sobre el terreny i les dificultats a les tasques de salvament. Hem pogut parlar amb Rashid Sidi, secretari general a Ceuta d'aquest organisme, en declaracions a 3CAT Info.
3: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
0: El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha confirmat que continuaran desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars per garantir la seguretat fins que es recuperi la normalitat.
4: En Ceuta, como ya están viendo, queda mucho menos gente de la que entró. Se han producido muchísimas salidas, pero sí que tengo que anunciar que las personas que han entrado irregularmente en Ceuta, desde su país de origen en estos días, vamos a trabajar ineludiblemente para acelerar los expedientes y poder ejecutar los retornos a su país de origen lo antes posible.
0: Per Elena Maleno, portaveu de l'organització no governamental Caminando Fronteras, la repatriació dels cossos és complicada per la dificultat d'identificació i accés a les mostres d'ADN, i moltes d'aquestes persones acabaran sent enterrades sense que les seves famílies les puguin identificar. S'ha referit avui al programa Tot es pot parlar d'aquesta emissora.
5: zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: També ha lamentat que entre les víctimes mortals hi ha molts menors i que encara hi ha moltes persones desaparegudes i que la constància de víctimes que tenen ara mateix s'acosta a la norantena. També diu que la xifra serà més alta. També ho ha afirmat Ramsès Mohamed Azumic, educador social, membre de l'associació ELIN a Ceuta, que en declaracions també al Tot es pot parlar ha reclamat una resposta ràpida i conjunta de les administracions.
6: Es terrible, ¿no? El resultado que hemos tenido a nivel humano es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: El papa Lleó XIV ha mostrat la seva preocupació pels fets de Ceuta i avui, després de l'Àngelus, des del Palau Apostòlic del Vaticà, ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
7: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: I Melilla ha anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha estat menor que la que s'ha viscut a Ceuta. Ahir ja es va permetre la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar tot aquest trànsit.
8: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: Divendres, 19 persones van entrar a Melilla nadant i no se les va poder retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera a la gent que arriba nadant. D'altres migrants, sense quantificar, sí que van entrar caminant i aquests els van retornar al Marroc.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Un acord, diu, que inclouria l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz, així com també el final de l'amenaça nuclear del règim iranià. Trump ho ha comunicat a través d'un escrit a la seva xarxa social, on també ha explicat que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge, diu, a la negociació. Assegura que així li han demanat Teheran i altres països de l'Orient Mitjà, i afegeix que Israel dona suport a aquesta decisió, però tot i aquest gest d'una certa desescalada, Donald Trump també ha advertit que Washington manté totes les opcions damunt de la taula i que continuen preparats per atacar si fracassen aquestes negociacions. A través d'una de les principals agències de notícies iraniana, Teheran diu que és mentida que hagi demanat a Trump que pari els atacs per continuar negociant. Fonts militars afegeixen que les paraules del president nord-americà són un intent desesperat de pressionar els estats del Golf i asseguren que el seu exèrcit està preparat per respondre qualsevol atac. Recordem que a mitjans de juny, Washington i Teheran van signar un principi d'acord per posar punt final a la guerra que va permetre reobrir durant uns dies l'estret d'Hormuz. Preveia un període de 2 mesos per negociar un acord final, però des de llavors que hi ha hagut atacs per part de totes dues bandes. Al juliol, Donald Trump va donar per acabades les negociacions i l'Iran va tornar a bloquejar l'estret d'Hormuz, una via clau estratègica pel transport mundial de petroli. I aquesta matinada a la Franja de Gaza... Com a mínim, 8 persones han mort en una explosió provocada per nous atacs israelians, tot i l'anunci finals de setmana d'un acord de pau de desarmament i de la retirada israeliana de territori palestí. Segons la defensa civil palestina, els bombardejos han afectat habitatges civils. Dissabte, els atacs de l'exèrcit israelià ja van causar 8 morts més a Gaza. Hamas ha acceptat l'acord impulsat per Washington, però reclama que la retirada de les forces israelianes es faci de manera gradual. Actualment l'exèrcit israelià controla aproximadament el 70% de la franja. Per ara el govern israelià encara no ha fet cap pronunciament oficial sobre aquest acord de desarmament. Ahir el Ministeri de Salut palestí anunciava que el nombre de morts pels atacs israelians sobre la franja de Gaza ja arriba a les 73.349 persones des del 7 d'octubre del 2023, la data en què va començar aquest conflicte.
1: 3CAT Info.
0: Alerta màxima a Grècia, sobretot en una zona costanera 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes, on els incendis forestals ja han cremat gairebé 5.000 hectàrees i 3 bombers han perdut la vida. En aquests moments, 400 efectius i 3 bombers continuen treballant amb les condicions extremes agreujades pels vents de fins a 130 km per hora que han impedit la participació d'hidroavions a les tasques d'extinció durant moltes hores. Els incendis també afecten part del país com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. Aquí a Catalunya avui es redueix a 52 el nombre de municipis que estan en risc extrem d'incendis. Es reobre l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, a la Serra de Montsant i també a Prades. I a França el curs vinent començarà amb el repte de les presidencials a l'abril. Ja hi ha candidats col·locats a la línia de sortida amb alguns espais encara per definir. Aquells que han presentat batalla, l'Esquerra Alternativa de la França Insubmisa i el centre dreta macronista d'Horitzons. I això, tot i unes enquestes que, insistentment, donen la victòria a l'extrema dreta de Marine Le Pen. Anem fins a París, Isabel Galí.
9: Emmanuel Macron frenava aquest juliol els periodistes alemanys que ja veien Marine Le Pen com a presidenta de França.
10: Desconfieu dels sondejos. Si m'ho permeteu, conec molta gent que el juliol del 2016 ja estava elegida i no van ser els mateixos que ens van trobar al maig del 2017.
9: Una advertència sobre les anades i vingudes que fan els sondejos electorals a França. Els candidats que es postulen massa aviat a vegades surten de la carrera abans d'hora. Però els tres que ara mateix passarien a segona volta són Marine Le Pen, sempre favorita, Édouard Philippe, candidat del centre-dreta, i Jean-Luc Mélenchon, de l'Esquerra Alternativa. El líder de la França Insubmisa treballa per aparèixer com a menys radical que l'extrema dreta. Patrick Colbaquí és regidor insubmís a l'Ajuntament de l'Illa. El trobem al míting de Saint-Denis i ens diu que l'important és recuperar el vot obrer.
11: Hi va haver una altra esquerra que ens va trair i el que nosaltres volem amb el programa El Futur en Comú de la França Insubmisa és convèncer la gent que el regrupament nacional no és la bona via pels treballadors.
9: Pierre Alix, també regidor, però del centre-dreta filipista a Thionville, està convençut que Philippe pot acabar abraçant des de la socialdemocràcia fins a la dreta republicana.
12: Avui França està en un estat tal de feblesa, sobretot a nivell de finances, que cal algú que corregeixi el rumb. I no serà un populista d'extrema dreta o extrema esquerra qui podrà redreçar les finances de França.
9: Però voler ser president amb un programa de retallades i recuperant la reforma de les pensions no sembla la millor manera de convèncer una majoria de francesos. L'extrema dreta, a més, ja fa 2 anys que encapçala les enquestes. Sembla imbatible, malgrat el que digui el president.
0: I avui, als 80 anys, el president d'Esquerres brasiler Luiz Inácio Lula da Silva ha oficialitzat la seva candidatura per les pròximes eleccions de l'octubre, on es tornarà a enfrontar amb l'extrema dreta encapçalada pel senador Fabio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro. L'actual president, que aspira a un quart mandat, es presentarà per 7ª vegada al llarg de la seva carrera política com a candidat a la presidència i ho farà posicionant-se com el defensor, diu, de la sobirania del seu país i contra el president nord-americà Donald Trump, que fa ombra sobre la campanya del brasiler.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé és un quart de dues.
1: El temps.
0: La previsió és de l'Enric Agut.
13: De moment està fent sol a bona part del país, només tenim alguns núvols baixos, per exemple, cap a les Terres de l'Ebre, en algun tram de la Costa Daurada, a la resta de tranquil·litat. A la tarda sí que es desenvoluparan nuvolades a l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu i poden caure alguns ruixats que seran més probables al Pallars, a l'Urgell, Alta Ribagorça i la Vall d'Aran, també Cerdanya, Principat d'Andorra. Les temperatures semblants o una mica més altes que les d'ahir, màximes entre 31 i 37, a Ponent es pot arribar als 38 o 39, les xifres més elevades, i molta xafogor a prop del mar. La propera nit serà càlida a molts sectors, ja n'ha vist de calor nocturna, comarques de Tarragona, també al Penedès, Garraf, Baix Llobregat i a Barcelona, al Barcelonès, i també al Segrià i a les Garrigues. En alguns casos no es baixarà dels 25 graus, sobretot cap a la costa. I demà dilluns, matí tranquil, però a la tarda entrarà una banda de núvols amb ruixats i tempestes per per Ponent, que després poden descarregar a altres comarques d'interior. També ho podríem fer a la Costa Daurada.
14: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
15: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci,
16: que no és mai bon senyal.
15: Esdevenir un viatge a la mort.
17: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
15: Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
0: 3CAT Info. Un equip format per Mossos d'Esquadra, Ertzaintza i Guàrdia Civil ha detingut un noi de 17 anys que està considerat el líder a tot Espanya de la xarxa criminal 764. Aquesta és una organització extremista dedicada a captar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables a través d'internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que sí que es va obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. Aquesta xarxa 764 està investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema. Un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que, en el mateix moment del diagnòstic, permet detectar els pacients amb limfoma fol·licular que tindran risc de recaiguda. A més, les investigadores de l'estudi han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. En parlem en aquest reportatge que ha preparat la Montse Mir i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Marçal Turu.
18: El limfoma fol·licular és un tipus de càncer del sistema limfàtic, que és el més freqüent dels de creixement lent i, tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint hi ha recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3CAT Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
19: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauen. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a estratificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
18: A més, l'equip va plantejar una nova estratègia terapèutica que millora un tractament existent i que modifica els glòbuls blancs del pacient per reconèixer i destruir cèl·lules canceroses. L'equip investigador apunta que això podria beneficiar també pacients amb altres limfomes agressius.
19: Hem millorat una teràpia que ja existia, que és el CAR-T19, incloent aquesta nova proteïna. I després l'hem provat en el limfoma folicular, que diguem-ne, hem començat la descoberta, i després hem ampliat els altres linfomes més agressius i també hem demostrat la superioritat.
18: Els resultats de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3CAT, demostren que aquesta doble diana és una estratègia viable i de gran potencial terapèutic, com destaca Patricia Pérez Galán.
19: El que hem demostrat és que aquesta doble diana ens permet controlar millor el tumor i, a més, ens permet allargar, no?, el temps lliure d'enfermetat, i això ho hem provat en models preclínics de ratolins i també en servir models de cèl·lules de pacients.
18: Ara el que falta és el desenvolupament clínic de la nova teràpia. A partir d'ara cal intentar completar els estudis de seguretat, optimitzar-ne la fabricació i començar la preparació del dossier de presentació a les autoritats reguladores per demanar l'autorització d'un assaig clínic. Els resultats de l'estudi s'han publicat a la revista Blood, dedicada a la investigació de malalties de la sang i de gran prestigi internacional.
0: I atenció a fàrmacs contra l'obesitat com l'Ozempic, que han d'anar sempre acompanyats d'atenció nutricional, física i psicològica. Això conclou un estudi europeu amb participació catalana publicat recentment a la revista The Lancet, Maria Guixà.
18: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3cat Info.
20: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal, per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
18: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
20: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que serien, no?, els organismes que regulen polítiques de salut, no?, i els metges, que no passa el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
18: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta, a més, d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
20: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i, en aquest cas, potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I, en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
18: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
1: 3cat Info.
0: Rosalía ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per demanar perdó davant del públic per la polèmica que va generar les xarxes socials després de pujar un vídeo d'una artista quan s'havia guanyat el Mundial de Futbol. La catalana, més, que va cometre un error i ha estat ovacionada per gairebé 15.000 persones que omplien el Movistar Arena a Buenos Aires, corresponsal Joan Biosca.
21: Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa, on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
22: Yo ahí escroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal lo ocurrido.
21: Rosalía ha rebut aquí a l'Argentina en aquests darrers dies moltes crítiques i fins i tot periodistes destacats del país sud-americà han arribat a demanar la seva expulsió del país per anti-Argentina, aprofitant una nova normativa impulsada pel president argentí Javier Milei que permetrà fer fora els estrangers visitants que ataquin l'Argentina.
23: Que fue una de las que participó de la campaña anti-Argentina hablando pestes de nuestro país con un posteo. ¿No podrían aplicárselo a Rosalía? Ir al hotel donde está, señorita, venga. Usted escribió esto, gracias. Gracias por venir, váyase.
21: Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
24: Yo la vengo a ver por la música, la verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
25: Quise mi valor mientras... Sí. Porque quiero que actúe, quiero verla, a ver qué hace el show. Estoy por el show.
26: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... Y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no, para nada, verme para nada.
21: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.
0: Cinc minuts i seran dos quarts de dues.
2: Esports.
0: Bon dia, Pau Dax.
3: Bon dia. El Barça masculí de futbol s'entrena aquesta hora a St. George Park, seu de la seva gira anglesa, i farà una segona sessió d'entrenament aquesta tarda. Els blaugrana jugaran demà contra el Preston North End de la segona divisió anglesa en un partit a porta tancada. I l'últim fitxatge de l'equip culer, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Visibu, es va entrenar ahir per primera vegada amb els seus companys. Visibu, que va arribar del Bruges i ha firmat fins al 2031, va parlar sobre la figura de l'entrenador culer Hansi Flick.
4: Yeah, I talked with Hansi.
5: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
4: I'm a work hard and be there.
3: I derrota del Girona i al vespre contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava, 1-4, en la presentació de l'equip a Montilivi. Per part dels anglesos van marcar Havertz, Jolis, Douman i Gabriel Jesús. Arnau va fer el gol de l'honor dels gironins a l'inici de la segona part rematant de cap un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central dels gironins, David López, que acaba de renovar per una temporada, analitzava la situació del club i reconeixia que l'equip va curt de centrals.
6: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central. De la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
3: El pròxim partit del Girona serà divendres contra el Sabadell, un equip arlequinat que també va empatar ahir 0-0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans dels ballesans va jugar l'Espanyol, que va signar el tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus van acabar 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tancava l'estadada als Pericos a Anglaterra. Van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït al minut 18 per un cop al genoll. El britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la Lliga.
7: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
8: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
3: A la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre ahir el seu primer partit de la pretemporada, 1-2 contra el Montpellier, a Peralada i a porta tancada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera basca provinent de la Reial Societat, Mirari Uria. Iris Thió va aconseguir ahir dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilou Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González també van ser segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. La nedadora barcelonina valorava així la seva actuació amb Lilou Lluís.
27: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
3: Sentim ara Denis González parlant de la prova de duet mixt.
28: Ha sigut una mica difícil perquè al final la Iris feia moltes rutines, tant aquí a la competició que avui he anat 3 vegades com en els entrenos que fem cada dia, doncs hem intentat treure el temps d'on pogut i hem fet, crec que, la nostra millor versió.
3: Aquest matí el combinat espanyol de natació artística, vigent campió continental, ha estat segon als preliminars de la rutina lliure per equips, al darrere de Rússia. Aquesta tarda la Sant Cugatenca Carla Lorenzo, del Club Natació Granollers, disputarà amb el mallorquí Jordi Cáceres la final directa del duet tècnic mixt. També ahir es va disputar la primera etapa del Tour de França femení, amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria va ser per la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest tour, Paula Blasi i Mireia Benito, van aguantar tota l'etapa amb el gran grup. Blasi va acabar l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. I fa pocs minuts, a 1:15, ha començat la segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
2: Trescat Info.

0: Són 2:02, bon dia. A aquesta hora destaquem que puja a 72 el nombre de persones mortes oficialment a Ceuta aquests dies per la crisi migratòria, per bé que hi ha moltes fonts que apunten que en seran més. Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils denuncien el col·lapse, la manca de recursos que pateixen i de previsió sobre el terreny i les dificultats a les tasques de salvament. Una crisi migratòria que deixa al descobert el drama humà de molts migrants que difícilment podran ser repatriats, i és que Ceuta no té la infraestructura necessària per poder gestionar un nombre tan elevat de víctimes. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Un acord que inclouria l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz i el final de l'amenaça nuclear per part del règim iranià. I com a mínim 8 persones han mort a la Franja de Gaza en nous atacs israelians aquesta matinada, tot i l'anunci a finals de setmana d'un acord sobre el desarmament de Hamas i una retirada israeliana de tot el territori palestí. Des d'ara fins a arribar a les 2, entre diverses qüestions, ampliarem que a partir d'avui totes les empreses, administracions i organitzacions han d'identificar obligatòriament els continguts que generin amb intel·ligència artificial. I és la normativa que marca la Unió Europea i que entra en vigor considerant-se com un primer marc legal a tot el món específicament dissenyat per regular aquests sistemes d'intel·ligència. I Vilaplana al Baix Camp va acollir ahir al vespre la 18a edició del Mozart, el festival que combina diferents disciplines artístiques i que aquest any ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Esports a aquesta hora, Pau Dax, bon dia.
1: Bon dia. El Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi, el trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. Iris Thió aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar ahir segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió i Denis González també van ser segons a la prova de duet mix lliure.
0: Sol en general, només alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre. A la tarda podran ploure tempestes al Pirineu i també al Prepirineu. Avui amb temperatures si fa no fa com les que vam tenir ahir, o una miqueta més altes en alguns punts. Màximes entre 31 i 38, 39 graus potser, cap a Ponent, i molta xafogor al litoral. Puja a 72 la xifra oficial de migrants morts a Ceuta aquests dies per la crisi, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils es denuncia el col·lapse, la manca de recursos i de previsió que tenen damunt del terreny afirmen i les dificultats sovint a les tasques de salvament. Hem pogut parlar a 3CAT Info amb Rashid Shidi, el secretari general a Ceuta d'aquest organisme.
2: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
0: El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha confirmat que continuarà

0: sobretot per la dificultat d'identificació i l'accés a les mostres d'ADN, i diu que moltes d'aquestes persones acabaran sent enterrades sense que les seves famílies les hagin pogut identificar. S'hi ha referit al programa Tot es pot parlar, a aquesta emissora, avui al matí.
1: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: Creu que la xifra de víctimes mortals augmentarà, com també ho pensa Ramsès Mohamed Azumic, educador social, membre de l'associació Alín de Ceuta, que també ha parlat del mateix problema.
2: Es terrible, ¿no?, el resultado que hemos tenido a nivel humano. Es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Òscar Camps, fundador i director de l'organització no governamental Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat a aquesta situació. S'ha referit a Catalunya Ràdio.
3: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat aquests morts, no?
0: També considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar, diu Òscar Camps, les causes reals de la immigració. També ha afegit que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acabarà convertint les persones en una simple eina de pressió política. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran, un acord que inclouria l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz i el final de l'amenaça nuclear del règim iranià. En un escrit avui de matinada a la seva xarxa social Truth, Trump ha afirmat que cal suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a la negociació i assegura que així li han demanat Teheran i altres països de l'Orient Mitjà, però afegeix, estan a punt per qualsevol atac si fracassen les negociacions. Hores abans d'aquest anunci, les ambaixades dels Estats Units a l'Orient Mitjà havien demanat als seus ciutadans que abandonessin la regió i diversos mitjans nord-americans asseguraven que Washington tenia preparat un atac molt intens contra l'Iran per aquest mateix cap de setmana. I aquesta matinada a la Franja de Gaza. Com a mínim 8 persones han mort en nous atacs israelians, tot i l'anunci finals de setmana d'un acord sobre el desarmament de Hamas i una retirada israeliana del territori palestí. Segons la defensa civil palestina, els bombardejos han afectat habitatges civils. Ahir, atacs de l'exèrcit israelià ja van causar 8 morts més a Gaza. Hamas ha acceptat l'acord, impulsat per Washington, però reclama alhora que la retirada de les forces israelianes es faci de manera gradual. Actualment, l'exèrcit israelià controla aproximadament el 70% de la franja. Per ara, el govern israelià encara no ha fet cap pronunciament oficial sobre aquest acord de desarmament. Dos quarts i mig a dues.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Com a mínim 13 persones mortes en un accident d'avioneta al Perú. Entre les víctimes, 11 turistes, 2 de nacionalitat espanyola, 7 d'italians i 2 alemanys. També han mort els 2 tripulants de l'aparell, que eren ciutadans peruans. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, que és un dels principals atractius turístics del sud del país. S'ha estavellat a prop de l'aeroport de Pisco i s'ha incendiat. No ha sobreviscut ningú. La presidenta peruana, Keiko Fujimori, ha confirmat que investiguen les causes de l'accident i que no descarten tancar temporalment la terminal d'on havia sortit l'avioneta.
5: El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Divendres ja van haver de suspendre els vols a la zona pels forts vents que tenien i per tempestes de sorra. Des d'avui, totes les empreses, administracions i organitzacions hauran d'identificar sempre els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És una de les noves obligacions de transparència previstes al reglament de la IA a la Unió Europea que entre en vigor i que es considera el primer marc legal a tot el món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i per

0: desenvolupar a partir de l'escàndol provocat a finals del 2025 unes mesures de control, perquè a la xarxa X es van viralitzar milers d'imatges sexualitzades de moltes dones reals manipulades amb aquesta intel·ligència artificial, el que es coneix com a deepfake. És una normativa que s'anirà desplegant de manera progressiva i que obligarà a tots els proveïdors de sistemes d'intel·ligència artificial com OpenAI amb el ChatGPT, Anthropic amb Claude o Google amb Gemini a informar d'un contingut específic creat fent servir aquesta intel·ligència. Un dels camps que es veurà més afectat per aquesta nova regulació és el de la música i la creació artística en general. Des del programa Tot es pot parlar a aquesta emissora avui al matí, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé, sobretot per plataformes que en aquests moments permeten fer qualsevol música amb intel·ligència artificial i penjar-la fàcilment en grans plataformes com YouTube o Spotify.
1: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de l'indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: Segons aquesta experta, és important saber si una música s'ha fet amb intel·ligència artificial o no i com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
1: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria, dintre de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
0: De mica en mica s'aniran regulant els continguts com imatges, vídeos o àudios, la creació de deepfakes sexuals i les eines que fan servir tècniques subliminals, manipuladores o enganyoses per classificar persones. En el cas de les xarxes socials, la responsabilitat de complir aquestes normes de transparència recaurà sobre qui crea i qui publica el contingut, i no sobre la plataforma que l'allotja. Les infraccions al compliment d'aquesta normativa poden arribar a comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de 10 a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú el Garraf, que es va fer ahir i que vam seguir a plaça amb en Josep Almirall.
2: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc Terrós, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
0: Vilaplana, al Baix Camp, va acollir ahir al vespre la 18a edició del Mussart, el festival que uneix diferents disciplines artístiques i que aquest any ha tingut com a eix central la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
3: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mussart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
4: I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
3: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
0: Hi ha Osona. Una masia s'ha convertit aquests dies en un espai de creació compartida entre artistes i criatures. La iniciativa és de la cooperativa Cardan Cultura, que ha posat en marxa a Can Grau, a les Masies de Roda, una residència artística en què participen tant mares com fills, Adrià Clotet.
5: Aquest és el segon any que es fan aquestes residències amb creació inclusiva. La primera experiència es va centrar en residències literàries i ara inclou també les arts escèniques. En total reuneix 8 adults, tots són dones, i una desena d'infants. I està pensada perquè puguin treballar sense haver de renunciar a la vida familiar. Roser Montaner, coordinadora de Cardan Cultura, explica d'on neix la iniciativa.
6: Neix perquè tant la Mar com jo ens adonem de que si nosaltres volguéssim fer una residència, pel moment vital en el qual vivim ara mateix, no podríem fer-ho. I llavors vam dir, nosaltres hem de poder fer alguna cosa, tenim un espai de residència, hem de poder oferir alguna cosa que permeti que convisquin els dos mons.
5: Montaner defensa la creació d'aquests espais.
6: És necessari que això existeixi. I no passa que les dones, sobretot, durant uns anys, no poden accedir a aquests espais. Llavors sembla que les dones no puguin crear, i això no és veritat, no? Hem d'oferir els espais.
5: En aquesta edició hi participen les escriptores Bel Olid, Helena Crespi, Marina López i Níbola Ullà, a més de la companyia teatral Que no salga d'aquí. I al mateix temps, els infants també fan activitats creatives pensades per ells. Bel Olid explica l'experiència que ha tingut el seu fill.
7: El meu fill havia tingut una experiència bastant negativa amb el tema de l'expressió plàstica. Llavors ell tenia una sensació de fracàs en això. I ha sigut molt sanador poder estar aquí amb la Givet i que la Givet li hagi obert la porta a una altra mena d'enfrontar-se, no?, amb aquesta expressió creativa, una manera de disfrutar el procés, i crec que ha estat realment molt, molt, molt positiu per ell. Ho ha disfrutat.
5: Les participants coincideixen que la iniciativa els ha estat molt útil per avançar en els seus projectes i en destaquen, sobretot, l'intercanvi creatiu i humà que s'hi ha generat.
0: Passen gairebé un parell de minuts de 3:45.
8: El temps.
0: Enric Agut.
9: Matí de diumenge, tranquil, estable, amb sol. Hi ha alguns núvols baixos, a Terres de l'Ebre, també en àrees de la costa tarragonina. La resta de cel molt més clar, amb una mica de pols en suspensió, que fa que el cel no sigui d'un blau brillant, sinó que sigui una mica, doncs, enterbolit. Fa sol, lògicament, però amb aquest cel una mica terrós. La visibilitat, mirant a l'horitzó, no és excel·lent. A la tarda poden créixer algunes nuvolades que descarregaran algun ruixat. El Pirineu més aviat occidental i el seu prepirineu són més probables cap a l'àrea de la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars, a l'Urgell, Cerdanya, també cap al nord del Solsonès, Principat d'Andorra. I la temperatura semblant o una mica més alta que la d'ahir. Avui moltes xifres estaran entre els 31 i els 37. A Ponent es pot arribar als 37-38. Podria caure algun valor de 39, però molt i molt puntual. I molta aixafogó a prop del mar. De fet, la nit passada ha estat molt humida, molt aixafogosa, no només a la costa, a moltes contrades. I la propera nit, doncs igual. La nit serà càlida, amb moltes poblacions, amb un avís de calor nocturna per aquestes primeres hores de dilluns a comarques de Tarragona, Penedès, també al Garraf i al Baix Llobregat de Barcelonès, al Segrià i a les Garrigues. Lleida, la mínima podria ser d'uns 23-24 graus. I demà dilluns, matí tranquil, però a la tarda entrarà una banda de núvols, enruixats i tempestes per Ponent, que després descarregaran altres comarques d'interior i també algunes podrien arribar cap a la costa de Tarragona.
8: Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
10: Avui us proposem voltar per Figueres i un cop allà, fer memòria. Recordeu les joguines de quan éreu petits o dels vostres pares o dels vostres avis? Hi havia qui jugava amb la baldufa, d'altres escacs, alguns amb jocs de llauna. O potser éreu més de jocs de taula. Juguéssiu el que juguéssiu, segurament en trobareu algun exemplar al Museu del Joguet de Catalunya, que és a la capital de l'Alt Empordà. La Laia Claret ha anat a Figueres i ha fet una visita.
11: Arribem a la porta del Museu del Joguet de Figueres, al carrer Sant Pere 1. És ben bé entre la Rambla i el Museu Dalí, i aquí ens espera en Pep Canaleta, que és el director. Pep, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Recomaneu començar la visita pel segon pis, és així?
12: Sí.
11: Doncs pugem-hi. Només arribar al pis de dalt, home, entrem a una sala. Aquí hi ha una maqueta d'un tren. Quants metres quadrats té aquesta maqueta?
12: Això deu tenir uns 40 metres quadrats i reprodueix diferents parts del territori de Catalunya, des del tramvia de Vallvidrera, el de Núria i un supertren. És una maqueta que havia construït el senyor Andreu Costa Pedro a casa seu.
11: Anem cap a la sala del costat. A mi, per exemple, aquí em crida l'atenció unes baldufes.
12: Sí, aquí hi ha tota la història del baldufa, que és un símbol del museu, i per tant en tenim moltíssimes donacions de molts llocs, de molts països.
11: I al final hi veiem instruments aquí també.
12: Això és un espai que tenim dedicat a un gran amic del museu, que és en Pascal Comelade, que és un músic que una de les seves peculiaritats és que molts dels seus concerts i espectacles utilitza instruments de joguina, i és molt amic del museu. I llavors tenim aquest espai, que ja ha fet diverses donacions dels seus pianos petits, de les seves guitarres. Tenim allà també un rascador que havia pertingut a en Boris Biel.
11: Ara aquí veig ben bé una vitrina que hi ha al costat, tot de pilotes de futbol, i veig també tres cobis.
12: Sí,
11: dels jocs del 92, no?
12: Cedits per en Pasqual Maragall, que tenia una gran relació amb el museu i amb el seu director, en Josep Maria Joan i Rosa.
11: Baixem al pis de baix. Una cosa que em crida l'atenció d'aquesta sala és una maleta o fins i tot un joc d'escacs.
12: Aquestes són dues donacions particulars. Una és d'un senyor que va estar en el camp de concentració d'Argelers, que és en Damià Calvet, que va fer un joc d'escacs a través de fustes, de cadires i de diferents elements que hi havia en el camp de concentració. Va fer un joc d'escacs.
11: És del 1939, veig. Sí, sí. I al costat una maleta de ferro.
12: La maleta és d'en Leopold Benguerel, un senyor que de petit, durant el seu exili el 1939, al setembre, quan van haver de marxar, a casa seu li van dir que fes la maleta amb tots els seus objectes. Aquesta maleta va viatjar amb ell durant tota la seva vida. I llavors, quan va tornar amb els anys, quan es va fer gran, va dir que volia deixar algun lloc amb tots els objectes que tenia posats dintre la maleta a l'època, que hi ha una baldufa, unes caniques, uns cromos, i la va cedir al museu.
11: I en girem i tornem a veure tot de trens. Aquí veiem jocs de llauna, no?
12: Hi ha molta part de la col·lecció de Josep Maria Joan, però llavors podem destacar un dels trens, que és el tren amb el que jugava en Salvador Puig Antic. Les tres germanes van fer la donació.
11: Aquí a la dreta ens hi queden tricicles, bicicletes, no?
12: Sí, patinets, cavalls de cartró fets de paper matxer que porten rodes per córrer, com allà tenim el de l'Ernest Lluc, o patinets com el d'en Quim Monzó.
11: Sí, són dos patins, això, no? I veig que n'hi ha un que el fre de davant el té més desgastat que l'altre, el dret.
12: Sí, amb la donació va fer un petit text on acaba dient això. Ara que miro, veig que no vaig aprendre mai a frenar amb l'esquerra, no?
11: Es veu, eh? Veiem una sala de Mecano, una sala de màgia on hi ha donacions de Joan Brossa, i al final una de les cireretes del pastís, Dalí, sí, ja. La seva germana, Lorca.
12: Un triangle de tres personatges que van tenir una relació a la seva joventut, i aquí podeu veure a la vitrina des de uns Dalís de la primera època d'en Dalí, fins a uns dibuixos de l'Anna Maria Dalí, fins al personatge més important que tenim en aquesta vitrina, que és l'Osito Marquina, que el nom li va posar en Federico García Lorca. Tenim aquest osset, que de la casa Steiff, que està molt ben conservat i que el tenim tal com ells el tenien, un osset que tant en Dalí dibuixava en els seus primers dibuixos, el feia sortir, veus l'osset en la finestreta d'allò.
11: També hi veiem aquí al costat unes cartes que s'intercanviaven entre Anna Maria, Lorca i Dalí. Amb qui la va fer aquesta donació?
12: Aquesta donació la va fer l'Anna Maria Dalí. Quasi totes les cartes les va donar a la Fundació Federico García Lorca, excepte les que parlen de l'osset, que aquestes les tenim en el museu i són les que pots veure i consultar.
11: Quanta estona es necessita, més o menys?
12: Una horeta pot ser una visita, més o menys, en condicions.
11: O més, eh? Jo també t'ho dic. Gràcies, Pep. Fins ara.
12: Fins ara.
13: Trobareu tota la informació al web del Museu del Joguet, les3wmjc.cat. El muntatge musical és de Xavi Luna.
8: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3cat.info.
0: Poc més de 6 minuts i seran les 2.
8: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
14: Bon dia. El Barça masculí de futbol s'entrena aquesta hora a St. George's Park, seu de la seva gira anglesa, i farà una segona sessió d'entrenament aquesta tarda. Els blaugrana jugaran demà contra el Preston North End de la segona divisió anglesa en un partit a porta tancada. L'últim fitxatge de l'equip culer, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibu, es va entrenar ahir per primera vegada amb els seus companys. Bissibu, que arriba del Bruges i ha firmat fins al 2031, es va definir d'aquesta manera.
15: As a player, I'd say,
16: com a jugador, diria que sóc un perfil que gaudeix jugant a futbol i que sobretot ho fa amb la pilota al peu i en situacions d'un contra un.
15: Taking on his man, that's it for me, yeah.
8: 3CAT Info.
14: I derrota del Girona i el vespre contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava, 1-4 en la presentació de l'equip a Montilivi. Per part dels anglesos van marcar Havertz, Solis, Douman i Gabriel Jesús. Arnau va fer el gol de l'honor dels gironins a l'inici de la segona part, rematant de cap un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la seva segona derrota de l'estiu. El central dels gironins, David López, que acaba de renovar per una temporada, analitzava la situació del club i reconeixia que l'equip va curt de centrals.
17: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central. De la primera plantilla, si no crec, estem jo i Francesc. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat, això són coses de club.
14: El pròxim partit del Girona serà divendres contra el Sabadell, un equip arlequinat que també va empatar ahir 0-0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans dels vallesans va jugar l'Espanyol, que va signar el tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus van acabar 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tancava l'estada dels pericos a Anglaterra. Van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït al minut 18 per un cop al genoll. El britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la Lliga.
18: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
19: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
14: A la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre ahir el seu primer partit de la pretemporada, 1-2 contra el Montpellier. A Peralada i a porta tancada, en aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera basca provinent de la Reial Societat, Mirari Uria. Iris Thió va aconseguir ahir dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González també van ser segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. La nedadora barcelonina valorava així la seva actuació amb Lilú Lluís.
20: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
14: I sentim ara Denis González parlant de la prova de duet mixt.
21: Ha sigut una mica difícil perquè al final la Iris feia moltes rutines, tant aquí a la competició que avui he anat 3 vegades com en els entrenos que fem cada dia, doncs hem intentat treure el temps d'on pogut i hem fet, crec que, la nostra millor versió.
14: Aquest matí el combinat espanyol de natació artística, vigent campió continental, ha estat segon als preliminars de la rutina lliure per equips. Al darrere de Rússia, aquesta tarda la santcugatenca Carla Lorenzo, del Club Natació Granollers, disputarà amb el mallorquí Jordi Cáceres la final directa del duet tècnic mixt. També ahir es va disputar la primera etapa del Tour de França femení, amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria va ser per la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest tour, Paula Blasi i Mireia Benito, van aguantar tota l'etapa amb el gran grup. Blasi va acabar l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. I d'aquí uns minuts, a 3:15, començarà la segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Els equips de rescat han trobat el cos de l'alpinista nepalès Nirmal Purja, segons ha informat el Club Alpí de Pakistan aquest matí. Purja liderava una expedició que dijous va rebre l'impacte d'una allau a la muntanya de Broad Peak, de 8.000 metres, a la frontera entre el Pakistan i la Xina. L'alpinista de 43 anys era reconegut per haver escalat els 14 pics més alts del món en poc més de 6 mesos el 2019. Els equips de rescat ja havien trobat els cossos sense vida de 3 integrants més de l'expedició i encara hi ha desapareguts. Tornem al futbol perquè el davanter ex-blaugrana Robert Lewandowski ha marcat aquesta matinada 2 gols en el debut a casa amb el seu nou equip, el Chicago Fire de la Lliga de Futbol dels Estats Units. El seu doblet ha suposat la victòria dels de Chicago davant el Charlotte per 2-1. Sentim el jugador polonès en declaracions a la Lliga de Futbol dels Estats Units.
1: Per mi i per l'equip era important guanyar després de 2 partits sense fer-ho. Era important per agafar confiança en nosaltres mateixos abans dels propers partits. Més enllà dels primers 2 minuts, hem controlat el partit i hem intentat marcar. Hem de seguir esforçant-nos i espero que fem algunes coses millor, però crec que ens està anant molt bé.
14: Lewandowski, de 37 anys, comença així golejant la seva etapa estatunidenca, després de 4 temporades al Barça.
8: 3CAT Info. Catalunya Ràdio.
2: La crisi de Ceuta ja és la pitjor tragèdia migratòria d'Espanya. Bon dia, són les 2.
8: Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
2: Tothom sobre el terreny té clar que la xifra oficial de 72 morts que ha donat avui el govern espanyol no serà la definitiva. Les persones que han mort ofegades al voltant de l'espigó fronterer ja supera fàcilment el centenar, segons diverses fonts. I molts són menors, joves que es van llançar al mar mentre la policia del Marroc mirava cap una altra banda. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas.
22: Sí, molts menors, ningú no sap quants exactament, es parla de més de 1.000 segur, van aconseguir entrar a Ceuta i el govern alerta reiteradament que no té recursos per atendre'ls. Els 2 centres que tenia la ciutat es van col·lapsar de seguida i s'ha improvisat una nau industrial darrere del Tarajal, a una zona molt degradada on dormen i reben menjar. Però n'hi ha també matant el temps per fora de la nau. Alguns petits, de 13 a 14 anys, van venir sols, nedant, van passar ponts, expliquen, i de fet no saben ben bé a qui adreçar-se.
2: Doncs entre tots aquests joves que van aconseguir arribar a Ceuta hi ha aquests marroquins, però també hi ha molts joves d'altres punts molt vulnerables d'Àfrica, del Sudan, de Mali, del Sàhara, que els han tingut allà, com dèiem, 3 dies sense aigua ni menjar, però sí amb un propòsit, segons Ramsès Mohamed Azumic de l'associació Elin.
23: L'objectiu era ese, cansar a les persones, hacer que volvieran hacia Marruecos de manera voluntària, forzando una situación en la que no tuvieran acceso a ningún tipo de recurso y que se encontraran en la ciudad sin realmente posibilidades de normalizar su situación.
2: Més enllà d'aquesta crisi a Ceuta, 48 hores després de l'anunci de desarmament de Hamas, Israel ha tornat a atacar la franja de Gaza i ha matat 9 persones, entre elles un menor. Segons la premsa israeliana, Netanyahu no estaria disposat a acceptar alguns punts de l'acord que va anunciar Donald Trump. Jerusalem, Jordi Brascó.
24: Segons el diari Haaretz, Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. Un pal a la roda més a un acord que Trump va vendre com a tancat, però que encara queda lluny, com han comprovat sobre el terreny els gazians.
2: A l'Iran, en canvi, els Estats Units han suspès els atacs contra el règim per, diu Trump, donar marge a les negociacions. A partir d'ara, les empreses, les administracions i també qualsevol organització haurà d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Avui entra en vigor el nou reglament de la Unió Europea que afectarà especialment la música. Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics.
25: El que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de l'indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
2: Potser heu sentit a parlar de l'Ozempic, un medicament que s'ha fet popular per la seva eficàcia contra l'obesitat. Doncs bé, ara un estudi publicat a The Lancet deixa clar que no es pot utilitzar a la lleugera, com han fet alguns influenciadors. Mònica Bulló, autora i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili.
26: Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. El que preocupa és la qualitat, com ha dit, d'aquesta pèrdua de pes i, sobretot, no, la continuïtat d'aquesta pèrdua de pes a més llarg plaç.
2: I en aquest Catalunya migdia de diumenge també anirem fins a Buenos Aires. Ahir Rosalía es va disculpar davant del seu públic argentí pel retuit després de la final del Mundial de Futbol. I quan faltin 5 minuts per arribar a 2:15, arribaran els esports amb Roger Arnau. Quins continguts?
16: Doncs explicarem que avui és la penúltima jornada de l'estatge del Barça a Anglaterra. Els blaugrana s'han entrenat aquest migdia i ho tornaran a fer la tarda. Mentrestant, la feina continua també als despatxos amb Deco, que des d'ahir s'ha incorporat a l'estada de St. James Park. Això mentre l'Espanyol ha tancat la seva estada també a Anglaterra amb el tercer empat consecutiu de la pretemporada, 3-3 contra el Middlesbrough. També analitzarem la derrota del Girona contra el totpoderós Arsenal, el trofeu Costa Brava, i explicarem com analitza el vestidor del Barcelona Women la seva estrena a la pretemporada. I atenció, perquè a partir de les 4 aquesta tarda, la catalana Carla Lorenzo disputarà la final del duet tècnic mix de l'Europeu de Natació Artística, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. I també en esport, aquesta tarda, quan faltin 20 minuts per les 3, començarà la segona etapa del Tour de França. La catalana Paula Blasi surt com a dotzena a la general a 18 segons del mallot groc.
2: I les carreteres, a Carmina Malagarriga, tothom al lloc ja avui diumenge?
3: Doncs no tothom, però gairebé. Bon dia, Sara. Les principals retencions les trobem a aquesta hora a la Ronda Litoral de Barcelona, entre Montjuïc i la Barceloneta, en sentit Besòs, per una topada. Hi ha un carril tallat i 4 quilòmetres de cua. A la B10 hi ha retencions també a Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud, cap a Sant Adrià de Besòs, i a l'N2, a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús. Això és tot des de l'equip viari.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Enric Agut, bon dia. Molta xafogó, oi?
5: Hola, bon dia. Sí, és molt pesada. Ara mateix la humitat és elevada en molts sectors, no només a la costa, i estàvem mirant la temperatura de xafogó, la sensació, i a moltes poblacions la temperatura aquesta que diem de xafogó és de 40 graus hores d'ara. És a dir, l'ambient és molt carregat d'humitat, i això es nota, ho estem patint. Pel que fa al temps d'aquesta tarda, doncs cel serè a moltes zones, amb aquest cel una mica tèrbol per la pols en suspensió, i després un matí estable, amb sol a molts indrets, a la tarda hi haurà algun ruixat i tempestes al terç nord del país, on ha vist intensitat de precipitació, pluges de més de 20 litres en 30 minuts al Pirineu i al Prepirineu. Aquests ruixats poden anar acompanyats de llampegades, tempesta, també de fang per aquesta pols, i localment en calamarsa o pedra. La propera nit, moltes comarques de la meitat sud del país estaran sota avís de calor nocturna i, a més, amb molta humitat. I demà dilluns, novament a la tarda, hi haurà ruixats. Demà poden ser més freqüents, més abundants. Entrarien per les comarques primer demà a la tarda de Lleida i Tarragona i després, entre mitja tarda i el vespre, poden avançar per altres comarques.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Sara Riera.
2: Les 2:06. Doncs vinga, som-hi, ja són 72 persones les que han mort en aquesta crisi de Ceuta. És la darrera xifra oficial que ha donat el govern espanyol, però en seran moltes més, perquè fonts policials ja parlen d'un centenar. També hi ha molts desapareguts i preocupa especialment la quantitat de joves i de menors d'edat que han arribat a Ceuta i també tota la desprotecció amb la qual estan convivint ara mateix. Anem doncs fins a Ceuta, allà hi tenim la nostra enviada especial de Catalunya Ràdio, la Cèlia Sarnades. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre de menors parlant amb els que són a fora. La nau Nueva Esperanza, que porta el logo del SAMU, està plena, tot i que els periodistes no hi podem entrar. Els que són a dins reben menjar, sobretot entrepans i sucs, ens han explicat. I a fora maten el temps diversos nens. Els que hem trobat van venir sols, de llocs com Tànger, Tetuán o pobles petits de l'interior del Marroc. Aquest és un fragment de la conversa amb un d'ells, el Nijan, de 15 anys, amb l'ajuda d'un local de Ceuta com a traductor.
7: ¿Por qué ha venido? Porque es muy pequeño.
9: Quiere buscarse la vida como tal. Sé que por la tarde le dan algo de comer.
10: Que ahora mismo si bajan por ahí abajo los militares y la policía lo echan para afuera. Que están aquí escondidos para que no lo devuelvan a Marruecos.
6: La nau industrial destinada a menors està darrere del punt fronterer del Tarajal, en una zona molt degradada del barri del Príncipe. Alguns nens tenen talls i ferides del dia que van arribar a Ceuta nedant. Van passar por, diuen, se m'acosten demanant diners, menjar, i un vol enviar aquest consell.
27: Una, venga, una Marruecos, no. Vamos a España, sí.
0: ¿vale?
22: El govern de Ceuta ha alertat reiteradament que no té recursos per atendre els menors. De fet, ningú no sap quants n'hi ha. Les autoritats parlen com a mínim de més de 1.000. La majoria no porten documents i establir-ne l'edat, quan no està clara, és un procés. Els menors s'amaguen, també ens han dit com sentien, perquè no els trobi ni la policia ni els soldats, però cal recordar que els menors tenen una protecció especial.
2: I justament un dels sectors importants d'aquesta crisi són els cossos policials i alguns són especialment crítics amb aquesta situació a Ceuta, oi?
22: Sí, en una entrevista a aquesta emissora, Rashid Sbihi, secretari provincial de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, ens ha confirmat aquesta xifra, la xifra d'un centenar de cadàvers rescatats, i ha alertat que les infraestructures per guardar-los o identificar-los estan saturades.
11: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
2: Doncs és un drama humà, òbviament, derivat d'aquesta crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny també denuncien, com ara sentíem, aquesta manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir doncs, tant els cadàvers com també doncs, tota la població que ara doncs, vaga pels carrers, Maria Guixà.
12: Sí, és una repatriació, sobretot la dels cadàvers, complicada per la dificultat d'identificar-los, perquè també és gairebé impossible disposar de mostres d'ADN per fer-ho. Per tant, la majoria de les víctimes acaben sent enterrades sense que les famílies les hagin pogut identificar. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
13: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
12: Ara ho deia la Cèlia, en aquesta línia també s'ha expressat Maleno que ha lamentat que hi hagi tants menors i també, sobretot, tants desapareguts. Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elin de Ceuta, denuncia que els migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida de les administracions davant el col·lapse.
15: Es terrible, ¿no?, el resultado que hemos tenido a nivel humano. Es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues, dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde i el resultat pues, és ese, no?
2: Doncs bé, enmig d'aquest panorama també hi ha qui va doncs, encendre els ànims. Avui ho ha fet el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc d'aquesta crisi i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
17: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
2: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, que ha preguntat a Pedro Sánchez per què dona les gràcies al Marroc si diu les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
18: Ceuta és Espanya y no podemos permitir que planes a medio y largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
2: Arribem a viatjar a un quart de 3 de la tarda. Obrim encara més el focus. Israel ha ignorat l'anunci del desarmament de Hamas i manté els atacs a Gaza per segon dia consecutiu. Avui han mort 9 persones, entre elles un menor. Segons la premsa israeliana, el govern de Benjamin Netanyahu considera inacceptables alguns punts de l'acord de pau que va liderar Donald Trump. Tel Aviv no està disposat a retirar-se de la franja, on ara controla un 70% del territori. Anem a Jerusalem. Jordi Brasco.
24: Bon dia. El suposat acord amb Hamas i Israel que havia de permetre desbloquejar la transició a la franja de Gaza i que comportava com a un dels punts principals al desarmament de Hamas està encara lluny de tancar-se. I això que Donald Trump el va anunciar amb tota la pompa assegurant que tothom hi estava d'acord, també Israel. Però Hamas ja va deixar clar que abans de res Israel havia de cessar els seus atacs sobre la franja i en les últimes hores la dinàmica ha estat exactament l'oposada.
27: Estàvem de festa, de celebració, quan de sobte vam sentir el bombardeig. Aquest és l'edifici que tenien com a objectiu. Hi hem trobat nadons, parts de cossos, i Trump diu que hi ha un alto el foc. quin alto el foc. Aquí maten gent cada dia.
24: Els atacs israelians són l'única resposta tangible al suposat acord anunciat per Trump. Netanyahu encara és hora que es pronunciï en públic sobre el tema i el que està filtrant a la premsa israeliana és que algunes de les condicions són inacceptables. Segons publica el diari Haaretz, Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin guardades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació.
2: A l'Iran, en canvi, el president dels Estats Units ha comunicat que suspèn les operacions militars contra el règim, diu que per donar marge a les negociacions. Diu que ho fa a petició de Teheran i d'altres països del Golf i que espera un acord ràpid, però Iran ho nega. Diu que Trump una vegada més menteix. Laia Framis.
0: En un escrit aquesta matinada a les seves xarxes socials, Donald Trump assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran que preveu l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz i també el final de l'amenaça nuclear del règim iranià. En aquest sentit, diu que ha decidit suspendre els atacs previstos perquè Teheran i altres països de la regió li han demanat temps per tancar un acord definitiu. Ara bé, l'Iran ha desmentit haver demanat aquesta treva. Fons de l'exèrcit asseguren a agències de notícies perses que les paraules del president nord-americà són un intent desesperat de pressionar els estats del Golf i que continuen preparats per respondre a qualsevol atac. Trump també diu que Israel està d'acord amb aquest anunci, però de moment Netanyahu no s'ha pronunciat.
2: Doncs bé, acabem de saber que l'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció al setembre amb 188.000 barrils diaris. És la mateixa quantitat exacta que en els últims 6 mesos. Uns augments, però que estan sent bàsicament sobre el paper perquè la capacitat real d'exportació està limitada per aquest tancament de l'estret d'Hormuz que produeix aquestes negociacions que encara no acaben d'encarrilar. I no només això, també està tancat i hi ha exportació limitada perquè des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig per part dels rebels útils del Iemen que són aliats de l'Iran. Bé, una via marítima que s'havia convertit ara en aquesta sortida més important per l'Aràbia Saudita, que és el gran productor de l'OPEP. Recordem que en un any el litre de benzina ja s'ha encarit un 24%, fruit de tot aquest conflicte geopolític, i el dièsel un 12%. Ara sí que és un quart clavat. Avui entren en vigor les noves obligacions de transparència del reglament de la IA de la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions, organitzacions a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i sobretot en la música, Montse García?
1: Sí, i avui des del Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escolten a les plataformes, com ara, com per exemple YouTube o Spotify, està feta per una persona o per una intel·ligència artificial.
8: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de la indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
1: Aquest es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i es va desenvolupar a partir de l'escàndol de finals del 2025 i començaments d'aquest any a la xarxa X, on es van viralitzar milers d'imatges sexualitzades de dones fetes reals, manipulades amb intel·ligència artificial, el que es coneix com a deepfake. La regularització s'anirà implementant progressivament fins al 2028.
2: Potser heu sentit a parlar de l'Ozempic. És un dels medicaments més populars de l'actualitat per la seva eficàcia contra l'obesitat. Doncs bé, un estudi europeu amb participació catalana publicat a The Lancet deixa clar ara que si t'ho prens convé acompanyar-ho d'una atenció nutricional, física i psicològica. Maria Guixà.
14: Sí, és un fàrmac que és per tractar la diabetis tipus 2. Recordem que el seu principi actiu és la semaglutida i, per tant, això ajuda a regular els nivells de sucre en sang i, per tant, també pot reduir la gana, fet que explica doncs, aquesta popularitat com a eina per perdre pes. Però, com comentes, Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, alerta que, tot i que aquests fàrmacs, és cert, redueixen la gana i augmenten la sensació d'estar saciat, doncs també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals, que requereixen sobretot un seguiment específic i adaptat a cada un dels pacients. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
26: Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que, bueno, hi pot haver uns certs efectes molestos. Realment aquests fàrmacs funcionen amb un percentatge molt elevat de persones, però el que preocupa és la qualitat, com aquell que diu, d'aquesta pèrdua de pes i, sobretot, no, la continuïtat d'aquesta pèrdua de pes a més llarg plaç.
12: A més, ara són fàrmacs que han disparat la seva popularitat, doncs perquè influenciadors, actrius o celebritats han contribuït a fer-ne un ús de manera popular, sobretot a través de les xarxes, i per tant aquest contingut doncs s'ha fet més viral que mai.
2: Per tant, precaució, això és el que demana aquest estudi europeu, i ara tenim una bona notícia que no sempre en tenim. Hi ha novetats importants en la investigació d'un dels càncers limfàtics més freqüents. Un altre estudi, en aquest cas de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona, ha identificat un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb limfoma folicular que tindran risc de recaiguda, Montse Mir.
12: És un tipus de càncer de creixement lent que sol respondre bé a la quimioteràpia, però que sovint reapareix. Aquest estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaiguda. Ho ha explicat a 3Cat Info Patricia Pérez Galán, una de les impulsores d'aquesta recerca.
3: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada a moment el diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a estratificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
12: També han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. Part d'aquest estudi, per cert, s'ha finançat amb la recaptació de la Marató de 3Cat.
2: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3 i alerta màxima a Grècia, on els incendis forestals han cremat prop de 5.000 hectàrees a la regió de l'Àtica, uns 45 quilòmetres d'Atenes. Uns 400 bombers estan lluitant contra aquest foc en condicions extremes que agreugen els vents de fins a 130 quilòmetres per hora que estan impedint que els hidroavions puguin treballar. A Catalunya, per sort, continua la cosa una mica més tranquil·la. Tenim un incendi que és petit a Sanet, a l'Alta Ribagorça. Quim Codines.
5: Doncs si els bombers treballen amb 5 mitjans aeris i també amb equips terrestres dels GRAF. La dificultat per accedir a la zona, però, fa que les dotacions terrestres siguin molt limitades. S'han cremat almenys 17 hectàrees i els agents rurals creuen que l'origen del foc podria ser d'un llamp. A tot Catalunya avui s'ha reduït a 52 el nombre de municipis que estan en risc d'extrem d'incendi i s'ha reobert l'accés als espais naturals a Montmell, Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. Mentrestant, a Càceres, el foc a la zona de Cases de Millan evoluciona favorablement i està a punt de donar-se per estabilitzat.
2: Unes 300 persones s'han manifestat aquest matí a Serra de Daró, això és al Baix Empordà, per reclamar inversions que facin més segures les carreteres d'aquesta zona. Denuncien que de mitjana s'hi registra un accident cada dues setmanes. Berta Artigas.
16: Unes 300 persones a peu, amb bicicleta i també amb tractors han participat en una marxa lenta des de Serra de Daró, direcció Gualta. Es tracta d'un dels trams que acumula trànsit derivat del turisme de l'estiu. La plataforma Prou Excuses, amb el suport dels alcaldes de la zona, denuncien que aquesta i altres vies del Baix Ter són massa estretes, amb un sol carril per sentit i sense vorals, una situació que consideren perillosa. Ho explica en Cesc, membre de la plataforma.
19: Estem en carreteres que, com a molt, tenen un ample de plataforma de 6 metres, i quan la norma obliga que haurien de tenir una amplada de carril de 3,5, més vorals de metre, metre i mig per banda. Estem demanant, a més, que les actuacions es facin amb respecte amb el territori, amb el paisatge, que és un dels valors, evidentment, dels quals el Baix Ter és conegut i que cal preservar.
16: Els manifestants valoren positivament el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern per millorar aquestes carreteres, però avisen que es mantindran vigilants. Diuen que només es creuran els compromisos quan les obres comencin de debò.
2: Rosalía ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la Gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica generada a les xarxes socials després de la final del Mundial de Futbol. L'artista catalana ha admès que va cometre un error enorme, diu, i ha volgut deixar clar que el seu afecte per l'Argentina es manté intacte. Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació dels prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena. Anem fins a Buenos Aires. Joan Biosca, bon dia.
20: Bon dia. Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa, on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
4: Y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tío.
20: Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
6: Yo no vengo a ver por la música, la verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
7: Quise de valor mientras... Sí. Quiero verla, a ver qué hace el show. Estoy por el show.
9: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... Y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no, para nada, dolerme para nada.
20: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.

0: punt, fes-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
1: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
2: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant
3: i de sobte es fa el silenci,
4: que no és mai bon senyal.
2: Esdevenir un viatge a la mort.
3: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
2: Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
5: Ara sí que ja som en temps d'esports. Roger Arnau, avui pendents encara d'aquest estatge del Barça Anglaterra, eh?
6: Sí, així és. És la penúltima jornada de l'estatge del Barça Anglaterra. Hansi Flick avui dirigeix una doble sessió d'entrenament sobre la gespa de St. James Park. Els Blaugrana ja s'han entrenat aquest migdia, ho tornaran a fer la tarda. De fet, s'han exercitat tots els jugadors que han viatjat a les Illes Britàniques, excepte el lesionat Frenkie de Jong. L'actualitat, però, també és intensa als despatxos. Enviat especial de Catalunya Ràdio Anglaterra, Ramon Salmorri. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda, amb una novetat de darrera hora, i és que el partit que tenia previst el Barça demà contra el Preston North End ha quedat finalment suspès, ha quedat ajornat. El Preston North End ha al·legat que té lesions de futbolistes importants, que no podia presentar-se al partit, i el partit ha quedat finalment suspès. Per això el Barça ara està replanificant la logística d'aquest viatge i no es descarta que el conjunt blaugrana pugui volar demà a primera hora cap a Barcelona.
6: Moltes gràcies, Salmo. Mentrestant, l'ex-blaugrana Robert Lewandowski ha marcat aquesta matinada 2 gols en el debut a casa amb el Chicago Fire de la Lliga dels Estats Units. El seu doblet ha suposat la victòria del conjunt d'Illinois contra el Charlotte per 2-1.
8: Per mi i per l'equip era important guanyar després de 2 partits sense fer-ho. Era important per agafar confiança en nosaltres mateixos abans dels propers partits. Més enllà dels primers 2 minuts, hem controlat el partit i hem intentat marcar. Hem de seguir esforçant-nos i espero que fem algunes coses millor, però crec que ens estan anant molt bé.
9: I think that the way that we're going is really good.
6: Amb 37 anys, Lewandowski manté, per tant, el seu olfacte golejador. I l'Espanyol, per la seva banda, ha tancat la seva estada també a Anglaterra amb el tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus van acabar 3-3 contra el Middlesbrough. Van marcar Marcos Fernández i Tyrese Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Kiki García va haver de ser substituït al minut 18 per un cop al genoll. El pròxim amistós de l'Espanyol serà dissabte contra el Coventry, també de la segona divisió anglesa. També hi derrota del Girona contra l'Arsenal de Mikel Arteta al Trofeu Costa Brava per 1-4 en la presentació de l'equip a Montilivi. El gol de l'honor dels gironins el va fer Arnau a l'inici de la segona part amb una gran rematada de cap a la sortida d'un corna. Va ser el 5è partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central David López, que acaba de renovar per una temporada, reconeix que l'equip va curt de centrals.
10: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, que estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat, això són coses de club.
6: Ara, el pròxim amistós del Girona serà divendres contra el Sabadell, que hi va empatar 0 contra l'Andorra en un enfrontament a porta tancada disputat al CAR de Sant Cugat. I encara un últim apunt de futbol, perquè la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre ahir el seu primer partit de pretemporada, 1-2 contra el Montpeller, a paralada i a porta tancada. En aquest partit va debutar una de les cares noves de les badalonines, la davantera Mirari Uria. La jugadora basca ha parlat al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
11: Creo que se ha visto un equipo muy competitivo, incluso hoy también yendo perdiendo, pues no nos hemos bajado la cabeza y hemos seguido pues intentándolo. Tanto yo creo que las nuevas incorporaciones que hemos venido como las que ya estaban, yo creo que estamos creando como un equipo muy bonito y muy ilusionante.
6: I des de fa uns minuts ja està en marxa la segona etapa del Tour de França femení de 148 quilòmetres entre Aigle i Ginebra, Suïssa. Una etapa força plana amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta. La catalana Paula Blasi surt 12a a la general, a 12 segons de la mallot groc, la neerlandesa Lorena Vives. També aquesta tarda, a partir de les 4, Carla Lorenzo disputarà la final del duet tècnic mix de l'europeu de natació artística fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Aquest matí, l'equip espanyol amb les catalanes Txell Ferrer, Lilu Lluís i Mireia Hernández han acabat en segona posició als preliminars de rutina lliure per equips, al darrere de Rússia. El combinat que dirigeix Andrea Fuentes defensa el títol continental. Més coses, perquè també és notícia de fa molts pocs minuts. El pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior, després de superar de només 2 segons els finlandesos Lassila i Luca. Membrano, amb el copilot austrià Adrián Pérez, aconsegueix d'aquesta manera la primera victòria a la categoria. Acabarem amb un últim punt per dir que els equips de rescat han trobat el cos de l'alpinista nepalès Nirmal Purja. Segons ha informat aquest matí el club alpí del Pakistan, Purja liderava, recordem, una expedició que dijous va rebre l'impacte d'una allau a la muntanya de Broad Peak, de 8.000 metres, a la frontera del Pakistan i la Xina. L'alpinista era reconegut per fer grans pics, 14 pics més grans del món.

0: 3cat Info.
1: Bona tarda, són 3:15 i a aquesta hora us estem explicant que la pitjor tragèdia migratòria d'Espanya ja ha deixat almenys 72 migrants morts a Ceuta, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. A Ceuta seguiran desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars fins que la ciutat recuperi la normalitat. Mentrestant, les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers, reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. I en clau internacional, Donald Trump recula i anuncia una nova suspensió dels atacs contra l'Iran. El president nord-americà diu que Teheran i altres països de la regió li han demanat per tenir temps de tancar un acord que ja estaria mig embastat. El govern iranià ho nega. En aquesta mitja hora d'informatiu, abans d'arribar a les 3, tindrem temps també per passar per França, perquè el curs que ve començarà amb el repte de les presidencials a l'abril. I ja hi ha candidats col·locats a la línia de sortida. Amb alguns espais encara per definir, els que ja han presentat batalla oberta són l'esquerra alternativa de la França insubmisa i el centre-dreta macronista d'Horitzons. I anirem també a Prades, al Baix Camp, perquè el concurs de gossos d'atura ha reunit aquest matí unes 800 persones i l'ha guanyat Juli Bellot i el gos Atila. Aquesta és una de les 5 proves del Campionat de Catalunya.

0: I pel que fa al temps, tarda de sol en general, calor intensa i molta xafogor a prop del mar, al Pirineu i al Prepirineu s'escaparan alguns ruixats, poden ser forts, amb tempesta i fang, localment amb calamarsa o pedra petita. De nit, el temps tornarà a ser tranquil. Ara passen 3 minuts de 2:15. Ja són 72 persones les que han mort a la crisi de Ceuta. És la darrera xifra oficial que ha donat el govern espanyol, però en seran moltes més perquè fonts policials ja parlen d'un centenar. També hi ha molts desapareguts i preocupa especialment la quantitat de joves i de menors d'edat que han arribat a Ceuta i la desprotecció amb la qual estan convivint. Anem amb l'enviada especial de 3CAT Info a aquesta ciutat autònoma, Ceuta, Cèlia Sarnades. De seguida mirarem de recuperar aquesta comunicació amb la Cèlia Sarnades. Abans podem parlar d'un dels actors importants d'aquesta crisi, que són els cossos policials. Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils es denuncia el col·lapse i la manca de recursos i també de previsió sobre el terreny. Sentim Rashid Esbini, és secretari general a Ceuta d'aquest organisme, en declaracions a aquesta emissora.
1: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
0: Ara sí, podem connectar amb Cèlia Sarnades des d'aquest punt a Ceuta. Quan vulgui, Cèlia.
2: Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre de menors parlant amb els que són a fora. La nau Nueva Esperanza, que porta el logo del SAMU, està plena, tot i que els periodistes no hi podem entrar. Els que són a dins reben menjar, sobretot entrepans i sucs, ens han explicat. I a fora maten el temps diversos nens. Els que hem trobat van venir sols, de llocs com Tànger, Tetuán o pobles petits de l'interior del Marroc. Aquest és un fragment de la conversa amb un d'ells, el Nijan, de 15 anys, amb l'ajuda d'un local de Ceuta com a traductor.
3: ¿Por qué ha venido? Porque es muy pequeño.
4: Ahora yo vivo en Ceuta.
5: Esto hubiera sido...
4: Quiere buscárselo.

0: Inés, menjar, i un vol enviar aquest consell.
1: Hola, venga, una Marruecos, no. Vamos en España, sí, ¿vale?
0: El govern de Ceuta ha alertat reiteradament que no té recursos per atendre els menors. De fet, ningú no sap quants n'hi ha. Les autoritats parlen com a mínim de més de 1.000. La majoria no porten documents i establir-ne l'edat, quan no està clara, és un procés. Els menors s'amaguen, també ens han dit com sentien, perquè no els trobi ni la policia ni els soldats, però cal recordar que els menors tenen una protecció especial.
2: I el govern espanyol confirma que uns 3.000 efectius entre policies i militars seguiran desplegats a la ciutat per garantir la seguretat fins que Ceuta recuperi la normalitat. Aquest drama humà és precisament una de les derivades de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Una repatriació complicada per la dificultat d'identificació dels cadàvers, perquè també és gairebé impossible disposar de mostres d'ADN. Per tant, la majoria de les víctimes acaben sent enterrades sense que les famílies les hagin pogut identificar. Ho denuncia Elena Maleno, és portaveu de l'ONG Caminando Fronteras. En declaracions al programa de Catalunya Ràdio, tot es pot parlar.
3: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
2: Maleno lamenta també que hi hagi tants menors i també tants desapareguts. Ramsés Mohamed de Zumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que els migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida de les administracions davant el col·lapse.
4: Es terrible, ¿no?, el resultado que hemos tenido a nivel humano. Es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues 2 o 3 días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
2: També són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
2: 2:30 de la tarda, Israel ignora l'anunci del desarmament de Hamas i manté els atacs a Gaza per segon dia consecutiu. Avui ja han mort 9 persones, entre elles un menor. Segons la premsa israeliana, el govern de Benjamin Netanyahu considera inacceptables alguns punts de l'acord de pau que va liderar Donald Trump. Tel Aviv no està disposat a retirar-se de la franja, on ara controla un 70% del territori. Jerusalem, Jordi Orescó.
6: El suposat acord amb Hamas i Israel, que havia de permetre desbloquejar la transició a la franja de Gaza i que comportava com a un dels punts principals al desarmament de Hamas, està encara lluny de tancar-se. I això que Donald Trump el va anunciar amb tota la pompa, assegurant que tothom hi estava d'acord, també Israel. Però Hamas ja va deixar clar que abans de res Israel havia de cessar els seus atacs sobre la franja i en les últimes hores la dinàmica ha estat exactament l'oposada.
7: Estàvem de festa, de celebració, quan de sobte vam sentir el bombardeig. Aquest és l'edifici que tenien com a objectiu. Hi hem trobat nadons, parts de cossos, i Trump diu que hi ha un alto el foc. Quin alto el foc? Aquí maten gent cada dia.
6: Els atacs israelians són l'única resposta tangible al suposat acord anunciat per Trump. Netanyahu encara és hora que es pronunciï en públic sobre el tema i el que està filtrant a la premsa israeliana és que algunes de les condicions són inacceptables. Segons publica el diari Haaretz, Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin guardades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació.
2: Nou gir de timó de Donald Trump en la guerra de l'Iran. Ara el president dels Estats Units comunica que suspèn les operacions militars contra Teheran per donar marge a les negociacions. En un escrit a les seves xarxes socials assegura que s'han posat les bases per tancar un acord que preveu l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz i al final de l'amenaça nuclear del país persa. Trump diu que suspèn els atacs previstos perquè l'Iran i altres països de la regió li han demanat temps per tancar un acord definitiu. Ara bé, Teheran ho nega i diu que el president nord-americà, una vegada més, menteix. Fonts de l'exèrcit asseguren agències de notícies perses que l'anunci de Washington és un intent desesperat de pressionar el

0: els estats del Golf i que continuen preparats per respondre a qualsevol atac. A l'escrit, Trump també diu que Israel està d'acord amb aquest anunci, però Tel Aviv, de moment, no s'ha pronunciat. L'anunci arriba hores després que els Estats Units recomanessin als seus ciutadans abandonar la regió davant del risc d'una nova escalada del conflicte. L'atemptat d'ahir a la nit a Moscou, a un cèntric restaurant de luxe, que va causar almenys 5 morts i una vintena de ferits, tenia com a objectiu principal el cap de les forces aèries russes, Alexander Shaiko, que celebrava el seu 55è aniversari. El general Shaiko va dirigir tropes el 2022 a Ucraïna implicades en presumptes crims de guerra a la ciutat de Butxa. Una dona va intentar entrar al restaurant amb un artefacte explosiu artesanal quan un vigilant li va barrar el pas. Shaiko va resultar il·lès, però hi pot haver entre les víctimes els comandaments militars i funcionaris del govern. Rússia assegura que aquesta nit ha abatut més de 600 drons ucraïnesos dins del seu territori en diferents punts i que els atacs d'aquests aparells deixen almenys 5 persones mortes. Els drons de l'exèrcit ucraïnès haurien destruït un magatzem de Bildebers, que és una mena d'Amazon rus, a la regió de Saratov, uns 700 quilòmetres al sud-est de Moscou. També hi ha hagut incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. I a les últimes hores també hem sabut que l'atemptat fallit que hi va haver ahir al centre de Moscou tenia com a objectiu, com dèiem, aquest cap de les forces aeroespacials de l'exèrcit rus, el comandant Alexander Shaiko.
1: 3CAT Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 3. A França, el curs que ve començarà amb el repte de les presidencials a l'abril. I ja hi ha candidats col·locats a la línia de sortida, amb alguns espais encara per definir. Els que ja han presentat batalla oberta són l'Esquerra Alternativa de la França Insubmisa i també, en aquest cas, el centredreta macronista d'Horitzons. Això malgrat unes enquestes que insistentment donen la victòria a l'extrema dreta de Marine Le Pen. Anem a la capital francesa, a París, Isabel Galí.
2: Emmanuel Macron frenava aquest juliol els periodistes alemanys que ja veien Marine Le Pen com a presidenta de França.
3: Méfiez-vous tout de même des sondages.
4: Desconfieu dels sondejos. Si m'ho permeteu, conec molta gent que el juliol del 2016 ja estava elegida i no van ser els mateixos que ens van trobar al maig del 2017.
2: Una advertència sobre les anades i vingudes que fan els sondejos electorals a França. Els candidats que es postulen massa aviat a vegades surten de la carrera abans d'hora. Però els tres que ara mateix passarien a segona volta són Marine Le Pen, sempre favorita, Édouard Philippe, candidat del centre-dreta, i Jean-Luc Mélenchon, de l'Esquerra Alternativa. El líder de la França Insubmisa treballa per aparèixer com a menys radical que l'extrema dreta. Patrick Colbaquí és regidor insubmís a l'Ajuntament de l'Illa. El trobem al míting de Saint-Denis i ens diu que l'important és recuperar el vot obrer.
5: Hi va haver una altra esquerra que ens va trair i el que nosaltres volem amb el programa El Futur en Comú de la França Insubmisa és convèncer la gent que el regrupament nacional no és la bona via pels treballadors.
2: Pierre Alix, també regidor, però del centre-dreta filipista a Thionville, està convençut que Philippe pot acabar abraçant des de la socialdemocràcia fins a la dreta republicana.
6: Avui França està en un estat tal de feblesa, sobretot a nivell de finances, que cal algú que corregeixi el rumb. I no serà un populista d'extrema dreta o extrema esquerra qui podrà redreçar les finances de França.
2: Però voler ser president amb un programa de retallades i recuperant la reforma de les pensions no sembla la millor manera de convèncer una majoria de francesos. L'extrema dreta, a més, ja fa 2 anys que encapçala les enquestes. Sembla imbatible, malgrat el que digui el president.
0: A Indonèsia hi ha almenys 5 persones mortes i una quarantena de desaparegudes a causa d'un incendi en un ferri que transportava 250 persones. La nau duia el passatge des de Surabaya, la segona ciutat més gran de l'estat insular, a Makassar. Vídeos registrats arran de l'incendi mostren passatgers llançant-se a la desesperada al mar per fugir de les flames a prop de l'illa de Madura. Indonèsia, al sud-est asiàtic, és l'arxipèlag més gran del món, està format per més de 17.000 illes, i això fa que l'ús del ferri com a mitjà de transport sigui el més habitual. I abans de l'àrea de servei a 3CAT Info, expliquem que un equip format per Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha detingut un noi de 17 anys que està considerat el líder a Espanya de la xarxa criminal 764. Es tracta d'una organització extremista dedicada a captar, influir i extorsionar menors joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema.
1: El temps.
0: Tocats 3:15, obrim ara sí aquesta àrea de servei. A punt, previsió meteorològica amb la crònica de l'Enric Agut.
7: Ambient molt xafogós el que es viu ara a Catalunya, sobretot a prop del mar, però també amb més indrets. La temperatura de sensació, la que es combina amb la temperatura del termòmetre més la humitat, és de 40 graus a molts indrets. Un dia pesat, com ahir, la passada nit ha estat molt xafogosa i la propera nit i matinada també. De fet, per la propera matinada hi ha un avís de calor nocturna que afecta comarques de Tarragona, també Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Segrià i les Garrigues. Tarda també marcada per les tempestes del Pirineu i el Prepirineu. Alguna pot ser forta i en aquest sentit hi ha avís d'intensitat de precipitació. Pluges de més de 20 litres en 30 minuts, irregulars i acompanyades de tempesta i de fang, localment en calamarsa o pedra petita. Algunes poden ser fortes. I demà dilluns el matí serà tranquil, algun núvol baix, molt de xafogor, i a la tarda entrarà una banda de núvols que pot ser activa, una línia de ruixats i tempestes que primer afectarà les comarques de Lleida, Tarragona, principalment aquestes, Pirineu, però després també cap a la Catalunya central poden arribar ja al prelitoral i la costa de Tarragona. A la resta, si arriben ruixats, serien més puntuals. Demà la temperatura serà una mica més baixa, però l'ambient ben humit.
1: 3CAT Info.
8: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
9: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
8: Escolteu-nos i fem pinya.
1: 3CAT Info.
0: D'aquí a 12 minuts arribarem a les 3 de la tarda. El concurs de gossos d'atura de Prades, al Baix Camp, ha reunit aquest matí unes 800 persones i l'ha guanyat Juli Bayot i el gos Atila. Aquesta és una de les 5 proves del Campionat de Catalunya. Prades, Eloi Tost.
10: Baix fora. Baix.
11: A partir dels xiulets i crits dels pastors, els gossos han anat conduint els ramats per superar les proves plantejades pel jurat. Enguany hi ha hagut 10 participants, entre catalans, bascos, mallorquins, valencians i aragonesos. El vencedor ha estat Juli Bayot i el gos Atila, d'Ares del Maestrat, a Castelló. Ell mateix es mostrava sorprès per la victòria.
12: Bueno, yo pensaba que guanyaría el vasco, el José Ramón, perquè ha fet la mànega que jo no l'he feta. Al millor m'han donat algun punt perquè no sé quantes han passat per fora. Però jo pensava hasta l'últim moment que guanyava ell. I després, respecte als altres, bueno, l'Abel, perquè sí que tenia clar que alguna cosa més havia deixat a la primera ronda, però el plegue jo, pues, tampoc pensava. Vull dir que al final ha sigut un poquet sorpresa.
11: El Campionat de Catalunya continuarà el dia 16 a Llavorsí, seguirà el 30 a Castellà de Nuc i acabarà a Ribes de Freser el 6 de setembre.
0: Una masia d'Osona s'ha convertit aquests dies en un espai de creació amb artistes i criatures. La iniciativa és de la cooperativa Cardan Cultura, que ha posat en marxa una residència artística a les Masies de Roda, a Osona, pensada perquè les mares puguin treballar amb els seus fills a prop. Adrià Clotet.
13: És el segon any de les residències amb creació inclusiva. Hi participen 8 adultes i una desena d'infants. L'objectiu és compatibilitzar la creació amb la vida familiar, amb activitats creatives també pels més petits. Roser Montaner, coordinadora de Cardan Cultura, explica d'on neix la iniciativa.
14: Neix perquè tant la Mar com jo ens adonem de que si nosaltres volguéssim fer una residència, pel moment vital en el qual vivim ara mateix, no podríem fer-ho. I llavors vam dir, nosaltres hem de poder fer alguna cosa, tenim un espai de residència, hem de poder oferir alguna cosa que permeti que convisquin els dos mons.
13: Aquest any hi participen les escriptores Bel Olid, Helena Crespi, Marina López i Nibo Lauia, i la companyia de teatre Que no salga d'aquí. I destaquen la utilitat per avançar projectes i l'intercanvi creatiu i humà que hi ha hagut.
0: Com cada primer cap de setmana del mes d'agost, centenars de persones s'han citat aquest diumenge a 2.100 metres d'altitud en el mar de la pujada al port de Salou. La cita, que arriba a la 39a edició, suposa la trobada per excel·lència entre catalans i occitans al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès d'Arieja. Alba Mor.
15: Enguany la trobada commemora els 20 anys de l'oficialitat de l'occità a Catalunya i servirà per analitzar fins a quin punt aquest reconeixement brinda protecció a la llengua. En parla la presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català i organitzadors de la jornada, Esther Lucea.
16: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és que serveixin, bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
15: La jornada també farà homenatge a Enric Garriga pel seu paper rellevant en l'oficialitat de l'occità.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 8 minuts i mig per arribar a les 3 de la tarda. Els fàrmacs contra l'obesitat, com l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Així ho conclou un estudi europeu amb participació catalana publicat recentment a la revista The Lancet, Maria Guixà.
17: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CAT Info.
18: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
17: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
18: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que serien, no?, els organismes que regulen polítiques de salut, no?, i els metges, que no pas el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
17: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta més d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
18: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom, i en aquest cas potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
17: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
0: 5 minuts i arribem a les 3 de la tarda.
1: Esports.
0: I aquesta hora a punt amb el Roger Arnau. Bona tarda, Roger.
19: Bona tarda. Penúltima jornada de l'estatge del Barça a Anglaterra. La novetat aquesta hora és que el partit amistós d'entrenament a porta tancada que els blaugrana havien de jugar demà contra el Preston North End finalment no es disputarà. L'equip de la segona divisió anglesa alega que no té prous efectius per jugar-lo. Un canvi que, evidentment, afecta la logística de l'equip, que no descarta avançar la tornada cap a Barcelona demà mateix a primera hora. De moment, Hansi Flick, el tècnic, dirigeix avui una doble sessió d'entrenament sobre la gespa de St. James Park. Els blaugrana blaugrana. Ja s'han entrenat al migdia i ho tornaran a fer a la tarda. De fet, s'han exercitat tots els jugadors que han viatjat a les Illes Britàniques, excepte el lesionat Frenkie de Jong. L'actualitat, però, també és intensa als despatxos. Des d'ahir, el director esportiu d'Eco s'ha incorporat a l'estaix per tancar carpetes juntament amb el tècnic Hansi Flick. I mentrestant, l'ex blaugrana Robert Lewandowski ha marcat aquesta matinada dos gols en el debut a casa amb el Chicago Fire de la Lliga dels Estats Units. El seu doblet ha suposat la victòria del conjunt d'Illinois contra el Charlotte per 2-1.
20: Per mi i per l'equip era important guanyar després de dos partits sense fer-ho. Era important per agafar confiança en nosaltres mateixos abans dels propers partits. Més enllà dels primers dos minuts, hem controlat el partit i hem intentat marcar. Hem de seguir esforçant-nos i espero que fem algunes coses millor, però crec que ens està anant molt bé.
21: I think that the way that we're going is very good.
19: Amb 37 anys, Lewandowski, per tant, manté el seu olfacte golejador. I des de fa uns minuts està en marxa la segona etapa del Tour de França femení de 148 quilòmetres entre Aigle i Ginebra, a Suïssa. És una etapa força plana, amb tres ports de tercera categoria i dos de quarta. La catalana Paula Blasi surt dotzena a la general a 18 segons del mallot groc, la neerlandesa Lorena Vives. Mentrestant, també és notícia a aquesta hora que en motor el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3, després de superar amb només dos segons els finlandesos Lassila i Luca. Membrado, amb el copilot asturià Adrián Pérez, aconsegueix d'aquesta manera la primera victòria a la categoria. És, de fet, el pilot més jove que ho aconsegueix. I aquesta tarda, a partir de les 4, la catalana Carla Lorenzo disputarà la final del duet tècnic mix de l'Europeu de Natació Artística, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Aquest matí, l'equip espanyol, amb les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, ha acabat en segona posició als preliminars de la rutina lliure per equips, a darrere de Rússia. El combinat, que dirigeix Andrea Fuentes, defensa el títol continental. Ahir, recordem, Iris Tió va aconseguir dues medalles de plata, la primera al duet mix lliure, fent parella amb Denis González, i la segona el duet lliure femení fent parella amb Lilú Lluís. La nedadora barcelonina valorava així la seva actuació en aquesta darrera prova.
22: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
19: I tornant al futbol, l'Espanyol ha tancat la seva estada a Anglaterra amb el tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus van acabar empatant a 3 contra el Middlesbrough ahir a la tarda. Van marcar Marcos Fernández i Tairis Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït al minut 18 per un cop al genoll. El pròxim amistós de l'Espanyol serà dissabte contra el Coventry, també de la segona divisió anglesa. I també hi derrota del Girona contra l'Arsenal de Mikel Arteta el trofeu Costa Brava per 1-4 en la presentació de l'equip a Montilivi. El gol de l'honor dels gironins el va fer Arnau a l'inici de la segona part amb una gran rematada de cap a la sortida d'un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central David López, que acaba de renovar per una temporada, reconeix que l'equip va curt de centrals.
23: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central. De la primera plantilla, si no crec, que estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
19: I encara en futbol a la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre ahir el seu primer partit de pretemporada, 1-2 contra el Montpeller, a Peralada i a porta tancada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions de les badalonines, la davantera Mirari Uria. La jugadora basca ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
24: Creo que se ha visto un equipo muy competitivo, incluso hoy también yendo perdiendo, pues no nos hemos bajado la cabeza y hemos seguido pues intentándolo. Tanto yo creo que las nuevas incorporaciones que hemos venido como las que ya estaban, yo creo que estamos creando como un equipo muy bonito y muy ilusionante.
19: I acabem explicant que els equips de rescat han trobat el cos de l'alpinista nepalès Nirmal Purja, segons ha informat el Club Alpí del Pakistan aquest mateix matí. Purja liderava una expedició que dijous va rebre l'impacte d'una allau a la muntanya de Broad Peak, a 8.000 metres, a la frontera entre el Pakistan i la Xina.
25: Trescat Info.

0: La pitjor crisi migratòria a Espanya deixa un balanç de com a mínim 72 víctimes mortals a Ceuta, per bé que fons policials parlen d'un centenar de cadàvers que s'han pogut recuperar. A Ceuta continuen desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars fins que la ciutat, mica en mica, pugui anar recuperant la normalitat. Les organitzacions no governamentals que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures que tenen per acollir tants i tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica que afirme tenen per poder repatriar tots aquests cossos. Israel fa cas omís de l'anunci de desarmament de Hamas i continua bombardejant Gaza. Avui han mort 9 persones. El govern israelià encara no ha fet cap declaració oficial, però segons la premsa del país, Benjamin Netanyahu considera inacceptables alguns punts de l'acord de pau liderat per Donald Trump. Un president nord-americà recula i anuncia una nova suspensió dels atacs contra l'Iran. El president dels Estats Units afirma que Teheran i d'altres països de la regió li han demanat per tenir temps de tancar un acord la negociació. El govern iranià ho nega. La policia ha detingut un noi de 17 anys acusat de ser membre de la xarxa criminal 764 que extorqueix i amenaça per internet tant persones com institucions. La detenció s'ha fet al País Basc i el jove està considerat el referent de la banda a l'Estat espanyol. Avui es posa en marxa la nova normativa europea que obligui a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. La nova creació artística i, en concret, la musical, celebren aquesta regulació perquè creuen que servirà per protegir els artistes.
1: Esports.
2: Penúltima jornada de l'estatge del Barça a Anglaterra. La novetat a aquesta hora és que el partit amistós d'entrenament a porta tancada que els blaugrana havien de jugar demà contra el Preston North End finalment no es disputarà. L'equip de la segona divisió anglesa alega que no té prou jugadors per fer-ho. I el pilot català Gil Membrano, de només 18 anys, ja ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove que ho aconsegueix en les dues categories. I en marxa la segona etapa del Tour de França femení, la catalana Paula Blasi surt com a dotzena a la general a 18 segons de la mallot groc. I d'aquí uns minuts, a les 4, Carla Lorenzo disputarà la final del duet tècnic mix de l'Europeu de Natació Artística. La catalana farà parella amb el mallorquí Jordi Cáceres.
0: Tarda de sol en general, calor intensa i molta xafogor a prop del mar. Al Pirineu i Prepirineu s'escaparan alguns ruixats que poden ser forts amb tempesta i fang, localment amb calamarsa o pedra petita. De nit el temps tornarà a ser tranquil.
1: 3CAT Info.
0: Pugen a 72 les persones que han mort a la crisi de Ceuta aquests dies. És l'última xifra oficial que ha donat el govern espanyol, però en seran moltes més perquè fons policials parlen d'un centenar de cossos recuperats. També hi ha moltes persones encara desaparegudes i preocupa sobretot la quantitat de joves i menors d'edat que han arribat a Ceuta i la desprotecció amb la qual estan convivint. Ho estem seguint damunt del terreny amb l'enviada especial de 3CAT Info, Cèlia Cernades.
3: Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre de menors parlant amb els que són a fora. La nau Nueva Esperanza, que porta el logo del SAMU, està plena, tot i que els periodistes no hi podem entrar. Els que són a dins reben menjar, sobretot entrepans i sucs, ens han explicat, i a fora maten el temps diversos nens. Els que hem trobat van venir sols de llocs com Tànger, Tetuán o pobles petits de l'interior del Marroc. Aquest és un fragment de la conversa amb un d'ells, el Nijan, de 15 anys, amb l'ajuda d'un local de Ceuta com a traductor.
4: ¿Por qué ha venido? Porque es muy pequeño.
5: Quiere buscarse la vida como todo el mundo.
6: Cartel decía que ya tengo suya.
5: Dice que por la tarde le dan algo de comer.
6: Alguien debe ir a un tejer que jarrón, las carquichurronas
5: que jarrón. Dicen que ahora mismo si bajan por ahí abajo los militares y la policía lo echan para afuera.
6: Están trabajando.
5: Dicen que están aquí escondidos para que no la devuelvan a Marruecos.
3: La nau industrial destinada a menors està darrere del punt fronterer del Tarajal, en una zona molt degradada del barri del Príncipe. Alguns nens tenen talls i ferides del dia que van arribar a Ceuta nedant. Van passar por, diuen, se m'acosten demanant diners, menjar, i un vol enviar aquest consell.
7: Una, venga, una Marruecos, no. Vamos a España, sí. ¿vale?
3: El govern de Ceuta ha alertat reiteradament que no té recursos per atendre els menors. De fet, ningú no sap quants n'hi ha. Les autoritats parlen com a mínim de més de 1.000. La majoria no porten documents i establir-ne l'edat, quan no està clara, és un procés. Els menors s'amaguen, també ens han dit com sentien, perquè no els trobi ni la policia ni els soldats, però cal recordar que els menors tenen una protecció especial.
0: Un dels actors importants en aquesta crisi estan sent els cossos policials. Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils es denuncia el col·lapse i la manca de recursos i de previsió que hi ha sobre el terreny. Hem pogut parlar amb Rashid Shivi, secretari general de Ceuta d'aquest organisme, que ens ha explicat.
8: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
0: El govern espanyol ha confirmat que uns 3.000 efectius, entre policies i militars, continuaran desplegats a la ciutat de Ceuta per garantir la seguretat fins que es pugui recuperar la normalitat. Damunt del terreny es fa aquesta denúncia de la manca d'infraestructures. Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, n'ha parlat avui al programa Tot es pot parlar, en aquesta emissora.
9: Zones, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: I també ha lamentat que hi hagi tants menors i també tants desapareguts. Ramsès Mohamed Azumic, educador social, membre de l'associació ELIN, de Ceuta mateix, ha denunciat que els migrants es converteixen en instruments polítics i ha reclamat una resposta ràpida de les administracions davant del col·lapse al mateix programa.
10: Es terrible, ¿no?, el resultado que hemos tenido a nivel humano. Es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: I que avui ha anat a Ceuta ha estat el líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc de la crisi migratòria i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
11: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
0: La presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, ha preguntat al president del govern espanyol per què dona les gràcies al Marroc si les seves intencions, diu, són quedar-se Ceuta i Melilla i integrar, diu Isabel Díaz Ayuso, les dues ciutats al territori marroquí.
12: Ceuta es España y no podemos permitir que planes a medio y largo plazo la invadan para siempre, porque está en esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
0: Israel ignora l'anunci de desarmament de Hamas i manté els atacs a Gaza per segon dia consecutiu. Avui hi ha hagut 9 persones mortes, entre elles un menor. Segons la premsa israeliana, el govern de Benjamin Netanyahu considera inacceptables alguns punts de l'acord que lidera Donald Trump. Tel Aviv no està disposat a retirar-se de la franja, on ara controla un 70% del territori. Jerusalem, corresponsal Jordi Brescó.
13: El suposat acord amb Hamas i Israel, que havia de permetre desbloquejar la transició a la franja de Gaza i que comportava com a un dels punts principals el desarmament de Hamas, està encara lluny de tancar-se. I això que Donald Trump el va anunciar amb tota la pompa, assegurant que tothom hi estava d'acord, també Israel. Però Hamas ja va deixar clar que, abans de res, Israel havia de cessar els seus atacs sobre la franja i en les últimes hores la dinàmica ha estat exactament l'oposada.
14: Estàvem de festa, de celebració, quan de sobte vam sentir el bombardeig. Aquest és l'edifici que tenien com a objectiu. Hi hem trobat nadons, parts de cossos, i Trump diu que hi ha un alto el foc. Quin alto el foc? Aquí maten gent cada dia.
13: Els atacs israelians són l'única resposta tangible al suposat acord anunciat per Trump. Netanyahu encara és hora que es pronunciï en públic sobre el tema i el que està filtrant a la premsa israeliana és que algunes de les condicions són inacceptables. Segons publica el diari Haaretz, Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin guardades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació.
0: No gir de timó de Donald Trump en la guerra de l'Iran. El president nord-americà comunica que suspèn les operacions militars contra Teheran per donar marge a les negociacions. Ho ha dit a la seva xarxa social Truth, on ha assegurat que s'han posat les bases per tancar un acord que preveu l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz i el final de l'amenaça nuclear del país persa. Diu que suspèn els atacs previstos perquè l'Iran i altres països de la regió li han demanat temps per tancar un acord, però Teheran ho nega i afirma que el president nord-americà, una vegada més, menteix. Fonts de l'exèrcit asseguren a agències de notícies perses que l'anunci de Washington és un intent desesperat, diuen, de pressionar els estats del Golf i que continuen preparats per respondre qualsevol atac. L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció al setembre amb 188.000 barrils cada dia. És la mateixa quantitat que els últims 6 mesos. Uns augments, però, que estan sent bàsicament sobre el paper, perquè la capacitat real d'exportació està limitada des del febrer pel tancament d'aquest punt estratègic a Hormuz. No només això, perquè des del dia 20 de juliol s'hi afegeix el bloqueig al Mar Roig per part dels rebels hutis del Iemen, aliats de l'Iran. Una via marítima que s'havia convertit en la sortida més important per l'Aràbia Saudita, gran productor de l'OPEP, ja que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. L'atemptat d'ahir a la nit en un restaurant cèntric de luxe de Moscou, que va causar com a mínim 5 morts i 20 de ferits, tenia com a objectiu principal el cap de les forces aeroespacials russes Alexander Taiko i celebrava el seu 55è aniversari. Va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en suposats crims de guerra a la ciutat de Bucha. L'explosió, però, no va aconseguir el seu objectiu. Entre les víctimes mortals sí que hi ha una dona, un guàrdia de seguretat i un dels clients del restaurant. La dona seria una repartidora que portava l'explosiu sense saber-ho, segons els mitjans russos, i l'haurien activat a distància quan el guàrdia va decidir comprovar el contingut del paquet que portava. Entre els assistents a l'acte hi havia comandaments militars i també funcionaris del govern. Rússia diu que aquesta nit ha abatut més de 600 drons ucraïnesos dins del seu territori, però els atacs han causat com a mínim 5 morts. Els drons ucraïnesos haurien destruït un magatzem de Wildberries, que és una mena d'Amazon rus, a la regió de Saratov, a uns 700 quilòmetres al sud-est de Moscou. També hi ha hagut alguns incendis arran d'aquestes explosions en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. A França, el curs vinent començarà amb el repte de les presidencials a l'abril. Ja hi ha candidats, però, posicionats a la línia de sortida. Amb alguns espais encara per definir, els que ja hi han dit la seva són l'esquerra alternativa de la França Insumisa i el centre macronista d'Horitzons. I això, tot i unes enquestes que, insistentment, París, Isabel Galí, donen la victòria a l'extrema dreta, té Marine Le Pen.
7: Emmanuel Macron frenava aquest juliol els periodistes alemanys que ja veien Marine Le Pen com a presidenta de França.
15: Desconfieu dels sondejos. Si m'ho permeteu, conec molta gent que el juliol del 2016 ja estava elegida i no van ser els mateixos que ens van trobar al maig del 2017.
7: Una advertència sobre les anades i vingudes que fan els sondejos electorals a França. Els candidats que es postulen massa aviat a vegades surten de la carrera abans d'hora. Però els tres que ara mateix passarien a segona volta són Marine Le Pen, sempre favorita, Édouard Philippe, candidat del centre-dreta, i Jean-Luc Mélenchon, de l'esquerra alternativa. El líder de la França Insumisa treballa per aparèixer com a menys radical que l'extrema dreta. Patrick Colbaquí és regidor insumís a l'Ajuntament de l'Illa. El trobem al míting de Saint-Denis i ens diu que l'important important és recuperar el vot obrer.
16: Hi va haver una altra esquerra que ens va trair, i el que nosaltres volem amb el programa El Futur en Comú de la França Insubmisa és convèncer la gent que el reagrupament nacional no és la bona via pels treballadors.
7: Pierre Alix, també regidor, però del centre-dreta filipista a Thionville, està convençut que Philippe pot acabar abraçant des de la socialdemocràcia fins a la dreta republicana.
17: Avui França està en un estat tal de feblesa, sobretot a nivell de finances, que cal algú que corregeixi el rumb. I no serà un populista d'extrema dreta o extrema esquerra qui podrà redreçar les finances de França.
7: Però voler ser president amb un programa de retallades i recuperant la reforma de les pensions no sembla la millor manera de convèncer una majoria de francesos. L'extrema dreta, a més, ja fa 2 anys que encapçala les enquestes. Sembla imbatible, malgrat el que digui el president.
1: 3CAT Info.
0: És 3:15. Trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
18: Bona tarda, Jaume. Comencem parlant de l'AP7. Hi ha intensitat de trànsit a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. I, a més, en aquesta AP7 hi ha un carril tallat a l'altura de Tarragona en sentit sud per unes obres. Hi ha retencions a l'N2, a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús, i a l'A2 hi ha un carril tallat per obres a l'altura de Jorba, en sentit oest, cap a Cervera. De moment és tot. Continuarem informant d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
18: Bona tarda.
1: El temps.
0: Previsió amb Enric Agut.
19: Ambient molt xafogós el que es viu ara a Catalunya, sobretot a prop del mar, però també amb més indrets. La temperatura de sensació, la que es combina amb la temperatura del termòmetre més la humitat, és de 40 graus a molts indrets. Un dia pesat, com ahir, la passada nit ha estat molt xafogosa, i la propera nit i matinada també. De fet, per la propera matinada hi ha un avís de calor nocturna que afecta comarques de Tarragona, també Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Segrià i les Garrigues. Tarda també marcada per les tempestes del Pirineu i el Prepirineu. Alguna pot ser forta i en aquest sentit hi ha un avís d'intensitat de precipitació. Pluges de més de 20 litres en 30 minuts irregulars i acompanyades de tempesta i de fang, localment en calamarsa o pedra petita. Algunes poden ser fortes. I demà dilluns el matí serà tranquil, algun núvol baix, molt de xafogor, i a la tarda entrarà una banda de núvols que pot ser activa, una línia de ruixats i tempestes que primer afectarà les comarques de Lleida, Tarragona, principalment aquestes, Pirineu, però després també cap a la Catalunya central poden arribar ja al prelitoral i la costa de Tarragona. A la resta, si arriben ruixats, serien més puntuals. Demà la temperatura serà una mica més baixa, però l'ambient ben humit.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un equip format per els Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha detingut un noi de 17 anys que està considerat com el líder a tot l'estat espanyol de la xarxa criminal 764, una organització extremista dedicada a captar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables a través d'internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que sí que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. Aquesta xarxa 764 està investigada per delictes com sextorsió, assetjament organitzat, distribució de material d'explotació sexual infantil, inducció a autolesions i difusió de continguts de violència extrema. Unes 300 persones s'han manifestat avui al migdia a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar inversions que facin més segures les carreteres d'aquella zona. Denuncien que de mitjana s'hi registra un accident cada 2 setmanes. Girona, Berta Artigas Fontàs.
20: Unes 300 persones a peu, en bicicleta i també amb tractors han participat en una marxa lenta des de Serra de Daró, direcció Gualta. Es tracta d'un dels trams que acumula trànsit derivat del turisme de l'estiu. La plataforma Prou Excuses, amb el suport dels alcaldes de la zona, denuncien que aquesta i altres vies del Baix Ter són massa estretes, amb un sol carril per sentit i sense vorals, una situació que consideren perillosa. Ho explica en Cesc, membre de la plataforma.
21: Estem en carreteres que, com a molt, tenen
2: tenen un ample de plataforma de 6 metres i quan la norma obliga que haurien de tenir una amplada de carril de 3,5, més vorals de metre, metre i mig per banda. Estem demanant, a més, que les actuacions es facin amb respecte amb el territori, amb el paisatge, que és un dels valors, evidentment, dels quals el Baix Ter és conegut i que cal preservar.
20: Els manifestants valoren positivament el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern per millorar aquestes carreteres, però avisen que es mantindran vigilants. Diuen que només es creuran els compromisos quan les obres comencin de debò.
0: Avui han entrat en vigor les noves obligacions de transparència del reglament de la intel·ligència artificial a la Unió Europea. Això obliga a totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar sempre els continguts que generin amb aquesta intel·ligència. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i, sobretot, en la música. Al programa Tot es pot parlar d'aquesta emissora avui al matí, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha afirmat que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que estan escoltant a les plataformes, com Spotify o YouTube, està feta o no per una persona o per una intel·ligència artificial.
21: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de l'indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: Aquest es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i es va desenvolupar a partir de l'escàndol que va haver a finals de l'any passat i començaments d'aquest a la xarxa X, on es van viralitzar milers d'imatges sexualitzades de dones reals, manipulades però amb aquesta intel·ligència artificial, el que es coneix com a deepfake. La regularització serà implementada progressivament fins l'any 2028. Rosalía ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per demanar perdó davant del públic argentí per la polèmica que va generar a les xarxes socials després de la final del Mundial de Futbol. I és que la catalana, admès que va cometre un error enorme, i ha volgut deixar ben clar que el seu afecte per l'Argentina es manté intacte. Les seves paraules, aquest perdó, ha estat rebut amb una llarga ovació dels gairebé 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena a Buenos Aires. Corresponsal Joan Biosca.
22: Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa, on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
23: I ràpid li doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tu.
22: Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
24: Yo la vengo a ver por la música, la verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
25: Quise de valor mientras... Sí. Quiero verla, a ver qué hace el show. Estoy por el show.
26: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... Y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no, para nada, dolerme para nada.
22: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.
0: I aquí una masia d'Osona s'ha convertit aquests dies en un espai de creació amb artistes i criatures. És una iniciativa que ha tirat endavant la cooperativa Cardan Cultura, que ha posat en marxa una residència artística a les Masies de Roda, pensada perquè les mares puguin treballar de ben de prop amb els seus fills. Ho hem seguit amb l'Adrià Clotet.
27: És el segon any de les residències amb creació inclusiva. Hi participen 8 adultes i una desena d'infants. L'objectiu és compatibilitzar la creació amb la vida familiar, amb activitats creatives també pels més petits. Roser Montaner, coordinadora de Cardan Cultura, explica d'on neix la iniciativa.
28: Neix perquè tant la Mar com jo els adonem de que si nosaltres volguéssim fer una residència, pel moment vital en el qual vivim ara mateix, no podríem fer-ho. I llavors vam dir, nosaltres hem de poder fer alguna cosa, tenim un espai de residència, hem de poder oferir alguna cosa que permeti que convisquin els dos mons.
27: Aquest any hi participen les escriptores Bela Olid, Helena Crespi, Marina López i Nibo Lauia, i la companyia de teatre Que no salga d'aquí. I destaquen la utilitat per avançar projectes i l'intercanvi creatiu i humà que hi ha hagut.
1: 3CAT Info.
0: Poc més de 6 minuts i seran 3:45.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bona tarda.
3: Bona tarda. Cancel·lat el partit amistós a porta tancada que el Barça havia de disputar demà al matí contra el Preston North End a St. James Park. L'equip de la segona divisió anglesa ha al·legat que no té prous efectius del seu primer equip per disputar-lo. Un canvi que, evidentment, afecta la logística de l'equip blaugrana, que no descarta fins i tot avançar la tornada cap a Barcelona demà a primera hora del matí. De moment, però, avui és la penúltima jornada de l'estatge dels blaugrana a Anglaterra. Hansi Flick dirigeix avui una doble sessió d'entrenament. El Barça ja s'ha entrenat al migdia i ho tornarà a fer la tarda. De fet, s'han exercitat tots els jugadors que han viatjat a les Illes Britàniques, excepte el lesionat Frenkie de Jong. L'actualitat, però, també és intensa als despatxos. Ahir el director esportiu d'Eco ja es va incorporar a l'estaix per tancar també carpetes juntament amb Hansi Flick. I mentrestant, l'exblaugrana Robert Lewandowski ha marcat aquesta matinada dos gols en el debut a casa amb el Chicago Fire de la Lliga dels Estats Units. Amb el seu doblet, Lewandowski ha ajudat el seu equip a aconseguir la victòria contra el Charlotte per 2-1. Lewandowski ha parlat als mitjans de la Lliga nord-americana.
4: Per mi i per l'equip era important guanyar després de dos partits sense fer-ho. Era important per agafar confiança en nosaltres mateixos abans dels propers partits. Més enllà dels primers dos minuts, hem controlat el partit i hem intentat marcar. Hem de seguir esforçant-nos i espero que fem algunes coses millor, però crec que ens està anant molt bé. I think that the way that we're going is very good.
3: Lewandowski, de 37 anys, per tant, manté el seu olfacte golejador.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I ara mateix esports en directe. Està en marxa la segona etapa del Tour de França femení de 148 quilòmetres entre Aigle i Ginebra, a Suïssa. Una etapa força plana, amb tres ports de tercera categoria i dos de quarta. La catalana Paula Blasi surt dotzena a la general a 18 segons de la mallot groc, la neerlandesa Lorena Vives. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, això sí, vesteix el mallot blanc com a millor jove. Al marge de Paula Blasi, recordem, també participa al Tour femení la ciclista també catalana Mireia Benito. I més coses en motor. Atenció, perquè el pilot català Gil Membrado ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3 amb només 18 anys. El pilot del Lluçanès, de només 18 anys, com diem, és el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en aquestes dues categories. A la general del campionat, a falta d'una prova, al Paraguai, el jove pilot al volant de Ford se situa a 22 i 26 punts dels respectius líders de totes dues categories.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I d'aquí dos quarts, a les 4, Carla Lorenzo ha de disputar la final del duet tècnic mix a l'Europeu de Natació Artística, que es disputa a París. La nedadora catalana farà parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Aquest matí, l'equip espanyol, amb les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, han acabat en segona posició als preliminars de la rutina lliure per equips, només per darrere de Rússia. El combinat, que dirigeix Andrea Fuentes, defensa, de fet, el títol continental. Ahir, recordem-ho, Iris Tió va aconseguir dues medalles de plata, la primera al duet mix lliure fent parella amb Denis González i la segona al duet lliure femení fent parella amb Lilú Lluís. La nedadora barcelonina valorava així la seva actuació en aquesta darrera prova.
5: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
3: I tornant al futbol, l'Espanyol ha tancat la seva estada a Anglaterra amb el tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus van acabar 3-3 contra el Middlesbrough. Van marcar Marcos Fernández i Tarsi Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït al minut 18 per un cop al genoll. El pròxim amistós de l'Espanyol serà dissabte contra el Coventry, també de la segona divisió anglesa. També hi derrota del Girona contra l'Arsenal de Mikel Arteta al trofeu Costa Brava per 1-4 en la presentació de l'equip gironí a Montilivi. El gol de l'honor dels gironins el va fer Arnau a l'inici de la segona part amb una bona rematada de cap a la sortida d'un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central David López reconeix que l'equip va curt de centrals.
6: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central. De la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament, que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
3: I encara en futbol a la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre ahir el seu primer partit de pretemporada, 1-2 contra el Montpellier a Peralada i a porta tancada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera Mirari Uria, la jugadora basca, ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Creo que se ha visto un equipo muy competitivo, incluso hoy también yendo perdiendo, pues no nos hemos bajado la cabeza y hemos seguido pues intentándolo. Tanto yo creo que las nuevas incorporaciones que hemos venido como las que ya estaban, yo creo que estamos creando como un equipo muy bonito y muy ilusionante.
3: I acabem explicant que els equips de rescat han trobat el cos de l'alpinista nepalès Nirmal Purja, segons ha informat el Club Alpí del Pakistan aquest matí. Purja liderava una expedició que dijous va rebre l'impacte d'una allau a la muntanya de Broad Peak, a 8.000 metres, a la frontera entre el Pakistan i la Xina. L'alpinista, recordem, havia escalat els 14 pics més alts del món en 6 mesos, el 2019.

0: 3cat.info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. A aquesta hora destaquem que la crisi migratòria a Espanya ha deixat ja com a mínim 72 persones mortes a Ceuta, per bé que fonts policials apunten que en seran més, perquè s'han localitzat fins a un centenar de cadàvers. Les organitzacions no governamentals que treballen a Ceuta denuncien precisament la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants i tants cossos. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica que afirmen tenen per poder fer les repatriacions. Israel fa cas omís de l'anunci de desarmament de Hamas i continua bombardejant Gaza. Avui han mort 9 persones. El govern israelià encara no ha fet cap declaració oficial. Però segons la premsa del país, el primer ministre, Netanyahu, considera inacceptables alguns punts de l'acord de pau que lidera Donald Trump. Des d'ara fins a arribar a les 4, entre diverses qüestions, explicarem que al Perú treballen per repatriar els 11 turistes europeus que han mort en un accident d'avioneta que hi ha hagut al sud del país. Hi ha una parella de Valladolid, de 52 anys, 7 ciutadans italians i 2 alemanys. També han mort els 2 tripulants de l'aparell, que eren ciutadans peruans, i que cobria un vol turístic sobre les línies de Nazca. I com cada primer cap de setmana d'agost, centenars de persones avui s'han citat a 2.100 metres d'altitud per viure la pujada al port de Salou, la trobada per excel·lència entre catalans i occitans al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. Roger Arnau, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques, Roger, en esports?
2: Doncs que s'ha cancel·lat el partit amistós a porta tancada que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End a Saint James Park. L'equip de la segona divisió anglès alega que no té prou jugadors per disputar-lo. Per altra banda, el pilot Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de França, el Rally de Finlàndia, a la categoria Junior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove que ho aconsegueix en aquestes dues categories. I també direm que està en marxa el Tour de França femení. Recordem que la catalana Paula Blasi surt com a dotzena a la general a 18 segons de la líder.
1: Tarda de sol en general, en aquest primer diumenge d'agost, calor intensa, molta xafogor a prop del mar. Al Pirineu i Prepirineu pot ploure i una mica, però hi pot haver alguna tempesta amb fang, localment amb calamarsa o pedra petita. El temps tornarà a ser tranquil a la nit i matinada. Pugen a 72 les persones que han perdut la vida a la crisi migratòria d'aquesta setmana a Ceuta. És l'última xifra oficial, però hi ha moltes veus que apunten dient que en seran moltes més, perquè encara hi ha moltes persones desaparegudes i s'ha trobat gairebé un centenar de cossos. Continua preocupant sobretot la situació de molts joves, molts menors, que encara són a Ceuta. Com està veient, l'enviada especial de 3cat Info, Cèlia Cernades.
3: Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre de menors parlant amb els que són a fora. La nau Nueva Esperanza, que porta el logo del SAMU, està plena, tot i que els periodistes no hi podem entrar. Els que són a dins reben menjar, sobretot entrepans i sucs, ens han explicat. I a fora maten el temps diversos nens. Els que hem trobat van venir sols, de llocs com Tànger, Tetuán o pobles petits de l'interior del Marroc. Aquest és un fragment de la conversa amb un d'ells, el Nijan, de 15 anys, amb l'ajuda d'un local de Ceuta com a traductor.
4: ¿Por qué ha venido? Porque es muy pequeño.
5: Quiere buscarse la vida como tal hombre.
6: El señor que ya tiene su ya.
5: Dice que por la tarde le dan algo de comer.
6: Que
5: ahora mismo si bajan por ahí abajo los militares y la policía lo echan para afuera. Dicen que están aquí escondidos para que no lo devuelvan a Marruecos.
3: La nau industrial destinada a menors està darrere del punt fronterer del Tarajal, en una zona molt degradada del barri del Príncipe. Alguns nens tenen talls i ferides del dia que van arribar a Ceuta nedant. Van passar por, diuen, se m'acosten demanant diners, menjar, i un vol enviar aquest consell.
7: Ona, venga, ona, Marruecos, no. Vamos en España, sí. ¿Vale?
3: El govern de Ceuta ha alertat reiteradament que no té recursos per atendre els menors. De fet, ningú no sap quants n'hi ha. Les autoritats parlen com a mínim de més de 1.000. La majoria no porten documents i establir-ne l'edat, quan no està clara, és un procés. Els menors s'amaguen, també ens han dit com sentien, perquè no els trobi ni la policia ni els soldats, però cal recordar que els menors tenen una protecció especial.
1: Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils han denunciat el col·lapse i la manca de recursos i de previsió que hi ha sobre el terreny.

0: Teras ha denunciat la situació que es viu de manca d'infraestructures al programa Tot es pot parlar d'aquesta emissora.
1: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: També ha lamentat que encara hi hagi tants desapareguts i, sobretot, tants menors. Ramsès Mohamed Azumí, educador social, membre de l'associació Elín de Ceuta, ha denunciat que els migrants es converteixen en instruments polítics i ha reclamat una resposta ràpida de les administracions davant d'aquest col·lapse. També ho ha fet al programa Tot es pot parlar.
2: Es terrible, ¿no? El resultado que hemos tenido a nivel humano es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: El papa Lleó XIV ha mostrat la seva preocupació pel que està passant a Ceuta. Després de l'Àngelus de Gaza diumenge, des del Palau Apostòlic del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi migratòria.
3: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: 2:30 de 4.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Israel ignora l'anunci de desarmament que ha fet Hamas i manté els atacs a Gaza per segon dia consecutiu. Avui han mort 9 persones, entre ells un menor. Segons la premsa israeliana, el govern de Benjamin Netanyahu considera inacceptables alguns dels punts d'acord de pau que lidera Donald Trump. Tel Aviv, per exemple, no està disposat a retirar-se de la franja, on ara hi controla un 70% del territori. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: El suposat acord amb Hamas i Israel que havia de permetre desbloquejar la transició a la franja de Gaza i que comportava com a un dels punts principals al desarmament de Hamas està encara lluny de tancar-se. I això que Donald Trump el va anunciar amb tota la pompa, assegurant que tothom hi estava d'acord, també Israel. Però Hamas ja va deixar clar que abans de res Israel havia de cessar els seus atacs sobre la franja i en les últimes hores la dinàmica ha estat exactament l'oposada.
6: Estàvem de festa, de celebració, quan de sobte vam sentir el bombardeig. Aquest és l'edifici que tenien com a objectiu. Hi hem trobat nadons, parts de cossos, i Trump diu que hi ha un alto el foc. Quin alto el foc? Aquí maten gent cada dia.
5: Els atacs israelians són l'única resposta tangible al suposat acord anunciat per Trump. Netanyahu encara és hora que es pronunciï en públic sobre el tema i el que està filtrant a la premsa israeliana és que algunes de les condicions són inacceptables. Segons publica el diari Haaretz, Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin guardades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació.
0: El Perú treballa per repatriar els 11 turistes europeus que han mort en un accident d'avioneta que ha hagut al sud del país. Són una parella de Valladolid que tenia 52 anys, 7 italians i 2 alemanys. També han mort els 2 tripulants de l'aparell de nacionalitat peruana. Una avioneta que feia un vol sobre les línies de Nazca, un dels principals atractius turístics que hi ha al Perú. A més, un senyal d'emergència poc després d'enlairar-se s'hi ha perdut el contacte i s'ha estavellat a prop de l'aeroport. No hi ha hagut supervivents. La presidenta peruana Keiko Fujimori confirma que s'investiga per què hi ha hagut aquesta tragèdia.
7: El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Divendres ja van haver de suspendre els vols a la mateixa zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i moltes d'aquestes persones contracten aquestes avionetes per poder-les veure's millor des de l'aire. I a Indonèsia hi ha com a mínim 5 persones mortes i una quarantena de desaparegudes a causa d'un incendi.

0: incendi que hi ha hagut en un ferri que transportava 250 passatgers. Una nau que portava el passatge des de Surabaya, la segona ciutat més gran de l'estat insular, a Makassar. Vídeos enregistrats arran de l'incendi mostren passatgers llançant-se a la desesperada al mar per fugir de les flames a prop de l'illa de Madura. Indonèsia, el sud-est asiàtic, és l'arxipèlag més gran del món. Està format per 17.000 illes i això fa que l'ús del ferri com a mitjà de transport sigui el més habitual. Com cada primer cap de setmana del mes d'agost, centenars de persones s'han citat avui a 2.100 metres d'altitud en el marc de la pujada al port de Salou, una cita que ha arribat a la 39a edició. És la trobada per excel·lència entre catalans i occitans al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. I ho hem seguit amb l'Alba Mor.
1: Enguany la trobada commemora els 20 anys de l'oficialitat de l'occità a Catalunya i servirà per analitzar fins a quin punt aquest reconeixement brinda protecció a la llengua. En parla la presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català i organitzadors de la jornada, Esther Lucea.
2: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és que serveixin, bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
1: La jornada també farà homenatge a Enric Garriga pel seu paper rellevant en l'oficialitat de l'occità.
0: El concurs de gossos d'atura de Prades, al Baix Camp, ha plegat avui al matí unes 800 persones. L'ha guanyat Juli Bayot i el gos Atila. És una de les 5 proves del Campionat de Catalunya. Prades Eloi Tost.
3: Baix fora. Baix.
4: A partir dels xiulets i crits dels pastors, els gossos han anat conduint els ramats per superar les proves plantejades pel jurat. Enguany hi ha hagut 10 participants, entre catalans, bascos, mallorquins, valencians i aragonesos. El vencedor ha estat Juli Bayot i el gos Atila, d'Ares del Maestrat, a Castelló. Ell mateix es mostrava sorprès per la victòria.
5: Bueno, yo pensaba que guanyaría el vasco, el José Ramón, perquè ha fet la mànega que jo no l'he feta. A lo mejor m'han donat algun punt perquè no sé quantes han passat per fora. Però jo pensava hasta l'últim moment que guanyava ell. I després, respecte als altres, bueno, l'Abel, perquè sí que tenia clar que alguna cosa més havia deixat a la primera ronda, però el plegue jo pues, tampoc pensava, vull dir que al final ha sigut un poquet sorpresa.
4: El Campionat de Catalunya continuarà el dia 16 a Llavorsí, seguirà el 30 a Castellà de Nuc i acabarà a Ribes de Freser el 6 de setembre.
0: Barcelona es trasllada aquest estiu a una galàxia molt llunyana, i és que Casa Cupra Raval ha inaugurat aquesta setmana l'exposició Rebels Beyond the Galaxy, dedicada a l'univers de Star Wars. Es pot visitar de franc fins al 22 de setembre, Clàudia Roses.
6: L'exposició reuneix una de les col·leccions privades més completes d'Espanya, amb peces exclusives com un fragment original de l'Estrella de la Mort de la pel·lícula del 1977, un vestit original d'un soldat rebel o una màscara de producció d'un Ewok del Retorn del Jedi, restaurada per l'especialista en accessoris de cinema Tom Spina. Es calcula que el preu en global de l'exposició arribaria als 200.000 euros. El comissari és Alfredo Callés, col·leccionista i fan de la saga des de fa dècades.
7: És una col·lecció bastante homogènia i entonces también porque a mí me gustan más las primeras películas que cronológicamente no son así, pero bueno, en el orden de salida, que son el episodio 4, 5 y 6, lo que nosotros siempre hemos llamado las Guerras Galaxias, ahora se llama Star Wars, y es de lo que más tengo. Disney y Lucasfilm es que no paran de sacar películas, no puedes seguir el ritmo. Hay varias exposiciones actualmente en España. Bueno, coleccionistas mejores que yo, hay muchos seguro. Que lo quieran sacar de su casa, menos, porque además siempre durante el transporte, el montaje, se rompen cosas.
6: La proposta arriba amb el lema d'un fan per a fans i barreja figures a mida real, peces de rodatge, diorames i autògrafs d'actors i especialistes. Els seguidors ja han començat a acostar-s'hi. Abans de les 9, Rafael García ja esperava que obrissin la porta per tenir l'exposició per a ell sol, com a mínim durant uns minuts.
8: Pues la veritat és que ha sigut una passada. Vaig dir, a primera hora i després ja el que sigui. Però és que si no vens a primera hora no pots fer fotos, perquè n'hi ha molta gent i, bueno, és impossible, però m'ha agradat molt.
9: De tenir-la aquí tan a prop de casa i es pot veure gratis, això està molt bé per la gent i pels nens petitets i tot.
6: Podreu descobrir tot l'univers d'aquests rebels més enllà de la galàxia de dilluns a dissabte de 9 del matí a 8 del vespre.
10: 3CAT Info.
0: Passa poc més d'un minut de 3:15 de la tarda. Connexió amb l'equip viari, trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
11: Bona tarda, Jaume. Tornem a la Terra després d'estar per les galàxies i anem a la P7 directament. Allà comença a haver-hi circulació intensa amb un meló en sentit nord. També hi ha retencions a l'N2 a la Jonquera en sentit nord cap al Pertús, a l'A2 a Jorba hi ha un carril tallat per obres en sentit oest cap a Cervera. I finalment també parlem de l'N260, hi ha retencions entre Campdevànol i Ripoll en tots dos sentits. De moment és tot, continuarem informant d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Enric Agut.
12: Aquesta tarda poden caure ruixats algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, i en avís d'intensitat de precipitació. Les pluges poden deixar més de 20 litres en 30 minuts, irregulars, però alguna pot ser forta, i ja n'hi ha acompanyades de tempesta i també de fang, perquè hi ha pols sahariana a l'aire i a la que plou, doncs, cau cap al terra. Localment en calamar-se o pedra, pedra més aviat petita, però algun també podria ser pedra més gran. La temperatura avui està pujant més, l'ambient és calorós, un ambient pesat i molt humit, està fent molta xafogor, no només a la costa, també a altres indrets. I a força indrets, la temperatura de sensació, la xafogor, està al voltant dels 40 graus. La propera nit, càlida, amb un avís de calor nocturna, comarques de Tarragona, Penedès, Garraf, també el Baix Llobregat i el Barcelonès, i el Segrià i a les Garrigues. I demà dilluns, un matí tranquil, algun núvol baix, i a la tarda entrarà una banda de núvols amb ruixats i tempestes per Ponent, que després poden descarregar altres comarques.
10: A 3CAT Info,
13: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
10: Insostenibles.
14: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
10: El retrat d'un planeta en crisi.
15: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
16: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
10: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.

0: 3Cat Info. 3Cat Info. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
1: Avui us proposem voltar per Figueres i un cop allà fer memòria. Recordeu les joguines de quan éreu petits o dels vostres pares o dels vostres avis? Hi havia qui jugava amb la baldufa, d'altres escacs, alguns amb jocs de llauna. O potser éreu més de jocs de taula. Juguéssiu el que juguéssiu, segurament en trobareu algun exemplar al Museu del Joguet de Catalunya, que és a la capital de l'Alt Empordà. La Laia Claret ha anat a Figueres i ha fet una visita.
2: Arribem a la porta del Museu del Joguet de Figueres, al carrer Sant Pere 1. És ben bé entre la Rambla i el Museu Dalí, i aquí ens espera en Pep Canaleta, que és el director. Pep, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Recomaneu començar la visita pel segon pis, és així?
3: Sí.
2: Doncs pugem-hi. Només arribar al pis de dalt, home, entrem a una sala. Aquí hi ha una maqueta d'un tren. Quants metres quadrats té aquesta maqueta?
3: Això deu tenir uns 40 metres quadrats i reprodueix diferents parts del territori de Catalunya, des del tramvia de Vallvidrera, el de Núria i un supertren. És una maqueta que havia construït el senyor Andreu Costa Pedro a casa seu.
2: Anem cap a la sala del costat. A mi, per exemple, aquí em crida l'atenció unes baldufes.
3: Sí, aquí hi ha tota la història del baldufa, que és un símbol del museu. I per tant en tenim moltíssimes donacions de molts llocs, de molts països.
2: I al final hi veiem instruments aquí també.
3: Això és un espai que tenim dedicat a un gran amic del museu, que és en Pascal Comelade, que és un músic que una de les seves peculiaritats és que molts dels seus concerts i espectacles utilitza instruments de joguina, i és molt amic del museu. I llavors tenim aquest espai que ja ha fet diverses donacions dels seus pianos petits, de les seves guitarres. Tenim allà també un rascador que havia pertingut a en Boris Biel.
2: Ara aquí hi veig ben bé una vitrina que hi ha al costat, tot de pilotes de futbol, i veig també tres cobis.
3: Sí,
2: dels jocs del 92, no?
3: Cedits per en Pasqual Maragall, que tenia una gran relació amb el museu i amb el seu director, en Josep Maria Joan i Rosa.
2: Baixem al pis de baix. Una cosa que em crida l'atenció d'aquesta sala és una maleta o fins i tot un joc d'escacs.
3: Aquestes són dues donacions particulars. Una és d'un senyor que va estar en el camp de concentració d'Argelers, que és en Damià Calvet, que va fer un joc d'escacs a través de fustes, de cadires i de diferents elements que hi havia en el camp de concentració. Va fer un joc d'escacs.
2: És del 1939, veig. Sí, sí. I al costat una maleta de ferro.
3: La maleta és d'en Leopold Benguerel, un senyor que de petit, durant el seu exili el 1939, al setembre, quan van haver de marxar, a casa seu li van dir que fes la maleta amb tots els seus objectes. Aquesta maleta va viatjar amb ell durant tota la seva vida. I llavors, quan va tornar amb els anys, quan es va fer gran, va dir voler deixar algun lloc amb tots els objectes que tenia posats dintre la maleta a l'època, que hi ha una baldufa, unes caniques, uns cromos, i la va cedir al museu.
2: I en girem i tornem a veure tot de trens. Aquí veiem jocs de llauna, no?
3: Hi ha molta part de la col·lecció de Josep Maria Joan, però llavors podem destacar un dels trens, que és el tren amb el que jugava en Salvador Puig Antic. Les tres germanes van fer la donació.
2: Aquí a la dreta ens hi queden tricicles, bicicletes, no?
3: Sí, patinets, cavalls de cartró fets de paper matxer que porten rodes per córrer, com allà tenim el de l'Ernest Lluc, o patinets com el d'en Quim Monzó.
2: Sí, són dos patins, això, no? I veig que n'hi ha un que el fre de davant el té més desgastat que l'altre, el dret.
3: Sí, amb la donació va fer un petit text on acaba dient això. Ara que miro, veig que no vaig aprendre mai a frenar-me a l'esquerra, no?
2: Es veu, eh? Veiem una sala de Mecano, una sala de màgia on hi ha donacions de Joan Brossa, i al final una de les cireretes del pastís, Dalí, la seva germana, Lorca.
3: Un triangle de tres personatges que van tenir una relació a la seva joventut, i aquí podeu veure en la vitrina des d'uns Dalís de la primera època d'en Dalí, fins a uns dibuixos de l'Anna Maria Dalí, fins al personatge més important que tenim en aquesta vitrina, que és l'Osito Marquina, que el nom li va posar en Federico García Lorca. Tenim aquest osset, que de la casa Esteif, que està molt ben conservat i que el tenim tal com ells el tenien, un osset que tant en Dalí dibuixava en els seus primers dibuixos, el feia sortir, veus l'osset en la finestreta d'allò.
2: També hi veiem aquí al costat unes cartes que s'intercanviaven entre Anna Maria, Lorca i Dalí. Amb qui la va fer aquesta donació?
3: Aquesta donació la va fer l'Anna Maria Dalí. Quasi totes les cartes les va donar a la Fundació Federico García Lorca, excepte les que parlen de l'osset, que aquestes les tenim en el museu i són les que pots veure i consultar.
2: Quanta estona es necessita, més o menys?
3: Una horeta pots fer una visita, més o menys, en condicions.
2: O més, eh? Jo també t'ho dic. Gràcies, Pep. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Trobareu tota la informació al web del Museu del Joguet, les3wmjc.cat. El muntatge musical és de Xavi Luna.
0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
4: 5 minuts i mig i seran les 4.
0: Esports.
4: Roger Nau, bona tarda.
5: Bona tarda. Cancel·lat el partit amistós a porta tancada que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End a St. James Park, l'equip de la segona divisió anglesa alega que no té prous efectius del primer equip per disputar-lo. Un canvi que, evidentment, afecta la logística i el dia a dia de l'equip, que no descarta avançar la tornada cap a Barcelona després de l'entrenament de demà al matí. De moment, avui, penúltima jornada de l'estaix dels Blaugrana a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick ja s'ha entrenat al migdia i ho tornarà a fer la tarda. De fet, s'han exercitat tots els jugadors que han viatjat a les Illes Britàniques, excepte el lesionat Frenkie de Jong. Fa uns minuts ha parlat el jove central del filial, Álvaro Cortés, que s'ha reivindicat.
6: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
5: Cortés, que compta amb propostes de diversos equips, ha assegurat que respectarà la decisió del Barça. El jove central aragonès, de 21 anys, recordem, va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada i té contracte amb el Barça fins al 2028. I com Cortés, també ha parlat de les seves opcions al primer equip, el lateral Xavi Espart.
7: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant, per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
5: Espart assegura que està en un bon moment de forma i celebra haver estat titular l'últim partit, el de dissabte, aquest partit amistós contra el Birmingham.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I mentrestant, l'exblaugrana Robert Lewandowski ha marcat aquesta matinada 2 gols en el seu debut a casa amb el Chicago Fire de la Lliga dels Estats Units. Amb el seu doblet, l'equip d'Illinois ha aconseguit la victòria contra el Charlotte per 2-1.
8: Per mi i per l'equip era important guanyar després de 2 partits sense fer-ho. Era important per agafar confiança en nosaltres mateixos abans dels propers partits. Més enllà dels primers 2 minuts, hem controlat el partit i hem intentat marcar. Hem de seguir esforçant-nos i espero que fem algunes coses millor, però crec que ens estan anant molt bé.
9: I think that the way that we're going is really good.
5: I d'aquí uns minuts, a les 4, Carla Lorenzo disputarà la final del duet tècnic mix a l'Europeu de Natació Artística. La nedadora catalana farà parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Aquest matí, l'equip espanyol, amb les catalanes Txell Ferrer, Lilgu Lluís, Mireia Hernández, ha acabat en segona posició als preliminars de la rutina lliure per equips, al darrere de Rússia. El combinat que dirigeix Andrea Fuentes defensa el títol continental. Ahir, recordem-ho, Iris Tió va aconseguir 2 medalles de plata a la primera al duet mix lliure, fent parella amb Denis González, i la segona al duet lliure femení, fent parella amb Lilgu Lluís. La nedadora barcelonina valorava així la seva actuació en aquesta última prova.
10: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
5: I esports en directe a aquesta hora perquè està en marxa la segona etapa del Tour de França femení de 148 quilòmetres entre Engla i Ginebra, totes dues ciutats a Suïssa, una etapa força plana amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta. La catalana Paula Blasi surt 12a a la general a 18 segons de la mallot groc, la neerlandesa Lorena Vives. Ara mateix, quan falten poc més de 90 quilòmetres per la meta, el gran grup controla l'etapa d'avui. La ciclista d'Esplugues, Blasi, d'això vesteix, això sí, el mallot blanc com a millor jove, i al marge de Blasi, recordem, també participa al Tour Mireia Benito. I més coses en motor. El pilot català Gil Membrador, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de França, el Rally de Finlàndia, la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès, de només 18 anys, com diem, és el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en aquestes dues categories. A la general del campionat, a falta de la prova del Paraguai, el jove pilot de Ford se situa a 22 i 26 punts respectius dels líders respectius de les categories.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: I tornant al futbol, l'Espanyol ha tancat la seva estada a Anglaterra amb el tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus van acabar 3-3 contra el Middlesbrough. Va marcar Marcos Fernández i Tairis Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït al minut 18 per un cop al genoll. El pròxim amistós de l'Espanyol serà dissabte contra el Coventry, un equip també de la segona divisió anglesa. I també hi derrota del Girona contra l'Arsenal de Mikel Arteta al trofeu Costa Brava per 1-4 a la presentació de l'equip gironí a Montilivi. El gol de l'honor dels locals el va fer Arnau a l'inici de la segona part amb una gran rematada de cap a la sortida d'un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. Ara el pròxim amistós de l'equip de Quique Álvarez serà divendres contra el Sabadell, que hi va empatar 0 contra l'Andorra en un enfrontament disputat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. L'equip de Sabadell era el primer test important contra un rival de la categoria.
0: 3CAT Info.

0: La pitjor tragèdia migratòria d'Espanya ja ha deixat almenys 72 persones mortes a Ceuta, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. A Ceuta seguiran desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars fins que la ciutat recuperi la normalitat. Les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Israel fa cas omís de l'anunci de desarmament de Hamas i continua bombardejant Gaza, on avui han mort 9 persones. El govern israelià encara no ha fet cap declaració oficial, però segons la premsa del país, Netanyahu considera inacceptables alguns punts de l'acord de pau liderat per Donald Trump. Un Donald Trump, precisament, que recula i anuncia una nova suspensió dels atacs contra l'Iran. El president dels Estats Units diu que Teheran i altres països de la regió li han demanat per tenir temps de tancar un acord que ja estaria mig envasat. El govern iranià ho nega. La policia ha detingut un noi de 17 anys acusat de ser membre de la xarxa criminal 764 que extorqueix i amenaça per internet tant persones com institucions. La detenció s'ha fet al País Basc i el jove està considerat el referent de la banda a l'estat espanyol. Avui es posa en marxa la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. La creació artística i, en concret, la música celebren aquesta nova regulació perquè creuen que servirà per protegir els artistes. Ginestà i els Amics de les Arts actuen aquest vespre a la localitat maresmenca de Santa Susanna en el marc del festival Mar d'Estiu. I Joan Dausà actua al Garraf, al festival Jardins de Terramar de Sitges.
1: Esports.
2: Cancel·lat el partit amistós a porta tancada que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End a St. James Park, l'equip de la segona divisió anglesa alega que no té prou jugadors del primer equip per disputar-lo. Tot plegat mentre el jove central del filial, Álvaro Cortés, es reivindica i assegura que l'etapa al filial s'ha acabat i que està preparat per quedar-se al primer equip. Això mentre el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove que ho aconsegueix. I aquesta hora, Carla Lorenzo disputa la final del duet tècnic mix a l'Europeu de Natació Artística. La catalana farà parella amb el mallorquí Jordi Cáceres.
0: Tot això en una tarda de diumenge amb sol en general, calor intensa i molta xafogor a prop del mar. Al Pirineu i Prepirineu s'escaparan alguns ruixats que poden ser forts, amb tempesta i fang, localment amb calamarsa o pedra petita. De nit, el temps tornarà a ser tranquil.
1: 3CAT Info.
0: 4 i gairebé 4 minuts us acompanya fins a les 5 amb molt de gust Xavier Palau. Ja són 72 persones les que han mort en la crisi de Ceuta. És la darrera xifra oficial que ha donat el govern espanyol, però en seran moltes més perquè fonts policials ja parlen d'un centenar. També hi ha molts desapareguts i preocupa especialment la quantitat de joves i de menors d'edat que han arribat a Ceuta i la desprotecció amb la qual estan convivint. Enviada especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre de menors parlant amb els que són a fora. La nau Nueva Esperanza, que porta el logo del SAMU, està plena, tot i que els periodistes no hi podem entrar. Els que són a dins reben menjar, sobretot entrepans i sucs, ens han explicat. I a fora maten el temps diversos nens. Els que hem trobat van venir sols, de llocs com Tànger, Tetuán o pobles petits de l'interior del Marroc. Aquest és un fragment de la conversa amb un d'ells, el Nijan, de 15 anys, amb l'ajuda d'un local de Ceuta com a traductor.
4: ¿Por qué ha venido? Porque es muy pequeño.
5: Esto hubiera sido un valiente.
6: Si quiere buscarse la vida como tal hombre.
7: Cartel, si yo quiero, te usuía.
6: Yo sé que por la tarde le dan algo de comer.
7: ولكن دابا اذا عودنا لتحت كيخرجونا العسكر كيشبرونا
6: كيخرجوا كاع راه ميمو سي باخان فور اي واخو لو ميليتار بوليسيا لو تشام باخو
7: خصنا نتخبعوا باش مي
6: شكاي انا كي كونديو باكي نو لا دو مروه ناماروك.
3: La nau industrial destinada a menors està darrere del punt fronterer del Tarajal, en una zona molt degradada del barri del Príncipe. Alguns nens tenen talls i ferides del dia que van arribar a Ceuta nedant. Van passar por, diuen, se m'acosten demanant diners, menjar, i un vol enviar aquest consell.
8: Hola, venga, una Marruecos, no. Vamos en España, sí. ¿vale?
3: El govern de Ceuta ha alertat reiteradament que no té recursos per atendre els menors. De fet, ningú no sap quants n'hi ha. Les autoritats parlen com a mínim de més de 1.000. La majoria no porten documents i establir-ne l'edat, quan no està clara, és un procés. Els menors s'amaguen, també ens han dit com sentien, perquè no es trobi ni la policia ni els soldats, però cal recordar que els menors tenen una protecció especial.
0: Un dels actors importants d'aquesta crisi són els cossos policials. Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils es denuncia el col·lapse i la manca de recursos i de previsió sobre el terreny. Sentim Rashid Esbili, es secretari general a Ceuta d'aquest organisme, en declaracions a aquesta emissora.
9: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
0: El govern espanyol ha confirmat que uns 3.000 efectius entre policies i militars seguiran desplegats a la ciutat per garantir la seguretat fins que recuperi la normalitat.
1: 3CAT Info.
0: Aquest drama humà és precisament una de les derivades de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i també burocràtica per poder repatriar els cossos, perquè és gairebé impossible disposar de mostres d'ADN. Ho denuncia Elena Maleno, és portaveu de l'ONG Caminando Fronteras. Ho ha explicat al programa de Catalunya Ràdio, Tot es pot parlar.
10: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: Maleno lamenta que hi hagi tants menors i també tants desapareguts. Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que els migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida de les administracions davant aquest col·lapse. També ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
11: És terrible, ¿no?, el resultat que hem tingut a nivell humà. És un dat que ens lleva necessàriament a reflexionar sobre la importància i la necessitat de que en Ceuta, tant el govern local com el govern nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Qui ha anat avui a Ceuta a encendre els ànims és el líder de Vox, Santiago Abascal. Ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc de la crisi migratòria i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
12: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
0: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, pregunta a Pedro Sánchez per què dona les gràcies al Marroc si les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
13: Ceuta és Espanya. Y no podemos permitir que planes a medio y largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
0: Israel ignora l'anunci del desarmament de Hamas i manté els atacs a Gaza per segon dia consecutiu. Avui han mort 9 persones, entre elles un menor. Segons la premsa israeliana, el govern de Netanyahu consideren acceptables alguns punts de l'acord de pau que va liderar Donald Trump. Tel Aviv no està disposat a retirar-se de la franja, on ara Jerusalem, Jordi Brascó, controla ja un 70% del territori.
14: El suposat acord amb Hamas i Israel, que havia de permetre desbloquejar la transició a la franja de Gaza i que comportava com a un dels punts principals el desarmament de Hamas, està encara lluny de tancar-se. I això que Donald Trump el va anunciar amb tota la pompa, assegurant que tothom hi estava d'acord, també Israel. Però Hamas ja va deixar clar que, abans de res, Israel havia de cessar els seus atacs sobre la franja, i en les últimes hores la dinàmica ha estat exactament l'oposada.
15: Estàvem de festa, de celebració, quan de sobte vam sentir el bombardeig. Aquest és l'edifici que tenien com a objectiu. Hi hem trobat nadons, parts de cossos, i Trump diu que hi ha un alto el foc, quin alt el foc. Aquí maten gent cada dia.
14: Els atacs israelians són l'única resposta tangible al suposat acord anunciat per Trump. Netanyahu encara és hora que es pronunciï en públic sobre el tema i el que està filtrant a la premsa israeliana és que algunes de les condicions són inacceptables. Segons publica el diari Haaretz, Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin guardades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació.
0: 4 i 11 minuts de la tarda, l'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció al setembre amb 188.000 barrils diaris, la mateixa quantitat exacta que en els últims 6 mesos. Uns augments, però, que estan sent bàsicament sobre el paper, perquè la capacitat real d'exportació està limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. I no només això, perquè des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig per part dels rebels hutis del Iemen, aliats dels iranians. Una via marítima que s'havia convertit ara en la sortida més important per l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Nou gir de timó de Donald Trump en la guerra de l'Iran. Ara el president nord-americà comunica que suspèn les operacions militars contra Teheran per donar marge a les negociacions. En un escrit a la seva xarxa social, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord que preveu l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz i el final de l'amenaça nuclear del país persa. Trump diu que suspèn els atacs previstos perquè l'Iran i altres països de la regió li han demanat temps per tancar un acord definitiu. Ara bé, Teheran ho nega i diu que el president nord-americà una vegada més menteix. Fonts de l'exèrcit asseguren que a les agències de notícies perses que aquest anunci de Washington és un intent desesperat de pressionar els estrets del Golf i que continuen preparats per respondre a qualsevol atac. A l'escrit, Trump també diu que Israel està d'acord amb aquest anunci, però Tel Aviv, de moment, no s'ha pronunciat. L'anunci arriba hores després que els Estats Units recomanessin als seus ciutadans abandonar la regió davant del risc d'una nova escalada del conflicte. L'atemptat d'ahir a la nit en un restaurant cèntric de luxe de Moscou, que va causar almenys 5 morts i una vintena de ferits, tenia com a objectiu principal el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, que hi celebrava el seu 55è aniversari. Chaiko va dirigir tropes a Ucraïna el 2022, implicades en suposats crims de guerra a la ciutat de Butxa. L'explosió, però, no hauria aconseguit el seu objectiu. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, un guàrdia de seguretat i un dels clients del restaurant. La dona seria una repartidora que portava l'explosiu sense saber-ho, segons els mitjans russos. L'haurien activat a distància quan el guarda va decidir comprovar el contingut del paquet que portava. Entre els assistents a l'acte hi havia també comandaments militars i funcionaris del govern. D'altra banda, Rússia diu que aquesta nit ha batut més de 600 drons ucraïnesos dins del seu territori, però els atacs han causat també 5 morts. Els drons ucraïnesos haurien destruït un magatzem de Bilberries, que és una mena d'Amazon rus, a la regió de Saratov, uns 700 quilòmetres al sud-est de Moscou. També hi ha hagut incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. El Perú treballa per repatriar els 11 turistes europeus que han mort en un accident d'avioneta al sud del país. Són una parella de Valladolid de 52 anys, 7 italians i 2 alemanys. També han mort els dos tripulants de l'aparell de nacionalitat peruana. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, un dels principals atractius turístics del país. A més, un senyal d'emergència poc després d'enlairar-se, s'ha perdut el contacte i s'ha estavellat a prop de l'aeroport. No hi ha hagut supervivents. La presidenta peruana, Keiko Fujimori, confirma que s'investiga per què ha caigut.
8: El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Divendres havien hagut de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempesta de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contacten les avionetes per veure-les millor des de l'aire. Hem arribat amb aquesta notícia a 4:45 de la tarda. Obrim àrea de servei a 3CatInfo, amb última hora pel que fa a la mobilitat després del temps. Una primera connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, què tal? Bona tarda.
16: Bona tarda, Xavier. Aquesta hora encara poca mobilitat a la xarxa viària. Destaquem només aquest carril tallat que hi ha a la P7 a Tarragona en sentit sud a causa d'unes obres. També hi ha retencions a l'N2 a la Jonquera en sentit nord i a l'A2 a Jorba. També hi ha un carril tallat per obres en sentit oest, en aquest cas cap a Cervera. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
16: Bona tarda.
0: El temps. A punt, la crònica amb l'Enric Agut.
17: Ambient molt xafogós el que es viu ara a Catalunya, sobretot a prop del mar, però també amb més indrets. La temperatura de sensació, la que es combina amb la temperatura del termòmetre més la humitat, és de 40 graus a molts indrets. Un dia pesat, com ahir, la passada nit ha estat molt xafogosa i la propera nit i matinada també. De fet, per la propera matinada hi ha un avís de calor nocturna que afecta comarques de Tarragona, també Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Segrià i les Garrigues. Tarda també marcada per les tempestes del Pirineu i el Prepirineu. Alguna pot ser forta i en aquest sentit hi ha avís d'intensitat de precipitació. Pluges de més de 20 litres en 30 minuts irregulars i acompanyades de tempesta i de fang, localment en calamarsa o pedra petita. Algunes poden ser fortes. I demà dilluns el matí serà tranquil, algun núvol baix, molt de xafogor, i a la tarda entrarà una banda de núvols que pot ser activa, una línia de ruixats i tempestes que primer afectarà les comarques de Lleida, Tarragona, principalment aquestes, Pirineu, però després també cap a la Catalunya central poden arribar ja al prelitoral i la costa de Tarragona. A la resta, si arriben ruixats, serien més puntuals. Demà la temperatura serà una mica més baixa, però l'ambient ben humit. 3CAT Info.
18: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
19: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
18: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
20: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: 3CAT Info. 4 de la tarda i 17 minuts. Un equip format pels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha detingut un noi de 17 anys que està considerat el líder a Espanya de la xarxa criminal 764. Es tracta d'una organització extremista dedicada a captar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com l'extorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema.
18: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Avui entren en vigor les noves obligacions de transparència del reglament de la IA a la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i concretament en la música. Des del Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escolten a les plataformes, com YouTube o Spotify, està feta per una persona o per una IA.
21: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de la indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: Aquest es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i es va desenvolupar a partir de l'escàndol de finals del 2025 i començaments del 2026 a la xarxa X, on es van viralitzar milers d'imatges sexualitzades de dones reals manipulades amb intel·ligència artificial, el que es coneix com a deepfake. La regulació s'anirà implementant progressivament fins al 2028. Unes 300 persones s'han manifestat aquest matí a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar inversions que facin més segures les carreteres d'aquesta zona. denuncien que de mitjana s'hi registra, Berta Artigues Fontàs, un accident cada dues setmanes.
2: Unes 300 persones a peu, amb bicicleta i també amb tractors han participat en una marxa lenta des de Serra de Daró, direcció Gualta. Es tracta d'un dels trams que acumula trànsit derivat del turisme de l'estiu. La plataforma Prou Excuses, amb el suport dels alcaldes de la zona, denuncien que aquesta i altres vies del Baix Ter són massa estretes, amb un sol carril per sentit i sense vorals, una situació que consideren perillosa. Ho explica en Cesc, membre de la plataforma.
4: Estem en carreteres que com a molt tenen un ample de plataforma de 6 metres i quan la norma obliga que haurien de tenir una amplada de carril de 3,5, més vorals de metre, metre i mig per banda. Estem demanant a més que les actuacions es facin amb respecte amb el territori, amb el paisatge, que és un dels valors, evidentment, dels quals el Baix Ter és conegut i que cal preservar.
2: Els manifestants valoren positivament el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern per millorar aquestes carreteres, però avisen que es mantindran vigilants. Diuen que només es veuran els compromisos quan les obres comencin de debò.
0: Alerta màxima a Grècia, on els incendis forestals ja han cremat unes 6.700 hectàrees a la regió de l'Àtica, a uns 35 quilòmetres d'Atenes. Uns 450 efectius terrestres lluiten contra el foc en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora, que impedeixen durant hores que els mitjans aeris puguin treballar. De fet, acabem de saber que hi ha hagut una col·lisió entre dos helicòpters que treballaven en l'extinció del foc a la zona d'Apshata. El cos de bombers de Grècia ja ha activat una operació de cerca i rescat d'aquesta tripulació de les aeronaus. A Catalunya, 8 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris dels bombers treballen a l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Segons els bombers, la capacitat de treball terrestre és molt limitada per l'altura on es troben les flames i, per tant, els mitjans aeris són els únics que poden fer descàrregues d'aigua a la zona afectada. Paral·lelament, 8 dotacions terrestres del grup d'actuacions forestals i l'equip de prevenció activa forestal han estat helitransportats fins a la zona de l'incendi a hores d'ara, talen arbres i fan cremes controlades a les proximitats de les flames perquè no hi pugui cremar el cap del foc quan arribi a la zona. Recordem que avui a Catalunya tot i l'incendi de Sanet es redueix a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem i, per tant, es reobre l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. En canvi, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rúbies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Els municipis que sí que es troben en situació de perill extrem es concentren en 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. A més, 222 municipis es mantenen en risc alt d'incendi. I aquesta tarda s'esperen que creixin nuvolades al Pirineu i Prepirineu amb la possibilitat que descarreguin ruixats i tempestes de forta intensitat. Poden anar acompanyades localment de calamarsa o pedra petita. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha advertit del risc que hi hagi possibles crescudes sobtades de les lleres dels rius i també de barrancs a la zona del Pirineu de Lleida i punts de l'interior de Tarragona. I a Prades, al Baix Camp, hi ha hagut concurs de gossos d'atura que ha reunit avui a 800 persones. L'han guanyat Juli Bayot i el seu gos, Atila. Aquesta és una de les 5 proves del Campionat de Catalunya. Prades, Eloi Tost.
22: Baix fora. Baix.
23: A partir dels xiulets i crits dels pastors, els gossos han anat conduint els ramats per superar les proves plantejades pel jurat. Enguany hi ha hagut 10 participants, entre catalans, bascos, mallorquins, valencians i aragonesos. El vencedor ha estat Juli Bayot i el gos Atila, d'Ares del Maestrat, a Castelló. Ell mateix es mostrava sorprès per la victòria.
24: Bueno, yo pensaba que guanyaría el vasco, el José Ramón, perquè ha fet la mànega que jo no l'he feta. A lo mejor m'han donat algun punt perquè no sé quantes han passat per fora. Però jo pensava hasta l'últim moment que guanyar ell. I després, respecte als altres, bueno, l'Abel, perquè sí que tenia clar que alguna cosa més havia deixat a la primera ronda, però el plegue jo, pues, tampoc pensava. Vull dir que al final ha sigut un poquet sorpresa.
23: El Campionat de Catalunya continuarà el dia 16 a Llavorsí, seguirà el 30 a Castellà de Nuc i acabarà a Ribes de Freser el 6 de setembre.
0: 6 minuts i 4:45.
25: Esports.
0: Avui, la crònica amb el Roger Arnau, el tenim ja a l'estudi de 3Cat Info. Roger, bona tarda.
26: Bona tarda. Penúltima jornada de l'estadi del Barça a Anglaterra. Els blaugranes ja s'han entrenat al migdia, ho tornaran a fer aquesta tarda. Fa uns minuts ha parlat el jove central del filial, Álvaro Cortés, que s'ha reivindicat. Enviat especial de Catalunya Ràdio Anglaterra, Ramon Salmorrer.
1: Álvaro Cortés és a les portes d'una de les temporades més importants de la seva carrera esportiva. Amb 21 anys tanca l'etapa al filial i es convertirà a tots els efectes en futbolista del primer equip. Bàsicament perquè la quota de centrals del conjunt blaugrana compta ara mateix amb Gerard Martín i Pau Cubarsí, a més de Ronald Araujo i Andreas Christensen. S'entén que Araujo i Christensen tenen problemes de regularitat, de continuïtat, i és en aquest espai on Álvaro Cortés s'ha fet un lloc al primer equip del Barça.
3: Bueno, creo que la etapa del filial ya, ya la he pasado y, y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y... i les opcions que hi ha és una cosa que me gustaría.
1: Aquest és l'escenari amb què treballa el Barça a hores d'ara. Evidentment, susceptible a canvi. Sempre pot haver-hi una gran oferta que obligui a l'arribada d'algun futbolista. Però ara mateix l'escenari amb què es treballa el conjunt blaugrana és aquest. Álvaro Cortés passa a ser un dels membres de la primera plantilla del Barça.
26: Gràcies, Salmo. Per cert, s'ha cancel·lat el partit amistós a porta tancada que el Barça havia disputat demà contra el Preston North End, a St. James Park, també l'equip de la segona divisió anglesa, al·lega que no té prous efectius del primer equip per disputar-lo. El Barça ara no descarta avançar la tornada cap a Barcelona després de l'entrenament de demà al matí. I mentrestant, l'exblaugrana Robert Lewandowski ha marcat aquesta matinada dos gols en el debut a casa amb el Chicago Fire de la Lliga dels Estats Units. El seu doplet ha suposat la victòria del conjunt d'Illinois contra el Charlotte per 2-1.
5: Per mi i per l'equip era important guanyar després de dos partits sense fer-ho. Era important per agafar confiança en nosaltres mateixos abans dels propers partits. Més enllà dels primers dos minuts, hem controlat el partit i hem intentat marcar. Hem de seguir esforçant-nos i espero que fem algunes coses millor, però crec que ens estan anant molt bé.
6: I think that the way that we're going is really good.
26: I en marxa a aquesta hora la final del duet tècnic mix de l'Europeu de Natació Artística i està participant, de fet ho ha fet fa uns minuts, la catalana Carla Lorenzo fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. De moment, el duet ha aconseguit la millor puntuació d'aquesta final del duet tècnic mix. Veurem com acaba la competició i si finalment aconsegueixen o no medalla. També aquest matí, l'equip espanyol amb les catalanes Txell Ferrer, Lilo Lluís i Mireia Hernández ha acabat en segona posició als preliminars de la rutina lliure per equips, al darrere de Rússia. El combinat que dirigeix Andrea Fuentes defensa el títol continental.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: I més esports en directe perquè està en marxa la segona etapa del Tour de França femení de 148 quilòmetres entre Aigle i Ginebra, Suïssa. Una etapa força plana amb tres ports de categoria i també amb dos de quarta, tres de tercera i dos de quarta categoria. La catalana Paula Blasi surt dotzena a la general a 18 segons de la mallot groc, la neerlandesa Lorena Vives. I atenció perquè en motor el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès és el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en aquestes dues categories. A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, el jove pilot de força situa a 22 i 26 punts dels líders respectius d'aquestes dues categories.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: I tornant al futbol, l'Espanyol ha tancat la seva estada a Anglaterra amb el tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus ahir van empatar a 3 contra el Middlesbrough. La van marcar Marcos Fernández i Teiris Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït al minut 18 per un cop al genoll. El pròxim amistós de l'Espanyol serà dissabte contra el Coventry de la Premier League. I també ahir derrota del Girona contra l'Arsenal de Mikel Arteta, el trofeu Costa Brava per un gol a 4 a la presentació de l'equip a Montilivi. El gol de l'honor dels gironins el va fer Arnau a l'inici de la segona part amb una rematada de cap a la sortida d'un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota d'aquest estiu. El central, David López, reconeix que l'equip va curt de jugadors centrals.
7: És tancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats i I bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
26: El pròxim amistós del Girona serà divendres contra el Sabadell, que hi va empatar 0 contra l'Andorra en un partit a porta tancada disputat al Car de Sant Cugat. I encara en futbol, a la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre també ahir el seu primer partit de pretemporada 1-2 contra el Montpeller, a Peralada i a porta tancada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera Mirari Uria, la jugadora basca, ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
9: Creo que se ha visto un equipo muy competitivo, incluso hoy también, yendo perdiendo, pues no nos hemos bajado la cabeza y hemos seguido pues intentándolo. Tanto yo creo que las nuevas incorporaciones que hemos venido como las que ya estaban, yo creo que estamos creando como un equipo muy bonito y muy ilusionante.
26: I acabem explicant que els equips de rescat han trobat el cos de l'alpinista nepalès Nirmal Purja, segons ha informat el Club Alpí del Pakistan aquest matí.

0: Són 4:45.
1: 3CAT Info.
0: I fins ara us hem explicat que la pitjor tragèdia migratòria d'Espanya ja ha deixat almenys 72 persones mortes a Ceuta, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. A Ceuta seguiran desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars fins que la ciutat recuperi la normalitat. Mentrestant, les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers, reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. I en clau internacional, us estem explicant que Israel fa cas omís de l'anunci de desarmament de Hamas i continua bombardejant Gaza, on avui han perdut la vida ja 13 persones. El govern israelià encara no ha fet cap declaració oficial, però segons la premsa del país, Netanyahu considera inacceptables alguns punts de l'acord de pau liderat per Donald Trump. Més coses en aquest segon tram informatiu. Ens fixarem en dos països que ja viuen sota la pressió preelectoral. Al Brasil, el president brasiler d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, oficialitza la candidatura del Partit dels Treballadors per les pròximes eleccions presidencials del 4 d'octubre. Lula aspira a aconseguir un quart mandat no consecutiu. El principal rival de da Silva, aquesta vegada, és el senador Flávio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro. I a França, el curs que ve començarà amb el repte de les presidencials a l'abril. I ja hi ha candidats col·locats a la línia de sortida. Amb alguns espais encara per definir, els que ja han presentat batalla oberta són l'esquerra alternativa de la França insubmisa i el centre-dreta macronista d'Horitzons. També aquesta hora amb el Roger Arnau busquem el titular esportiu que destaquem, Roger.
2: Doncs que el jove central del Barça, Álvaro Cortés, es reivindica, assegura que està preparat per quedar-se en fitxa del primer equip. Per cert, s'ha cancel·lat el partit amistós a porta tancada que els blauran havien de disputar demà contra el Preston North End a St. James Park. L'equip de la segona divisió anglesa alega que no té prou jugadors per disputar-lo. I acabem explicant que el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove que ho aconsegueix en les dues categories.
0: Amb una tarda de sol en general, calor intensa i molta xafogor a prop del mar, al Pirineu i Prepirineu s'escaparan alguns ruixats que poden ser forts amb tempesta i fang, localment amb calamarsa o pedra petita. De nit el temps tornarà a ser tranquil. Ara passen 4 minuts de 4:45. Ja són 72 persones les que han mort en la crisi de Ceuta. És la darrera xifra oficial que dona el govern espanyol, però en seran moltes més perquè fonts policials ja parlen d'un centenar. També hi ha molts desapareguts i preocupa especialment la quantitat de joves i de menors d'edat que han arribat a Ceuta i la desprotecció amb la qual estan convivint. Enviat especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre de menors parlant amb els que són a fora. La nau Nueva Esperanza, que porta el logo del SAMU, està plena, tot i que els periodistes no hi podem entrar. Els que són a dins reben menjar, sobretot entrepans i sucs, ens han explicat. I a fora maten el temps diversos nens. Els que hem trobat van venir sols, de llocs com Tànger, Tetuán o pobles petits de l'interior del Marroc. Aquest és un fragment de la conversa amb un d'ells, el Nijan, de 15 anys, amb l'ajuda d'un local de Ceuta com a traductor.
4: ¿Por qué ha venido? Porque es muy pequeño.
5: Esto hubiera sido un urbanismo.
6: Si quiere buscarse la vida como tal,
5: hombre. Si yo aquí, te usuía.
6: Yo sé que por la tarde le dan algo de comer.
5: ولكن دابا اذا عودنا لتحت كيخرجونا العسكر كيشكرونا
6: كيشكرونا كاع راه ميمو سي باخان بور اي واخو لو ميليتار بوليسيا لو تشام باخو
5: خصنا نتخبعو باش مي
6: شكاي انا كي كونديو باكي نو لا دو مروه ناماروك.
3: La nau industrial destinada a menors està darrere del punt fronterer del Tarajal, en una zona molt degradada del barri del Príncipe. Alguns nens tenen talls i ferides del dia que van arribar a Ceuta nedant. Van passar por, diuen, se m'acosten demanant diners, menjar, i un vol enviar aquest consell.
7: Ona, venga, ona, Marruecos, no. Vamos en España, sí. ¿Vale?
3: El govern de Ceuta ha alertat reiteradament que no té recursos per atendre els menors. De fet, ningú no sap quants n'hi ha. Les autoritats parlen com a mínim de més de 1.000. La majoria no porten documents i establir-ne l'edat, quan no està clara, és un procés. Els menors s'amaguen, també ens han dit com sentien, perquè no els trobi ni la policia ni els soldats, però cal recordar que els menors tenen una protecció especial.
0: I un dels actors importants d'aquesta crisi són els cossos policials. Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils es denuncia el col·lapse i la manca de recursos i de previsió sobre el terreny. Santim Rashid Esbili és secretari general a Ceuta d'aquest organisme en declaracions a aquesta emissora.
1: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
0: El govern espanyol ha confirmat que uns 3.000 efectius entre

0: científicas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
1: Maleno lamenta que hi hagi tants menors i també tants desapareguts. Ramsés Mohamed Azúmic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que els migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida de les administracions davant el col·lapse. També ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
2: Es terrible, ¿no? El resultado que hemos tenido a nivel humano es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
1: I des de Roma, el papa Lleó XIV ha mostrat la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus de cada diumenge des del Palau Apostòlic del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
3: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
1: Trescat Info. Ara falten 6 minuts per arribar a 4:45. Israel ignora l'anunci del desarmament de Hamas i manté els atacs a Gaza per segon dia consecutiu. Avui han perdut la vida 13 persones, entre elles un menor. Segons la premsa israeliana, el govern de Netanyahu considera inacceptables alguns punts de l'acord de pau que va liderar Trump. Tel Aviv no està disposat a retirar-se de la franja, on ara controla un 70% del territori. Anem fins a Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El suposat acord amb Hamas i Israel, que havia de permetre desbloquejar la transició a la franja de Gaza i que comportava com a un dels punts principals el desarmament de Hamas, està encara lluny de tancar-se. I això que Donald Trump el va anunciar amb tota la pompa, assegurant que tothom hi estava d'acord, també Israel. Però Hamas ja va deixar clar que, abans de res, Israel havia de cessar els seus atacs sobre la franja i en les últimes hores la dinàmica ha estat exactament l'oposada.
5: Estàvem de festa, de celebració, quan de sobte vam sentir el bombardeig. Aquest és l'edifici que tenien com a objectiu. Hi hem trobat nadons, parts de cossos, i Trump diu que hi ha un alto el foc. Quin alto el foc? Aquí maten gent cada dia.
4: Els atacs israelians són l'única resposta tangible al suposat acord anunciat per Trump. Netanyahu encara és hora que es pronunciï en públic sobre el tema i el que està filtrant a la premsa israeliana és que algunes de les condicions són inacceptables. Segons publica el diari Haaretz, Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin guardades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació.
1: A França, el curs que ve començarà amb el repte de les presidencials a l'abril i ja hi ha candidats col·locats a la línia de sortida, amb alguns espais encara per definir. Els que ja han presentat batalla oberta són l'esquerra alternativa de la França insubmisa i el centredreta macronista d'Horitzons. Això, malgrat unes enquestes que insistentment donen la victòria a l'extrema dreta de Marine Le Pen. París, Isabel Galí.
6: Emmanuel Macron frenava aquest juliol els periodistes alemanys que ja veien Marine Le Pen com a presidenta de França.
7: Desconfieu dels sondejos. Si m'ho permeteu, conec molta gent que el juliol del 2017 ja estava elegida i no van ser els mateixos que ens van trobar al maig del 2017.
6: Una advertència sobre les anades i vingudes que fan els sondejos electorals a França. Els candidats que es postulen massa aviat a vegades surten de la carrera abans d'hora. Però els tres que ara mateix passarien a segona volta són Marine Le Pen, sempre favorita, Édouard Philippe, candidat del centre-dreta, i Jean-Luc Mélenchon, de l'esquerra alternativa. El líder de la França insubmisa treballa per aparèixer com a menys radical que l'extrema dreta. Patrick Colbaquí és regidor insubmís a l'Ajuntament de l'Illa. El trobem al míting de Saint-Denis i ens diu que l'important important és recuperar el vot obrer.
8: Hi va haver una altra esquerra que ens va trair, i el que nosaltres volem amb el programa El Futur en Comú de la França Insubmisa és convèncer la gent que el reagrupament nacional no és la bona via pels treballadors.
6: Pierre Alix, també regidor, però del centre-dreta filial,

0: L'arxipista a Thionville està convençut que Philippe pot acabar abraçant des de la socialdemocràcia fins a la dreta republicana.
1: Avui França està en un estat tal de feblesa, sobretot a nivell de finances, que cal algú que corregeixi el rumb. I no serà un populista d'extrema dreta o extrema esquerra qui podrà redreçar les finances de França.
0: Però voler ser president amb un programa de retallades i recuperant la reforma de les pensions no sembla la millor manera de convèncer una majoria de francesos. L'extrema dreta, a més, ja fa 2 anys que encapçala les enquestes. Sembla imbatible, malgrat el que digui el president.
2: I de França al Brasil, perquè el Partit dels Treballadors brasiler ha proclamat Luis Inácio Lula da Silva com a candidat per les pròximes eleccions del 4 d'octubre. Lula da Silva, de 80 anys i actual president del país, aspira a aconseguir un quart mandat no consecutiu. El principal rival de Lula aquesta vegada és el senador Flávio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro. Les enquestes de moment donen Lula com a favorit, tot i que Flávio Bolsonaro està escurçant distàncies. El Brasil es prepara, doncs, per un nou pols electoral entre el progressisme i l'extrema dreta. L'oposició centra la seva campanya en la seguretat i una de les mesures que proposa és construir presons de màxima seguretat seguint el model del Salvador. A més, compta amb el suport del president argentí Javier Milei. A Indonèsia hi ha almenys 5 persones mortes i una quarantena de desaparegudes a causa d'un incendi en un ferri que transportava 250 passatgers. La nau duia el passatge des de Surabaya, la segona ciutat més gran de l'estat insular, a Makassar. Vídeos registrats arran de l'incendi mostren passatgers llançant-se a la desesperada al mar per fugir de les flames a prop de l'illa de Madura. Indonèsia, al sud-est asiàtic, és l'arxipèlag més gran del món, està format per més de 17.000 illes i això fa que l'ús del ferri com a mitjà de transport sigui el més habitual. I com cada primer cap de setmana del mes d'agost, centenars de persones s'han citat aquest diumenge a 2.100 metres d'altitud en el mar de la pujada al port de Salou. La cita, que arriba a la 39a edició, suposa la trobada per excel·lència entre catalans i occitans al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès d'Arieja. Alba Mor.
3: Enguany la trobada commemora els 20 anys de l'oficialitat de l'occità a Catalunya i servirà per analitzar fins a quin punt aquest reconeixement brinda protecció a la llengua. En parla la presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català i organitzadors de la jornada, Esther Lucea.
4: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és doncs, que serveixin bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs, que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
3: La jornada també farà homenatge a Enric Garriga pel seu paper rellevant en l'oficialitat de l'occità.
2: 4:45. Punt. Aquesta àrea servei a 3Cat Info, novament amb una connexió amb l'equip viari. Preparada ja la Carmina Malagarriga. Què tal, Carmina? Bona tarda.
5: Bona tarda, Xavier. Poca cosa encara en aquesta tarda de diumenge. Començarem dient que a la C25 l'avaria d'un vehicle provoca circulació intensa a l'altura d'Estaràs, a la Segarra, en sentit est, cap a Calaf i també Manresa. Hi ha també un carril tallat a la B7 de Tarragona en sentit sud per obres. A l'N2, en retencions a la Jonquera, en sentit nord. A la 2, a Jorba, també hi ha un carril tallat per obres en sentit oest cap a Cervera. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
2: I que continuï la normalitat, Carmina. Bona tarda.
5: Molt bé. Adéu.
2: Fins ara.
6: El temps.
2: Amb la crònica de l'Enric Agut.
7: Aquesta tarda poden caure ruixats algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu i en avís d'intensitat de precipitació. Les pluges poden deixar més de 20 litres en 30 minuts, irregulars, però alguna pot ser forta, i ja n'hi ha acompanyades de tempesta i també de fang, perquè hi ha pols sahariana a l'aire i a la que plou doncs, cau cap al terra. Localment en calamar-se o pedra més aviat petita, però alguna també podria ser pedra més gran. La temperatura avui està pujant més, l'ambient és calorós, un ambient pesat i molt humit. Està fent molta xafogor, no només a la costa, també a altres indrets. I a força indrets, la temperatura de sensació, la xafogor, està al voltant dels 40 graus. La propera nit, càlida, amb un avís de calor nocturna a comarques de Tarragona, Penedès, Garraf, també al Baix Llobregat i al Barcelonès, i al Segrià i a les Garrigues. I demà dilluns, un matí tranquil, algun núvol baix, i a la tarda entrarà una banda de núvols amb ruixats i tempestes per Ponent, que després poden descarregar altres comarques. 3CAT Info.
8: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
9: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
10: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
9: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3CAT Info.
8: Escolteu-nos i fem pinya.
2: 3CAT Info. Ara falten 13 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Doble cita musical a la localitat maresmenca de Santa Susanna.

D'entrada, aquests que sentim, Ginestar, els germans Serrasolses, s'han consolidat com un dels talents més potents i autèntics de l'escena actual, amb una proposta fresca i una sensibilitat única. I quan acabi aquesta actuació de Ginestar, serà el torn dels Amics de

0: Un grup que celebra el seu 20è aniversari, convertits en referents indiscutibles del pop en català, a Santa Susanna hi repassaran els millors moments d'una trajectòria farcida d'èxits i demostrant per què continuen sent una de les bandes més estimades i essencials de l'escena catalana. Uns concerts que s'emmarquen en el festival Mar d'Estiu, una proposta cultural que fusiona talent musical de primer nivell amb l'entorn privilegiat del torrentó de Can Gelat. I encara més música, perquè Joan Dausà actua aquest vespre a Sitges. Ho faran al mar del festival Jardins de Terramar, al Garraf. Un concert que forma part de la seva exclusiva gira de 10 concerts per presentar en directe el seu 5è disc, Immortals. I el poso en fred. Joan Dausà, amb les seves lletres emotives i un estil proper, és una de les veus de referència del panorama del pop català actual. Les seves cançons parlen de la vida quotidiana, les relacions i el pas del temps, sempre des d'una honestedat desarmant. Un concert que començarà a les 10 del vespre amb totes les entrades exaurides.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ara falten 10 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Els fàrmacs contra l'obesitat com l'Ozempic han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Així ho conclou un estudi europeu amb participació catalana publicat recentment a la revista The Lancet, Maria Guixà.
2: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3Cat Info.
3: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
2: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
3: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que seríem, no? Els organismes que regulen polítiques de salut, no? I els metges, que no passa el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
2: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta, a més, d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
3: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i, en aquest cas, potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I, en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
2: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
0: De seguida els esports a 3cat Info, però abans us expliquem que estem en ple cap de setmana d'operació sortida de vacances d'estiu i a l'aeroport del Prat des de divendres s'han programat 3.300 vols, gairebé un 4,7% més que durant el mateix període de l'any passat. De fet, només aquest diumenge hi ha programats més de 1.100 vols, tot plegat a les portes que aquesta setmana comenci una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis de terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. L'aturada començarà dimarts 4 d'agost i coincideix amb un dels períodes de més desplaçaments de les vacances estiuenques. I ara sí, fins a les 5.
1: Esports.
0: Punt amb la crònica del Roger Arnau. Quan vulgui, Roger, bona tarda.
4: Bona tarda. La catalana Carla Lorenzo s'ha quedat a les portes d'aconseguir una medalla a l'Europeu de Natació Artística que es disputa a París. La jove nedadora de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet tècnic mix fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres, per darrere dels participants de la Gran Bretanya, d'Itàlia i de Rússia, que s'han penjat l'or, la plata i el bronze, respectivament. Per altra banda, aquest matí, l'equip espanyol, amb les catalanes Txell Ferrer, Lilou Lluís i Mireia Hernández, han acabat en segona posició als preliminars de rutina lliure per aquí. Al darrere, en aquest cas, de Rússia. I més esports en directe. Està en marxa la segona etapa del Tour de França femení de 148 quilòmetres entre Aigle i Ginebra, Suïssa. Una etapa força plana, però amb tres ports de tercera categoria i dos de quarta. La catalana Paula Blasi surt en dotzena posició a la general, a 12 segons de la mallot groc. La neerlandesa Lorena Vives. Ara mateix queden més de 50 quilòmetres per acabar l'etapa que, com diem, s'acaba a Ginebra. I més coses, penúltima jornada avui de l'estaig del Barça a Anglaterra. Els blaugranes, que ja s'han entrenat al migdia, ho tornaran a fer aquesta tarda. Fa uns minuts ha parlat el jove lateral Xavi Espar. L'ha escoltat l'enviat especial de Catalunya Ràdio Anglaterra, Ramon Salmurri.
5: Xavi Espar és un futbolista que sempre ha agradat a Hansi Flick. De fet, alguna vegada en roda de premsa l'ha definit fins i tot com el Kimmich de la Masia, fent referència que és un lateral que pot jugar de migcentre. Bé, el seu cas és un migcentre que acaba jugant de lateral. I és precisament en aquesta posició on Hansi Flick l'està utilitzant aquesta pretemporada. De fet, de moment, fins i tot per davant d'Héctor Ford. Per tot això, Xavi Espar confia en les opcions que té de quedar-se com a membre de la primera plantilla aquesta propera temporada.
6: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant, pues això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
5: Un Xavi Espar que, com la resta dels seus companys, ha vist com quedava suspès el partit de demà contra el Preston North End, un partit que s'havia de disputar dilluns i que el conjunt local ha decidit suspendre davant la falta d'efectius. Això ha alterat el pla de retorn del Barça, que avançarà unes hores i demà, després de la sessió matinal, marxarà directament cap a Barcelona.
4: Gràcies, Salmo. I més coses, perquè en motor el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia en la categoria júnior i també a la categoria de World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès és, de fet, el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. A la general del campionat, a falta d'una prova, el Paraguai, el jove pilot, al volant d'un Ford, se situa a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I més coses, perquè tornant al futbol, l'ex blaugrana Robert Lewandowski ha marcat aquesta matinada dos gols en el debut a casa amb el Chicago Fire de la Lliga dels Estats Units. El seu doblet ha suposat la victòria del conjunt d'Illinois contra el Charlotte per 2-1.
7: Per mi i per l'equip era important guanyar després de dos partits sense fer-ho. Era important per agafar confiança en nosaltres mateixos abans dels propers partits. Més enllà dels primers dos minuts, hem controlat el partit i hem intentat marcar. Hem de seguir esforçant-nos i espero que fem algunes coses millor, però crec que ens estan anant molt bé. I think that the way that we're going
4: is really good. Lewandowski, de 37 anys, manté, per tant, el seu olfacte golejador. I més coses, perquè l'Espanyol ha tancat la seva estada a Anglaterra amb el tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus van acabar 3-3 contra el Middlesbrough, van marcar Marcos Fernández, Teiris Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït al minut 18 del partit per un cop al genoll. El pròxim partit amistós del conjunt de Manolo González serà dissabte contra el Coventry de la Premier League. I també hi derrota del Girona, en aquest cas contra l'Arsenal, de Mikel Arteta, el trofeu Costa Brava, per 1-4 en la presentació de l'equip a Montilivi. El gol de l'honor dels gironins el va fer Arnau a l'inici de la segona part, amb una gran rematada de cap a la sortida d'un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central David López, que acaba de renovar per una temporada més amb l'equip de Quique Álvarez, reconeix que l'equip va curt de centrals.
8: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
4: El pròxim amistós del Girona serà divendres contra el Sabadell. De fet, l'equip arlequinat ahir també va jugar un partit de preparació. Va empatar 0 contra l'Andorra en un enfrontament a porta tancada disputat al CAR de Sant Cugat. I encara en futbol, a la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre ahir el seu primer partit de la pretemporada, 1-2 contra el Montpeller, a Peralada, i un partit que també es va fer a porta tancada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera Mirari Uria, la jugadora basca, ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya. Radio.
9: Creo que se ha visto un equipo muy competitivo, incluso hoy también yendo perdiendo, pues no nos hemos bajado la cabeza y hemos seguido pues intentándolo. Tanto yo creo que las nuevas incorporaciones que hemos venido como las que ya estaban, yo creo que estamos creando como un equipo muy bonito y muy ilusionante.
4: I acabem amb alpinisme, perquè els equips de rescat han trobat el cos de l'alpinista nepalès Nirmal Purja, segons ha informat el Club Alpí del Pakistan aquest matí. Purja liderava una expedició que dijous va rebre l'impacte d'una allau a la muntanya de Broad Peak, de 8.000 metres a la frontera entre el Pakistan i la Xina. L'alpinista era reconegut per haver escalat els 14 pics més alts del món en poc més de 6 mesos el 2019.
1: Trescat Info.
0: Bona tarda, són les 5.

0: La pitjor tragèdia migratòria a Espanya ja ha deixat com a mínim 72 persones mortes a Ceuta, per bé que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. A Ceuta continuaran desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars fins que, mica en mica, hi vagi tornant una certa normalitat. Les ONGs que treballen damunt del terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha per acollir tants i tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica que afirmen tenen per poder fer repatriacions. Israel fa cas omís a l'anunci de desarmament de Hamas i continua bombardejant Gaza, on avui han mort 15 persones. El govern israelià encara no ha fet cap declaració oficial, però segons la premsa del país, Benjamin Netanyahu considera inacceptables alguns punts de l'acord de pau liderat per Donald Trump. Un Donald Trump que recula i que anuncia una nova suspensió dels atacs contra l'Iran. El president nord-americà afirma que Teheran i altres països de la regió li han demanat tenir temps per poder negociar. El govern de l'Iran ho nega. L'incendi a la regió de l'Àtica a Grècia ja ha cremat unes 6.700 hectàrees i més de 100 cases. En aquests moments, 450 efectius terrestres lluiten contra les flames amb unes condicions meteorològiques molt difícils. La policia ha detingut un noi de 17 anys acusat de ser membre de la xarxa criminal 764 que extorqueix i que amenaça per internet tant persones com institucions. La detenció s'ha fet al País Basc. El noi està considerat com el referent d'aquesta banda a l'Estat. Avui es posa en marxa la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat fet amb intel·ligència artificial. La creació artística i, sobretot, la música celebren aquesta nova regulació perquè creuen que això servirà per protegir els artistes. Ginestar i els Amics de les Arts actuen avui al vespre a la localitat maresmenca de Santa Susanna. Ho fan al marc del festival Mar d'Estiu. I Joan Dausà actua al Garraf, al festival Jardins de Terramar de Sitges.
1: Esports.
2: Carla Lorenzo ha quedat a les portes de penjar-se una medalla a l'Europeu de Natació Artística. La catalana ha acabat quarta a la final de duet mix tècnic fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Mentrestant, el jove central del Barça, Álvaro Cortés, es reivindica. Assegura que està preparat per quedar-se al primer equip. I cancel·lat el partit amistós a porta tancada que els blaugrana havien de disputar demà contra el Preston North End a St. James Park. L'equip anglès alega que no té prou jugadors per disputar-lo. I en marxa aquesta hora la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi surt com a dotzena a la general a 18 segons del mallot groc de líder.
0: Tarda assolellada, molt calorosa novament avui, xàfecs que es preveuen al Pirineu i Prepirineu que poden ser forts, i temperatures molt altes, juntament amb una humitat relativa de l'aire que accentua la xafogor tant de dia com de nit. Demà es preveu que baixi una mica el termòmetre i que hi hagi tempestes més fortes.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. Ja són 72 les persones que han mort en la crisi migratòria d'aquesta setmana a Ceuta. És l'última xifra oficial que dona el govern espanyol, però segurament en seran moltes més, i és que hi ha moltes veus que parlen d'un centenar de cossos recuperats. També hi ha moltes persones desaparegudes i preocupa sobretot la quantitat de menors d'edat que han arribat a Ceuta i la desprotecció amb la qual estan convivint. Enviada especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre de menors parlant amb els que són a fora. La nau Nueva Esperanza, que porta el logo del SAMU, està plena, tot i que els periodistes no hi podem entrar. Els que són a dins reben menjar, sobretot entrepans i sucs, ens han explicat. I a fora maten el temps diversos nens. Els que hem trobat van venir sols, de llocs com Tànger, Tetuán o pobles petits de l'interior del Marroc. Aquest és un fragment de la conversa amb un d'ells, el Nijan, de 15 anys, amb l'ajuda d'un local de Ceuta com a traductor.
4: ¿Por qué ha venido? Porque es muy pequeño.
5: Quiere buscarse la vida como tal.
6: Yo
5: sé que por la tarde le dan algo de comer.
6: Dicen que
5: ahora mismo si bajan por ahí abajo los militares y la policía los echan para afuera. Dicen que están aquí escondidos para que no lo devuelvan a Marruecos.
3: La nau industrial destinada a menors està darrere del punt fronterer del Tarajal, en una zona molt degradada del barri del Príncipe. Alguns nens tenen talls i ferides del dia que van arribar a Ceuta nedant. Van passar por, diuen, se m'acosten demanant diners, menjar, i un vol enviar aquest consell.
7: Hola, venga, a Marruecos, no. Vamos a España, sí. ¿Vale?
3: El govern de Ceuta ha alertat reiteradament que no té recursos per atendre els menors. De fet, ningú no sap quants n'hi ha. Les autoritats parlen com a mínim de més de 1.000. La majoria no porten documents i establir-ne l'edat, quan no està clara, és un procés. Els menors s'amaguen, també ens han dit com sentien, perquè no els trobin ni la policia ni els soldats, però cal recordar que els menors tenen una protecció especial.
0: Avui Cèlia Cernades ha pogut parlar amb un representant de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils que denuncia el col·lapse que hi ha damunt del terreny i la manca de recursos i de previsió. És Rashid Sidi, secretari general a Ceuta d'aquest organisme.
8: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
0: El govern espanyol confirma que uns 3.000 efectius entre policies i militars continuaran desplegats a la ciutat per garantir la seguretat fins que, mica en mica, s'hi vagi recuperant la normalitat. També una de les denúncies és que no es podrà repatriar tota aquesta gent que ha mort arran d'aquesta crisi humanitària. Ho ha denunciat Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al programa Tot es pot parlar, aquesta emissora avui al matí.
9: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: També ha lamentat que hi hagi tants menors i encara tantes persones desaparegudes. Ramsés Mohamed Azumic, educador social, membre de l'associació Elín, a Ceuta, ha denunciat de la seva banda que els migrants es converteixen en instruments polítics i ha reclamat una resposta ràpida de les administracions davant d'aquest col·lapse. També ho deia el Tot es pot parlar.
10: Es terrible, ¿no? El resultado que hemos tenido a nivel humano es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: I a Sud-àfrica, la policia ha detingut com a mínim 16 persones per actes de violència durant una manifestació contra la immigració. Els fets passaven divendres a la població de Northam, al nord-est del país. Segons un comunicat policial, els sospitosos van assaltar una botiga propietat d'un estranger, la van saquejar i després li van cremar un vehicle. Sud-àfrica està vivint aquests mesos una campanya de violència contra la immigració sense papers que ve d'altres països africans, com ara Zimbàbue, Nigèria o Kènia. Aquests episodis provoquen que hagin marxat del país a més de 70.000 persones. A Gaza puja el balanç de víctimes pels atacs que hi ha hagut avui per part d'Israel. Són ja 15 persones mortes. Segon dia de bombardejos després que Hamas va acceptar desarmar-se si els israelians es retiraven de la franja. El govern israelià, però, encara no ha reaccionat oficialment a la decisió presa pels palestins, anunciada divendres per Donald Trump, però, segons la premsa del país, considera inacceptables alguns dels punts, com, per exemple, que l'exèrcit marxi de Gaza. Jerusalem, corresponsal Jordi Brescó.
11: El suposat acord amb Hamas i Israel que havia de permetre desbloquejar la transició a la franja de Gaza i que comportava com a un dels punts principals al desarmament de Hamas està encara lluny de tancar-se. I això que Donald Trump el va anunciar amb tota la pompa, assegurant que tothom hi estava d'acord, també Israel. Però Hamas ja va deixar clar que abans de res Israel havia de cessar els seus atacs sobre la franja i en les últimes hores la dinàmica ha estat exactament l'oposada.
12: Estàvem de festa, de celebració, quan de sobte vam sentir el bombardeig. Aquest és l'edifici que tenien com a objectiu. Hi hem trobat nadons, parts de cossos, i Trump diu que hi ha un alto el foc. Quin alto el foc? Aquí maten gent cada dia.
11: Els atacs israelians són l'única resposta tangible al suposat acord anunciat per Trump. Netanyahu encara és hora que es pronunciï en públic sobre el tema i el que està filtrant a la premsa israeliana és que algunes de les condicions són inacceptables. Segons publica el diari Haaretz, Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin guardades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació.
0: I nou gir de timó de Donald Trump en la guerra de l'Iran. Ara el president nord-americà comunica que suspèn les operacions militars contra Teheran per donar marge a les negociacions. En un escrit a la seva xarxa social Truth, Trump ha assegurat que s'han posat les bases per tancar un acord que preveu l'obertura immediata de l'estratègic Estret d'Hormuz i el final de l'amenaça nuclear del país persa. Diu que suspèn els atacs previstos perquè Iran i altres països de la regió li han demanat temps per poder tancar un acord definitiu. Però Teheran ho nega i diu que el president nord-americà, una vegada més, menteix. Fonts de l'exèrcit asseguren a agències de notícies perses que l'anunci de Washington és només un intent desesperat, diuen, de pressionar els estats del Golf i que continuen preparats per respondre a qualsevol atac. El seu escrit Trump també diu que Israel està d'acord amb aquest anunci, però Tel Aviv, de moment, no s'ha pronunciat. L'anunci ha arribat hores després que els Estats Units recomanessin als seus ciutadans abandonar la regió davant d'un risc d'una nova escalada en aquest mateix conflicte.
1: 3CAT Info.
0: Màxima alerta a Grècia. Hi ha incendis forestals que ja han cremat unes 6.700 hectàrees a la regió de l'Àtica, a uns 35 quilòmetres d'Atenes. S'han cremat més de 100 cases i en aquests moments 450 efectius terrestres continuen lluitant contra les flames. Els forts vents, que han arribat a 130 km per hora, han impedit durant hores que els mitjans aeris poguessin treballar amb seguretat. De fet, aquesta última hora hi ha hagut un xoc entre dos helicòpters que treballaven a l'extinció de l'incendi a la zona de Patsta. El cos de bombers de Grècia ja ha localitzat la tripulació d'un dels helicòpters i, de moment, han trobat la segona aeronau també afectada. Aquí, 7 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi que crema a Senet, a l'Alta Ribagorça. Segons els bombers, la capacitat de treball terrestre és molt limitada per l'altura on es troben les flames i, per tant, els mitjans aeris són els únics que poden fer descàrregues d'aigua a la zona afectada. Paral·lelament, 8 dotacions terrestres del grup d'actuacions forestals i l'equip de prevenció activa forestal s'han desplaçat amb helicòpter fins a la zona de l'incendi i a hores d'ara talen arbres i fan cremes controlades prop de les flames perquè el cap del foc no pugui cremar quan arribi a la mateixa zona. Fa uns minuts que els bombers han anunciat que treballaven també en un petit incendi en una zona de vegetació forestal espessa al Cap Ras, a Llançà. L'incendi no ha cremat més d'una hectàrea i ja està perimetrat i estabilitzat. De moment hi continuen treballant 9 dotacions i un helicòpter bombarder. Avui Catalunya, tot l'incendi de Senet es redueix a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem i, per tant, es reobre l'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. En canvi, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rúbies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Els municipis que sí que es troben en situació de perill extrem es concentren en 10 comarques avui: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. A més, 222 municipis es mantenen en risc alt d'incendi. I estem en cap de setmana de plena operació sortida de vacances per molta gent. A l'aeroport del Prat, des de divendres, que s'han programat 3.300 vols, gairebé un 4,7% més que durant el mateix període de l'any passat. De fet, només avui ha programat més de 1.100 operacions. Tot plegat a les portes que aquesta setmana comenci una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, que és l'empresa encarregada de fer els serveis de terra de diverses aerolínies al Prat. L'aturada començarà dimarts, 4 d'agost, i coincideix amb un dels períodes més desplaçaments que registren d'aquestes vacances d'estiu. Molts desplaçaments i també força mobilitat. En algun moment hi ha punts complicats que es van resolent segons va avançant la tarda o comencen en altres punts a la xarxa viària catalana. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda, poca mobilitat, encara a aquesta hora de tarda de diumenge. Com a novetat, respecte al que hem dit ara fa mitja hora, a la C-15 hi ha hagut un accident a l'altura de Cabrera d'Anoia. Això fa que hi hagi un carril tallat en sentit nord, cap a Igualada. I a banda d'això, hem de dir que la C-25, l'avaria d'un vehicle, provoca circulació intensa a l'altura d'Estaràs, a la Segarra, en sentit est, cap a Manresa. I també, en aquest cas, hi ha força retencions a l'N2, encara a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús. A la 2, a Jorba, hi ha un carril tallat per obres en sentit oest, cap a Cervera. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
13: Bona tarda.
1: El temps.
0: La previsió és de Dani Ramírez.
14: Temperatura molt alta en aquest segon dia del mes d'agost, que ens porta també humitat al voltant del 70-80% a la costa, per tant, moltíssima xafogor i algun ruixadet, de moment poca cosa. El Pirineu es pot animar al llarg de la tarda en alguns sectors, també cap als ports i muntanyes de les comarques de Castelló, com ara el Maestrat o la zona dels ports. Bé, la calor forta avui han pujat respecte a ahir, especialment han pujat 3-4 graus a Girona, a la Garrotxa, 39 graus a Tremp, la més alta del país, tot i que al llarg de la tarda en farem el balanç, encara poden pujar unes dècimes o un grau en algun sector. Montesquieu a Osona, 39, igual que Artés o Mieres, a la Garrotxa, 38, a Lleida, també 38 a la ciutat de Girona, Organyà, Tàrrega, Vinebre, Alcarràs han arribat també els 38 i molt alta a Viella amb 37. Tarda variable, mitja ennuvolada al Pirineu, Prepirineu, de tant en tant pot fer algun xàfec, alguna tempesta, com dèiem també cap als ports, zona nord de Castelló, i demà la temperatura una mica més alta. Tenim avís de calor nocturna, mínimes que els hi costarà baixar dels 23, 24 o 25 a l'interior i dels 25, 26 o 27 en punts de la costa, sobretot de Barcelona a sud, Costa Daurada, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i també el Pla de Lleida, amb aquest avís de calor nocturna per començar el dilluns, al matí d'hora. Bé, la situació demà, marcada novament pel sol i la calor amb tel de núvols prims, alguns núvols baixos a la Costa Daurada, i a la tarda més ruixats, més tempestes, també a Ponent, Pirineu, Prepirineu, interior a les Terres de l'Ebre, poden ser fortes, amb pedra o calamar-se, i sembla que aquesta setmana anirà comportant tempestes gairebé cada tarda, sobretot, com dèiem, demà, tarda-nit, també dimarts, i les de dijous podrien ser les més abundants i extenses.
0: I arran de l'ex que es preveuen avui, que poden anar acompanyades localment de calamarsa o pedra petita, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha advertit del risc que hi pugui haver possibles crescudes sobtades a les lledes dels rius i barrancs a la zona del Pirineu de Lleida i punts de l'interior de Tarragona. Per això es demana molta precaució en aquests indrets. Un equip format pels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha detingut un noi de 17 anys que està considerat com el líder a tota Espanya de la xarxa criminal 764. És una organització extremista dedicada a captar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El noi està acusat d'enviar amenaces a centres educatius i a ajuntaments, a biblioteques i altres organismes públics i privats. Sempre anunciava o tirotejos o altres accions violentes que mai es van arribar a produir, per bé que sí que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. Aquesta xarxa 764 està investigada pels delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i també la difusió de continguts de violència extrema. Avui han entrat en vigor noves obligacions de transparència del reglament de la intel·ligència artificial a la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Un dels camps on aquesta intel·ligència artificial té molt d'impacte és a la creació artística i concretament en la música. Des del Tot es pot parlar d'aquesta emissora, avui al matí Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha explicat que és un bon acord i que anirà molt bé, diu, perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escoltem en plataformes com Spotify està feta per una persona o per intel·ligència artificial.
15: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de la indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: Es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i es va desenvolupar a partir de l'escàndol que hi va haver a finals de l'any passat i a començaments d'aquest a la xarxa X, on es van viralitzar moltes imatges, milers, sexualitzades de dones reals, manipulades, però amb aquesta intel·ligència artificial, el deepfake. La regularització s'anirà implementant progressivament fins l'any 2028. Fàrmacs contra la obesitat, com l'Ozempic, han d'anar sempre acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Ho conclou un estudi europeu amb participació catalana publicat recentment a la revista The Lancet, Maria Guixà.
16: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3cat Info.
17: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
16: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
17: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que seríem, no? Els organismes que regulen polítiques de salut, no? I els metges, que no passa el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
16: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta, a més, d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
17: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i, en aquest cas, potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I, en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
16: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
1: Trescat Info.
0: I avui al vespre nit a Santa Susana, al Maresme.
18: Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar.
0: Doble cita musical, i és que d'una banda hi actuaran els germans Serrasolses, Ginestà, consolidat ja com un dels talents més potents i autèntics a casa nostra amb la seva proposta fresca, amb una sensibilitat quan actuen, però quan acabin...
18: Si us plau, i que algú m'expliqui què m'està passant.
0: Uns altres ja de consolidadíssims, els Amics de les Arts. Celebren 20 anys.
18: M'entrebanco amb el record d'aquell instant.
0: Avui repassaran de ben segur els millors moments d'aquesta dilatadíssima trajectòria musical farcida d'èxits, demostrant per què continuen sent una de les bandes més estimades i essencials de l'escena catalana. Tots aquests concerts s'emmarquen al Festival Mar d'Estiu, una proposta cultural que fusiona el talent musical de primer nivell amb l'entorn privilegiat del Torrentó de Can Gelat, a Santa Susana. Però a Sitges... un altre que també ja té una consolidada carrera amb moltes cançons, algunes molts himnes per a molta gent. Joan Dausà. Avui protagonista del festival Jardins de Terramar, en aquest punt del Garraf. El concert forma part de la seva exclusiva gira de 10 concerts per presentar en directe el seu cinquè últim disc, Immortals. Lletres emotives, aquest estil proper, com si fos de casa. Parlant de la vida, de les relacions, de l'amor i del pas del temps. El concert a les 10,

0: Són més de 4 minuts i seran 6:15.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bona tarda.
2: Bona tarda. Cancel·lat el partit amistós a porta tancada que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End a St. James Park. L'equip de segona divisió anglesa alega que no té prou jugadors del primer equip per disputar-lo. Un canvi que evidentment afecta la planificació del Barça, que en principi avançarà la tornada cap a Catalunya després de l'entrenament de demà al matí. De moment avui, penúltima jornada de l'estaix dels Blaugrana a Anglaterra. Els jugadors s'han entrenat al migdia i ho tornen a fer a la tarda. De fet, excepte el lesionat Frenkie de Jong, s'han exercitat tots els jugadors que han viatjat a les Illes Britàniques. Un d'ells, el jove Álvaro Cortés, s'ha reivindicat.
3: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
2: Cortés, que fins ara ha tingut fitxa del filial, té propostes de diversos clubs, tot i que confia quedar-se. El jove central aragonès, de 21 anys, recordem, va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada i té contracte amb el Barça fins al 2028. Com Cortés, també ha parlat de les seves opcions al primer equip, el lateral Xavi Espar.
4: Jo vull pensar que sí, la veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
2: Espar assegura que està en un bon moment de forma i celebra haver estat titular a l'últim amistós contra el Birmingham. I en marxa aquesta hora la recta final de la segona etapa del Tour de França femení de 148 quilòmetres entre Aigle i Ginebra, Suïssa. És una etapa força plana, amb tres ports de tercera categoria i dos de quarta. Ara mateix, quan falten 34 quilòmetres per arribar a la meta, ja s'han superat tots els ports de muntanya i hi ha una corredora escapada, la ciclista dels Països Baixos, Marcus, que té ara mateix 57 segons d'avantatge respecte al gran grup. La catalana Paula Blasi, recordem, és 12a a la general, a 18 segons de la mallot groc, la neerlandesa Lorena Vives, la ciclista d'Esplugues de Llobregat. Això sí, vesteix el mallot blanc com a millor jove. Al marge de Blasi també participa al Tour femení la penedesenca Mireia Benito.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I la catalana Carla Lorenzo s'ha quedat a les portes d'aconseguir una medalla a l'Europeu de Natació Artística que es disputa a París. La jove nedadora de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet tècnic mix, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Han quedat al darrere dels participants de la Gran Bretanya, Itàlia i Rússia, que s'han penjat l'or, la plata i el bronze, respectivament. Aquest matí, fent l'equip espanyol, amb les catalanes Txell Ferrer, Lilu Lluís i Mireia Hernández, han acabat segones, en segona posició, els preliminars de retina lliure per equips darrere de Rússia. I més coses perquè en motor el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès és el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en aquestes dues categories. A la general del campionat, a falta d'una prova, al Paraguai, el jove pilot de Ford se situa a 22 i 26 punts, respectivament, dels líders de les dues categories. Per altra banda, acabem explicant que la categoria reina, el guanyador ha estat el finlandès Sami Pahari, que ha encadenat la segona victòria consecutiva al Mundial. Ara se situa segon a la general a 29 punts del líder, que és el galès Evelyn Evans, company d'equip de Pahari a Toyota.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:02. A aquesta hora destaquem que la pitjor crisi migratòria viscuda a Espanya ja deixa com a mínim un balanç de 72 persones mortes, per bé que hi ha diverses veus que diuen que en seran més de 100. A Ceuta continuen desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars. Les organitzacions no governamentals que treballen damunt del terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica que afirmen tenen per poder fer repatriacions. Israel fa cas omís a l'anunci de desarmament de Hamas i continua bombardejant Gaza, avui amb mort 9 persones. El govern israelià encara no ha fet cap declaració oficial. Segons la premsa, però, al país, el seu primer ministre, Benjamin Netanyahu, considera inacceptables algunes de les coses que s'apunten a l'acord de pau liderat per Donald Trump. I entre d'altres qüestions, des d'ara fins a arribar a les 6, també parlarem que, com cada primer cap de setmana del mes d'agost, avui centenars de persones s'han citat a 2.100 metres d'altitud, al marc de la pujada al port de Salou. La cita que suposa la trobada per excel·lència entre catalans i occitans al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. Roger Arnau, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què recordes també, amb què destaques, Roger, dels esports?
2: Doncs explicarem que el jove central del Barça, Álvaro Cortés, es reivindica, assegura que està preparat per quedar-se al primer equip. Fins ara, recordem, ha tingut fitxa del filial. Per altra banda, cancel·lat el partit amistós a porta tancada que els blaugrana havien de disputar demà contra el Preston North End a St. James Park. L'equip anglès diu que no té prou jugadors del primer equip per disputar-lo. Per altra banda, Carla Lorenzo ha quedat a les portes de penjar-se una medalla a l'Europeu de Natació Artística. Ha acabat quarta a la final del duet mix tècnic fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. I ara mateix està en marxa la segona etapa del Tour de França. Ara mateix la ciclista neerlandesa Marcus lidera la cursa amb 53 segons d'avantatge respecte al gran grup.
1: Tarda de sol en general, calor intensa, molta xafogó a prop del mar. Al Pirineu i Prepirineu s'escampen alguns ruixats que poden ser forts, compte, portar tempestes i fang, i localment caure amb calamarsa o pedra petita. Pugen a 72 el nombre de persones mortes a la crisi migratòria de Ceuta aquesta setmana, però hi ha diverses veus que diuen que la xifra encara pot augmentar perquè hi ha moltes persones desaparegudes i s'estan recuperant molts cossos. Preocupa sobretot la quantitat de joves i menors d'edat que han arribat a Ceuta. Ho estem seguint amb una de les periodistes de 3CAT Info, aquests dies a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre de menors parlant amb els que són a fora. La nau Nueva Esperanza, que porta el logo del SAMU, està plena, tot i que els periodistes no hi podem entrar. Els que són a dins reben menjar, sobretot entrepans i sucs, ens han explicat. I a fora maten el temps diversos nens. Els que hem trobat van venir sols, de llocs com Tànger, Tetuán o pobles petits de l'interior del Marroc. Aquest és un fragment de la conversa amb un d'ells, el Nijan, de 15 anys, amb l'ajuda d'un local de Ceuta com a traductor.
4: ¿Por qué ha venido? Porque es muy pequeño.
5: Quiere buscarse la vida como todo el mundo.
6: El señor que ya te usuía.
5: Yo sé que por la tarde le dan algo de comer.
6: Dicen que
5: ahora mismo si bajan por ahí abajo los militares y la policía los echan para afuera. Dicen que están aquí escondidos para que no lo devuelvan a Marruecos.
3: La nau industrial destinada a menors està darrere del punt fronterer del Tarajal, en una zona molt degradada del barri del Príncipe. Alguns nens tenen talls i ferides del dia que van arribar a Ceuta nedant. Van passar por, diuen, se m'acosten demanant diners, menjar, i un vol enviar aquest consell.
7: Hola, venga, a Marruecos, no. Vamos a España, sí. ¿Vale?
3: El govern de Ceuta ha alertat reiteradament que no té recursos per atendre els menors. De fet, ningú no sap quants n'hi ha. Les autoritats parlen com a mínim de més de 1.000. La majoria no porten documents i establir-ne l'edat, quan no està clara, és un procés. Els menors s'amaguen, també ens han dit com s'antiguen perquè no els trobi ni la policia ni els soldats, però cal recordar que els menors tenen una protecció especial.
1: De fet, les organitzacions no governamentals que treballen a Ceuta denuncien aquesta manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder fer les repatriacions perquè és gairebé impossible fer mostres d'ADN i fer els testos necessaris. Ens n'ha parlat avui al matí en aquesta emissora, al programa Tot es pot parlar, la portaveu de la ONG Caminando Fronteras, Elena Maleno.
0: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
1: També ha lamentat que hi hagi tants menors i també tantes persones encara desaparegudes. Ramsès Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, ha denunciat que els migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida de les administracions davant del col·lapse. Son declaraciones también a esta emisora.
8: Es terrible, ¿no?, el resultado que hemos tenido a nivel humano. Es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues 2 o 3 días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde

0: a la Franja de Gaza i que comportava com a un dels punts principals al desarmament de Hamas, està encara lluny de tancar-se. I això que Donald Trump el va anunciar amb tota la pompa, assegurant que tothom hi estava d'acord, també Israel. Però Hamas ja va deixar clar que, abans de res, Israel havia de cessar els seus atacs sobre la franja i en les últimes hores la dinàmica ha estat exactament l'oposada.
1: Estàvem de festa, de celebració, quan de sobte vam sentir el bombardeig. Aquest és l'edifici que tenien com a objectiu. Hi hem trobat nadons, parts de cossos, i Trump diu que hi ha un alto el foc. Quin alto el foc? Aquí maten gent cada dia.
0: Els atacs israelians són l'única resposta tangible al suposat acord anunciat per Trump. Netanyahu encara és hora que es pronunciï en públic sobre el tema i el que està filtrant a la premsa israeliana és que algunes de les condicions són inacceptables. Segons publica el diari Haaretz, Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin guardades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació.
2: L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, ha decidit augmentar la producció al setembre en 188.000 barrils cada dia. És la mateixa quantitat exacta que els últims 6 mesos, però també, una vegada més, és més aviat una intenció que queda damunt del paper perquè l'estratègic Estret d'Hormuz, entre altres punts, continua tancat i, per tant, també hi continua el bloqueig. Ens atuem uns minuts a fer anàlisi d'aquesta qüestió i saludem Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Aquí agraïm un dia més i una tarda més de cap de setmana poder parlar en directe a 3Cat Info per parlar d'aquesta qüestió, senyora Guillén. Aquesta insistència, podríem dir, d'aquest gran organisme, aquesta OPEP, a mantenir aquesta producció, anar-la augmentant, però amb un tall d'exportació limitat, no només per aquest tancament que ara dèiem a Hormuz, sinó també pel bloqueig, i és important d'assenyalar, des del dia 20 de febrer al Mar Roig, en aquest cas, per part dels Houthis, aliats de l'Iran.
3: Sí, a veure, la decisió que s'ha pres avui era esperada perquè el preu del petroli no acaba de baixar. Hi ha una situació extremadament fràgil i amb aquests quasi 90 dòlars per barril de Brent hi ha un cert desig de que el preu descendeixi una mica més cap als 70 o 80 dòlars. I per això l'OPEP Plus, que avui també s'hi han afegit Rússia, Kazakhstan i Oman, han decidit augmentar aquesta mica, que és molt petit, és bastant simbòlic, però això segurament demà ho veurem de seguidament reflectit a les borses de tot el món.
2: És a dir, es fa més aviat per això, per calmar una mica els ànims, perquè la gent que estigui espantada, si és que hi ha algú que està espantat per aquesta situació geopolítica, pugui respirar una mica i pensi, mira, més producció, preu a la baixa.
3: Sí, es busca una cosa que també vol la Xina, que és l'estabilitat en el preu. També us he de dir que tinc la impressió personal de que quan hi ha acords s'acosten més acords i, per tant, jo crec que a Hormuz hi ha un gran desig per tothom, totes les parts, de que, malgrat que és un lloc pel qual només hi passa el 20% de la producció, sí que té un gran efecte sobre tot el dinamisme econòmic del món, no? I, per tant, tothom vol que s'arribi a un acord i s'acabi aquesta situació de conflicte.
2: Hormuz bloquejat, ara el Mar Roig també, amb talls i dificultat per navegar-hi. Les ments pensants al voltant d'aquesta situació estan ja dibuixant alguna alternativa per tal d'exportar l'energia des del Golf?
3: Sí, això ara l'Aràbia Saudita ja fa molt de temps, també moltes setmanes, que ho està buscant i, per tant, també s'està buscant una situació perquè és que si no hi haurà vàlvules d'escapament, l'energia es necessita. També, com s'ha dit abans, la Xina és una gran interessada, necessita importar petroli. Tota la indústria del transport, les línies aèries, la indústria química, l'agricultura, tothom vol aquesta estabilitat de preus. I també és veritat que Rússia sí que pressiona l'alça perquè Rússia es financia bàsicament pel petroli, no? I sí que voldria que se situés com més a prop de 120, que seria molt per nosaltres, seria molt perjudicial. Però tota la resta de països, inclòs els Estats Units, que no és a l'OPEP, però que també té influència, òbviament, doncs volen que el preu es moderi una miqueta. Ho veurem de seguida, eh? Els preus del Brent i del WTI, que és el West Texas Intermediate, són pràcticament continuos i, per tant, de seguida veurem si hi ha una reacció positiva en aquesta decisió, que pel fet que s'hagin posat d'acord ja és molt bona notícia.
2: Vostè que entén, li demanem que vagi una mica més enllà del que és el seu negociat, però Quins podrien ser els camins alternatius amb aquest redisseny del mapa energètic des de l'Orient Mitjà com

0: es podria donar sortida a aquest petroli si els dos principals punts estan de moment encara encallats?
1: Sempre s'ha parlat dels oleoductes que s'estan construint a tota velocitat i, clar, si no es dona els més protagonista als altres productors de petroli que estarien situats doncs, en els Estats Units, al Canadà, penseu que gairebé són un 20% de la producció mundial i aleshores se'ls està cedint un gran protagonisme si és que no es pot exportar degudament i transportar aquest petroli que hi ha en el Golf.
0: La gent que ens escolta ara a 3CAT Info, sobretot, a més d'aquestes macroxifres, pense i ha notat aquest cap de setmana el preu de la benzina. El preu de la benzina, el preu de la gasolina, el preu del dièsel ha pujat, van marxant i acabaran de desaparèixer del tot cap a l'octubre els ajuts que hi ha hagut des de l'administració de cara als consumidors. El litre de dièsel costa aquest 1,73 euros més car que l'any passat, que era 1,4, la benzina també ha pujat. Per tant, els consumidors sí que ja ho comencen a notar a la butxaca. Serà una línia que anirem veient també aquest passat, aquest estiu. Això es mantindrà de cara a la gent?
1: Sí, ara el que hem d'estar pendent sempre és que les pujades són molt ràpides, però en canvi la baixada sempre és lenta. Si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara. Això ens ajudarà a tots a controlar la inflació, això també voldrà dir que no caldrà pujar els tipus d'interès, i per tant jo crec que són tots beneficis i per tant per mi és una gran notícia la que hem viscut avui, que una mica s'havia anat filtrant, però també és important les formes com es fan els comunicats, no? I el món reacciona també en aquests missatges i les paraules han estat, doncs unes paraules, diguem, d'esperança. Jo crec que això és important, no? Saber que en aquests moments no ens ha de fer condir pànic, el pànic.
0: Sempre que parlem del petroli, el primer link que fem és cap als combustibles, però amb vostè altres vegades ja hem parlat que és tot un món el que englobe el que és el petroli, el transport, la distribució de mercaderies, també el cost que té a refinar-lo, però també combustibles i cistell a casa, el cistell de la compra. El preu dels aliments bàsics també a l'agost ha anat repuntant, 3,5% de la inflació, els últims mesos 3,2%, s'apunta cap al 4% també, per tant, haurà d'estar molt alerta la ciutadania amb aquests preus que aniran pujant.
1: Òbviament, perquè el petroli és com siguem al principi de tota la cadena. Després, clar, el transport puja, els fertilitzants són més cars, portar els aliments d'un lloc a l'altre, produir-los, l'agricultura... Per tant, és tota una cadena que també costa molt de desfer. Per això deia que, a vegades, encara que baixi el peu, ens costa notar-ho a la nostra cistella diària, no? Però és important que això es controli. Jo crec que avui en dia hi ha elements per fer-ho i, per tant, el que hem de desitjar també és que el conflicte d'Hormuz doncs, també es vagi calmant a poc a poc i ens porti a bon port. Els Estats Units també està interessat en això. No li interessa ara que se li desboqui la inflació. Trump també farà tot el que sigui per posar doncs, una mica d'oli en aquestes fissures, no?, que hi puguin haver-hi.
0: Ja ens ho ha anat dient durant les seves respostes, però com que ho ha repetit dues o tres vegades, permeti'ns acabar aquesta conversa repetint el que li hem sentit dir ara fa una estona, que és una bona notícia, ha dit dues o tres vegades, que aquest increment de producció, que és una bona notícia per la gent. Per què ho ressalta tant?
1: Ho ressalto perquè això vol dir que no es dispararan els preus d'una manera esbojarrada i possiblement s'esperaran més beneficis també a nivell de totes les empreses. Això vol dir que s'alentarà una mica la inversió, no? Que tots estarem més disposats a engegar projectes nous perquè no tindrem por de que hi hagi doncs, un descontrol en els preus i de cop una caiguda de la demanda, que seria el que en el fons ens podria repercutir en pèrdues de llocs de treball, per exemple, i evidentment les empreses patirien molt i això no ens interessa. Per tant, que hi hagi una petita decisió com la que s'ha produït avui, però amb grans repercussions, jo crec que a nosaltres ens ha de donar molta esperança.
0: Catedràtica Guillén, Montserrat Guillén, experta en economia a la Universitat de Barcelona. Gràcies per les seves paraules,
1: gràcies,
0: com sempre.
1: Bona tarda.
0: A vostè.
1: Adéu.
0: Bona tarda.
1: Adéu.
0: Passen gairebé un parell de minuts de 5:45.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Trànsit i temps. Primer l'equip viari amb la Carmina. Carmina Malagarriga, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume.
0: Després el temps amb en Dani, Dani Ramírez.
3: Comencem amb les retencions a la C-65 a Santa Cristina d'Aro, cap a l'interior, cap a Llagostera. També a la C15 Cabrera d'Anoia hi ha un carril tallat per un accident en sentit nord, cap a Igualada. A la C35 hi ha força congestió a Maçanet de la Selva, en sentit sud. A la C25, l'avaria d'un vehicle provoca circulació intensa a l'altura d'Estaràs, a la Segarra, en sentit est, cap a Manresa. I finalment parlem d'aquesta circulació intensa a la C58, a l'altura de la Torre Baró, cap al nus de la Trinitat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: El temps.
4: Temperatura molt alta en aquest segon dia del mes d'agost, que ens porta també humitat al voltant del 70-80% a la costa, per tant, moltíssima xafogor i algun ruixadet, de moment poca cosa al Pirineu, es pot animar al llarg de la tarda en alguns sectors, també cap als ports i muntanyes de les comarques de Castelló, com ara el Maestrat o la zona dels ports. Bé, la calor forta avui ha pujat respecte a ahir, especialment han pujat 3-4 graus a Girona, a la Garrotxa, 39 graus a Tremp, la més alta del país, tot i que al llarg de la tarda en farem el balanç. Encara poden pujar unes dècimes o un grau en algun sector. Montesquieu a Osona, 39, igual que Artés o Mieres, a la Garrotxa, 38. A Lleida, també 38 a la ciutat de Girona. Organyà, Tàrrega, Vinebre, Alcarràs han arribat també els 38 i molt alta a Viella, amb 37. Tarda variable, mitja ennuvolada al Pirineu, Prepirineu, de tant en tant pot fer algun xàfec, alguna tempesta, com dèiem també cap als ports, zona nord de Castelló, i demà la temperatura una mica més alta. Tenim avís de calor nocturna, mínimes que els hi costarà baixar dels 23, 24 o 25 a l'interior i dels 25, 26 o 27 en punts de la costa, sobretot de Barcelona a sud, Costa Daurada, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i també el Pla de Lleida, amb aquest avís de calor nocturna per començar el dilluns, al matí d'hora. Bé, la situació demà, marcada novament pel sol i la calor amb tel de núvols prims, alguns núvols baixos a la Costa Daurada, i a la tarda més ruixats, més tempestes, també a Ponent, Pirineu, Prepirineu, interior les Terres de l'Ebre poden ser fortes, amb pedra o calamar-se, i sembla que aquesta setmana anirà comportant tempestes, gairebé cada tarda, sobretot, com dèiem, demà, tarda-nit, també dimarts, i les de dijous podrien ser les més abundants i extenses.
2: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
5: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic ja afecta els cicles vitals d'algunes de les plantes i animals que viuen a Catalunya. Xerrarem amb Xavier Izaguirre, coordinador de la xarxa impulsada pel Metocat, per estudiar les respostes dels éssers vius a les variacions del clima, i acompanyarem dos dels voluntaris que els faciliten informació.
6: La xarxa Fenocat es va crear el 2013. La formen 90 voluntaris repartits pel territori que regularment observen com afecten la sequera, les pluges o els canvis de temperatura en 25 espècies de plantes, 14 d'ocells i 6 de papallones.
7: Les observacions que jo faig són de l'olivera aquesta, la Palomar. Tenim el que és l'ametller, la varietat llargueta o d'esmalla.
5: En Jordi Solsona ens ensenya els camps de la seva família a Olesa de Montserrat. Des de fa 13 anys, cada dissabte anota les seves observacions fenològiques. Si un arbre ha florit, si ha fet fruit, si ha passat una oraneta o si ha escoltat un puput.
7: Això és la mata farigola que observo. La mata gran, és molt, molt sana. I ara fixa que ja està en una floració, encara no és ben bé el 100%, però gairebé.
5: Però en Jordi és sobretot un expert en oliveres. Aquí n'hi ha de centenàries que ja n'han vist de tots els colors i també coneix molt bé els ametllers.
7: Quan jo era petit, les ametlles es collien amb molt... Si anaven molt ràpids, es començaven a collir per el primer cap de setmana de setembre o per la diada. Jo me'n recordo la diada, quan era petit, venia a collir ametlles. Ara collim ametlles a vegades el 15 d'agost. O sigui, gairebé un mes s'ha avançat la collita d'ametlles.
5: I amb les oliveres també has observat aquest canvi en el temps de floració i de recollida dels fruits?
7: Amb l'oli, el mateix. Jo aquí he fet oli el mes de gener, hasta el mes de febrer he fet oli. Ara nosaltres comencem a collir a principis de novembre, a mitjans de desembre m'hem acabat. Me'n recordo com els meus pares deien, aquest any tenim l'oli abans de Nadal, ja hem fet l'oli. Això era un, bueno, una cosa excepcional. ara, sí, per Nadal segur que s'ha acabat.
5: Les dades que en Jordi, com la resta de voluntaris de Fenocat recullen a camp, les processa i analitza l'equip del Meteocat que coordina en Xavier Izaguirre.
8: Aquí posem 20, 30, 50 anys. La previsió és que hi hagi un 20% menys de precipitació i un augment de la temperatura, amb un marge que pot anar des del grau i mig fins als 2,5 graus. Això té un impacte sobre la vegetació que respon conseqüentment. D'una banda, estarà més sotmesa a un estrès hídric i, d'altra banda, el fet de que la temperatura vagi a l'alça doncs farà que floreixin abans o que rebrotin abans.
5: Això pel que fa a les plantes, però vosaltres també observeu els moviments dels insectes, en concret de papallones com l'Apolo, la Cleopatra o la Tigra.
8: Tenen una especificitat en el respecte al canvi climàtic, que és la sincronia amb les plantes. Les papallones molt específicament s'alimenten d'una planta o d'una família de plantes molt concreta, però què passa si jo quan m'alimento la ginesta pel canvi climàtic ja ha marcit o ja li ha passat la floració i encara no ha arribat la papallona de la que s'alimenta, llavors es detecten en algunes espècies, no necessàriament les que monitorem nosaltres, que es produeix això, no? Que quan està la papallona no està la planta, el punt òptim de la planta, amb la qual cosa, doncs, bueno, això els afecta també el cicle biològic.
5: I les vostres observacions també contemplen 14 espècies d'ocells migratoris, als quals ja heu detectat alguns canvis, no?
8: La puput, que arribava al mar si se'n tornava a l'Àfrica, al setembre. I ara cada vegada més, sobretot a comarques de Tarragona, veiem que es queda tot l'any, perquè amb les temperatures a l'alça ja té disponibilitat d'insectes, no li cal emigrar cap a l'Àfrica. Altres encara ho segueixen fent, com puguin ser les orenetes, els falciots, el rossinyol...
5: I si al nord també fa més calor i, per tant, hi ha més disponibilitat d'aliments fins i tot a l'hivern, ocells com el d'Urbec o el lluer ja no vindran fins aquí.
8: I en el cas de la fredeluga, que és més de conreus o sobretot d'ambients d'aiguamoll, per fer-ho fàcil, si ja no gela tant els aiguamolls del nord d'Europa, doncs no tindran motiu tampoc per baixar més cap al sud.
5: Abans de marxar, hem de passar per un altre dels punts que nodreixen d'informació a la xarxa Fenocat, el jardí de l'Observatori Fabra de Barcelona. Aquí, qui recull les dades és l'Alfons Puertas.
9: Sortim, aprofitem el silenci per parar atenció. És a dir, és una contemplació i una audició calmada, pausada, sent conscient del que pots veure i sentir, buscant informació, però amb un estat de calma que et permet fer ciència. Mireu, allà tenim uranetes. Això ja és una observació fenològica.
5: Ara només falta entrar-la al sistema. Encén l'ordinador, entra a la web de la xarxa, clica sobre l'espècie que ha observat i detalla el que ha vist.
9: Hem vist l'uraneta, doncs jo entro a l'uraneta. S'ha vist o escoltat? Sí, l'he vist. I l'he escoltat una mica, també. Doncs pues, ho anotem. Ja està.
2: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet.
0: 5 minuts i seran les 6.
2: Esports.
0: Roger Arnau, bona tarda.
10: Bona tarda. Comencem amb esport en directe perquè està en marxa la recta final de la segona etapa del Tour de França femení de 140 quilòmetres entre Egla i Ginebra, Suïssa. És una etapa plana amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta. Ara mateix, quan falten poc més de 12 quilòmetres per acabar l'etapa, per arribar a la meta, ja s'han superat tots els ports de muntanya. La neerlandesa Marcus lidera la cursa. Això sí, ara mateix només té 26 segons d'avantatge respecte al gran grup. En aquest gran grup hi és la catalana Paula Blasi, que recordem és 12a a la general, a 18 segons de la mallot groc, la neerlandesa Lorena Vives. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, això sí, vesteix el mallot blanc com a millor jove. Al marge de Blasi, també participa al Tour la penedesenca Mireia Benito. I en futbol, penúltima jornada de l'estaix del Barça a Anglaterra. El tècnic Hansi Flick avui dirigirà una doble sessió de feina. Els blaugrana ja s'han entrenat al migdia i ho tornen a fer la tarda. De fet, s'han exercitat tots els jugadors que han viatjat a les Illes Britàniques, excepte el lesionat Frenkie de Jong. Aquest migdia ha parlat el jove central, Álvaro Cortés, fins ara amb fitxa del filial que s'ha reivindicat. Enviat especial a Catalunya Ràdio Anglaterra, Ramon Salmurri.
11: Álvaro Cortés és a les portes d'una de les temporades més importants de la seva carrera esportiva. Amb 21 anys, tanca l'etapa al filial i es convertirà a tots els efectes en futbolistes del primer equip. Bàsicament perquè la quota de centrals del conjunt blaugrana compta ara mateix amb Gerard Martín i Pau Cubarsí, a més de Ronald Araujo i Andreas Christensen. S'entén que Araujo i Christensen tenen problemes de regularitat, de continuïtat, i és en aquest espai on Álvaro Cortés s'ha fet un lloc al primer equip del Barça.
12: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
11: Aquest és l'escenari amb què treballa el Barça a hores d'ara. Evidentment, susceptible a canvi. Sempre pot haver-hi una gran oferta que obligui a l'arribada d'algun futbolista. Però ara mateix l'escenari amb què es treballa el conjunt blaugrana és aquest. Álvaro Cortés passa a ser un dels membres de la primera plantilla del Barça.
10: Gràcies, Salmo. Per cert, s'ha cancel·lat el partit amistós a porta tancada que els blaugrana havien de disputar demà contra el Preston North End a St. James Park per tancar l'estaix a Anglaterra. L'equip anglès de la segona divisió al·lega que no té prou jugadors del primer equip per disputar-lo. Ara el Barça avançarà en principi la tornada a Catalunya després de l'entrenament de demà al matí.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I més coses, perquè atenció, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha aconseguit el rally, ha aconseguit la victòria al rally de Finlàndia de la categoria júnior i també en la categoria de World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès és el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en aquestes dues categories. A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, el jove pilot de força situa a 22 i 26 punts dels líders respectius de les dues categories. Per tant, a la categoria reina, en altra banda, el guanyador ha estat el finlandès Sami Pahari, que ha estat encadenat la seva segona victòria consecutiva al Mundial i, de fet, se situa segon a la general a 29 punts del líder, el galès Elfyn Evans, company d'equip de Pahari a Toyota.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I la catalana Carla Lorenzo s'ha quedat a les portes d'aconseguir una medalla a l'aeroport a l'Europeu de Natació Artística que es disputa a París. La jove nedadora de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet tècnic mix, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Han quedat al darrere dels participants de la Gran Bretanya, d'Itàlia i de Rússia, que s'han penjat l'or, la plata i el bronze. D'altra banda, aquest matí, l'equip espanyol amb les catalanes Txell Ferrer, Lilu Lluís, i Mireia Hernández han acabat en segona posició als preliminars de la rutina lliure al darrere de Rússia. I acabem explicant que l'Espanyol ha tancat la seva estada a Anglaterra amb el tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus van acabar 3-3 contra el Middlesbrough, van marcar Marcos Fernández i Terzi Dolan a la primera part i Javier Hernández a la segona. D'altra banda, pel que fa als lesionats, Quique García va haver de ser substituït al minut 18 del partit per un cop al genoll. El pròxim amistós de l'equip de Manolo González serà dissabte contra el Coverty, un equip de la Premier League.
2: Trescat Info.

0: La pitjor tragèdia migratòria d'Espanya ja ha deixat almenys 72 migrants morts a Ceuta, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. A Ceuta seguiran desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars fins que la ciutat recuperi la normalitat. Les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers, reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Dos pilots d'un helicòpter que duia a terme tasques d'extinció d'incendis a Grècia han mort després d'haver xocat en ple vol amb un altre helicòpter que treballava a la zona. El foc a la regió de l'Àtica, a Grècia, ja ha cremat unes 6.700 hectàrees i més de 100 cases. Israel fa cas omís de l'anunci de desarmament de Hamas i continua bombardejant Gaza, on avui han mort 18 persones. El govern israelià encara no ha fet cap declaració oficial, però segons la premsa del país, Netanyahu considera inacceptables alguns punts de l'acord de pau liderat per Donald Trump. Una dona mort aquest migdia mentre es banyava a prop de la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya d'estiu han mort 16 persones a les platges del país. La policia ha detingut un noi de 17 anys acusat de ser membre de la xarxa criminal 764 que extorqueix i amenaça per internet tant persones com institucions. La detenció s'ha fet al País Basc i el jove està considerat el referent de la banda a l'estat espanyol.
1: Esports.
2: En marxa la segona etapa del Tour de França femení. Ara mateix, quan queden 7 quilòmetres per arribar a la meta, la neerlandesa Marcus lidera la cursa amb 31 segons d'avantatge respecte al gran grup. I en futbol, el jove central del Barça, Álvaro Cortés, es reivindica, assegura que està preparat per quedar-se al primer equip. El dia que s'ha cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End, l'equip anglès al·lega que no té prous futbolistes per disputar-lo. I el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia en la categoria júnior i en la categoria de World Rally Car 3. És el pilot jove, més jove, que ho aconsegueix en aquestes dues categories.
0: Amb una tarda de diumenge assolellada, molt calorosa i amb alguns xàfecs al Pirineu i Prepirineu, temperatura molt alta i també la humitat relativa de l'aire, fet que ens porta molta xafogor tant de dia com de nit. Demà començarem setmana amb una baixada mínima del termòmetre i s'animaran també les tempestes més fortes.
1: 3CAT Info.
0: 6 de la tarda i 4 minuts us acompanya Xavier Palau. Ja són 72 persones les que han perdut la vida en la crisi de Ceuta. És la darrera xifra oficial que ha donat el govern espanyol, però en seran moltes més perquè fonts policials ja parlen d'un centenar. També hi ha molts desapareguts i preocupa especialment la quantitat de joves i de menors d'edat que han arribat a Ceuta i la desprotecció amb la qual estan convivint. Enviat especial de 3CAT Info Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre de menors parlant amb els que són a fora. La nau Nueva Esperanza, que porta el logo del SAMU, està plena, tot i que els periodistes no hi podem entrar. Els que són a dins reben menjar, sobretot entrepans i sucs, ens han explicat. I a fora maten el temps diversos nens. Els que hem trobat van venir sols, de llocs com Tànger, Tetuán o pobles petits de l'interior del Marroc. Aquest és un fragment de la conversa amb un d'ells, el Nijan, de 15 anys, amb l'ajuda d'un local de Ceuta com a traductor.
4: ¿Por qué ha venido? Porque es muy pequeño.
5: Quiere buscarse la vida como tal hombre.
6: Yo
5: sé que por la tarde le dan algo de comer.
6: Que
5: ahora mismo si bajan por ahí abajo los militares y la policía los echan para afuera. Dicen que están aquí escondidos para que no los devuelvan a Marruecos.
3: La nau industrial destinada a menors està darrere del punt fronterer del Tarajal, en una zona molt degradada del barri del Príncipe. Alguns nens tenen talls i ferides del dia que van arribar a Ceuta nedant. Van passar por, diuen, se m'acosten demanant diners, menjar, i un vol enviar aquest consell.
7: Hola, venga, una Marruecos, no. Vamos en España, sí. ¿Vale?
3: El govern de Ceuta ha alertat reiteradament que no té recursos per atendre els menors. De fet, ningú no sap quants n'hi ha. Les autoritats parlen com a mínim de més de 1.000. La majoria no porten documents i establir-ne l'edat, quan no està clara, és un procés. Els menors s'amaguen, també ens han dit com sentien, perquè no els trobi ni la policia ni els soldats, però cal recordar que els menors tenen una protecció especial.
0: Un dels actors importants d'aquesta crisi són els cossos policials. Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils es denuncia el col·lapse i la manca de recursos i de previsió sobre el terreny. Sentim Rashid Esbini, que és secretari general a Ceuta d'aquest organisme, en declaracions a 3CAT Info.
1: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
0: El govern espanyol ha confirmat que uns 3.000 efectius entre policies i militars seguiran desplegats a la ciutat per garantir la seguretat fins que recuperi la normalitat. Aquest drama humà és precisament una de les derivades de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos perquè és gairebé impossible disposar de mostres d'ADN. Ho denuncia Elena Maleno, és portaveu de l'ONG Caminando Fronteras. Ho ha explicat al programa de Catalunya Ràdio Tot es pot parlar.
8: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: Maleno lamenta que hi hagi tants menors i també tants desapareguts. Ramsés Mohamed Azumi, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que els migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida de les administracions davant el col·lapse. Ho ha explicat també a Catalunya Ràdio.
9: Es terrible, ¿no?, el resultado que hemos tenido a nivel humano. Es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: El Papalló 14 mostra la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus de cada diumenge des del Palau Apostòlic del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
10: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: A Sud-àfrica, la policia ha detingut almenys 16 persones per actes de violència durant una manifestació contra la immigració. Els fets van passar divendres a la població de Northam, al nord-est del país. Segons un comunicat policial, els sospitosos van assaltar una botiga propietat d'un estranger, la van saquejar i després van calar foc a un vehicle seu. Sud-àfrica està vivint aquests últims mesos una campanya de violència contra la immigració sense papers que ve d'altres països africans, com ara Zimbabue, Nigèria o Kènia. Aquests episodis han provocat que hagin marxat del país més de 70.000 persones.

0: Prescat Info.
1: 6 de la tarda i 9 minuts, dos pilots d'un helicòpter que duia a terme tasques d'extinció del foc a Grècia, mort després d'haver xocat en ple vol amb un altre helicòpter que també lluitava contra les flames a la zona. El foc a la regió de l'Àtica, a Grècia, ja ha cremat unes 6.700 hectàrees i més de 100 cases. Sentim un dels veïns de la zona, espantat davant la proximitat de les flames a la seva finca.
2: El foc crema des de fa dies, és molt a prop. Hi ha una església aquí baix i aquest matí he vist a la televisió que la zona estava cremant. Estic preocupat.
1: A hores d'ara hi treballen 450 efectius terrestres amb unes condicions meteorològiques complicades que han propagat les flames amb més rapidesa i dificulten el vol de les aeronaus que intenten apagar les flames. A Catalunya, 7 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris dels bombers treballen a l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Segons els bombers, la capacitat de treball terrestre és molt limitada per l'altura on es troben les flames i, per tant, els mitjans aeris són els únics que poden fer descàrregues d'aigua a la zona afectada. Paral·lelament, 8 dotacions terrestres del grup d'actuacions forestals i l'equip de prevenció activa forestal s'han desplaçat amb helicòpter fins a la zona de l'incendi i a hores d'ara talen arbres i fan cremes controlades a prop de les flames perquè el cap del foc no pugui cremar quan arribi a la zona. Fa pocs minuts els bombers han anunciat que treballaven també en un petit incendi en una zona de vegetació forestal espessa al Cap Ras, a Llançà. L'incendi, que no ha cremat més d'una hectàrea, ja està perimetrat i estabilitzat. De moment, hi continuen treballant 9 dotacions i un helicòpter bombarder. Recordem que avui a Catalunya, tot i l'incendi de Sanet, es redueix a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem i, per tant, es reobre l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. En canvi, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialp, al Montsec de Rúbies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Els municipis que sí que es troben en situació de perill extrem es concentren en 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. A més, 222 municipis es mantenen en risc alt d'incendi. Aquesta tarda s'espera que creixin nuvolades al Pirineu i Prepirineu amb la possibilitat que descarreguin ruixats i tempestes de forta intensitat. Poden anar acompanyades localment de calamarsa o pedra petita. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha advertit del risc que hi hagi possibles crescudes sobtades de les lleres dels rius i barrancs a la zona del Pirineu de Lleida i punts de l'interior de Tarragona.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Sí, sí, 12 minuts. A Gaza augmenta el balanç de víctimes pels atacs d'avui d'Israel i s'eleva a 18 morts. És el segon dia de bombardejos després que Hamas va acceptar desarmar-se si els israelians es retiraven de la franja. El govern de Benjamin Netanyahu no ha reaccionat oficialment a la decisió dels palestins anunciada divendres per Donald Trump, però, segons la premsa del país, considera inacceptables alguns dels punts, com ara que l'exèrcit marxi de Gaza. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: El suposat acord amb Hamas i Israel que havia de permetre desbloquejar la transició a la franja de Gaza i que comportava com a un dels punts principals el desarmament de Hamas està encara lluny de tancar-se. I això que Donald Trump el va anunciar amb tota la pompa, assegurant que tothom hi estava d'acord, també Israel. Però Hamas ja va deixar clar que abans de res Israel havia de cessar els seus atacs sobre la franja i en les últimes hores la dinàmica ha estat exactament l'oposada.
4: Estàvem de festa, de celebració, quan de sobte vam sentir el bombardeig. Aquest és l'edifici que tenien com a objectiu. Hi hem trobat nadons, parts de cossos, i Trump diu que hi ha un alto el foc. Quin alto el foc? Aquí maten gent cada dia.
3: Els atacs israelians són l'única resposta tangible al suposat acord anunciat per Trump. Netanyahu encara és hora que es pronunciï en públic sobre el tema i el que està filtrant a la premsa israeliana és que algunes de les condicions són inacceptables. Segons publica el diari Haaretz, Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin guardades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació.
1: Nou gir de timó de Donald Trump en la guerra de l'Iran. El president nord-americà ha dit que suspèn els atacs massius previstos per donar marge a les negociacions. Trump espera arribar a un acord aviat sobre el programa nuclear iranià i la reobertura completa de l'estret d'Hormuz. A més, ha assegurat que ha posposat aquesta nova onada de bombardejos a petició de l'Iran i d'altres països de la regió. Teheran, però, ho desmenteix. El règim dels ayatolàs manté l'alerta màxima i assegura que mantindrà l'estret tancat mentre durin les hostilitats. L'anunci arriba després de dies d'amenaces per part de Washington. De fet, ahir, les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà van instar els seus ciutadans a abandonar la regió. Per la seva banda, el país persa havia anunciat també represàlies als aliats dels Estats Units a la regió. Aquest dissabte, el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, va trucar a Donald Trump per expressar la seva preocupació i demanar una desescalada del conflicte. És un quart de set a 3 que d'info. Moment d'aturar-nos per una nova àrea de servei. Volem saber com va la mobilitat en aquestes... en aquest moment de la tarda, en una operació habitualment tornada, tot i que estem en ple mes d'agost, amb vacances de molts ciutadans, amb molt de mobilitat arreu de carreteres i autopistes del país. De moment, la tranquil·litat era el que dominava la tarda. Veurem si hi ha algun canvi, esperem que sigui en positiu. Carmina Malagarriga, equip viari, bona tarda.
5: Bona tarda, Xavier. Sí, es comença a animar, però sense cap exageració. Ara en trobem de retencions a l'N2 a Tordera, en sentit sud, a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús, també a la C65 a Santa Cristina d'Aro, cap a Llagostera, a la C35 a Maçanet de la Selva, en sentit sud, a la C15 a Cabrera d'Anoia hi ha un carril tallat, en sentit nord, cap a Igualada, per un accident. A la C25, un vehicle avariat talla un carril a Estaràs, a la Segarra, en sentit est, cap a Manresa. També comença a veure's densitat a la C32, al Masnou, en sentit sud. I, finalment, tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Torre Baró, cap al nus de la Trinitat de Barcelona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: I tornem a 6:45. Carmina, bona tarda.
5: Fins ara.
0: El temps.
1: Previsió meteorològica a punt amb el Dani Ramírez.
6: Previsió de sol i calor, també de temperatures molt altes, molta humitat, de xafogor. Primer a la tarda arribava amb una sensació de xafogor, una temperatura equivalent de 46 graus a Tortosa. Realment una temperatura altíssima, també 43 graus de sensació de xafogor en punts del Baix Maresme o de la part oriental de l'Alt Penedès. Tot això amb temperatura de 30-35, però amb humitats de 70, fins i tot a la costa 80% a ple migdia. Algun ruixet al Pirineu pot caure aquesta tarda, Pirineu, Prepirineu, cap a la zona dels ports, muntanyes més altes de Castelló, com ara serralades dels ports o de l'Alt Maestrat, i demà puja la temperatura nocturna. Per tant, matinada, més calor, més humitat, xafogor. Tenim un avís de calor nocturna, segons ha informat el Meteocat, a bona part del litoral i prelitoral sud, des de Barcelona fins a Tarragona, Delta de l'Ebre, però també Terres de l'Ebre i zona de Lleida, a la zona interior del país, que esta nit costarà baixar dels 23 o 24 graus, en algun sector 25, i a la costa 25, 26, 27 de mínima, molta xafogor. Demà un dia de sol amb núvols prims al matí, algun núvol baix a prop de la costa tarragonina, i a la tarda hi haurà més tempestes, més ruixats, poden ser fortes en pedra o calamar-se, Pirineu. Prepirineu també poden afectar punts de Ponent, de la Franja de Ponent, algun sector de Lleida i la zona interior de l'Ebre. Anirà fent tempestes bona part de la setmana, les més abundants, com dèiem, aquesta tarda i vespre de dilluns, dimecres i dijous també, fins tot dijous, més abundants, localment torrencials en pedra o calamar-se.
0: Tresca Info. Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
1: 3CAT Info. 6 de la tarda i 19 minuts, una dona de 74 anys ha mort aquest migdia mentre es banyava a prop de la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. El servei d'emergències ha rebut cap a les 2 del migdia un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de la Cala Maset. pròxima a aquesta platja. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de socorrisme i bandera verda a la platja de Sant Pol. Des de l'inici de la campanya d'estiu, han mort 16 persones a les platges del país. També hi ha hagut 9 morts en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència i a la responsabilitat en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts. La policia ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de l'organització extremista 764 a l'estat espanyol. L'operació l'ha fet un equip de Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil, que ha arrestat el noi a la província de Guipúscoa. Es tracta d'una organització extremista dedicada a captar, influir i extorsionar joves per internet. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a dur a terme, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I estem en ple cap de setmana d'operació de sortida de vacances d'estiu i a l'aeroport del Prat des de divendres s'han programat 3.300 vols, gairebé un 4,7% més que durant el mateix període de l'any passat. De fet, només aquest diumenge hi ha programats més de 1.100 vols. Tot plegat a les portes que aquesta setmana comenci una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa que s'encarrega dels serveis de terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. L'aturada començarà dimarts, 4 d'agost, i coincideix amb un dels períodes de més desplaçaments de les vacances estiuenques. Unes 300 persones s'han manifestat aquest matí a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar inversions que facin més segures les carreteres d'aquesta zona. Denuncien que, de mitjana, s'hi registra un accident cada dues setmanes. Berta Artigas Fontàs.
7: Unes 300 persones a peu, en bicicleta i també amb tractors han participat en una marxa lenta des de Serra de Daró, direcció Gualta. Es tracta d'un dels trams que acumula trànsit derivat del turisme de l'estiu. La plataforma Prou Excuses, amb el suport dels alcaldes de la zona, denuncien que aquesta i altres vies del Baix Ter són massa estretes, amb un sol carril per sentit i sense vorals, una situació que consideren perillosa. Ho explica en Cesc, membre de la plataforma.
8: Estem en carreteres que, com a molt, tenen un ample de plataforma de 6 metres i quan la norma obliga que haurien de tenir una amplada de carril de 3,5 i més vorals de metre, metre i mig per banda. Estem demanant, a més, que les actuacions es fagin amb respecte amb el territori, amb el paisatge, que és un dels valors, evidentment, dels quals el Baix Ter és conegut i que cal preservar.
7: Els manifestants valoren positivament el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern per millorar aquestes carreteres, però avisen que es mantindran vigilants. Diuen que només es creuran els compromisos quan les obres comencin de debò.
1: L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que precisament estaríem parlant, en aquest cas, del que equival al 16% de la plantilla d'aquesta xarxa de botigues a Espanya i que preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia amb seu a Capellades justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat oberta a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que en alguns casos només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. I el concurs de gossos d'atura de Prades al Baix Camp ha reunit aquest matí unes 800 persones i l'han guanyat Juli Bayot i el gos Atila. Aquesta és una de les 5 proves del campionat de Catalunya Prades a l'Oitost.
9: Baix fora. Baix.
10: A partir dels xiulets i crits dels pastors, els gossos han anat conduint els ramats per superar les proves plantejades pel jurat. Enguany hi ha hagut 10 participants, entre catalans, bascos, mallorquins, valencians i aragonesos. El vencedor ha estat Juli Bayot i el gos Atila, d'Ares del Maestrat, a Castelló. Ell mateix es mostrava sorprès per la victòria.
11: Bueno, yo pensaba que guanyaría el vasco, el, el, José Ramón perquè ha fet la mànega que jo no l'he feta, potser m'han donat algun punt perquè no sé quantes han passat per fora, però jo pensava fins a l'últim moment que guanyava ell. I després, respecte als altres, bueno, l'Abel perquè sí que tenia clar que alguna cosa més havia deixat a la primera ronda, però el Plegué jo pues, tampoc pensava, vull dir que al final ha sigut un poquet sorpresa.
10: El Campionat de Catalunya continuarà el dia 16 a Llavorsí, seguirà el 30 a Castellà de Nuc i acabarà a Ribes de Freser el 6 de setembre.
1: I ara fins a 6:15.
0: Esports.
1: Millor dit, fins a 6:45, la crònica esportiva, aquests 5 minuts que dediquem als esports, amb el Roger Arnau. Com vulgui, Roger, bona tarda.
12: Bona tarda, doncs comencem amb esport en directe, perquè fa uns minuts ha acabat la segona etapa del Tour de França femení i la neerlandesa Lorena Vives ha guanyat aquesta segona etapa. És consolida, per tant, al capdavant de la classificació general gràcies a la bonificació. La mallot groc de líder, que ahir ja va guanyar la primera etapa, ha demostrat el seu gran estat de forma amb un atac als últims 200 metres de l'etapa, evitant una arribada més ajustada a l'esprint. La d'avui ha estat una etapa força plana de 148 quilòmetres entre Egla i Ginebra, a Suïssa. Les corredores, això sí, han hagut de superar 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta. La catalana Paula Blasi, que ha arribat avui en 19a posició, amb el mateix temps que la guanyadora.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I més coses. El pilot català Gil Membrado, de 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès és el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en aquestes dues categories. Membrado ho ha valorat així al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit dues vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el... No anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després d'anar aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
12: A la general del campionat, ara, Membrado, a falta de la prova del Paraguai, se situa a 22 i 26 punts dels líders respectius de les dues categories. Per cert, a la categoria reina, el guanyador ha estat el finlandès Sami Pahari, que ha encadenat la segona victòria consecutiva al Mundial i se situa segon a la general a 29 punts del líder, el galès Eflin Evans, company d'equip de Pahari a Toyota. I més coses, perquè la catalana Carla Lorenzo s'ha quedat a les portes d'aconseguir una medalla a l'Europeu de Natació Artística que es disputa a París. La jove nedadora de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet tècnic mix, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Han quedat al darrere dels participants de la Gran Bretanya, d'Itàlia i de Rússia, que s'han penjat l'or, la plata i el bronze. D'altra banda, aquest matí l'equip espanyol, amb les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, han acabat en segona posició als preliminars de rutina lliure per equips al darrere de Rússia. I penúltima jornada de l'estaix del Barça a Anglaterra. Els blaugranes ja s'han entrenat al migdia i ho tornen a fer a la tarda. A St. James Park ha parlat el jove lateral Xavi Espar. L'ha escoltat l'enviat de Catalunya Ràdio Anglaterra, Ramon Salmurri.
14: Xavi Espar és un futbolista que sempre ha agradat a Hansi Flick. De fet, alguna vegada en roda de premsa l'ha definit fins i tot com el Kimmich de la Masia, fent referència que és un lateral que pot jugar de migcentre. Bé, el seu cas és un migcentre que acaba jugant de lateral. I és precisament en aquesta posició on Hansi Flick l'està utilitzant aquesta pretemporada. De fet, de moment, fins i tot per davant d'Héctor Ford. Per tot això, Xavi Espar confia en les opcions que té de quedar-se com a membre de la primera plantilla aquesta propera temporada.
15: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
14: Un Xavi Espar que, com la resta dels seus companys, ha vist com quedava suspès el partit de demà contra el Preston North End, un partit que s'havia de disputar dilluns i que el conjunt local ha decidit suspendre davant la falta d'efectius. Això ha alterat el pla de retorn del Barça, que avançarà unes hores i demà, després de la sessió matinal, marxarà directament cap a Barcelona.
12: Gràcies, Ramon Salmurri. Per cert, l'ex blaugrana Robert Lewandowski ha marcat aquesta matinada 2 gols en el debut a casa amb el Chicago Fire de la Lliga dels Estats Units. El seu doblet ha suposat la victòria del conjunt d'Illinois contra Charlotte per 2-1.
16: Per mi i per l'equip era important guanyar després de 2 partits sense fer-ho. Era important per agafar confiança en nosaltres mateixos abans dels propers partits. Més enllà dels primers dos minuts, hem controlat el partit i hem intentat marcar. Hem de seguir esforçant-nos i espero que fem algunes coses millor, però crec que ens està anant molt bé.
17: I think that the way that we're going is very good.
12: I encara en futbol, l'Espanyol ha tancat la seva estada a Anglaterra amb el tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus van empatar 3 ahir contra el Middlesbrough. Van marcar Marcos Fernández, Tyrese Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït al minut 18 per un cop al genoll. També ahir derrota del Girona contra l'Arsenal, de Miquel Arteta, el trofeu Costa Brava, per 1-4 en la presentació de l'equip a Montilivi. El gol de l'honor dels gironins el va fer Arnau a l'inici de la segona part amb una rematada de cap a la sortida d'un corna. Va ser el cinquè partit de la pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central David López, que acaba de reconèixer, després del partit reconeixia que van curts de centrals. El Girona jugarà el pròxim partit divendres contra el Sabadell. Precisament, l'equip arlequinat ahir va empatar 0 contra l'Andorra. Va ser un enfrontament molt igualat, sense grans ocasions, que va disputar el CAR de Sant Cugat. Per tant, el Sabadell juga contra un equip de la mateixa categoria i manté la porteria 0.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ara són 6:45 i us expliquem que la pitjor tragèdia migratòria d'Espanya ja ha deixat almenys 72 persones mortes a Ceuta, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. A Ceuta seguiran desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars fins que la ciutat recuperi la normalitat. Les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers, reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cadàvers. I hem sabut també fa uns minuts que dos pilots d'un helicòpter que feia tasques d'extinció del foc a Grècia han perdut la vida després d'haver xocat en ple vol amb un altre helicòpter que treballava també a la zona. El foc a la regió de l'Àtica, a Grècia, ja ha cremat unes 6.700 hectàrees i més de 100 cases. En aquest segon tram informatiu, abans d'arribar al punt de les 7, us explicarem que avui entren en vigor les noves obligacions de transparència del reglament de la IA de la Unió Europea. Això obligarà totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i, concretament, en la música. I parlant de música, Rosalía ha aprofitat el primer dels 4 concerts que té programats a Buenos Aires, a l'Argentina, dins la gira Lux, per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica generada a les xarxes socials després de la final del Mundial de Futbol. Dels esports, que destaquem, Roger, aquesta hora?
2: Doncs destaquem la victòria d'etapa de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. De fet, és la mallot groc que es consolida al davant de la classificació general. La catalana Paula Blasi ha acabat 19a. Mentrestant, el Barça, el central jove del filial, Álvaro Cortés, es reivindica i assegura que està preparat per quedar-se al primer equip. I finalment, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i el World Rally Car. És el pilot més jove que ho aconsegueix.
1: I el temps, amb sol a gran part de Catalunya, aquesta tarda molta calor i xafogor. Cal destacar el creixement de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on descarregaran ruixats i alguna tronada. Demà, les tempestes seran més fortes al Pirineu, punts de Lleida i cap als ports. Ara passen 3 minuts de... Passen, com dèiem, 3 minuts de 6:45 de la tarda i ja explicàvem també en els titulars que són ja 72 les persones que han perdut la vida en la crisi de Ceuta. És la darrera xifra oficial que dona el govern espanyol, però en seran moltes més, aquesta és la previsió, perquè fonts policials ja parlen d'un centenar de víctimes mortals. També hi ha molts desapareguts i preocupa especialment la quantitat de joves i de menors d'edat que han arribat a aquesta ciutat, a Ceuta, i la desprotecció amb la qual estan convivint. I anem amb l'enviada especial en aquesta ciutat, a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre de menors parlant amb els que són a fora. La nau Nueva Esperanza, que porta el logo del SAMU, està plena, tot i que els periodistes no hi podem entrar. Els que són a dins reben menjar, sobretot entrepans i sucs, ens han explicat. I a fora maten el temps diversos nens. Els que hem trobat van venir sols, de llocs com Tànger, Tetuán o pobles petits de l'interior del Marroc. Aquest és un fragment de la conversa amb un d'ells, el Nijan, de 15 anys, amb l'ajuda d'un local de Ceuta com a traductor.
4: ¿Por qué ha venido? Porque es muy pequeño.
5: Esto hubiera sido urbanista.
6: Quiere buscarse la vida como todo el mundo.
7: Cartel, el señor que ya te usó ya.
6: Yo sé que por la tarde le dan algo de comer.
7: ¿Por qué te da un el teje? Que jarrón, el azúcar que hizo Bruna.
6: Dicen que ahora mismo si bajan por ahí abajo, los militares y la policía los echan para afuera.
7: ¿Están trabajando?
6: Dicen que están aquí escondidos para que no la devuelvan a Marruecos.
3: La nau industrial destinada a menors està darrere del punt fronterer del Tarajal, en una zona molt degradada del barri del Príncipe. Alguns nens tenen talls i ferides del dia que van arribar a Ceuta nedant. Van passar por, diuen, se m'acosten demanant diners, menjar, i un vol enviar aquest consell.
8: Hola, venga, a Marruecos, no. Vamos a España, sí. ¿vale?
3: El govern de Ceuta ha alertat reiteradament que no té recursos per atendre els menors. De fet, ningú no sap quants n'hi ha. Les autoritats parlen com a mínim de més de 1.000. La majoria no porten documents i establir-ne l'edat, quan no està clara, és un procés. Els menors s'amaguen, també ens han dit com sentien, perquè no els trobin ni la policia ni els soldats, però cal recordar que els menors tenen una protecció especial.
1: Un dels actors importants d'aquesta crisi són els cossos policials. Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils es denuncia el col·lapse i la manca de recursos i de previsió sobre el terreny. Sentim Rashid Esbini, que és secretari general de Ceuta d'aquest organisme, en declaracions a aquesta emissora.
9: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
1: El govern espanyol ha confirmat que uns 3.000 efectius entre policies i militars seguiran desplegats a la ciutat per garantir la seguretat fins que recuperi la normalitat.
0: 3Cat Info.
1: Aquest drama humà és precisament una de les derivades de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos, perquè és gairebé impossible disposar de mostres d'ADN. Ho denuncia Elena Maleno, és portaveu de l'ONG Caminando Fronteras. En declaracions al programa de Catalunya Ràdio, tot es pot parlar.
10: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
1: Maleno lamenta que hi hagi tants menors i també tants desapareguts. Ramsés Mohamed Azúmic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que els migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida de les administracions davant el col·lapse. Ho ha explicat també a Catalunya Ràdio.
11: És terrible, no?

0: migratòria i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
1: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
0: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, pregunta a Pedro Sánchez per què dona les gràcies al Marroc si les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
2: Ceuta és Espanya i no podem permetir que planes a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
0: A Sud-àfrica, la policia ha detingut almenys 16 persones per actes de violència durant una manifestació contra la immigració. Els fets van passar divendres a la població de Northam, al nord-est del país. Segons un comunicat policial, els sospitosos van assaltar una botiga propietat d'un estranger, la van saquejar i després van calar foc a un vehicle seu. Sud-àfrica està vivint aquests últims mesos una campanya de violència contra la immigració sense papers que ve d'altres països africans, com ara Zimbabue, Nigèria o Kènia. Aquests episodis han provocat que hagin marxat del país més de 70.000 persones. L'atemptat d'ahir a la nit en un restaurant cèntric de luxe de Moscou, que va causar almenys 5 morts i una vintena de ferits, tenia com a objectiu principal el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, que hi celebrava el seu 55è aniversari. Alexander Chaiko va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en suposats crims de guerra a la ciutat de Butxa. L'explosió, però, no hauria aconseguit el seu objectiu. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, un guàrdia de seguretat i un dels clients del restaurant. La dona seria una repartidora que portava l'explosiu sense saber-ho, segons els mitjans russos. L'haurien activat a distància quan el guàrdia va decidir comprovar el contingut del paquet que portava. Entre els assistents a l'acte hi havia comandaments militars i funcionaris del govern. D'altra banda, Rússia diu que aquesta nit ha batut més de 600 drons ucraïnesos dins del seu territori, però els atacs han causat almenys 8 morts. Els drons ucraïnesos haurien destruït un magatzem de Wilberries, que és una mena d'Amazon rus, a la regió d'Saratov, a uns 700 quilòmetres al sud-est de Moscou. També hi ha hagut incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. El Perú treballa per repatriar els 11 turistes europeus que han mort en un accident d'avioneta al sud del país. Són una parella de Valladolid, de 52 anys, i 7 italians i 2 alemanys. També han perdut la vida els dos tripulants de l'aparell, de nacionalitat peruana. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, un dels principals atractius turístics del país. A més, un senyal d'emergència poc després d'enlairar-se s'hi ha perdut el contacte i s'ha estavellat a prop de l'aeroport. No hi ha hagut supervivents. La presidenta del país, la peruana Keiko Fujimori, confirma que s'investiga per què ha caigut.
3: El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Divendres s'havien hagut de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contracten avionetes per veure-les millor des de l'aire.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: D'aquí 3 minuts arribarem a 6:45 de la tarda. Avui entren en vigor les noves obligacions de transparència del reglament de la IA de la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i, concretament, en la música. Des del Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escolten a les plataformes com YouTube o Spotify està feta per una persona o per una intel·ligència artificial.
5: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de l'indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: Aquest es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i es va desenvolupar a partir de l'escàndol de finals del 2025 i començaments del 2025.

0: Notícies a la xarxa X, on es van viralitzar milers d'imatges sexualitzades de dones reals manipulades amb intel·ligència artificial, el que es coneix com a deepfake. La regulació s'anirà implementant progressivament fins al 2028. Al Brasil, el Partit dels Treballadors ha proclamat Luis Ignacio Lula da Silva com a candidat per a les pròximes eleccions del 4 d'octubre. Lula, que té 80 anys i és l'actual president del país, aspira a aconseguir un quart mandat. Com ha recordat avui ell mateix, durant la convenció del partit s'ha presentat a fins a 7 comicis.
1: Messi i Cristiano Ronaldo passaran a la història com els dos únics jugadors que han participat en 6 mundials. El que ells no saben és que aquest serà el meu 7è mundial. Com que n'hem guanyat 3, si guanyo aquest, en seran 4.
2: Sendo que nós ganhamos, se eu ganhar essa, são 4 copas.
0: El principal rival de Lula aquesta vegada és el senador Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. Les enquestes, de moment, donen Lula com a favorit, tot i que Flavio Bolsonaro està recuperant distàncies. Actualment, Lula té pocs aliats a Llatinoamèrica, on la majoria de països estan governats per forces conservadores afins a Donald Trump. I a França, el curs que ve començarà amb el repte de les presidencials a l'abril i ja hi ha candidats col·locats a la línia de sortida. Amb alguns espais encara per definir, els que ja han presentat batalla oberta són l'esquerra alternativa de la França Insumisa i el centre-dreta macronista d'Horitzons. Això malgrat unes enquestes que insistentment donen la victòria a París Isabel Galí a l'extrema dreta de Marine Le Pen.
3: Emmanuel Macron frenava aquest juliol els periodistes alemanys que ja veien Marine Le Pen com a presidenta de França.
4: Desconfieu dels sondejos. Si m'ho permeteu, conec molta gent que el juliol del 2016 ja estava elegida i no van ser els mateixos que ens van trobar al maig del 2017.
3: Una advertència sobre les anades i vingudes que fan els sondejos electorals a França. Els candidats que es postulen massa aviat a vegades surten de la carrera abans d'hora. Però els tres que ara mateix passarien a segona volta són Marine Le Pen, sempre favorita, Édouard Philippe, candidat del centre-dreta, i Jean-Luc Mélenchon, de l'esquerra alternativa. El líder de la França Insumisa treballa per aparèixer com a menys radical que l'extrema dreta. Patrick Colbaquí és regidor insumís a l'Ajuntament de l'Illa. El trobem al míting de Saint-Denis i ens diu que l'important és recuperar el vot obrer.
5: Hi va haver una altra esquerra que ens va trair i el que nosaltres volem amb el programa El Futur en Comú de la França Insubmisa és convèncer la gent que el regrupament nacional no és la bona via pels treballadors.
3: Pierre Alix, també regidor, però del centre-dreta filipista a Thionville, està convençut que Philippe pot acabar abraçant des de la socialdemocràcia fins a la dreta republicana.
6: Avui França està en un estat tal de feblesa, sobretot a nivell de finances, que cal algú que corregeixi el rumb. I no serà un populista d'extrema dreta o extrema esquerra qui podrà redreçar les finances de França.
3: Però voler ser president amb un programa de retallades i recuperant la reforma de les pensions no sembla la millor manera de convèncer una majoria de francesos. L'extrema dreta, a més, ja fa 2 anys que encapçala les enquestes. Sembla imbatible, malgrat el que digui el president.
0: Amb aquesta crònica que ens arribava des de París, amb l'Isabel Galí, hem arribat tocats a 6:45. Obrim una nova àrea de servei a 3Cat Info, amb la primera connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
7: Bona tarda, Xavier. Hi ha retencions a la C31 i posteriorment C65 al seu pas pels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. Hi ha retencions també a la C35 a Maçanet de la Selva en sentit sud, cap a l'enllaç amb la P7, també a la C25 hem de dir que hi ha un vehicle avariat que talla un carril a Estaràs, a la Segarra, en sentit est cap a Manresa. A la C32 comença a haver-hi també congestió de cotxes al Masnou, en sentit sud. I finalment, tant a la C58 com a la C33, des de Torre Baró cap a l'entrada a Barcelona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: El temps. A punt, la crònica amb el Dani Ramírez.
8: Previsió de sol i calor, també de temperatures molt altes, molta humitat, de xafogor. Primer a la tarda arribava amb una sensació de xafogor, una temperatura equivalent de 46 graus a Tortosa. Realment una temperatura altíssima, també 43 graus de sensació de xafogor en punts del Baix Maresme o de la part oriental de l'Alt Penedès. Tot això amb temperatura de 30-35, però amb humitats de 70, fins i tot a la costa 80% a ple migdia. Algun ruixet al Pirineu pot caure aquesta tarda, Pirineu, Prepirineu, cap a la zona dels ports, muntanyes més altes de Castelló, com ara serralades dels ports o de l'Alt Maestrat, i demà puja la temperatura nocturna. Per tant, matinada, més calor, més humitat, xafogor. Tenim un avís de calor nocturna, segons ha informat el Meteocat, a bona part del litoral i prelitoral sud, des de Barcelona fins a Tarragona, Delta de l'Ebre, però també Terres de l'Ebre i zona de Lleida, a la zona interior del país, que esta nit costarà baixar dels 23 o 24 graus, en algun sector 25, i a la costa 25, 26, 27 de mínima, molta xafogor. Demà un dia de sol amb núvols prims al matí, algun núvol baix a prop de la costa tarragonina, i a la tarda hi haurà més tempestes, més ruixats, poden ser fortes en pedra o calamar-se, Pirineu. Prepirineu també poden afectar punts de Ponent, de la franja de Ponent, algun sector de Lleida i la zona interior de l'Ebre. Anirà fent tempestes bona part de la setmana, les més abundants, com dèiem, aquesta tarda i vespre de dilluns, dimecres i dijous també, fins tot dijous, més abundants localment torrencials en pedra o calamar-se.
9: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
10: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
11: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
10: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
9: Escolteu-nos i fem pinya.
0: 3Cat Info. 10 minuts i les 7 de la tarda, un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. A més, les investigadores de l'estudi han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. És un reportatge el que sentirem ara de la Montse Mir amb edició musical de Marçal Turú.
12: El linfoma folicular és un tipus de càncer del sistema limfàtic, és el més freqüent dels de creixement lent i, tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint hi ha recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3Cat Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
13: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauen. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a estratificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
12: A més, l'equip va plantejar una nova estratègia terapèutica que millora un tractament existent i que modifica els glòbuls blancs del pacient per reconèixer i destruir cèl·lules canceroses. L'equip investigador apunta que això podria beneficiar també pacients amb altres linfomes agressius.
13: Hem millorat una teràpia que ja existia, que és el CAT-CD19, incloent aquesta nova proteïna. I després l'hem provat en el linfoma folicular, que diguem-ne, hem començat la descoberta, i després hem ampliat els altres linfomes més agressius i també hem demostrat la superioritat.
12: Els resultats de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3Cat, demostren que aquesta doble diana és una estratègia viable i de gran potencial terapèutic, com destaca Patricia Pérez Galán.
13: El que hem demostrat és que aquesta doble diana ens permet controlar millor el tumor i, a més, ens permet allargar, no?, el temps lliure d'enfermetat, i això ho hem provat en models preclínics de ratolins i també en servir models de cèl·lules de pacients.
12: Ara el que falta és el desenvolupament clínic de la nova teràpia. A partir d'ara cal intentar completar els estudis de seguretat, optimitzar-ne la fabricació i començar la preparació del dossier de presentació a les autoritats reguladores per demanar l'autorització d'un assaig clínic. Els resultats de l'estudi s'han publicat a la revista Blood, dedicada a la investigació de malalties de la sang i de gran prestigi internacional.
0: I Rosalía ha aprofitat el primer dels 4 concerts que té programats a la capital argentina, Buenos Aires, dins la gira Lux, per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica generada a les xarxes socials després de la final del Mundial de Futbol. L'artista catalana ha admès que va cometre un error enorme i ha volgut deixar clar que el seu afecte per l'Argentina es manté intacte. Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació dels prop de 15.000 espectadors que Joan Biosca van omplir el Movistar Arena.
14: Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa, on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
15: I ràpid, li doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tu.
14: Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
16: Yo la vengo a ver por la música, la verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
17: Quise de valor mientras... Sí. Quiero verla, a ver qué hace el show. Estoy por el show.
18: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... Y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no... Para nada, dolerme para nada.
14: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.
0: I ara tanquem informatiu. Fins a les 7.
10: Esports.
0: I saludem a aquesta hora el Roger Arnau. Fins a les 7, Roger, bona tarda.
19: Bona tarda. Cancel·lat el partit amistós a porta tancada que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End, a St. James Park. L'equip de la segona divisió anglesa ha explicat que no té prous efectius del primer equip per disputar-la. Un canvi que, evidentment, afecta la planificació del Barça, que en principi avançarà la tornada cap a Catalunya després de l'entrenament de demà al matí. De moment, avui, penúltima jornada a l'estaix dels Blaugrana a Anglaterra. Els jugadors s'han entrenat al migdia i ho tornen a fer a la tarda. De fet, excepte el lesionat Frenkie de Jong, s'han exercitat tots els jugadors que han viatjat aquesta estada a Anglaterra. Un d'ells, el jove Álvaro Cortés, s'ha reivindicat i ha donat per acabada la seva etapa al filial.
20: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
19: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia en quedar-se. El jove central aragonès de 21 anys va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada i té contracte amb el Barça fins al 2028. I com Cortés també ha parlat de les seves opcions al primer equip, el lateral Xavi Espart.
21: Jo vull pensar que sí, la veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
19: Espart assegura que està en un bon moment de forma i celebra haver estat titular a l'últim amistós contra el Birmingham.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: I en ciclisme, segona victòria consecutiva de Lorena Vives al Tour de França femení. Als carrers de Ginebra, a Suïssa, la ciclista dels Països Baixos s'ha tornat a imposar l'esprint per mantenir el mallot groc i ampliar fins a 14 segons la diferència a la general amb la ciclista Maurici Kim Lecour. La catalana Paula Blasi ha entrat 19a en aquesta etapa i ara es troba 13a a la general, a 28 segons de Vives. Blasi, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la posició número 59 a la general. Demà el Tour entrarà a França ja amb la disputa de la tercera etapa. Serà un recorregut de 156 quilòmetres amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny. Amb els primers grans ports, aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. I la catalana Carla Lorenzo s'ha quedat a les portes d'aconseguir una medalla a l'Europeu de Natació Artística que es disputa a París. La jove nedadora de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet tècnic mix, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Escoltem Carla Lorenzo.
22: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment, i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
19: D'altra banda, aquest matí l'equip espanyol amb les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han acabat en segona posició als preliminars de rutina lliure per equips al darrere de la selecció russa, que competeixen en aquest europeu sota la denominació d'atletes neutrals. En motor, per altra banda, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès és el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en aquestes dues categories. Escoltem Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit dues vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, no anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge, i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere, i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
19: Per tant, Gil Membrador, que fa història a Finlàndia, ara, de fet, a la general, el pilot al volant d'un Ford, a falta d'una prova del Paraguai, se situa a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories, a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. A la categoria reina, el guanyador d'aquest rally de Finlàndia ha estat precisament un pilot finlandès, Sami Pahari, que ha encadenat la segona victòria consecutiva al Mundial i se situa segon a la general. En aquest cas té 29 punts respecte al líder, el galès Efli Evans, que també pilota un Toyota. I tornant al futbol, l'exblaurana Robert Lewandowski ha marcat aquesta matinada dos gols en el seu debut a casa amb el Chicago Fire de la Lliga dels Estats Units. Ha fet un doplet i ha suposat una victòria al conjunt d'Illinois contra Charlotte per 2-1.
1: Per mi i per l'equip era important guanyar després de dos partits sense fer-ho. Era important per agafar confiança en nosaltres mateixos abans dels propers partits. Més enllà dels primers dos minuts, hem controlat el partit i hem intentat marcar. Hem de seguir esforçant-nos i espero que fem algunes coses millor, però crec que ens estan anant molt bé.
2: I think that the way that we're going is really good.
19: Lewandowski, de 36 anys, per tant, ha fet un doplet, manté el seu nas golejador. Recordem que ha marxat del Barça aquesta temporada després de 4 temporades a l'equip blaugrana.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: I acabarem els esports amb una notícia que hem conegut aquest matí d'alpinisme, perquè els equips de rescat han trobat el cos sense vida de l'alpinista nepalès Nirmal Purja, segons ha informat el Club Alpí del Pakistan aquest mateix matí. Purja liderava una expedició que dijous va rebre l'impacte d'una allau a la muntanya de Broad Peak, de 8.051 metres d'alçada, a la frontera entre el Pakistan i la Xina. Recordem que l'alpinista, de 43 anys, era reconegut per haver escalat els 14 pics més alts del món en poc més de 6 mesos, el 2019.
10: Tresca Info.
4: Bona tarda, són les 7.

0: La pitjor crisi migratòria a Espanya deixa ja com a mínim un balanç de 72 persones mortes a Ceuta, per bé que fons policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. A Ceuta hi continuaran desplegats uns 3.000 efectius, entre policies i militars, fins que la ciutat recuperi mica en mica la normalitat. Les organitzacions no governamentals que treballen damunt del terreny denuncien manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida per part de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder fer les repatriacions. Donald Trump recula ara i anuncia una nova suspensió dels atacs contra l'Iran. El president nord-americà afirma que Teheran i altres països de la regió li han demanat així per poder tenir temps de tancar un acord que ja estaria mig embastat. El govern iranià ho nega. Israel fa cas omís de l'anunci de desarmament de Hamas i continua bombardejant Gaza, on avui han mort 18 persones. El govern israelí encara no ha fet cap declaració oficial, però segons la premsa del país, Benjamin Netanyahu considera inacceptables alguns punts de l'acord de pau liderat per Donald Trump. Dos pilots d'un helicòpter que duia a terme tasques d'extinció d'incendis a Grècia han mort després d'haver xocat en ple vol amb un altre helicòpter que treballava a la zona. El foc a la regió de l'Àtica ja ha cremat unes 6.700 hectàrees i més de 100 cases. Una dona ha mort aquest migdia mentre es banyava a prop de la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya d'estiu han mort 16 persones a les platges catalanes. Un dispositiu conjunt de la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza ha permès detenir el suposat líder de la xarxa extremista 764. Es tracta d'un noi de 17 anys que ha estat detingut a Guipúscoa, al País Basc. Està acusat d'haver amenaçat i extorquit persones i institucions públiques i privades. Ginestà i els Amics de les Arts actuen avui al vespre a la localitat maresmenca de Santa Susana en el marc del festival Mar d'Estiu. Joan Dausà actua al Garraf al festival Jardins de Terramar de Sitges.
1: Esports.
2: Cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End, l'equip de la segona divisió anglesa al·lega que no té prou jugadors per disputar-lo. I segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. Paula Blasi és tretzena a la general a 28 segons de Vives. El pilot català Gil Membrano, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove que ho aconsegueix. I Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mix tècnic a l'Europeu de Natació Artística. Ha fet parella amb el mallorquí Jordi Cáceres.
0: Tarda encara amb estons de sol, a bona part de Catalunya molta calor i molta xafogó. Cal destacar el creixement de nuvolades al Pirineu i també al Prepirineu, on descarregaran ruixats i alguna tronada. Demà les tempestes seran més fortes al Pirineu, punts de Lleida i cap als ports.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 7 de la tarda, us parla Jaume Brufau. Ja són 72 persones les que han mort a la crisi migratòria d'aquests dies a Ceuta. És la darrera xifra oficial que dona el govern espanyol, però de ben segur que encara en seran moltes més perquè fons policials parlen ja d'un centenar de víctimes mortals. Hi ha encara moltes persones desaparegudes i preocupa especialment la quantitat de joves i de menors d'edat que han arribat a Ceuta aquests dies i la desprotecció amb la qual estan convivint. N'estem sent testimonis amb l'enviada especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre de menors parlant amb els que són a fora. La nau Nueva Esperanza, que porta el logo del SAMU, està plena, tot i que els periodistes no hi podem entrar. Els que són a dins reben menjar, sobretot entrepans i sucs, ens han explicat. I a fora maten el temps diversos nens. Els que hem trobat van venir sols, de llocs com Tànger, Tetuán o pobles petits de l'interior del Marroc. Aquest és un fragment de la conversa amb un d'ells, el Nijan, de 15 anys, amb l'ajuda d'un local de Ceuta com a traductor.
4: ¿Por qué ha venido? Porque es muy pequeño.
5: Esto hubiera sido
6: si quiere buscarse la vida como tal hombre.
5: Cartel, si yo aquí tengo suya.
6: Yo sé que por la tarde le dan algo de comer.
5: Que
6: ahora mismo si bajan por ahí abajo los militares y la policía los echan para afuera.
5: Dicen
6: que están aquí escondidos para que no los devuelvan a Marruecos.
3: La nau industrial destinada a menors està darrere del punt fronterer del Tarajal, en una zona molt degradada del barri del Príncipe. Alguns nens tenen talls i ferides del dia que van arribar a Ceuta nedant. Van passar por, diuen, se m'acosten demanant diners, menjar, i un vol enviar aquest consell.
7: Hola, venga, a Marruecos, no. Vamos a España, sí. ¿Vale?
3: El govern de Ceuta ha alertat reiteradament que no té recursos per atendre els menors. De fet, ningú no sap quants n'hi ha. Les autoritats parlen com a mínim de més de 1.000. La majoria no porten documents i establir-ne l'edat, quan no està clara, és un procés. Els menors s'amaguen, també ens han dit com sentien, perquè no els trobi ni la policia ni els soldats, però cal recordar que els menors tenen una protecció especial.
0: Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils es denuncia el col·lapse que es viu a Ceuta i la manca de recursos i de previsió damunt del terreny. Cèlia Sernades ha pogut parlar amb Rashid Sivi, que és el secretari general a Ceuta d'aquest organisme.
8: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
0: El govern espanyol confirma que uns 3.000 efectius entre policies i militars continuaran desplegats a la ciutat per garantir la seguretat fins que, mica en mica, puguin anar recuperant la normalitat. Les organitzacions no governamentals que treballen damunt del terreny també denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants i tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica que hi ha per poder fer les repatriacions, perquè és gairebé impossible disposar de mostres d'ADN. Ho ha denunciat al programa Tot es pot parlar, avui al matí, en aquesta emissora, Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras.
9: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: També ha lamentat que hi hagi tants menors i encara tantes persones desaparegudes. Ramsès Mohamed Azumí, educador social, membre de l'associació Elín de Ceuta, ha denunciat que els migrants es converteixen en instruments polítics i ha reclamat una resposta ràpida de les administracions davant del col·lapse. También declaraciones a esta emisora.
10: Es terrible, ¿no? El resultado que hemos tenido a nivel humano es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues, 2 o 3 días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues, es ese, ¿no?
0: Nou gir de timó de Donald Trump a la guerra de l'Iran. El president nord-americà afirma que suspèn els atacs massius previstos per donar marge a les negociacions. Trump espera poder arribar a un acord aviat sobre el programa nuclear iranià i la reobertura completa de l'estret d'Hormuz. I a més assegura que ha posposat aquesta nova onada de bombardejos a petició de l'Iran i d'altres països de la regió. Teheran, però, ho nega. El règim dels ayatolàs manté l'alerta màxima i assegura que mantindrà l'estret tancat mentre durin les hostilitats. L'anunci arriba després de dies d'amenaces per part de Washington. De fet, ahir les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà van instar els seus ciutadans a abandonar la regió. El país persa havia anunciat també represàlies als aliats dels Estats Units. Ahir, el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, va trucar a Donald Trump per expressar la seva preocupació i demanar una desescalada del conflicte. L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció al setembre amb 188.000 barrils cada dia, la mateixa quantitat exacta que els últims 6 mesos. Són augments, però, que estan sent bàsicament sobre el paper, perquè la capacitat real d'exportació està limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara a la sortida més important per l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ens ha explicat avui a la tarda a 3CatInfo que amb això es busca estabilitzar el preu i fa una crida a la calma.
4: I si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
0: En un any, el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. A més, des d'ahir que el govern espanyol ha començat a retirar gradualment els ajuts als carburants. I a Gaza augmenta el balanç de víctimes pels atacs d'avui d'Israel. S'eleva a 18 morts. És el segon dia de bombardejos després que Hamas va acceptar desarmar-se si els israelians es retiraven de la franja. El govern de Benjamin Netanyahu no ha reaccionat oficialment a la decisió dels palestins anunciada divendres per Donald Trump, però segons la premsa del país considera inacceptables alguns dels punts, com que l'exèrcit marxi de Gaza. Jerusalem, Jordi Brescó.
11: El suposat acord amb Hamas i Israel que havia de permetre desbloquejar la transició a la franja de Gaza i que comportava com a un dels punts principals al desarmament de Hamas està encara lluny de tancar-se. I això que Donald Trump el va anunciar amb tota la pompa, assegurant que tothom hi estava d'acord, també Israel. Però Hamas ja va deixar clar que abans de res Israel havia de cessar els seus atacs sobre la franja i en les últimes hores la dinàmica ha estat exactament l'oposada.
12: Estàvem de festa, de celebració, quan de sobte vam sentir el bombardeig. Aquest és l'edifici que tenien com a objectiu. Hi hem trobat nadons, parts de cossos, i Trump diu que hi ha un alto el foc. Quin alto el foc? Aquí maten gent cada dia.
11: Els atacs israelians són l'única resposta tangible al suposat acord anunciat per Trump. Netanyahu encara és hora que es pronunciï en públic sobre el tema i el que està filtrant a la premsa israeliana és que algunes de les condicions són inacceptables. Segons publica el diari Haaretz, Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin guardades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació.
1: 3CAT Info.
0: 7 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris dels bombers treballen a aquesta hora amb un incendi que crema a Senet, a l'Alta Ribagorça. Ja ha cremat gairebé unes 70 hectàrees. En aquests moments es posa l'atenció en un focus secundari que ha pres força durant el dia d'avui i que ja tindria aproximadament la mateixa mida que l'incendi principal. La capacitat de treball terrestre a la zona és molt limitada per l'altura on es troben les flames i, per tant, els mitjans aeris són els únics que poden fer descàrregues d'aigua a la zona afectada. Paral·lelament, les 7 dotacions terrestres del grup d'actuacions forestals i l'equip de prevenció activa forestal s'han desplaçat amb helicòpter fins a la zona de l'incendi i, a hores d'ara, talen arbres i fan cremes controlades a prop de les flames perquè el cap del foc no pugui cremar quan arribi a la zona. Recordem que avui a Catalunya, tot i l'incendi que creme a Senet, es redueix a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem i, per tant, es reobre l'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. En canvi, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rúbies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Els municipis que sí que es troben en situació de perill extrem es concentren en 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. I, a més, 222 municipis es mantenen en risc alt d'incendi. I a Gràcia, dos pilots d'un helicòpter que duia a terme tasques d'extinció del foc han mort després que hagin estat també en un xoc implicats els dos vehicles. El foc a la regió de l'Àtica ha cremat ja unes 6.700 hectàrees i més de 100 cases. Un dels veïns de la zona ho ha explicat així.
13: El foc crema des de fa dies, és molt a prop. Hi ha una església aquí baix i aquest matí he vist a la televisió que la zona estava cremant. Estic preocupat.
0: Hores d'ara hi treballen encara 450 efectius terrestres amb unes condicions meteorològiques complicades que han propagat les flames amb més rapidesa i han dificultat el vol de les aeronaus que intenten apagar el foc. Hi ha mort una dona de 74 anys, ofegada aquest migdia, mentre es banyava a prop de la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. El servei d'emergències ha rebut cap a les dues un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins de l'aigua a la zona de la Cala Maset, pròxima a aquesta platja. Tot i que l'han pogut rescatar, no l'han pogut salvar. En el moment dels fets hi havia servei de socorrisme i bandera verda a la platja de Sant Pol. Des que va començar la campanya d'estiu, han mort 16 persones a les platges catalanes. També hi ha hagut 9 morts en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència i la responsabilitat de la gent en espais de bany en un moment de l'any en què estem amb aquestes zones amb molta afluència de gent. Un quart de vuit, trànsit i temps. Carmina Malagarriga, equip viari, bona tarda.
14: Bona tarda, Jaume. Comencen a haver-hi punts de retencions a la C-16, per exemple, a la 9 de Berguedà, en sentit sud. També a la P-7, intensitat a la Roca, en sentit sud. A la C-31 i posteriorment C-65, al seu pas pels nuclis de la Vall d'Aro, cap a l'interior, cap a Llagostera. També hem de dir que a la C-25 un vehicle avariat talla un carril a Estaràs, a la Segarra, en sentit est, cap a Manresa. A la 2 hi ha retencions a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, per obres. Tant a la C-58 com a la C-33 d'entrada a Barcelona i finalment a Barcelona, a la Ronda de Dalt, des del punt de la Trinitat, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
14: Bona tarda.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: De moment, pocs ruixats, poques tempestes respecte a ahir, doncs s'ha reduït el seu abast i la seva intensitat. Hi ha hagut algun ruixadet, per exemple, al Pallars Jussà, al voltant de l'embassament de Sant Antoni, al voltant d'un o dos litres per metre quadrat. A bona part de Catalunya hi ha algun núvol baix cap a la costa, s'imposa el sol, el cel clar, hi ha calitxa, boirina, mala visibilitat i, sobretot, calor, xafogó. Aquesta humitat tan alta, temperatura molt elevada, però sobretot aquesta sensació de la calor enganxosa. Que això aquesta nit ha de continuar. És a dir, a l'interior costarà baixar de 23-24, especialment al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, el Priorat, el Camp de Tarragona i també litoral i prelitoral barceloní. Per aquest motiu ja ha activat un avís del Meteocat pel que fa a calor nocturna. Hi pot haver llocs de la costa, des del Barcelonès, Baix Brat i Garraf fins a Tarragona i Delta de l'Ebre, on en tota aquesta matinada no es baixi dels 25, 26 o 27 de mínima, que són altíssimes si, a més, ho combinem amb la humitat. Dilluns, que ens portarà sol al matí, algun núvol prim a l'interior, de moment cap pluja, però a la tarda, a part de baixar una mica la temperatura, hi haurà més xàfecs i més tempestes. El Pirineu, Prepirineu, sobretot el sector de Lleida, també en algun sector de Ponent, la zona dels ports. Hi pot haver alguna tempesta forta amb pedra o calamar-se. Dimarts també es poden repetir, però seria el pic màxim de cara dijous. Dijous encara hi hauria tempestes més fortes amb més risc de pedra o calamar-se.
16: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai. Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci, que no és mai bon senyal. Esdevenir un viatge a la mort. És un malson, és com ara ser enterrat viu. Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
0: Info. Un equip format per Mossos d'Esquadra, Ertzaintza i membres de la Guàrdia Civil ha detingut un noi de 17 anys que està considerat com el líder a tot l'estat de la xarxa criminal 764. És una organització extremista dedicada a captar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que va obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com la sextorsió i l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, inducció a autolesions i difusió de continguts de violència extrema. Ara fèiem atenció a la mobilitat a la xarxa viària. Estem en ple cap de setmana d'operació sortida de vacances d'estiu per a molta gent i a l'aeroport del Prat des de divendres que s'han programat 3.300 vols, gairebé un 4,7% més que durant el mateix període de l'any passat. De fet, només avui hi ha programats més de 1.100 vols. Tot plegat, a les portes que aquesta setmana comença una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis de terra de diverses aerolínies al Prat. L'aturada començarà dimarts, dia 4, i coincidirà amb un dels períodes de més desplaçaments per aquestes vacances d'estiu. Carreteres més amples, més segures i amb vorals. Ha sigut la reclamació que ha reunit avui unes 400 persones a Serra de Daró, al Baix Empordà. Una mobilització que hem seguit amb Berta Artigas Fontàs.
17: Els manifestants han denunciat que moltes de les carreteres del Baix Ter continuen sent estretes i sense vorals, carreteres que, sobretot, ara a l'estiu acumulen trànsit derivat del turisme. Asseguren que des que es va constituir la plataforma Prou Excuses han registrat un accident aproximadament cada 15 dies. Per això volen inversions i no en fan prou amb el paquet de mesures anunciat pel govern. Francesc Baquer.
18: Tot anunci és molt benvingut, el que passa és que ja venim de dècades d'anuncis, però no s'ha executat absolutament res. El que no podem permetre's, evidentment, que un anunci faci afluixar tot aquest moviment, aquesta demanda col·lectiva.
17: També s'han manifestat diversos alcaldes de la zona. De fet, una vintena d'ajuntaments ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma. Glòria Marull és l'alcaldessa de Serra de Daró.
19: Aquests projectes els hem vist dos i tres vegades. El que sí que s'ha de dir que ara, per exemple, el tram de Parlavà a Serra de Daró sí que ja està en exposició pública. Fins aquí no havíem arribat mai.
17: Fa poques setmanes la Generalitat va anunciar que preveu invertir prop de 50 milions d'euros per millorar la xarxa viària d'aquesta zona.
0: Un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que al mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. A més, les investigadores d'aquest estudi han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. En parlem en aquest reportatge que ens ha preparat la Montse Mir i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Marçal Turú.
20: El linfoma folicular és un tipus de càncer del sistema linfàtic, que és el més freqüent dels de creixement lent i, tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint hi ha recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3CAT Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
21: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a estratificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
20: A més, l'equip va plantejar una nova estratègia terapèutica que millora un tractament existent i que modifica els glòbuls blancs del pacient per reconèixer i destruir cèl·lules canceroses. L'equip investigador apunta que això podria beneficiar també pacients amb altres linfomes agressius.
21: Hem millorat una teràpia que ja existia, que és el CAT-CD19, incloent aquesta nova proteïna. I després l'hem provat en el linfoma folicular, que diguem-ne, hem començat la descoberta, i després hem ampliat els altres linfomes més agressius i també hem demostrat la superioritat.
20: Els resultats de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3CAT, demostren que aquesta doble diana és una estratègia viable i de gran potencial terapèutic, com destaca Patricia Pérez Galán.
21: El que hem demostrat és que aquesta doble diana ens permet controlar millor el tumor i, a més, ens permet allargar, no?, el temps lliure d'enfermetat, i això ho hem provat en models preclínics de ratolins i també en servir models de cèl·lules de pacients.
20: Ara el que falta és el desenvolupament clínic de la nova teràpia. A partir d'ara cal intentar completar els estudis de seguretat, optimitzar-ne la fabricació i començar la preparació del dossier de presentació a les autoritats reguladores per demanar l'autorització d'un assaig clínic. Els resultats de l'estudi s'han publicat a la revista Blood, dedicada a la investigació de malalties de la sang i de gran prestigi internacional.
1: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran 7:45.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda. Suspès el partit amistós a porta tancada que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End de St. James's Park. L'equip de la segona divisió anglesa ha explicat que no té prou efectius del primer equip per disputar-lo. Un canvi que, evidentment, afecta la planificació de l'equip blaugrana, que avançarà la tornada cap a Barcelona després de l'entrenament de demà al matí. De moment, avui, penúltima jornada de l'estaix dels blaugranes a Anglaterra. Els jugadors s'han entrenat al migdia i també ho fan a la tarda. De fet, excepte el lesionat Frenkie de Jong, s'han exercitat tots els jugadors que han viatjat aquesta estada a Anglaterra. Un d'ells, el jove Álvaro Cortés, que s'ha reivindicat i ha donat per acabada la seva etapa al filial.
5: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
2: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se. El jove central aragonès de 21 anys va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada i té contracte amb el Barça fins al 2028. I com Cortés, també ha parlat de les seves opcions al primer equip, al lateral Xavi Espart.
22: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
2: Espart assegura que està en un bon moment d'estat de forma i celebra haver estat titular a l'últim amistós contra el Birmingham. Segona victòria consecutiva de Lorena Vives al Tour de França, el femení en aquest cas, als carrers de Ginebra. A Suïssa, la ciclista neerlandesa s'ha tornat a imposar l'esprint per mantenir el mallot groc i ampliar fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Sentim la líder d'aquest Tour.
23: Yes, it makes for sure special, but also because...
24: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonica que va vestir de groc.
23: Finish it off in the yellow.
2: La victòria ha estat històrica per Lorena Vives, que a més s'ha convertit en la ciclista amb més etapes a la història del Tour femení, guanyant la seva setena. La catalana Paula Blasi ha entrat 19a en aquesta etapa i ara es troba en 13a posició a la general, a 28 segons de Lorena Vives, una Blasi que, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general. Demà el Tour ja entrarà a França amb la disputa de la tercera etapa, recorregut de 156,5 km, amb sortida a Ginebra i arribada del municipi francès de Poligny amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta.
25: Trescat Info.
2: La catalana Carla Lorenzo s'ha quedat a les portes d'aconseguir una medalla a l'Europeu de Natació Artística que es disputa a París. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet tècnic mixt fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Han quedat al darrere dels participants de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, russos, que s'han penjat l'or, la plata i el bronze. Sentim Carla Lorenzo.
26: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir el públic, que això és molt important.
2: D'altra banda, aquest matí l'equip espanyol amb les catalanes Txell Ferrer, Lilu Lluís i Mireia Hernández ha acabat en segona posició als preliminars de rutina lliure per equips, al darrere de la selecció d'atletes neutrals. Demà dilluns tindrem doble sessió de medalles. A les 9 del matí es disputarà la final del solo lliure femení amb la participació de la catalana Iris Tió i una mica més tard nedarà el mallorquí Jordi Cáceres a la final del solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4 tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb les 3 catalanes mencionades, Txell Ferrer, Lilu Lluís i Mireia Hernández.
25: L'actualitat esportiva a fons.
2: Parlem ara de motor, perquè el pilot català Gil Membrado, més ben dit, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès és el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista que podreu escoltar en exclusiva aquesta nit al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
27: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit dues vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, no anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
2: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Gil Membrado, pilot de Ford, se situa a 22 punts i 26 dels líders respectius a les seves dues categories.

0: 3cat.info.
1: Molt bona tarda, són 8:15. A aquesta hora destaquem que la pitjor crisi migratòria que s'ha viscut a Espanya eleva ja a 72 el nombre de persones mortes a Ceuta, però hi ha moltes veus que apunten que en seran més perquè fonts policials diuen que ja han localitzat fins a un centenar de cossos. Hi ha molts desapareguts encara i preocupa la situació de molt jovent que continua sent a Ceuta. Les organitzacions no governamentals que treballen sobre el terreny denuncien la manca que hi ha d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cossos i lamenten la dificultat logística i burocràtica que existeix per poder fer totes les repatriacions. Nou gir a l'actuació de Donald Trump a la guerra de l'Iran. Ara, el president nord-americà diu que suspèn els atacs massius previstos per donar marge a negociacions. Trump diu que hi ha hagut països com l'Iran i d'altres que li han demanat aquestes negociacions, però Iran ho nega. Des d'ara fins a les 8, entre diverses qüestions, us explicarem que, des d'avui, totes les empreses, administracions i organitzacions han d'identificar obligatòriament els continguts que generin amb intel·ligència artificial. La mesura forma part de les noves obligacions de transparència previstes en el reglament de la IA a tota la Unió Europea, que entra en vigor avui i que s'anirà implementant fins al 2028. I aquest any s'ha commemorat el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a l'Estatut de Catalunya. Aquesta efemèride s'ha centrat avui la 39a pujada al port de Salou, l'esdeveniment que comporta el tradicional agermanament, retrobament, entre occitans i catalans. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esports, Marc?
2: La segona victòria consecutiva de Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. Als carrers de Ginebra, a Suïssa, la ciclista neerlandesa s'ha tornat a imposar l'esprint per guanyar la setena etapa de la seva història, un rècord al Tour femení. Paula Blasi, millor jove del Tour amb el mallot blanc, és 13a a la general a 28 segons de Vives.
1: Tarda encara amb estones de sol, calor i xafogó. Van creixent les nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, on poden descarregar alguns ruixats i portar alguna tronada. Demà les tempestes seran més fortes tant al Pirineu en punts de Lleida com també cap als ports. Pugen a 72 les persones mortes a la crisi migratòria de Ceuta d'aquesta setmana. És l'última xifra oficial que dona el govern espanyol, però de ben segur que en seran moltes més perquè fonts policials reconeixen que tenen un centenar de cossos. També hi ha moltes persones desaparegudes i preocupa especialment la quantitat de joves i de menors d'edat que han arribat a Ceuta, que encara hi són i que conviuen amb una certa desprotecció. Enviada especial de 3cat Info a Ceuta, Cèlia Hernández.
3: Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre de menors parlant amb els que són a fora. La nau Nueva Esperanza, que porta el logo del SAMU, està plena, tot i que els periodistes no hi podem entrar. Els que són a dins reben menjar, sobretot entrepans i sucs, ens han explicat. I a fora maten el temps diversos nens. Els que hem trobat van venir sols, de llocs com Tànger, Tetuán o pobles petits de l'interior del Marroc. Aquest és un fragment de la conversa amb un d'ells, el Nijan, de 15 anys, amb l'ajuda d'un local de Ceuta com a traductor.
4: ¿Por qué ha venido? Porque es muy pequeño.
5: Quiere buscarse la vida como todo el mundo.
6: Te le enseño que ya te usuía.
5: Yo sé que por la tarde le dan algo de comer.
6: Dicen que
5: ahora mismo si bajan por ahí abajo los militares y la policía lo echan para afuera. Dicen que están aquí escondidos para que no lo devuelvan a Marruecos.
3: La nau industrial destinada a menors està darrere del punt fronterer del Tarajal, en una zona molt degradada del barri del Príncipe. Alguns nens tenen talls i ferides del dia que van arribar a Ceuta nedant. Van passar por, diuen, se m'acosten demanant diners, menjar, i un vol enviar aquest consell.
7: Hola, venga, a Marruecos, no. Vamos a España, sí. ¿Vale?
3: El govern de Ceuta ha alertat reiteradament que no té recursos per atendre els menors. De fet, ningú no sap quants n'hi ha. Les autoritats parlen com a mínim de més de 1.000. La majoria no porten documents i establir-ne l'edat, quan no està clara, és un procés. Els menors s'amaguen, també ens han dit com sentien, perquè no els trobi ni la policia ni els soldats, però cal recordar que els menors tenen una protecció especial.
1: Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils es denuncia el col·lapse i la manca de recursos i de previsió que hi ha sobre el terreny. Cèlia Cernades ha pogut parlar amb Rashid Shidi, secretari general a Ceuta d'aquest organisme.
0: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
1: El govern espanyol ha confirmat que uns 3.000 efectius entre policies i militars continuaran desplegats a la ciutat per garantir la seguretat fins que es vagi recuperant la normalitat. També les organitzacions no governamentals que treballen a Ceuta denuncien manca d'infraestructures i també moltes dificultats logístiques i burocràtiques per poder repatriar els cossos, i és que és gairebé impossible disposar de mostres d'ADN. S'ha referit avui al programa Tot es pot parlar d'aquesta emissora aquest matí Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras.
8: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
1: També ha lamentat que hi hagi tants menors i tantes persones desaparegudes. Ramsès Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, ha denunciat que els migrants es converteixen en instruments polítics i ha reclamat una resposta ràpida de les administracions davant d'aquest col·lapse.
9: Es terrible, ¿no? El resultado que hemos tenido a nivel humano es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
1: I a Sud-àfrica, la policia ha detingut com a mínim 16 persones per actes de violència durant una manifestació contra la immigració. Els fets van passar divendres a la població de Northam, al nord-est del país, i segons un comunicat oficial, les persones sospitoses van

0: Iran. El president nord-americà afirma que suspèn els atacs massius previstos per donar marge a negociacions. Trump espera arribar a un acord aviat sobre el programa nuclear iranià i la reobertura completa de l'estret d'Hormuz. I a més assegura que ha posposat aquesta nova onada de bombardejos a petició de l'Iran i d'altres països de la regió. Però Teheran ho desmenteix. El règim dels ayatolàs manté la màxima alerta i assegura que mantindrà l'estret d'Hormuz tancat mentre durin les hostilitats. L'anunci de Donald Trump ha arribat després de dies d'amenaces per part de Washington. De fet, ahir les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà van instar els seus ciutadans a que marxessin de la regió. El país persa havia anunciat també represàlies als Estats Units en aquesta mateixa regió. Ahir, el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, va trucar a Donald Trump per expressar la seva preocupació i per demanar una desescalada del conflicte. I al Pakistan, com a mínim 14 persones han mort i una vintena més han quedat ferides en un atemptat suïcida que hi ha hagut al nord del país. Els fets han passat molt a prop d'una comissaria i la meitat de les víctimes són policies. Segons les autoritats, l'atacant hauria intentat entrar dins de la comissaria, però l'han interceptat. Llavors ha sigut quan ha detonat la seva armilla amb explosius. Cap grup ha reivindicat l'autoria de l'atac, però es tracta d'una zona fronterera amb l'Afganistan i amb una forta presència militar també. Al Pakistan, més de 800 persones han perdut la vida, també en atacs atribuïts a grups islamistes, com en operacions militars per combatre el jihadisme. I Dinamarca decideix reforçar el control militar de les illes Fèroe després de les pretensions de Donald Trump sobre l'altra regió autònoma del país, Groenlàndia. El Ministeri de Defensa ha acordat amb el govern de l'arxipèlag augmentar-hi de forma gradual la presència de l'exèrcit. Un comunicat ha explicat que el pacte podria incloure maniobres conjuntes amb la Guàrdia Costanera de les Illes i també la presència de fragates o avions de combat. Dinamarca ja ha reforçat també la defensa de Groenlàndia arran de les aspiracions del president nord-americà d'annexionar-se a aquesta illa. El ministre de Defensa ha assegurat que l'acord amb les Illes Fèroe envia un missatge clar que Dinamarca es pren seriosament la responsabilitat de la seguretat col·lectiva a tot el seu territori. I al Brasil, el Partit dels Treballadors ha proclamat Luiz Inácio Lula da Silva com a candidat per les pròximes eleccions del 4 d'octubre. Lula da Silva ara té 80 anys, és l'actual president del país i aspira a aconseguir un quart mandat. Com ha recordat avui ell mateix, durant la convenció del partit, s'ha presentat fins a 7 comicis.
1: Messi i Cristiano Ronaldo passaran a la història com els dos únics jugadors que han participat en 6 mundials. El que ells no saben és que aquest serà el meu 7è mundial. Com que n'hem guanyat 3, si guanyo aquest, en seran 4.
2: Sendo que nós ganhamos, se eu ganhar essa, são 4 copas.
0: El principal rival de Lula da Silva aquesta vegada és el senador Fabio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. Les enquestes de moment donen a Inácio Lula da Silva com a favorit, tot i que Fabio Bolsonaro està escurçant distàncies. Actualment, el president brasiler té pocs aliats a Llatinoamèrica, on la majoria de països estan governats per forces conservadores afins a Donald Trump. El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que ahir es va estavellar una avioneta i van morir els dos pilots i 11 turistes europeus, dos d'ells un matrimoni de Valladolid. Això ha anunciat la presidenta peruana Keiko Fujimori mentre s'investiguen les causes del sinistre, el tercer que hi ha hagut a la zona els últims 6 anys.
3: El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Els pilots van informar d'una emergència a l'avioneta abans de perdre el contacte amb la torre de control. Divendres es van haver de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contracten avionetes per poder-les veure millor des de l'aire. I a Indonèsia, com a mínim 5 persones han mort i una quarantena han quedat desaparegudes a causa d'un incendi en un ferri que transportava 271 passatgers. La nau duia el passatge des de Surabaya, la segona ciutat més gran de l'estat insular, fins a Makassar. 4 vaixells de salvament han encerclat el ferri en flames, però el foc ha dificultat les tasques de rescat. Vídeos registrats arran de l'incendi mostraven passatgers llançant-se a la desesperada al mar per fugir de les flames a prop de l'illa de Madura. Indonèsia, el sud-est asiàtic, és l'arxipèlag més gran del món. Està format per més de 17.000 illes i això fa que l'ús del ferri sigui imprescindible com a mitjà de transport. Els sinistres són freqüents a causa dels baixos estàndards de seguretat de les naus i dels canvis sobtats de temps.

0: A partir d'avui, totes les empreses, administracions i organitzacions han d'identificar obligatòriament els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Forma part de les noves obligacions de transparència previstes en el reglament de la IA a la Unió Europea, que entra en vigor avui i que s'anirà implementant progressivament fins l'any 2028. Això obligarà a tots els proveïdors de sistemes d'intel·ligència artificial com OpenAI amb el ChatGPT, Anthropic amb Claude o Google amb Gemini a informar que un contingut específic s'ha creat fent servir aquesta intel·ligència. Un dels camps que es veurà més afectat per aquesta nova regulació és el de la música i el de la creació artística en general. Des del programa Tot es pot parlar d'aquesta emissora, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé per les grans plataformes com ara YouTube o Spotify. I ha afegit que és important saber si una música s'ha fet amb intel·ligència artificial o no i com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
1: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria dintre de 20 anys trobar-me que hem perdut gran part de la creació. I no només en música, en tot.
0: Es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i es va desenvolupar a partir de l'escàndol provocat a finals de l'any passat i començaments d'aquest any a la xarxa X, on es van viralitzar milers d'imatges sexualitzades de dones reals manipulades amb intel·ligència artificial, el que es coneix com a deepfake. Hi han trobat tres projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Són tres projectils d'artilleria antiaèria amb molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que en cas de trobar un d'aquests artefactes explosius no s'ha de tocar mai ni moure'l i que cal trucar de seguida al telèfon 112.
2: 3CAT Info.
0: Gairebé passa un minut de 3:15. Trànsit i temps ara. Comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume. Ara mateix hi ha intensitat, que no retencions encara o no prou, a la Roca del Vallès en sentit sud i una mica més a Martorell i a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. Això pel que fa a la P7, a la C16 hi ha retencions a la 9 de Berguedà en sentit sud cap a Berga. A la C31 i posteriorment C65 al pas de la Vall d'Aro cap a Llagostera. També a la G600 a Blanes en sentit nord cap a Tordera. A la 2 a Jorba en sentit est per cap a Igualada per obres. A l'N240 a Montblanc en sentit nord i finalment també a la C58 i C33 a l'entrada a Barcelona. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
4: De moment, pocs ruixats, poques tempestes respecte a ahir, doncs s'ha reduït el seu abast i la seva intensitat. Hi ha hagut algun ruixadet, per exemple, al Pallars Jussà, al voltant de l'embassament de Sant Antoni, al voltant d'un o dos litres per metre quadrat. A bona part de Catalunya hi ha algun núvol baix cap a la costa, s'imposa el sol, el cel clar, hi ha calitxa, boirina, mala visibilitat i, sobretot, calor, xafogor, aquesta humitat tan alta, temperatura molt elevada, però, sobretot, aquesta sensació de la calor enganxosa, que això aquesta nit ha de continuar. És a dir, a l'interior costarà baixar de 23-24, especialment al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, el Priorat, el Camp de Tarragona i també litoral i prelitoral barceloní. Per aquest motiu, hi ha activat un avís del Meteocat pel que fa a calor nocturna. Hi pot haver llocs de la costa, des del Barcelonès, Baix Brat i Garraf fins a Tarragona i Delta de l'Ebre, on en tota aquesta matinada no es baixi dels 25, 26 o 27 de mínima, que són altíssimes si, a més, ho combinem amb la humitat. Dilluns, que ens portarà sol al matí, algun núvol prim a l'interior, de moment cap pluja, però a la tarda, a part de baixar una mica la temperatura, hi haurà més xàfecs i més tempestes. Al Pirineu, Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, també en algun sector de Ponent, la zona dels ports, hi pot haver alguna tempesta forta amb pedra o calamar-se. Dimarts també es poden repetir, però seria el pic màxim de cara a dijous. Dijous encara hi hauria tempestes més fortes, amb més risc de pedra o calamarsa.
5: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Aquest any es commemora el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a l'Estatut de Catalunya. Precisament aquesta efemèride ha centrat avui la 39a pujada al port de Salou, en un esdeveniment que ha comportat el tradicional retrobament entre occitans i catalans. Ho hem seguit amb Alba Mor.
7: Centenars de persones d'arreu de Catalunya i de la regió Occitània s'han citat aquest diumenge a 2.100 metres d'altitud en el port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. Enguany la jornada ha servit per reflexionar fins a quin punt el reconeixement oficial suposa protecció suficient perquè una llengua no desaparegui, tenint en compte la situació actual de pèrdua d'ús social en la que es troben tant l'aranès com el català. Més enllà del caràcter polític de la jornada, la cita també esdevé festiva, on els participants comparteixen gastronomia i cultura. Ho ha explicat la presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català, Esther Lucea.
8: En allà és una festa, perquè llavors pugem per una banda els catalans, per l'altra banda els occitans, ens trobem allà dalt, aleshores pugen músics, cantem danses, veiem, no sé, és una festa que hi ha gent que quan puja diuen, escolta, diu, però això fa molts anys que ho feu, si és el primer cop que se troben, dius, jo no m'ho vull perdre, segons anys. Llavors hi ha gent que s'enganxa a venir cada any.
7: La trobada s'organitza des de fa 39 anys, cada primer diumenge del mes d'agost.
0: El concurs de gossos d'atura de Prades ha reunit avui al matí unes 800 persones. Hi han participat 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó, el País Basc, el País Valencià o les Balears. Prades Eloi Tost.
9: La competició ha estat d'allò més ajustada i se l'acaba d'enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat, a Castelló, amb el seu gos Atila. El mateix guanyador es mostrava sorprès per la victòria i pel rendiment del gos.
10: Estic content en Atila, perquè Atila havia guanyat concursos en València, això que hi ha la millor menys nivell, no? Però sí, en Catalunya, els que havia fet no havia aclarit gran cosa en ell. I, bueno, m'ha sorprès també perquè pensava ser segon o tercer.
9: Aquesta és la segona de les 5 proves del Campionat de Catalunya. El certamen continuarà el dia 16 a Llavorsí, seguirà el 30 a Castellà de Nuc i acabarà a Ribes de Freser el 6 de setembre.
0: I aquest vespre nit, a la localitat maresmenca de Santa Susana...
11: Per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar.
0: Doble cita musical.
11: Que tu drames i ratllades algun dia també tardes d'alegria i trobar-nos a faltar.
0: Centrada en aquests que sentim, amb els germans Serrasolses, Ginestà, que s'han consolidat com un dels talents més potents i autèntics de l'escena actual, amb la seva proposta sempre fresca i amb la seva sensibilitat única. I quan acabin els Ginestà...
12: Si us plau, i que algú m'expliqui què m'està passant...
0: Uns que celebren 20 anys de carrera.
12: De nou...
0: Convertits en referents indiscutibles també del nostre pop. Els Amics de les Arts.

que aquesta nit segurament repassaran els millors moments d'aquesta dilatadíssima trajectòria musical farcida d'èxits, autèntics himnes per a moltes persones, les seves cançons, demostrant per què continuen sent una de les bandes més estimades i essencials de l'escena catalana. Els concerts s'emmarquen al festival Mar d'Estiu, una proposta cultural que fusiona el talent musical de primer nivell amb l'entorn privilegiat del Torrentó de Can Gelat. Això a Santa Susanna, a Sitges... Un altre que també fa anys que fa cançons que per a moltes persones ja formen part indiscutible de les seves vides.

Avui canta en el marc del festival Jardins de Terramar. En aquest punt del Garraf, el concert forma part de la seva exclusiva gira de 10 concerts per presentar en directe el seu cinquè disc, Immortals. Com sempre, amb lletres emotives, formen part de la vida i l'amor. Concert de Joan Dausà a les 10.

0: 6 minuts i seran les 8.
1: Esports.
2: Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda. Suspès el partit amistós a porta tancada que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End a St. James's Park. L'equip de la segona divisió anglesa ha explicat que no té prous efectius del primer equip per disputar-lo, un canvi que, evidentment, afecta la planificació de l'equip blaugrana, que avançarà la seva tornada cap a Barcelona després de l'entrenament de demà al matí. De moment, avui, penúltima jornada de l'estatge dels blaugranes a Anglaterra. Doble sessió, els jugadors s'han entrenat al migdia i també a la tarda, i de fet ho han fet tots, excepte amb excepció del lesionat Frenkie de Jong, els que han viatjat aquesta estada a Anglaterra. Un d'ells, el jove Álvaro Cortés, que s'ha reivindicat i ha donat per acabada la seva etapa al filial.
4: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
3: Cortés té propostes de diversos clubs i, tot i que confia en quedar-se, el jove central aragonès de 21 anys, recordem-ho, va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada i té contracte amb el Barça fins al 2028. I com Cortés, també ha parlat de les seves opcions al primer equip, al lateral, Xavi Espart.
5: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant, per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
3: Espart assegura que està en un bon moment d'estat de forma i celebra haver estat titular a l'últim amistós del Barça que va jugar contra el Birmingham. Segona victòria consecutiva de Lorena Vives al Tour de França femení. Als carrers de Ginebra, a Suïssa, la ciclista neerlandesa s'ha tornat a imposar a l'esprint per mantenir el mallot groc després d'aquesta segona etapa i ampliar fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim LeCourt. Sentim la líder d'aquest Tour.
6: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonic acabar vestida de groc.
3: La victòria ha estat històrica per Lorena Vives, que s'ha convertit en la ciclista amb més etapes a la història del Tour femení, guanyant la seva setena. La catalana Paula Blasi, de la seva banda, ha entrat 19a en aquesta etapa i ara es troba en 13a posició a la general, a 28 segons de Lorena Vives, una Blasi que, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general. Demà el Tour ja entrarà a França amb la disputa de la tercera etapa, recorregut de 156 km i mig amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny. I amb els primers grans ports, aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta.
1: Trescat Info.
3: Parlem ara de natació artística perquè la catalana Carla Lorenzo s'ha quedat a les portes d'aconseguir una medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París aquests dies. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet mixt tècnic d'aquesta tarda, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Han quedat al darrere dels participants de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos, que s'han venjat l'or, la plata i el bronze. Sentim Carla Lorenzo.
7: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
3: D'altra banda, aquest matí l'equip espanyol amb les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han acabat en segona posició als preliminars de la rutina lliure per equips, al darrere de la selecció d'atletes neutrals. Demà dilluns tindrem doble sessió de medalles. A les 9 del matí es disputarà la final del solo lliure femení amb la participació de la catalana Iris Tió i una mica més tard nedarà el mallorquí Jordi Cáceres a la final del solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb les 3 catalanes mencionades, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Parlem ara de motor perquè el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3, ara ho direm. El pilot de Lluçanès és el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio que podreu escoltar en tota sencera aquesta nit.
8: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit 2 vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut no anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
3: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, el jove pilot, Membrado, de Ford, se situa a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I acabarem fent un apunt del futbol dels Estats Units, perquè Lewandowski, l'ex blaugrana Robert Lewandowski, ha marcat aquesta matinada 2 gols en el debut a casa amb el Chicago Fire, un doblet de Lewandowski que ha suposat la victòria del conjunt d'Illinois contra Charlotte per 2-1.
9: Bona tarda, en punt les 8.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.

0: La pitjor tragèdia migratòria d'Espanya ja ha deixat almenys 72 persones mortes a Ceuta, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. A Ceuta seguiran desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars fins que la ciutat recuperi la normalitat. Les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cadàvers. Israel mata almenys 18 palestins a Gaza dos dies després que Donald Trump hagi anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi. L'organització palestina acusa els israelians de boicotejar la segona fase de l'alto el foc, mentre que el govern de Netanyahu alega que hi ha termes de l'acord que són inacceptables. Dos pilots d'un helicòpter que duia a terme tasques d'extinció d'incendis a Grècia han perdut la vida després d'haver xocat en ple vol amb un altre helicòpter que treballava a la zona. El foc a la regió de l'Àtica, a Grècia, ja ha cremat unes 6.700 hectàrees i més de 100 cases. Una dona morta aquest migdia mentre es banyava a prop de la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya d'estiu, han perdut la vida 16 persones a les platges del país. Un dispositiu conjunt de la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza deté el suposat líder de la xarxa extremista 764. Es tracta d'un noi de 17 anys i l'han detingut a Guipúscoa, al País Basc. Està acusat d'amenaçar i extorquir persones, institucions públiques i privades. Ginestar i els Amics de les Arts actuen aquest vespre a la localitat maresmenca de Santa Susanna en el marc del festival Mar d'Estiu. I Joan Dausà actua al Garraf al festival Jardins de Terramar de Sitges.
1: Esports.
2: Suspès el partit amistós que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End. L'equip anglès alega que no té prou jugadors per disputar-lo. Segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, amb el mallot blanc de millor jove, és 13a a la general a 28 segons de Vives. I Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mixt tècnic a l'Europeu de Natació Artística fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Demà, final del solo lliure femení a Miristió i final lliure per equips amb 3 catalanes.
0: Sol la gran part de Catalunya aquesta tarda, molta calor i xafogor. Cal destacar el creixement de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on descarregaran ruixats i alguna tronada. Demà començarem setmana amb tempestes que seran més fortes al Pirineu, punts de Lleida i cap als ports.
3: 3Cat Info. 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Us acompanya fins a les 9 Xavier Palau. Ja són 72 les persones que han mort en la crisi de Ceuta. És la darrera xifra oficial que dona el govern espanyol, però en seran moltes més perquè fonts policials ja parlen d'un centenar. També hi ha molts desapareguts i preocupa especialment la quantitat de joves i de menors d'edat que han arribat a Ceuta i la desprotecció amb la qual estan convivint. Enviada especial de 3Cat Info a Ceuta, Cèlia Sarnades.
4: Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre de menors parlant amb els que són a fora. La nau Nueva Esperanza, que porta el logo del SAMU, està plena, tot i que els periodistes no hi podem entrar. Els que són a dins reben menjar, sobretot entrepans i sucs, ens han explicat, i a fora maten el temps diversos nens. Els que hem trobat van venir sols, de llocs com Tànger, Tetuán o pobles petits de l'interior del Marroc. Aquest és un fragment de la conversa amb un d'ells, el Nijan, de 15 anys, amb l'ajuda d'un local de Ceuta com a traductor.
5: ¿Por qué ha venido? Porque es muy pequeño.
6: Quiere buscarse la vida como tal hombre.
7: Yo
6: sé que por la tarde le dan algo de comer.
7: Que
6: ahora mismo si bajan por ahí abajo los militares y la policía los echan para afuera. Dicen que están aquí escondidos para que no los devuelvan a Marruecos.
4: La nau industrial destinada a menors està darrere del punt fronterer del Tarajal, en una zona molt degradada del barri del Príncipe. Alguns nens tenen talls i ferides del dia que van arribar a Ceuta nedant. Van passar por, diuen, se m'acosten demanant diners, menjar, i un vol enviar aquest consell.
8: Hola, venga, una Marruecos, no. Vamos a España, sí.
1: ¿vale?
4: El govern de Ceuta ha alertat reiteradament que no té recursos per atendre els menors. De fet, ningú no sap quants n'hi ha. Les autoritats parlen com a mínim de més de 1.000. La majoria no porten documents i establir-ne l'edat, quan no està clara, és un procés. Els menors s'amaguen, també ens han dit com sentien, perquè no els trobi ni la policia ni els soldats, però cal recordar que els menors tenen una protecció especial.
0: Un dels actors importants d'aquesta crisi són els cossos policials. Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils es denuncia el col·lapse i la manca de recursos i de previsió sobre el terreny. Sentim Rashid Esbi, que és secretari general de Ceuta, d'aquest organisme, en declaracions a aquesta emissora.
8: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
0: El govern espanyol ha confirmat que uns 3.000 efectius, entre policies i militars, seguiran desplegats a la ciutat per garantir la seguretat fins que recuperi la normalitat. Aquest drama humà és precisament una de les derivades de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos, perquè és gairebé impossible disposar de mostres d'ADN. Ho denuncia Elena Maleno, és portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
9: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: Maleno lamenta que hi hagi tants menors i també tants desapareguts. En Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que els migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida de les administracions davant el col·lapse. Ho ha explicat aquí també, aquesta emissora.
10: Es terrible, ¿no?, el resultado que hemos tenido a nivel humano. Es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde. I el resultat, doncs, és ese, no?
0: I també el Papa Lleó XIV mostra la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus, de cada diumenge, des del Palau Apostòlic del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
11: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad i de justícia.
0: I a les aigües de Formentera, a les Balears, intercepten una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. L'embarcació ha arribat concretament a les 8 del matí a la zona del Pilar de la Mola. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig, en unes 600 pasteres i en uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les pasteres procedeixen d'Algèria.
3: Trescat Info.
0: 8 i 9 minuts, Israel respon al suposat acord de Hamas amb els Estats Units per desarmar-se atacant Gaza i fent almenys 18 morts. L'organització palestina ha acusat els israelians de provocar una escalada deliberada per torpedinar la segona fase de l'alto el foc de Donald Trump, que preveu, entre d'altres, l'entrega d'armes dels islamistes. El president nord-americà va assegurar que Israel estava molt content amb l'acord, però la premsa del país publica que, en realitat, considera que hi ha punts inacceptables. Jerusalem, Jordi Brascó.
12: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
13: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
12: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és en els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel. Un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
0: Nou gir de timó de Donald Trump en la guerra de l'Iran. El president nord-americà ha dit que suspèn els atacs massius previstos per donar marge a les negociacions. Trump espera arribar a un acord aviat sobre el programa nuclear iranià i la reobertura completa de l'estret d'Hormuz. A més, ha assegurat que ha posposat aquesta nova onada de bombardejos a petició de l'Iran i d'altres països de la regió. Teheran, però, ho desmenteix. El règim dels ayatolàs manté l'alerta màxima i assegura que mantindrà l'estret tancat mentre durin les hostilitats. L'anunci arriba després de dies d'amenaces per part de Washington. De fet, ahir, les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà van instar els seus ciutadans a abandonar la regió. Per la seva banda, el país persa havia anunciat també represàlies als aliats dels Estats Units a la regió. Aquest dissabte, el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, va trucar a Trump per expressar la seva preocupació i demanar una desescalada del conflicte. L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció al setembre amb 188.000 barrils diaris, la mateixa quantitat exacta que en els últims 6 mesos. Uns augments, però, que estan sent bàsicament sobre el paper, perquè la capacitat real d'exportació està limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara en la sortida més important per l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. El president de la patronal catalana d'estacions de servei, Albert Campabadal, ha dit aquesta emissora que això suposarà a la llarga un descens del preu del combustible.
1: Segur. El que tinguem és oferta i demanda. És oferta i demanda. O sigui, és el que ho regula pràcticament tot. Aleshores, si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
0: Per la seva banda, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat a aquesta emissora que amb això es busca estabilitzar el preu i fa una crida a la calma.
14: Si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
0: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. A més, des d'ahir, el govern espanyol ha començat a retirar gradualment els ajuts als carburants. Rússia qualifica d'atemptat terrorista l'explosió d'ahir a un restaurant de luxe al centre de Moscou, on havia comandaments militars, i sospita que enrere hi ha Ucraïna. L'esclat d'un artefacte va causar almenys 5 morts i una 20ena de ferits en un local en què el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, celebrava el seu 55è aniversari. Aquest militar va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en crims de guerra a la ciutat de Butxa. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, suposada portadora de l'explosiu sense saber-ho, un guàrdia de seguretat i un dels clients del restaurant, però no pas el general Chaiko. D'altra banda, drons ucraïnesos han mort almenys 8 persones en territori rus i han destruït un altre magatzem de Builders, l'anomenat Amazon Rus, la principal companyia russa de distribució en línia. També hi ha hagut incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: A Catalunya, 7 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris dels bombers treballen en l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que ja ha cremat prop d'unes 70 hectàrees. A hores d'ara es posa l'atenció en un focus secundari que ha pres força durant el dia d'avui i que ja supera la mida de l'incendi principal. La capacitat de treball terrestre a la zona és molt limitada per l'aturada on es troben les flames i, per tant, els mitjans aeris són els únics que poden fer descàrregues d'aigua a la zona afectada. Els bombers ja han retirat les unitats GRAF de la part alta de l'incendi i continuaran treballant amb els helicòpters i hidroavions fins que marxi el sol. Recordem que avui a Catalunya tot i l'incendi de Sanet es redueix a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem i, per tant, es reobre l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la serra de Montsant i Prades. En canvi, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rúbies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Els municipis que sí que es troben en situació de perill extrem es concentren en 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. A més, 222 municipis es mantenen en risc alt d'incendi. De cara a demà, els agents rurals informen que les condicions meteorològiques favorables fan desactivar el nivell 4 de perill extrem d'incendi forestal a tot Catalunya. També reobren els accessos als 4 espais naturals que mantenien restriccions. Els agents rurals fan una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Amb aquesta informació hem arribat a 9:15, obrim aquesta hora àrea de servei. Per saber l'última hora de la mobilitat a les carreteres i autopistes, equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
15: Bona tarda, Xavier. Comencem parlant de la P7. Hi ha retencions a Subirats i fins a Vilafranca del Penedès en sentit sud per un accident. Hi ha un carril tallat. També a la P7 hi ha retencions a la Roca del Vallès en sentit sud. Hi ha retencions a la C31 i, posteriorment, C65, al pas per la Vall d'Aro cap a Llagostera. A la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i també al Masnou. També en aquest punt hi ha hagut un accident i hi ha un carril tallat en sentit sud. A la G600 a Blanes en sentit nord cap a Tordera. A l'N240 a Montblanc en sentit nord. A la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada per les obres que s'hi fan. També a la C33, finalment, un accident també entorpeix la circulació en aquest punt des de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
15: Bona tarda.
3: El temps.
0: Previsió meteorològica a punt amb el Dani Ramírez.
16: No hem arribat per poc als 40 graus, però força zones, diversos observatoris o municipis de Catalunya, han arribat als 39. 39 aquest diumenge, primer cap de setmana d'agost, doncs. 39 a Tremp, amb molta calor. 39 també a Montesquiu, al nord d'Osona, Artés, al Bages o a Mieres, a la Garrotxa. 38 i mig pràcticament a la ciutat de Lleida. 38 a Girona, Organyà, Tàrrega, Vinebre, Alcarràs, Alcanós, a la Segarra. Déu-n'hi-do, 38 graus. I 37 a Viella, que és altíssima. Hi ha hagut algun ruixadet a la zona interior de Castelló, cap a l'Alt Maestrat, i també alguna gotellada, algun xàfec que ha caigut al Pallars Jussà. Però respecte a ahir, les tempestes han perdut pistonada. Encara fins aquest vespre o nit hi ha risc d'algun ruixat al Pirineu, al Prepirineu, poca cosa tot plegat. Demà, primer de tot, la temperatura serà alta o molt alta de matinada, de dia a la tarda pot baixar lleugerament un parell de graus, i tindrem més tempestes. Podran ser fortes localment en pedra o calamar-se al Pirineu, al Prepirineu, tenim aquest avís activat, del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Algun ruixat pot caure a ponent, localment intens, amb tempesta o pedregada, sobretot a la Noguera, també a la Llitera i a la Franja de Ponent, i també una altra zona pot rebre pluges aquest dilluns a la tarda seria la Terra Alta, els ports, les comarques interiors de l'Ebre. També situació de tempestes actives dimarts, poden ser fortes en pedra o calamarsa, i dijous que ve, atenció, perquè podrien ser les més intenses de la setmana entrant. Tenim activat un avís de calor nocturna pel que fa a les properes hores, al litoral i prelitoral de Barcelona, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, però també al Pla de Lleida, com ara el Segrià o les Garrigues.
3: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 8 i 19 minuts, dos pilots d'un helicòpter que duia a terme tasques d'extinció del foc a Grècia, mort després d'haver xocat en ple vol amb un altre helicòpter que també lluitava contra les flames a la zona. El foc a la regió de l'Àtica, que ja ha cremat unes 6.600 hectàrees i més de 100 cases. Sentim un dels veïns de la zona espantat davant la proximitat de les flames a la seva finca.
17: El foc crema des de fa dies, és molt a prop. Hi ha una església aquí baix i aquest matí he vist a la televisió que la zona estava cremant. Estic preocupat.
0: Hores d'ara hi treballen 450 efectius terrestres amb unes condicions meteorològiques complicades que han propagat les flames amb més rapidesa i han dificultat el vol de les aeronaus que intenten apagar el foc. Una dona de 74 anys ha mort aquest migdia mentre es banyava a prop de la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. El servei d'emergències ha rebut cap a les 2 del migdia un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de la Cala Maset, pròxima a aquesta platja. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de socorrisme i bandera verda a la platja de Sant Pol. Des de l'inici de la campanya d'estiu han mort 16 persones a les platges del país. També hi ha hagut 9 morts en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència i a la responsabilitat en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts. La policia ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de l'organització extremista 764 a l'estat espanyol. L'operació l'ha fet un equip dels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil, que ha arrestat el noi a la província de Guipúscoa. Es tracta d'una organització extremista dedicada a captar, influir i extorsionar joves per internet. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a dur a terme, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla, de la seva xarxa de botigues a Espanya i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia amb seu a Capellades justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat oberta a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que, en alguns casos, només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. Troben tres projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer de Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de tres projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que, en cas de trobar un artefacte explosiu, no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon d'emergències 112.
3: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Des d'avui, totes les empreses, administracions i organitzacions han d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Forma part de les noves obligacions de transparència previstes en el reglament de la IA de la Unió Europea que ha d'entrar en vigor i que s'anirà implementant fins al 2028. Obligarà tots els proveïdors de sistemes d'IA com OpenAI amb el ChatGPT, Anthropic amb Claude o Google amb Gemini a informar que un contingut específic s'ha creat fent servir intel·ligència artificial. Un dels camps que es veurà més afectat per aquesta nova regulació és el de la música i la creació artística en general. Des del Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé per a les grans plataformes com YouTube o Spotify. I ha afegit també que és important saber si una música s'ha fet amb intel·ligència artificial o no i com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
18: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria, dintre de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació. I no només en música, en tot.
0: Es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i es va desenvolupar a partir de l'escàndol provocat a finals del 2025 i començaments del 2026 a la xarxa X, on es van viralitzar milers d'imatges sexualitzades de dones reals manipulades amb IA, el que es coneix com a deepfake.
3: Esports.
0: Fins a 8:45, l'actualitat esportiva. Un amb el Marc Andrés. Marc, bona tarda.
2: Bona tarda. Suspès el partit amistós a porta tancada que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End a St. James's Park. L'equip de la segona divisió anglesa ha explicat que no té prou efectius del primer equip per disputar-lo, un canvi que, evidentment, afecta la planificació de l'equip blaugrana, que a priori avançarà la tornada cap a Barcelona després de l'entrenament de demà al matí. De moment, avui, penúltima jornada de l'estatge dels blaugranes a Anglaterra amb una doble sessió. Els jugadors s'han entrenat al migdia i també a la tarda. I, de fet, excepte el lesionat Frenkie de Jong, s'han exercitat tots els jugadors que han viatjat a aquesta estada a Anglaterra. Un d'ells, el central Álvaro Cortés, que s'ha reivindicat i dona per acabada la seva etapa al filial.
19: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
2: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se. El jove central aragonès de 21 anys, recordem-ho, va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada i té contracte amb el Barça fins al 2028. I com Cortés, també ha parlat de les seves opcions de quedar-se al primer equip, al lateral Xavi Espart.
20: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
2: Espart assegura que està en un bon moment d'estat de forma i ha celebrat també haver estat titular a l'amistós contra el Birmingham que va jugar l'equip blaugrana fa uns dies. Segona victòria consecutiva de Lorena Vives al Tour de França femení. Als carrers de Ginebra, a Suïssa, la ciclista neerlandesa s'ha tornat a imposar l'esprint en aquesta segona etapa per mantenir el mallot groc i ampliar fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Sentim la líder d'aquest Tour.
21: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonica que va vestida de groc.
2: La victòria ha estat històrica per Lorena Vives, que s'ha convertit en la ciclista amb més etapes de la història del Tour femení, amb més victòries d'etapa, guanyant la seva setena. La catalana Paula Blasi ha entrat 19a en aquesta etapa i ara a la general es troba en 13a posició a 28 segons de Lorena Vives, una Blasi que, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, l'altra catalana, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general. Demà el Tour de França ja entrarà a França, precisament, amb la disputa de la tercera etapa, recorregut de 156 km i mig, amb sortida de Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny. I amb els primers grans ports, aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta.
3: Trescat Info.
2: Parlem ara de natació, perquè la catalana Carla Lorenzo s'ha quedat a les portes d'aconseguir una medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París aquests dies. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet tècnic mixt, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Han quedat al darrere dels participants de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos, que s'han penjat l'or, la plata i el bronze. Sentim Carla Lorenzo.
22: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
2: D'altra banda, aquest matí l'equip espanyol amb les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández ha acabat en segona posició als preliminars de la rutina lliure per equips, al darrere de la selecció d'atletes neutrals. Demà dilluns tindrem doble sessió de medalles. A les 9 del matí es disputarà la final del solo lliure femení amb la participació de la catalana Iris Tió i una mica més tard, cap a 10:15, nedarà el mallorquí Jordi Cáceres, la final del solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4 en punt, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb les 3 catalanes mencionades abans, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández.
3: L'actualitat esportiva a fons.
2: Posem el focus ara al motor, perquè el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès és el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en aquestes dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, que podreu sentir aquesta mateixa nit.
23: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit 2 vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, no anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estàvem mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre, i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
2: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Gil Membrado, pilot de Ford, per cert, se situa a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories.

Bona tarda, són 9:15 i a aquesta hora us expliquem que la pitjor tragèdia migratòria d'Espanya ja ha deixat almenys 72 persones mortes a Ceuta, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. En aquesta localitat seguiran desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars fins que la ciutat recuperi la normalitat. Mentrestant, les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers, reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. I en clau internacional, Israel mata almenys 18 palestins a Gaza 2 dies després que Donald Trump hagi anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi. L'organització palestina acusa els israelians de boicotejar la segona fase de l'alto el foc, mentre que el govern de Netanyahu alega que hi ha termes de l'acord que són inacceptables.

0: En aquesta segona mitja hora d'informatiu us explicarem que al Pakistan almenys 14 persones han perdut la vida i una vintena han resultat ferides en un atemptat suïcida al nord del país. Els fets han tingut lloc prop d'una comissaria i la meitat de les víctimes són policies. I Ginestar i els Amics de les Arts actuen aquest vespre a la localitat maresmenca de Santa Susanna en el marc del festival Mar d'Estiu. I Joan Dausà actua al Garraf, al festival Jardins de Terramar de Sitges. Dels esports, Marc, que destaquem aquesta hora.
1: Parlem del Tour de França femení, perquè avui Lorena Vives ha aconseguit la seva segona victòria consecutiva, precisament en la segona etapa d'aquest Tour. Als carrers de Ginebra, a Suïssa, la ciclista neerlandesa s'ha tornat a imposar l'esprint per guanyar la setena etapa de la seva carrera, un rècord al Tour femení. Paula Blasi, millor jove del Tour, és 13a a la general a 28 segons de Vives.
0: Amb sol la gran part de Catalunya aquesta tarda, molta calor i xafogor, cal destacar el creixement de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on descarregaran ruixats i alguna tronada. Demà les tempestes seran més fortes al Pirineu, punts de Lleida i cap als ports.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Ara passen 3 minuts de 8:45. La tragèdia migratòria de Ceuta manté el balanç oficial de 72 persones mortes, però fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats, als quals s'han d'afegir els desapareguts i possibles víctimes al costat marroquí. Malgrat que milers de persones han tornat al Marroc aquest cap de setmana, encara en queden moltes que intenten accedir al menjar, formant llargues cues o centenars de menors que vaguen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuant de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
4: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque hay muchísima gente todavía por irse que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
3: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons, o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més. I està al carrer, sense menjar ni sostre.
5: Parlo altres llengües. Espanya em necessita. Molt.
3: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així, ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les derivades de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos perquè és gairebé impossible disposar de mostres d'ADN. Ho denuncia Elena Maleno, és portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al programa Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
6: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: Maleno lamenta que hi hagi tants menors i també tants desapareguts. Ramsés Mohamed Azúmic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que els migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida de les administracions davant el col·lapse. ho ha explicat també en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: A les aigües de Formentera intercepten una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. L'embarcació ha arribat concretament a les 8 del matí a la zona del Pilar de la Mola. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig en unes 600 pasteres i en uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les pasteres procedeixen d'Algèria. Israel respon al suposat acord de Hamas amb els Estats Units per desarmar-se, atacant Gaza i fent almenys 18 morts. L'organització palestina acusa els israelians de provocar una escalada deliberada per torpedinar la segona fase de l'alto el foc de Donald Trump, que preveu, entre d'altres, l'entrega d'armes dels islamistes. El president nord-americà va assegurar que Israel estava molt content amb l'acord, però la premsa del país publica que, en realitat, considera que hi ha punts inacceptables. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
9: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats

0: Tus d'Israel, un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
1: Al Pakistan, almenys 14 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un atemptat suïcida al nord del país. Els fets han tingut lloc prop d'una comissaria i la meitat de les víctimes són policies. Segons les autoritats, l'atacant hauria intentat entrar dins la comissaria, però ha estat interceptat i aleshores ha detonat la seva armilla amb explosius. Cap grup ha reivindicat l'autoria de l'atac, però es tracta d'una zona fronterera amb l'Afganistan amb una forta presència de militants talibans. Aquest any, al Pakistan, més de 800 persones han perdut la vida tant en atacs atribuïts a grups islamistes com en operacions militars per combatre el jihadisme. A Sud-àfrica, la policia ha detingut almenys 16 persones per actes de violència durant una manifestació contra la immigració. Els fets van passar divendres a la població de Northam, al nord-est del país. Segons un comunicat policial, els sospitosos van assaltar una botiga propietat d'un estranger, la van saquejar i després van calar foc a un vehicle seu. Sud-àfrica està vivint aquests últims mesos una campanya de violència contra la immigració sense papers que ve d'altres països africans, com ara Zimbabue, Nigèria o Kènia. Aquests episodis han provocat que hagin marxat del país més de 70.000 persones.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: Ara falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 9, carreteres més amples, més segures i amb vorals. Aquesta és la reclamació que ha reunit unes 400 persones aquest diumenge a Serra de Daró, al Baix Empordà, Berta Artigues-Fontàs.
3: Els manifestants han denunciat que moltes de les carreteres del Baix Ter continuen sent estretes i sense vorals, carreteres que, sobretot, ara a l'estiu acumulen trànsit derivat del turisme. Asseguren que des que es va constituir la plataforma Prou Excuses han registrat un accident aproximadament cada 15 dies. Per això volen inversions i no en fan prou amb el paquet de mesures anunciat pel govern. Francesc Baquer.
4: Tot anunci és molt benvingut, el que passa és que ja venim de dècades d'anuncis, però no s'ha executat absolutament res. El que no podem permetre és, evidentment, que un anunci faci afluixar tot aquest moviment, aquesta demanda col·lectiva.
3: També s'han manifestat diversos alcaldes de la zona. De fet, una vintena d'ajuntaments ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma. Glòria Marull és l'alcaldessa de Serra de Daró.
5: Que aquests projectes els hem vist dos i tres vegades. El que sí que s'ha de dir que ara, per exemple, el tram de Parlavà a Serra de Daró sí que ja està en exposició pública. Fins aquí no havíem arribat mai.
3: Fa poques setmanes la Generalitat va anunciar que preveu invertir prop de 50 milions d'euros per millorar la xarxa viària d'aquesta zona.

Doble cita musical, la localitat maresmenca de Santa Susanna. D'entrada, aquests que sentim, Ginestà. Aviam com va, però estem aquí. Els germans Serrasolses s'han consolidat com un dels talents més potents i autèntics de l'escena actual, amb una proposta fresca i una sensibilitat única. Si l'amor ens porta... I quan acabi aquesta actuació de Ginestà, serà el torn dels Amics de les Arts.

0: Un grup que celebra el seu 20è aniversari convertits en referents indiscutibles del pop en català, Santa Susanna, i repassaran els millors moments d'una trajectòria farcida d'èxits i demostrant per què continuen sent una de les bandes més estimades i essencials de l'escena musical catalana. Els concerts s'emmarquen en el festival Mar d'Estiu, una proposta cultural que fusiona el talent musical del primer nivell amb l'entorn privilegiat del torrentó de Cal Gelat.
1: Avui l'Albert arriba a l'hora, em dona el cava i el poso en fred.
0: I més música, perquè Joan Dausà actua aquest vespre a Sitges. Ho fa en el marc del festival Jardins de Terramar. El concert forma part de la seva exclusiva gira de 10 concerts per presentar en directe el seu 5è disc.

0: Joan Dausà, amb les seves lletres emotives i un estil proper, és una de les veus de referència del panorama del pop català actual. Les seves cançons parlen de la vida quotidiana, les relacions i el pas del temps, sempre des d'una honestedat desarmant. El concert comença d'aquí poc més d'una hora. Serà a les 10, amb totes les entrades exaurides. 3CAT Info. Hem arribat a 9:15, moment d'obrir l'àrea de servei. A aquesta hora saludem l'equip viari, la Carmina Malagarriga. Què tal, Carmina? Bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Xavier. A la P7 hi ha 11 quilòmetres de retencions al tram sud de Santa Margarida i els Monjos a Subirats. A tot això en sentit nord hi ha un carril tallat per aquest accident. També hi ha intensitat a la Roca del Vallès, a la P7 en sentit sud. A la C31 i C65 al seu pas pels pobles de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A la G600 a Blanes en sentit nord cap a Tordera. A la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada. A l'N240 a Montblanc en sentit nord. A la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i també a Premià de Dalt en sentit sud. Hi ha un carril tallat a causa d'un accident. I finalment a la C33, on també hi ha hagut un accident, hi va força densa aquesta via, la C33, des de Montcada i Reixac cap a Barcelona. Fins aquí la informació viària.
0: Doncs bona setmana, Carmina, que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.
0: Bona tarda.
2: El temps.
0: I ara la previsió meteorològica a punt amb el Dani Ramírez.
3: De moment, pocs ruixats, poques tempestes respecte a ahir. Doncs s'ha reduït el seu abast i la seva intensitat. Hi ha hagut algun ruixadet, per exemple, al Pallars Jussà, al voltant de l'embassament de Sant Antoni, al voltant d'un o dos litres per metre quadrat. A bona part de Catalunya hi ha algun núvol baix cap a la costa, s'imposa el sol, el cel clar, hi ha calitxa, boirina, mala visibilitat i, sobretot, calor, xafogor, aquesta humitat tan alta, temperatura molt elevada, però, sobretot, aquesta sensació de la calor enganxosa, que això aquesta nit ha de continuar. És a dir, a l'interior costarà baixar de 23-24, especialment al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, el Priorat, el Camp de Tarragona i també litoral i prelitoral barceloní. Per aquest motiu, ja ha activat un avís del Meteocat pel que fa a calor nocturna. Hi pot haver llocs de la costa, des del Barcelonès, Baix Brat i Garraf fins a Tarragona i Delta de l'Ebre, on en tota aquesta matinada es baixi dels 25, 26 o 27 de mínima, que són altíssimes si, a més, ho combinem amb la humitat. Dilluns, que ens portarà sol al matí, algun núvol prim a l'interior, de moment cap pluja, però a la tarda, a part de baixar una mica la temperatura, hi haurà més xàfecs i més tempestes. Al Pirineu, Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, també en algun sector de Ponent, la zona dels ports, hi pot haver alguna tempesta forta amb pedra o calamar-se. Dimarts també es poden repetir, però seria el pic màxim de cara a dijous. Dijous encara hi hauria tempestes més fortes amb més risc de pedra o calamar-se.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
4: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
5: Obrim l'aula per parlar d'auxiliars de conversa en anglès. Aquest curs a Catalunya n'hi ha 145 repartits per escoles i instituts. La majoria són estudiants universitaris o acabats de titular que venen a fer una estada d'un any. Aquests professors nadius són una oportunitat per millorar el nivell d'anglès dels alumnes, especialment l'expressió oral. Visitem l'Institut Miquel Viada de Mataró, un dels centres que aquest curs té un auxiliar de conversa. Entrem a l'aula amb els alumnes de segon d'ESO. Aquests alumnes fan 3 hores d'anglès a la setmana. La Gisela Carmona és la professora de la matèria. Una d'aquestes hores que tenen cada setmana compten amb el suport de la TAS, l'auxiliar de conversa, que ve de Northampton, Anglaterra.
6: Suma molt perquè d'entrada que puguin sortir amb grupets els motiva molt a tenir un espai per parlar i sentir-se escoltats. També per la dinàmica d'aula va molt bé, perquè així també a vegades no, l'ordre no és sempre el mateix. Aprofitem per qui està a vegades més nerviós o té més ganes de parlar i així també la resta pot estar més tranquil·la amb el treball individual. I també faig que es barregin perquè així aprenguin a parlar i comunicar-se amb tothom.
5: Amb només un trimestre ja ha notat millores entre els alumnes.
6: Sobretot la confiança a parlar, a intentar coses que potser no s'atreveixen, a no tenir tantes pors, i a nivell també d'alguna estructura que potser ja haurien de saber de primària, com preposicions o anys o coses així, doncs tenen l'oportunitat de repassar-la sense que la posem en evidència a la classe, no? Fan de forma més natural i la van integrant.
5: Mentre la classe d'anglès segueix, la TAS va traient grups d'alumnes de 4 en 4 i se'ls emporta a treballar en un altre espai del centre.
7: Jo crear una activitat en Canva con el grammar i los verbos i para complementar el tema de la classe i empezó con una activitat de vocabulari para to warm up and practice vocab for the kids and speaking.
5: Repassa vocabulari, temps verbals i gramàtica i es focalitza en la pronunciació.
7: Per a mi és essencial per ensenyar a los alumnos porque soy una native speaker, nativa, sí, soy una nativa, así que puedo escuchar los accents y la pronunciación incorrecta y puedo ayudarnos.
5: La Lucía és una de les alumnes que ha participat a la sessió.
8: Sí, en un joc estem practicant diferents conjugacions i així doncs aprenem molt. És una forma d'aprenentatge que ens ajuda molt a l'hora de gramàtica i vocabulari.
9: Crec que algunes correccions de pronunciació,
8: sí,
9: no?
8: Tots hem millorat en alguna cosa, o sigui, ja sigui petita o gran, però sí, jo, en la meva opinió, hem notat alguna millora. I a més, ho fem amb grups petitets, que jo això crec que ens aporta molt.
5: La TAS treballa 3 dies a la setmana al centre i dona suport a 5 cursos, des de segon d'ESO fins a segon de batxillerat. Entre els alumnes més grans hi trobem l'Aina i l'Aitor.
10: Sí, ho veiem bastant bé perquè hi ha persones que, per exemple, l'anglès ho tenen molt bé, parlen a casa i tot, però, per exemple, els altres que no fem no anem a ninguna acadèmia i només fem aquí a classe, ens ajuda bastant a poder millorar aquest nivell.
11: Poder corregir les errades que podem fer durant els speakings, també entrenar el listening, perquè estàs davant d'una persona nativa i et pot ajudar a corregir totes aquestes coses que no, potser una professora no et veu.
5: Creuen que aquest reforç també els ajudarà a la selectivitat.
11: A mi el que m'agrada és que parlem de temes que són temes actuals, que recurrentment surten a les PAU, canvi climàtic, immigració, són temes polèmics i que va bé perquè t'ensenyen vocabulari i t'ensenyen a expressar i a construir la teva opinió sobre aquests temes i després a l'hora d'aplicar-ho a writings o altres coses d'anglès els pots utilitzar.
5: La Meritxell Roig és la cap de Departament de Llengües Estrangeres de l'Institut. És la primera vegada que aconsegueixen tenir un auxiliar de conversa i ho valoren positivament. Un dels motius és que busquen millorar els resultats.
12: Era un aspecte que volíem millorar. Sí que és veritat que els nostres resultats a les competències bàsiques no són del tot dolents. Nosaltres som un centre de màxima complexitat, per tant, els valors són una miqueta diferents d'una escola que no sigui de màxima complexitat. No tenim resultats dolents, però sí que és veritat que volíem millorar aquest aspecte.
5: I un altre motiu és que també ho consideren una qüestió d'equitat.
12: Aquí el nostre alumnat és socialment desfavorit, hi ha molts alumnes, no tots, però tenim molts alumnes que en diem NCB, que són els de socialment desfavorits, i això és una oportunitat per ells. Alumnat que no pot anar a una acadèmia, doncs tenen aquesta oportunitat.
5: Aquestes auxiliars de conversa en anglès són una oportunitat perquè els alumnes entrin en contacte amb la llengua i la practiquin de forma lúdica. La petició dels centres és que volen repetir l'any que ve. Veurem si pot ser. Tanquem l'aula. Aula oberta.

0: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta. Esports.
1: Fins a les 9. Tanquem informatiu amb la crònica esportiva. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda. Suspès el partit amistós a porta tancada que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End a St. James's Park. L'equip de la segona divisió anglesa ha explicat que no té prou efectius del primer equip per poder-lo disputar, un canvi que, evidentment, afecta la planificació de l'equip blaugrana, que a priori avançarà la seva tornada cap a Barcelona després de l'entrenament que tindrà lloc demà al matí. De moment, avui, penúltima jornada de l'estatge dels blaugranes a Anglaterra. Els jugadors han fet una doble sessió, s'han entrenat tant al migdia com a la tarda, i de fet, bé, excepte el lesionat Frenkie de Jong, s'han exercitat tots els jugadors que han viatjat a aquesta estada a Anglaterra. Un d'ells, el jove central Álvaro Cortés, que s'ha reivindicat i ha donat per acabada la seva etapa al filial.
3: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
2: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que, com hem sentit, confia a quedar-se. El jove central aragonès de 21 anys va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada i té contracte amb el Barça fins al 2028. I com Cortés, també ha parlat de les seves opcions al primer equip, al lateral Xavi Espart.
4: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
2: Espart assegura que està en un bon moment d'estat de forma i celebra haver estat titular a l'amistós del divendres contra el Birmingham. Segona victòria consecutiva de Lorena Vives al Tour de França femení. Als carrers de Ginebra, a Suïssa, la ciclista neerlandesa s'ha tornat a imposar a l'esprint, en aquesta segona etapa, per mantenir el mallot groc i ampliar fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Sentim la líder d'aquest Tour.
5: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonic acabar vestida de groc.
2: La victòria ha estat històrica per Lorena Vives, que s'ha convertit en la ciclista amb més triomfs d'etapa a la història del Tour femení, guanyant la seva setena. La catalana Paula Blasi, de la seva banda, ha entrat 19a en aquesta etapa i ara es troba en 13a posició a la general, a 28 segons de Lorena Vives. Una Blasi que, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, l'altra ciclista catalana d'aquest Tour, ocupa la 58a posició a la general. Demà el Tour ja entrarà a França amb la disputa de la tercera etapa, recorregut de 156 km i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta.
0: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
2: La catalana Carla Lorenzo s'ha quedat a les portes d'aconseguir una medalla a l'Europeu de Natació Artística que es disputa a París. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet mix tècnic, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Han quedat tot just darrere dels participants de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutral, els russos, que s'han penjat l'or, la plata i el bronze. Sentim Carla Lorenzo.
6: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment, i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
2: D'altra banda, aquest mateix matí, l'equip espanyol amb les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández ha acabat en segona posició als preliminars de la rutina lliure per equips, al darrere ajust de la selecció d'atletes neutrals. Demà dilluns tindrem doble sessió de medalles. A les 9 del matí es disputarà la final del solo lliure femení amb la participació de la catalana Iris Tió, i una mica més tard nedarà el mallorquí Jordi Cáceres. Disculpeu, la final del solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa Lliure per equips amb les tres catalanes mencionades, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: Parlem ara de motor perquè el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès és el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio que podreu sentir sencera aquesta mateixa nit.
7: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit dues vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el... no anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després d'anar a aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
2: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, se situa a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I acabarem amb un apunt de futbol perquè l'exblaugrana Robert Lewandowski ha marcat 2 gols aquesta matinada en el debut a casa amb el Chicago Fire.
0: Trescat Info.
8: Bona nit, són les 9. Cues de migrants a Ceuta per accedir a ajuda humanitària, tot i que milers de persones han tornat al Marroc aquest cap de setmana. El balanç oficial de la tragèdia es manté en 72 morts, però els desapareguts i els cadàvers recuperats fan témer que les xifres seran superiors. Les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Israel mata almenys 18 palestins a Gaza 2 dies després que Donald Trump hagi anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi. L'organització palestina acusa els israelians de boicotejar la segona fase de l'alto el foc, mentre que el govern de Netanyahu alega que hi ha termes de l'acord que són inacceptables. A Grècia moren 2 pilots d'helicòpter en xocar 2 aparells que lluitaven contra els incendis al país. El foc a la regió de l'Àtica ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i es troba a 35 quilòmetres del centre d'Atenes. Una dona ha mort aquest migdia mentre es banyava a prop de la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya d'estiu han mort 16 persones a les platges del país. Un dispositiu conjunt de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza deté el suposat líder de la xarxa extremista 764. Es tracta d'un noi de 17 anys i l'han detingut a Guipúscoa, al País Basc. Està acusat d'amenaçar i extorquir persones i institucions públiques i privades.
0: Esports.
2: Suspès el partit amistós que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End. L'equip anglès al·lega que no té prous futbolistes per disputar-lo. Segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, amb el mallot blanc de millor jove, és 13a a la general a 28 segons de Vives. I Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mixt tècnic a l'Europeu de Natació Artística, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Demà, final del solo lliure femení amb Miris Tió i final lliure per equips amb 3 catalanes.
8: Pel que fa al temps, acabem el dia encara amb calor i molta humitat i, per tant, amb molta sensació de xafogó. Pels vols de la mitjanit, encara estarem a 28 o 30 graus en algunes zones, una calor molt humida. Restes d'alguns ruixats al Pirineu que demà es podran reproduir i ser més forts, també a punts de Lleida o cap al massís dels Ports.
0: Trescat Info.
9: Aguanta'm bé, per la feina, ja.
0: Tres rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i Trescat Info.
10: Aquesta ronda li posa Estrella Damm. Estrella Damm patrocina 3 rondes.

0: cassoleta, que també comença a pujar. L'enxaneta damunt de les manilles a punt de rebre l'ordre de la tècnica. Bon ritme de moment aquest colors de 10 dels castellers de Vilafranca. Els dosos ara que faran la seva entrada. Primer el cavall xarrancat, després el de la regla, a punt d'agafar-se de braços, pateix una mica a nivell de quins, però la cassoleta que avança bon ritme i ja és a dalt. L'enxaneta que continua, pateix el castell, esperona la plaça, la cassoleta col·locada, l'enxaneta que ara superarà el pis de les setenes, a veure si els verds almenys el poden carregar. L'enxaneta que segueix i la tenim ja a l'alçada de dosos. Només haurà de llançar i fer les tres passes. Som hiverns que el podeu carregar! 3 de 10! Carregat dels castellers de Vilafranca! I ara la sortida amb molta tranquil·litat. A veure si poden aguantar-ho a quins i a quarts i el folre i les manilles sense patir. Els verds que ara estan traient l'enxaneta, tocaria les manilles, també surt la cassoleta. Els dosos que estan sortint, els verds que tenen molt a prop aquest 3 de 10. Esperon, aplaudeix la plaça. Les setenes ho tornaran a fer. 3 anys consecutius descarregant el 3 de 10. Surten les setenes, l'aguanten, l'aguanten, l'aguanten. Les sisenes que surten i el tenen. 3 de 10 de sortida a les 10. Primer castell de 10 de la temporada. Els castellers de Vilafranca.
1: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical. És el primer 3 de 10 de la temporada que els verds han descarregat a la diada de Festa Major de Vilanova i la Geltrú. David Prats, bona nit.
0: Bona nit, Josep.
1: Avui un tres rondes que començarem, però, a Vila-rodona.
0: A la plaça dels Arbres, on ha actuat fa poca estona la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i amb no gaire bones notícies. El plat fort del cap de setmana serà la Diada de les Neus a Vilanova i la Geltrú, on van veure quatre colles disposades a fer un pas endavant i anar més enllà dels seus registres de temporada. També us informarem de la Diada Vilafranquina de Màrtirs Street, amb les joves de Valls de cap de cartell, dels resultats més destacats de les dies del cap de setmana i de què podrem veure dimecres que ve a la Fira Gos. L'altre plat fort del programa serà la decisió de les colles del G5, les més grans del món casteller, de presentar una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
1: Avui farem aquestes tres rondes el David Prats i el Josep Almirall, el control de so Marçal Turo, i l'actualitat castellera l'analitzarem amb l'Eloi Vigorra, responsable de les retransmissions de Ràdio Ciutat de Valls, i la Iruna Ricau, excap de colla dels Marrecs de Sal i analista castellera. Ja no.

0: Som-hi, doncs, Girona, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Eloi, bona nit.
2: Bona nit.
0: Déu-n'hi-do, quin estiu casteller. Com va la cosa?
1: Home, amb moltes emocions i molt fortes, no?
0: L'alegria va per barris, per això, eh? Ara, ara ho veurem, Eloi.
2: Sí, home, les colles ballenques van fent. Vam tenir aquella explosió castellera a finals del mes de juny per la Diada de Sant Joan, i aquest de juliol que, bé, sembla que se l'agafaven una miqueta tranquil, però, per exemple, pel cas de la Colla Vella, 19 de juliol i 2 d'agost, dos caigudes en diumenge a la tarda. Això, doncs, s'hauria de mirar a veure què passa.
0: Doncs ara ho explicarem, perquè la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha actuat fa molt poca estona a la plaça dels Arbres de Vila-rodona. Doncs això, la Colla Vella, que ha actuat aquesta tarda a Vila-rodona, la degana hi ha tingut una actuació accidentada amb el 3 de 9 només carregat, David.
3: A Vila-rodona, la Vella ha descarregat a la primera ronda el 5 de 8, després d'un peu desmuntat. A la segona ronda hi ha provat el 3, que ha caigut. Una actuació que s'ha acabat suspenent per la marxa de l'ambulància. Ahir, a la Festa Major de Vila-seca, la Vella hi va descarregar el 5 de 8, el 4 de 9 i el 7 de 8.
0: A Vila-rodona, seguint l'actuació, el periodista Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls. Eric, bona nit.
4: Bona nit.
0: Ja hem escoltat, Eric, el resultat de la Diada en solitari de la Colla Vella. Males notícies, avui pels del Portal Nou, que han caigut amb el 3 de 9 a la sortida de l'aixecador, la segona ronda, i en haver de marxar a l'ambulància amb algun lesionat, han donat per acabada l'actuació.
4: Doncs sí, actuació accidentada i molt fugaç a Vila-rodona, com comenta Josep, una actuació que en principi havia d'arrencar a 6:45 de la tarda, però arrencava gairebé als vols de les 7 de la tarda, una actuació que semblava tranquil·la per la Colla Vella de Xiquets de Valls, que tenien aquest objectiu de portar el 3 de 9 en folre a Vila-rodona després d'haver descarregat ahir a Vila-seca el 4 de 9 forrat. Aquest era el plan de Manel Urbano abans de la Firagost, abans de 3 dies de la Firagost, que seria, doncs bé, ja sabem que és una dia molt important per la Colla Vella, i la realitat és que de primeres, en la primera ronda s'ha descarregat aquest 5 de 8 força tranquil, tot i que han hagut de desmuntar un peu. Però sí que és veritat que la realitat és que de primeres aquest 3 de 9 se'l veia un pèl neguitós al terç del castell, i fins i tot Manel Urbano dubtava si tirar-lo, finalment l'ha tirat endavant. És el castell que ha pujat amb una sacsada molt, molt gran, i al final ha sigut durant la descarregada que el terç ha acabat cedint al castell. Escoltem el cap de colla de la Colla Vella de Xiquets de Valls, Manel Urbano.
5: La veritat és que després de cargat ja feia dies que teníem algun problema que havíem controlat i intentàvem corregir-lo, i se'ns ha escapat per després de carregar, i bueno, ja a veure, que esperem que no hi hagi males conseqüències, que només sigui una caiguda, però bueno, han hagut de prendre una castellera per mal, esperem que no sigui res i que puguem recuperar-la aviat.
6: Sobretot quan s'ha tirat aquest 3, no? El segon o el terç es veia una mica, no? Dubtós, però igualment es veia bé de mides, i al final s'ha doncs, tirat perquè hi havia aquesta confiança per fer-lo. Avui també era una mica l'objectiu.
5: Sí, teníem previst de fer avui fer el 4, avui fer el 3, i sí que les mides em sembla que eren correctes, potser sí que hi havia algun desajust, però no res més diferent que els altres que haguem fet. Però bueno, ja feia dies que no ens agradava algunes coses de les que passaven, també és veritat que tenim alguna absència que sempre es noten, però bueno, al final, males notícies, males sensacions ara, perquè quan tens algú que pren mal, doncs no tens massa perspectiva de què dir i què parlar, simplement que estem una mica tristos, a veure com ho arreglem.
0: Males notícies, doncs. Només 3 dies per la Firagost, les sensacions al final de l'actuació no són bones. Males cares a la colla,
4: Sí, molta cara llarga, molta gent doncs, arreplegant-se, no?, per debatre què havia passat en el castell. I sí que és cert que amb cert pessimisme. Quan parlàvem també amb l'Urbano, sí que és cert que estava un pèl en estat de xoc, normal per aquesta caiguda que no esperava la Colla Vella, i sí que hi havia prou cares llargues i que ja de primeres també ja s'ensumaven que l'actuació finalitzaria aquí a partir de la caiguda d'aquest 3 de 9 en folre.
0: Eric Rosique, gràcies i bona nit.
4: Gràcies, bona nit.
7: Aguantem per la feina, ja.
0: Afegim encara que aquesta nova Diada d'Agost a Vila-rodona, David, comportarà una modificació notable al calendari tradicional de les Diades castelleres.
3: Sí, suposarà un canvi de format a la Diada de la Fira de Novembre, que continuarà de moment només amb les joves. La Vella acabarà temporada per Sant Úrsula. Caldrà veure què passarà en el futur i si al final acaba desapareixent.
8: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny al cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'am, fent pinya amb el món casteller.
0: I aquesta tarda els pallaresos, tot el contrari que a Vila-rodona, els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet història. Els del barri cooperativista han descarregat per primera vegada el 4 de 8 amb l'agulla.
3: Fins al moment aquesta construcció només l'havien provat sense èxit en la Diada de Santa Tecla de l'any passat. L'han descarregat a la segona ronda. A més d'aquesta novetat, els tarragonins han tornat a juntar els dos castells bàsics de 8. Han tancat la millor actuació de la seva trajectòria amb el Pilar de 6. Escoltem les valoracions del segon cap de colla de Sant Pere i Sant Pau, Jordi Gaia, en declaracions recollides per Badó Canyelles d'Ona la Torre.
9: Bueno, molt contents per la nostra part. Feia dies que teníem ganes de fer alguna passeta, ja l'havíem fet amb el Pilar, no? Però volíem fer-lo també en moda de castell. I teníem aquesta data fixada, no? El 4 de 8 amb agulla era un castell que ens anava prou bé als assajos, que ens anava evolucionant, i ja feia dies que tenia ganes de treure el camp, no? Avui era el dia, ens ha anat a més molt bé. Sí que esperàvem una mica de nervis a l'estrena, però la veritat que no, que prou bé. I bueno, tot això ara ens obre les portes a un mes d'agost amb ganes de fer noves passes, no? D'obrir aquest ventall que estem publicant darrerament. A partir d'aquí ha de començar a venir això, doncs, a repetir aquest 4 amb agulla i explorar noves vies amb un 5, amb un 2, amb el que pugui arribar en els propers dies.
3: A la Festa Major dels Pallaresos també han actuat els Nois de la Torre, que han completat el 3 a 7, el 4 a 7 i el 4 a 7 amb l'agulla, i els Xiquets de Cambrils el 3 a 6, el 2 a 6 i el 3 a 6 amb l'agulla.

0: Era una Eloi... Déu-n'hi-do, la Colla Vella. Què passa amb la Colla Vella? Perquè fa un mes i poc, per Sant Joan, una actuació extraordinària. Altafulla, una gran diada també. I aquestes últimes setmanes sembla que tot plegat s'ha girat una mica. L'assaig Enfonsada de 3 de 10, caiguda i lesió a la diada de les vivendes. Aquesta setmana, els assajos, un cert toc d'atenció a la colla de Manel Urbano, un juliol que no ha anat massa bé, de moment, a la Colla Vella.
1: No, a mi, sentint el Manel ara a l'entrevista, no, que deia que estava, bueno, que la sensació aquesta era d'estar en xoc, m'ha passat una mica el mateix quan he vist que, bueno, heu comentat abans que havien carregat aquest 3 de 9, perquè realment és en un molt mal moment, no? I com comentaves també, després ja de la caiguda del 4-8 amb agulla, amb lesions, que les lesions al final és algo que no pots controlar, no? Però bueno, aquest 3 de 9 ja deia que pues, no tenia aquestes bones sensacions, potser tinguent Firagost ja d'aquí tampoc, pues, bueno, la planificació, no? No era la que tocava, poder, o no ho sé, no? Sí que van fer Vilaseca el 4-9 en folre, podem ajudar altres colles, és més fàcil portar el 4 que aquí portar el 3 en solitari. Bueno, un cop dur, que a veure com es refan ara.
2: Són aquests cops que fan trontollar una mica l'estabilitat de l'entitat. El que sí que us puc avançar és que per WhatsApp acabo de rebre una comunicació interna de la colla que diu que la castellera que havia estat atesa al final ha estat només una contusió, que ja té l'alta de l'hospital i pot marxar cap a casa, que per mi doncs, és la notícia més satisfactòria. Això, evidentment, no treu de que... els canvis de ritmes de l'entitat, aquí aquest mes de juliol, doncs, bueno, alguna anàlisi s'haurà de fer. És a dir, portaven una dinàmica d'assajos molt bones per arribar a la diada de Sant Joan, van fer en dos dies una quantitat de castells esplèndids. Altafulla semblava que aquesta inèrcia havia de continuar, com bé comentaves tu, Josep, però a partir d'aquí hem vist, no, les cases, aquesta caiguda tonta, en un diumenge a la tarda, avui també... diada de la tarda, actuant sol, potser per falta d'atenció, potser perquè hi ha hagut alguna baixa. En tot cas, que hauria de ser l'equip de la tècnica.
1: Per mi això també posa en valor una mica els castells de nou, no? Perquè a vegades sembla que aquestes colles van... No crec que li perdin el respecte, però que els hi exigim aquesta gamma extra i que sempre estiguin no, en els seus màxims. I és que els castells de nou també són complicats i també a vegades porten problemes.
0: I les colles de nou o de gamma extra no sempre estan en condicions en una plaça de fer un castell de nou, perquè a vegades hi vas amb qui vas. Podria ser que hi hagués hagut una mica de relax mental dels castellers de la Vella. Sembla que per Sant Joan s'hagués fet gairebé tot. Es va fer una... En fi, en dos dies sis castells de gamma extra, i després pot haver una baixada de concentració. Em sembla, de fet, a les pitges aquesta setmana del Manel a l'assaig anava una mica per aquí la cosa, no? Admetia que hi havia hagut un calendari que poder havia perjudicat la colla, crec que llevat del cap de setmana d'Altafulla sempre han doblat, però vaja, també poder una falta de concentració, no ho sé.
2: Sens dubte, la Colla Vella no és una colla acostumada a, primer, a sortir de llunyanes i, segon, a aquests cap de setmanes doblats. Això exigeix molt. Llavors, hi ha gent que opta per anar un dia, uns altres opten per anar-hi un altre. Això, a vegades, també, tota planificació que tu vulguis fer, saps que després, a veure si aquesta massa social em respondrà en un o altre dia. Són moltes petites coses, però que evidentment, mereixeran una anàlisi profund, no? I anem a veure ara això quin impacte té. Si ara han dit aquesta notícia de que la castellera està bé, doncs esperem que no, però són avisos a navegants, i sobretot ara amb un mes d'agost tan exigent que s'obre dimecres amb la diada del Firagost, però és que després venen la Bisbal, el Catllà, l'Arbós, Vilafranca, és a dir, és un calendari, són com les etapes reina d'aquest Tour de França, que ara fa poc va acabar, oi?
0: Cada setmana un Tourmalet.
1: Totalment, és que ara és el que comenta l'Eloi, aquest mes d'agost ja no hi ha marge de rectificar o de... Bueno, s'hauran de refer molt i molt ràpid realment de tot això, no? I potser sí que entenc aquest punt de relaxació post-Sant Joan, que va ser superexigent, ens van demostrar el màxim, però ja fa més d'un mes de tot això, no? Llavors ara els tocarà apretar.
0: Potser aquests avisos rebuts a les vivendes, avui una altra vegada a Vila-rodona, assajos amb no massa gent, potser això pot tenir un efecte positiu, podria tenir també, no? De la massa social de la vella, que diguéssim, potser ens hem relaxat massa, està la cosa no està gaire bé, anem-hi a totes, no? Ara.
1: Esperem que sí, no?
2: Sens dubte, jo crec que la lectura que s'ha de fer ha de ser aquesta, i que les proves que s'estaven fent de castells que no s'han estrenat encara aquest mes, doncs ara encara amb més ganes, si convé.
0: El Manel Urbano, després d'aquesta situació i de l'espeech que ha fet aquesta setmana a l'assaig, després de la caiguda d'avui, sobre la Fira Agost, és a dir, sobre dimecres que ve, ha fet aquestes declaracions.
3: No sé com està amb la situació, evidentment que canvia una mica la Fira Agost, perquè una caiguda sempre, i si tenim alguna baixa, doncs ja sumades a les que ja teníem, doncs serà una mica complicat. No sé, demà tenim assaig, veurem a veure que, com estem d'efectius, mirarem a veure quines sensacions tenim, i si pel que sigui, doncs al Fira Agost hem de fer una marxa enrere, evidentment no la farem i ja està.
0: Escoltàvem ara Manel Urbano, ja que parlem de la Fira Agost, escoltem també el Francesc Inglés, el cap de colla de les Joves, aviam quines previsions té per la Fira Agost, unes Joves que va actuar, després en parlarem, ahir a Vilafranca del Penedès, a l'actuació de Màrtirs.
4: Oració en part en positiu, no 100% positiva, perquè no hem aconseguit els objectius que ens havia marcat per aquesta diada.
0: Doncs ja els hem sentit. El Manel Urbano, si s'ha de fer una passa enrere, es farà d'aquí a la Fira Agost.
2: A veure, jo ara posaria en context que són declaracions en calent. Després del que ha passat a...
0: I no sabent que l'accidentada avui no estava...
2: Exacte, evidentment, en aquell moment, evidentment, tu veus que una de les peces troncals, mai més ben dit, de la Colla Vella, se l'estan enduent amb una ambulància. Evidentment, el primer que ha de regir és el principi de prudència. Tot el que tu haguessis pogut tenir pensat, preparat per una diada de màxims, com seria la diada del Fira Agost, el que et fa fer és de tirar unes passes enrere. Veurem, però, a veure què hi ha. Demà hi ha un assaig extraordinari a les colles vellenques, tant Joves com Vella. Demà fan l'últim assaig de cara a dimecres. Anem a veure quines sensacions recollim d'aquestes colles.
0: I aviam com estan els patis d'assaig, aviam si s'omplen i les proves surten com haurien de sortir, o com a mínim com volen els caps de colla. L'altra cara de la tarda de diumenge, ara ho escoltàvem, els pallaresos, amb uns castellers de Sant Pere i Sant Pau, obrint noves fronteres, ara amb el 4 de 8 amb l'agulla. Déu-n'hi-do, aquesta colla, quina evolució, Iruna.
1: Sí, realment, aquest 4 amb agulla l'any passat no els hi va fer gens de justícia, no? Quan el van dur a plaça, llavors, ostres, poder-lo portar i, a més, descarregar-lo, no? Perquè l'altre va quedar en intent, llavors és molt meritori. Ells estan en aquesta campanya d'obrir el ventall, que a més és preciosa, i ara l'han començat a obrir, que és el que volien aquest agost, no? I ara tenen per davant, doncs, molts reptes que comencen ja assolint el primer objectiu.
2: I, sens dubte, decisió molt intel·ligent, el fet de dir... Aquest castell devia estar ja molt madur. Tirar-lo a Tarragona per Sant Magí no és el mateix que anar avui a anar als Pallaresos, bueno, i tirar-lo allà.
1: I la plaça pel Pilar tampoc és la més fàcil a Sant Magí, no?
2: Sí, hi ha unes referències, és a dir, és important el què, però també el on i el com. Llavors, felicitats, perquè, evidentment, aquesta cursa meteòrica, aquesta colla està ja consolidadíssima en aquests castells de 8, i ara hi ha 8 i mig.
1: Oh, i tant.
5: Segona ronda.

0: genoll, un altre genoll, atenció la jove, que el pot carregar, atenció la jove, Pilar de Vuit, carregat de la colla jove, xiquets de Tarragona, motxilla de sortida, treballa el quart i el quim, a veure si el poden aguantar la jove, la sortida de l'enxaneta, una mica més de gas jove, aguanta el quart i el quim, es gira una mica, però aguanta la posició, les manilles treballant, la jove de Tarragona, que l'enxaneta i arriba a les manilles, ara surt la cotxadora, demostració, com pateix el quim i el quart, Déu-n'hi-do la jove que podrà, a veure si pot treure la cotxadora, una mica més de gas, vinga va, que ja el teniu, la sortida de la sirena, i arriba, gama extra, el segon de la jove, amb aquest Pilar de Vuit emmanillat, la jove de Tarragona, que descarrega el primer Pilar de Vuit de l'any a la Vial, les Neus de Vilanova.
1: Més queda la enxaneta que s'encavalqui, que faci les tres passes i pugui carregar el primer castell d'aquesta tarda aquí a la Vial, les Neus, 3 de 8, carregat dels bordegassos de Vilanova. De moment el tenen força controlat, potser perd una mica les alçades per dalt, però la sortida de l'enxaneta amb molta tranquil·litat, la sortida de l'aixecadora, també es comencen a fer els tosos, els bordegassos que estan traient el pom de dalt d'aquest 3 de 8 amb molta tranquil·litat. L'estan descarregant els de la camisa groc terrosa, els dosos que ja tocarà la pinya, la sortida de les quintes i els bordegassos de Vilanova que descarregaran per cinquena vegada aquesta temporada el 3 de 8. S'encavalca l'enxaneta, ara 3 de 8, carregat dels nens del Vendrell. Veurem la sortida de la canalla, de moment bon ritme, potser per dalt perd una mica les assades, però els nens del Vendrell que ara treuen l'enxaneta, que la cassola també està baixant, defensant aquest 3 de 8. Els del Baix Penedès, els dosos que estan sortint, s'estreny una mica per dalt, però els nens del Vendrell que amb els dosos sortint, pràcticament ja el podem donar per descarregat. Ha faltat gairebé 3 mesos després de la caiguda que van patir el 17 de maig al Bellvei, i avui els nens, per fi, descarreguen aquest 3 de 8 amb la sortida de les quintes i ara del pis de quarts. Primer 3 de 8 descarregat dels de la camisa vermella, dels de la capital del Baix Penedès, en aquesta segona ronda de la Dia de les Neus.

0: Imparables, la piconadora verda torna a estar en marxa i ara amb el 3 de 10 nou cromo al seu repertori de castells de gamma extra. Ho va aconseguir ahir en una Diada de les Neus memorable, en totes quatre colles aplacen el seu millor moment, amb totes quatre assolint nous registres per a la seva temporada. Els verds es van lluir, però també va meravellar una gran colla jove xiquets de Tarragona, uns bordegassos que van fer somiar la seva afició i uns nens al Vendrell que van fer les paus amb el 3 de 8. La Diada Castellera de la Festa Major de Vilanova s'ha consolidat com una de les grans diades de la temporada, tant pel seu format com per l'escenari i com viu el públic que cada temporada omple la plaça de la Vila de la capital del Garraf. Les Neus, en poc més de dues hores, va donar ahir el tret de sortida a un agost casteller de traca i mocador.
1: Els castellers de Vilafranca van arrencar la seva actuació amb un 3 a 10 impecable per baix, però que a partir de la carregada van haver de treballar de 15 per amunt per dominar més d'una sotregada que baixava de dalt. Amb el colors dominat, els penedesencs van tornar a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, tot i que una de les rengles se li anava enfonsant a mesura que desfeien l'estructura del 4. Amb el pilar exempt, l'espadat es va descarregar sense entrebancs. Si ahir els de Cal Figuerot van treballar, va ser amb el 5 de 9, una supercatedral molt exigent que gairebé es va situar al límit i que va caldre treballar de dalt a baix. Al final es van acomiadar amb un pilar de 8 marca de la casa. Àngel Grau en declaracions al 3 rondes de Catalunya Ràdio.
2: Era l'objectiu de la diada, no? Una miqueta com tot el juliol, d'anar estrenant castells, i avui tocava el 3 a 10, l'hem pogut fer, l'hem fet molt bé i ja està.
1: 3 a 10 de sortida, un at de cara a l'objectiu.
2: Sí, sortíem quarts i això ens feia també pensar una miqueta amb el desgast de la diada. I va anar molt bé l'assaig, la veritat, i llavors per això hem decidit sortir d'aquest castell.
1: Després 4 amb l'agulla, 5 de 9. Havíeu assajat també d'altres estructures, no? Fins i tot hi ha hagut algun moment que us plantejava alguna cosa superior, no?
2: Bueno, ahir va anar molt bé l'assaig, vam fer unes proves de 4 a 10 molt bones i, com sempre, la gent apreta, perquè avui hem portat aquí, érem quasi 500 camises, però, bueno, toquem de peus a terra, estem a principis d'agost, anem a pams, importantíssim haver passat aquest juliol sense caure, amb totes les estrenes, consolidar molt aquests castells, el 4 amb agulla, el 5, que ens han de donar gamma de cara aquest agost, i ara ja apretarem.
1: El que dius des de l'11 de juliol introduint estrenes és important, no? Heu superat el mes de juliol i heu acabat el 1 d'agost sense cap entrebanc, que us permet anar de vacances i tornar amb molta energia.
2: Exacte, exacte. La idea era aquesta, d'arribar a vacances sense caure, no hem caigut. Vam tenir la torre de nou d'Altafulla, que la vam desmuntar, però crec que no haver caigut és importantíssim. I sobretot, a part de les estrenes, és que les hem acompanyat de castells que hem fet, no? Em sembla que portem 18 castells de gamma extra a dia d'avui i per ser el mes de juliol és brutal, no? Llavors, crec que estem en un bon punt. Ara una setmana de vacances per encarar l'Arbós, Callà i tot el que faci falta.
1: Torneu el 15 d'agost a la Bisbal, que també és una diada important. Cap on aniran els trets fins a Sant Fèlix?
2: No ho sé, jo crec que hem de consolidar aquests castells i seguir treballant aquest 4-10, seguir treballant aquest 4-net, que està allà, però després de la caiguda l'hem plantejat una miqueta més amb calma, i anar treballant tot aquest tema que portem.
1: Una actuació de Sant Fèlix podria ser 3-10, 4-10, 4-net?
2: Sí, podria ser aquesta. Per mi l'objectiu, clar, és fer els dos castells a 10 d'entrada i a partir d'aquí a veure què arriba, si arriba el 4-net, si no hi ha el 3-9 amb agulla, i a veure amb què ho podem acompanyar, però crec que l'objectiu és fer els dos castells a 10 per Sant Fèlix, que no ens enganyem, per nosaltres és una diada més molt important i ens posem més nerviosos del normal, no? Llavors, a veure com la gestionem.
1: Esteu assajant també el pilar de nou. Sí. Podria arribar a Sant Fèlix?
2: Podria arribar, però bueno, abans passa per fer l'altre, eh? Vull dir, jo la prioritat és fer els dos castells a 10. Ahir vam fer el pilar de 8 sencer amb el folre a terra, manilles i puntals. Va anar molt bé, vam fer una prova de peu de pilar de 9. Però és una exigència molt gran pel peu i després de dos castells a 10 hem de veure com ho gestionem. Anem treballant i tot arribarà, qualsevol dia pot sortir.
0: La jove de Tarragona va tornar a complir amb l'afició vilanovina, un cop més entregada als de la camisa lila. Els del Cos del Bou van oferir un bon espectacle casteller.
1: Van sortir de 2 a 9 i el van descarregar, un 2 controlat a la perfecció per baix i que va haver d'aturar una sotregada a la carregada i vèncer la tendència a girar-se. A la segona ronda van descarregar sense angúnies el 3 a 9 i a la tercera ronda un 4 de 9 que ha recuperat veterans de prestigi al tronc i solvència en l'execució. Es van acomiadar de la plaça de la Vila amb les s'estrena d'un aclamat pilar de 8. Els Liles estan pendents de renovar el gran espadat i alleugerir-lo per dalt, però ahir, tot i haver-lo de treballar de valent a la descarregada, no se'ls va escapar de les mans. Gina Fort, la cap de colla dels tarragonins, en declaracions al Tres Rondes.
3: Tret del pilar, que ha sigut la cosa que ha acabat destacant a nivell de que hem fet alguna més, ostres, crec que el pas gran és haver fet 2-9, 3-9, 4-9, i amb la solidesa, sobretot, que hem fet el 3 i el 4. La colla ho mereixia. El juliol no ha acabat anant com nosaltres volíem, llavors era obligat venir aquí i fer els castells bé per dir, vinga, va, afrontem l'agost, que és superimportant i interessant amb les diades que venen, per a veure què més podem anar traient.
4: El Pilar, no?, s'ha vist l'exigència per ser el primer, però aquí demostra que hi ha veterania en aquest Pilar.
3: El Pilar realment ha sigut la sorpresa, a nivell de que la setmana passada crec que ningú es podia imaginar que avui arribaríem aquí i faríem el Pilar de 8. Vam fer un Pilar de 7 molt bo a Vilallonga i vam dir, per què no treballem aquesta setmana a tope per poder-hi arribar, i si la diada va tota com ha d'anar, hem de fer-ho. Vilanova és una bona plaça, ens agrada venir aquí i tenim un percentatge boníssim a nivell de castells, doncs l'havíem de fer i l'havíem de descarregar.
4: Començat l'agost, 1 d'agost, però l'agost és el més exigent de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Teniu moltíssimes actuacions, fins al 30 d'agost a Sant Fèlix, també molts assajos. Com te'l perfiles?
3: Aquestes dues setmanes que tenim ara per davant, crec que són setmanes que hem de tenir de rodatge a nivell de castells de 9 i de la gamma de 8 i mig. Rodar lo màxim per veure a cap a on podem anar. Sí que és veritat que Sant Magí és una plaça que, si mires amb objectius, el 4-9 amb l'agulla ens torna a passar el mateix amb el Pilar que ens va passar l'any passat amb el Pilar de 8. Llavors, són castells que potser no veiem per aquesta plaça. Hem de treballar per arribar amb un 5-9. També és veritat que el hàndicap del 5-9 és que fa molts anys que no el fem i, per tant, per molt que n'haguéssim fet molts, ara mateix encara ens falta i l'hem de treballar molt per poder arribar i poder-lo fer bé.
0: Ahir era la diada més important de la temporada pels bordegassos de Vilanova, que fan assajos molt prometedors de torre de 8 i 5 de 8, dues construccions, però, pensades per arribar al concurs. Primer, volien ajuntar, abans d'afrontar nous reptes, tots els castells de la clàssica de 8.
1: I els van descarregar sense complicacions. Van ser tres castells ben fets, tant el 3 de sortida i especialment el 4 de 8 de la segona ronda, estàtic i amb molt bones mides. A la tercera ronda van descarregar una renovada torre de 7, que només van treballar a terços durant la baixada i que es va descarregar amb la colla cridant un pis més. Mario Marco, el cap de colla dels vilanovins, en declaracions al Tres Rondes.
5: Molt satisfet. Al final era això el que veníem a buscar. L'assaig del dijous va anar perfecte. Al final, bueno, aquests castells que fan tant se'n parla, la Torre 8 i el 5 de 8, jo penso que tot això, tota la feina que estem fent ja arribarà. I havíem de focalitzar en fer la clàssica, ajuntar els tres castells, i jo crec que ho hem fet amb una nota altíssima.
4: A partir d'aquí, ara gaudir de la festa major i el segon tram de temporada, ho hem sentit. La colla t'ha demanat un pis més amb aquests de torre.
5: Sí, no, i la veritat és que a mi ja m'està bé, vull dir que hi hagi aquest entusiasme, aquestes ganes, però és el que els hi vaig dir, passet a passet, al final només portàvem una torre, avui sumem una segona, jo crec que el que hem de fer és això, continuar portant aquests castells i a mica en mica també anirem agafant més confiança i aviam si, ja et dic, per la Salvany el concurs pogués arribar.
0: L'afició vilanovina va aplaudir ahir els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari. Els del Baix Penedès van sortir reforçat de la Diada de les Neus.
1: Enguany no havien pogut descarregar encara el 3 de 8 i ahir ho van fer a la segona ronda, ho van fer fàcil, com també el 4 de 8 de la primera ronda, un carro gros estàtic, ben quadrat i solvent, el 12è que descarreguen enguany. La torre de 7 de la tercera ronda també la van completar amb comoditat. Pere Rovira n'és el cocap de colla.
6: És una sensació de ser, per dir-ho així, la casella de sortida, de ser on els nens sempre han de ser com a mínim, que és a la clàssica de 8. Arribant més tard del que volia, van passar moltes coses al camí, hem hagut de treballar molt i la colla ha estat molt forta mentalment per fer tot el que calia i recuperar-se d'una situació que va ser complicada en el seu moment, encadenant caigudes de 3 i de torre de 7 inesperades, i recuperant, tornant a fer la torre de 7, que ja en portem 3, i ara ja per fi descarregant el 3 de 8. Sensació de ara poder mirar més amunt, i molt, molt contents de poder ser en aquesta plaça, sobretot, que és fantàstica. Ens hauria agradat poder arribar fins i tot amb el 7 de 8. No ha estat possible per molt poc, però no ha estat possible. I res, esperem seguir creixent.
4: Teniu dissabte que ve Llorenç abans de tancar el primer tram. Hi ha opcions que pugui arribar aquest 7 de 8 o us conformareu amb la clàssica?
6: Hi ha opcions i és l'objectiu. Avui no ha arribat per poquet, ens queden dos assajos.
7: Aguanta'm bé, per la feina ja.
8: Tres rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
9: Raquel Sans.
10: Sí, després de completar un còmode 3 de 8, els graciencs han plantat cara a la segona ronda a un 5 de 8 que ha pujat molt maco de mides i a molt bon ritme.
11: Jordi Surinyac.
12: Sense cap mena dubte, Joan, va ser una actuació per al record. Comencem parlant dels castells de la Colla Jove, que de sortida va carregar in extremis, però va carregar el 5 de 9.
13: Tres rondes. 20 anys de castells a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info.
0: I coincidint ahir amb la Diada de les Neus a Vilafranca del Penedès, Diada de Martyrs Street, amb la Colla Jove, Xiquets de Valls, els Castellers de Barcelona i els Xicots de Vilafranca. Una diada amb Castell de Nou dels Vallencs i amb els Xicots de Vilafranca estrenant només a mitges el 3 de 8.
1: Una Joves de Valls que va descarregar el 2 de 8 i el 3 de 9, però la tercera ronda van sopegar amb el 5 de 8, que li va quedar intent desmuntat. A la repetició van fer el 4 de 8 i, per acabar, el Pilar de 7.
0: Els Castellers de Barcelona van repetir a Vilafranca els seus millors registres de la temporada.
1: El 7 de 8 en la primera ronda, el 2 de 8 a continuació i, per acabar, el 3 de 8. Gabriel Puig, cap de colla dels barcelonins.
14: Sortim contents perquè hem tornat a assolir la millor diada de temporada, però no sortim satisfets perquè teníem encara feina que podia haver arribat a plaça i finalment, perquè hem tingut una baixa de dosos inesperada, no hem pogut portar el 5 de 8 i bueno, el Castell de Nou no hauria arribat igualment, però hem fet una molt bona feina i sempre sap greu no poder venir a Màrtirs als màxims.
0: I els Xicots de Vilafranca, poc o molt, se'ls continua resistint el 3 de 8.
1: Ahir van aconseguir fer-hi l'aleta en la segona ronda, però els va acabar caient. Havien sortit de 4 de 8 i van acabar les 3 rondes amb el 7 de 7. Escoltem la valoració de la cap de colla dels de Cal Noi Noi, Mireia Mata.
15: Prou bona, la veritat. És a dir, sí que aquest 3 de 8 el volem veure descarregat i ha sigut una llàstima. Al final crec que se'ns ha complicat una mica per la part alta i ha fet que bellugués bastant i ha acabat cedint. Però, per altra banda, molt contenta per la reacció de la canalla, la reacció de la colla.
7: I ens movem per la feina, ja.
0: I acabem ja. Ahir va haver més diades a Vilaseca, la Mora de Tarragona i Andorra la Vella.
1: Comencem a Vilaseca, i ja han parlat del resultat de la Vella i van fer una gran actuació els Xiquets de Tarragona, que després d'un intent desmuntat van poder tornar a descarregar el 4 de 9 a més del 7 de 8 i el 3 de 8. Els Xiquets locals hi van fer castells de 6. Roger Budesca, cap de colla dels tarragonins, en declaracions a l'Eloi Vigorra.
16: I veníem amb ganes de Vilaseca, recuperàvem amb efectius. El primer 4 s'ha complicat una miqueta, però el segon ho hem arreglat i l'hem descarregat.
17: Va obrir una inèrcia a la diada d'Altafulla. Avui es consolida aquest 4. Suposo que això és una injecció de moral per d'aquí poc més de 15 dies a la diada de Sant Magí Tarragona.
16: Correcte. Al final, descarregar Castells de Nou dona confiança. Fer-ho com hem fet avui, que ha sigut més lluitat del que potser ens agradaria inicialment. Tot això ens donarà confiança per Sant Magí, a veure si podem estrenar alguna coseta per aquell dia o no. Ja veurem a veure com arribem. Queden 15 dies, com bé dius, i tant de bo que sigui així.
17: El cap de colla veu potser la tripleta màgica possible per Sant Magí?
16: És una opció, però veurem com evoluciona. Volem fer passos ferms i segurs. La idea no és anar a forçar més del que toca.
1: Afegir que els ratllats han celebrat aquest diumenge el seu centenari als Sant Pilars en diferents punts emblemàtics de Tarragona amb les tres camises que han lluït al llarg de la seva història. Anem a la Mora, destaquem el 4 de 7 dels Nois de la Torre i el 3 de 7 dels Castellers d'Altafulla com a castells més destacats, i Andorra la Vella, els Xiquets del Serrallo hi van completar ahir un altre 2 de 7, i els Bous de la Bisbal i els Castellers d'Andorra hi van completar castells de 6.
0: Quin gran dissabte casteller que hem viscut aquest cap de setmana. Eloi, tu també vas doblar, eh? També veig que vas treballar ahir.
18: També, també.
0: I avui tornes aquí. Que bé els Xiquets, no? Quina remuntada, també, no?
18: Molt bé, molt bé. A més, decisió assenyada de baixar el primer 4 de 9 que van provar, perquè era un castell que no hagués anat enlloc i molt prudentment el van desmuntar i després hi van tornar.
0: Escolteu, doncs, parlem de Vilanova. Ahir ens ho van passar molt bé a la capital del Garraf. Una diada, David, a un gran nivell, de les tres, de les quatre colles que hi van actuar, cadascuna en el seu nínxol, no, diríem, però quina gran diada i quines quatre colles.
19: Sí, una diada, com ha dit el David, vam xalar, més àgil per ser una diada amb quatre colles i castells macos i ben fets. Hi van haver algunes excepcions, no?, que el Pilar de 8 de la Jove, que es va haver de treballar més, però també dona aquest punt d'èpica que fa vibrar la plaça.
0: El 5 dels Verds també.
19: El 5 també dels Verds. Bueno, i si suma també...

0: benvinguda. Ja han assaltat el nivell de 10, la gamma de 9 completíssima, les gammes extres, molt bé. Jove de Tarragona, vam tenir oportunitat d'entrevistar la Gina Fort la setmana passada i li deia, dic què és el que n'esperes de Vilanova? I el primer objectiu que tenien era finalment poder juntar aquest 2-3-4.
1: Perquè Torredembarra no...
0: Perquè Torredembarra, per la incidència de les ambulàncies i tot això, es van quedar allí i diu, ostres, diu, creu-me, diu, que de les ganes que tenim és d'arribar de fer-ho. I quan li vaig dir el Pilar de 8, oh, la prudència, però, ostres, el Pilar de 7 de la factura que hi va haver a Vilallonga, molt bé i tal. I Bordegassos, què hem de dir de Bordegassos? I dels nens del Vendrell, però sobretot Bordegassos, que és una colla també que està desbocada, que estan anant molt bé amb una factura molt bona de Castells. I això és el bo, no?, de que tot aquest gran grup de colles de 8, el nivell que s'està portant aquest any és molt bèstia.
2: Sí, Bordegassos comentaven que està arribant el nombre de tresos de 8 màxims que havia fet en una temporada, ara ja, no? Que normalment els estrenava a Vilanova.
1: En època moderna, diguéssim, sí, més recent.
2: Sí. Exacte. Sí. Més recent, llavors que estan ja fent una de les seves millors temporades i tot just
1: dels
2: estem...
1: Dels últims anys.
2: Els últims anys, sí, bueno, és que són molts anys, a Bordegassos.
1: L'any que ve, l'any passat, perdona, van arribar a la Diada i van sortir amb els mateixos Castells.
2: Però els estrenaven, no?
1: Semblava que haguessin comprat uns números a la loteria i els haguessin tocat.
2: No, una execució perfecta.
1: En canvi, en guany, hi anaven amb els Castells... El 3 i el 4 consolidats i la Torre, que l'havien fet.
2: Sí, a més, Bordegassos es veia la calma, no?, en els castellers, sobretot en el tronc, a l'hora d'executar els castells, de saber fer zero nervis, molta tranquil·litat, aplomats, molt, molt bé els Bordegassos. I comentaves la jove també, no?, que la Gina, a banda d'això d'unir els castells, també ho deia, de poder-los fer macos i bé. I també els castells de la Jo van estar molt ben executats, que també era algo que necessitaven, i potser va ser el que els va donar aquest plus per dir, va, anem-hi amb el Pilar, també.
1: Escolteu, ahir si va sortir d'aquella plaça, jo crec que tothom va sortir molt content, però una persona, l'Àngel Grau, el cap de colla dels castells de Vilafranca, que ha vist que com tot el seu programa teòric de la temporada, tot el seu calendari, allà on te posava un castell, allà on te posava l'altre, com pensava evolucionar, diríem que llevat d'aquella caiguda que van tenir a l'assaig amb el 4 net, és que tot el demés li ha sortit rodat, tal com ho havien pensat, tal com ho havien programat. Això tampoc no és casualitat.
2: No, per mi és el punt molt fort dels castellers de Vilafranca aquesta temporada, la bona planificació. Van pràcticament a estrena de gamma extra per Diada, que això és boníssim.
1: Les tres últimes, per
2: sí,
1: exemple.
2: Sí, i ahir haver de frenar la colla, no?, que demanava encara un 4, que l'Àngel ho va dir. Diu, jo com a casteller també l'hagués demanat, però ara toca posar seny, no?, i tenir també aquesta capacitat de posar seny és que tens una molt bona planificació i realment saps quan toca. La caiguda de l'assaig, penso també, si ningú pren mal, si, bueno, que també són per això els assajos, no?, per posar una mica més al límit, tenen la xarxa, es pot d'això, bueno, per sort, en ells ara mateix els ha quedat una anècdota i poden continuar amb la previsió.
1: Eloi, quines diferències, abans que parlàvem de la Colla Vella, amb el Manel se li han girat una mica el seu pla de treball de la temporada arran d'aquests dos accidents, diguéssim, a la Vivendes i per exemple, avui?
0: I, sens dubte, els has de lamentar en un context que no és el que tu esperes, perquè l'incident de les cases de Vivendes de la Colla Vella és un peu que rellisca quan el castell estava bé. I aquest altre és amb una Diada a Vilarrodona sense cap mena de pressió, que vas a provar aquest 3 de 9, que ell segurament devia voler provar alguna posició d'algú o el que sigui. El cas és que, ostres, això et marca, esperem que això sigui una cosa per esperonar.
1: I en canvi deien que amb l'Àngel Grau tot rodat.
0: Tot rodó i tremendo. I un detall que vull posar de relleu és atenció al mes d'agost que hi haurà per acabar de configurar les posicions de les colles de cara al concurs, eh? Perquè aquí, evidentment, fa una estona, o potser ara hi tornarem amb els castellers de Sant Pere i Sant Pau, amb l'estrena d'avui, a Bordegassos, aquí tothom està apretant moltíssim, i a veure què acaba passant.
1: Home, són tant els nens com els Bordegassos, suposo que aniran dissabte al concurs, però sí que la situació a plaça és molt important en funció de la classificació. No és el mateix actuar al mig de la Rotllana que amb un al costat del públic, i sí, això que tens primera, tens més referència i una mica més d'escalf, no?
0: Aquest agost passaran coses.
1: Aviam, escolteu, la jove de Tarragona, que també ho hem apuntat, crec que clarament aquesta temporada, en la qualitat dels castells que ha fet, les vegades que jo l'he vist, he notat com una evolució positiva.

0: positiva de menys a més. Sí que és cert que, per exemple, el 4, que Sant Joan els hi va fer un ensurt, un accident al castell, doncs l'han reforçat una mica, amb més experiència, han tornat a posar un parell de castellers que ja no hi comptaven, i ha agafat solvència també aquest 4.
1: Bueno, també penso que és la feina, no, al final, de la gent que ho configura, d'anar veient, anar retocant, quan veus que una cosa no acaba de funcionar, saber fer aquest canvi i buscar la millora. I penso que és el que tu comentes, ha anat de menys a més claríssimament, perquè els castells d'ahir estaven molt ben executats.
0: La recuperació del Miqui de Manresa i el sí. Crespo, no? Van tornen a pujar al 4. Com has vist la jove de Tarragona, com la veus tu, Eloi?
2: Jo el que li veia és el punt d'inflexió de la diada d'ahir era total, perquè el que es volien treure de sobre era aquesta necessitat de dir, ostres, ajuntem els dos bàsics de nou amb el 2, vinga, i ara el treball que ja s'està fent, el local d'assaig, amb 4 amb el Pilar, llançar el 5, tot això...
0: Renovar el Pilar.
2: Renovar el Pilar, que això sí que tenen moltes ganes, diada, perquè diu, hòsties, ja ho ha donat tot aquest Pilar. El que els hi va passar ahir és el millor que et pot acabar passant, que és sortir airós amb els 4 castells, amb cap caiguda i tal, i ara, doncs, llançar-se aquest mes d'agost tan exigent que tenen.
0: Escolteu, perquè... i això de començar la diada també amb el 2 de 9, amb el castell màxim que tenen, això també és una declaració d'intencions, d'autoconfiança de la colla, eh?
1: Bueno, autoconfiança, i per mi també ser previsors, no? Perquè quan arribin coses més grans també has de decidir amb què obriràs. Llavors, si tu ja tens aquesta carta segura...
0: Que serà el castell
1: petit. Saps que pots, exacte, que saps que pots obrir amb aquest castell que et dona confiança, llavors que vingui el que vulgui al darrere, no?
0: No, sens dubte, tant la jove de Tarragona com els Verds, el 30 d'agost farà goig veure'ls a Vilafranca amb aquests plans estratosfèrics que tenen, especialment els castellers de Vilafranca, que ara quan el David burxava al cap de colla...
3: Primers tres castells.
0: Ho ha dit alguna... Últimament ja s'insinua els dos castells de 10, el 4 net, i això del Pilar de 9 estan fent ja càbales com Fèlix l'està dir. Sí que segurament arribar al final de la diada amb la cola encara que fa i fer un Pilar de nou, veurem com els hi ha anat.
1: Si algú pot fer, són ells.
0: Si això, els hi va bé, sí. A la diada, segur. Escolteu, i els nens del Vendrell, en l'any del seu centenari, segurament no és la millor temporada, els hi costa una mica, però vaja, al final han fet les paus amb el 3 de 8 i han pogut ajuntar una clàssica de 8, que per ells era, suposo, els mínims, no?, que enguany.
2: Sens dubte, això ho necessitaven també, de que, hosti, finalment, perquè si no comences ja a tenir certes urgències, uh-huh. I les urgències són males conselleres, i més per uns nens que ells el que voldrien és, en aquest any de centenari, és...
0: tornar al 2016.
1: Lluir-se.
2: Exacte, sí, tornar a lluir galons de nou, treure el castell, i clar, de moment estàvem veient que, uf... no ens en acabem d'en sortir, no? Faltava aquella mica d'aire, a veure si... també per les seves necessitats, aquesta diada de les neus, doncs, que sigui de revulsiu, que...
1: A mi, sí, penso que per fi està en el seu lloc, no? La base de tres d'aquesta clàssica, i que ara a partir d'aquí ens han d'ensenyar als nens on els hi toca estar, perquè és el mínim, no? Han anat ensopegant, van ensopegar amb el 3, van ensopegar amb el 4, van ensopegar amb la torre... Ara ho tenen tot. A més, també van fer castells molt ben fets ahir a la diada, que es veu que això ho tenen assolidíssim, i el que tu dius, crec que han fet les paus, no?
4: Tercera ronda.
0: Una de les grans notícies de la setmana, l'anomenat G5, el grup integrat per les 5 colles més grans del món casteller, ha aconseguit promoure finalment una candidatura unitària per quan s'hagi de formar la propera junta de la coordinadora. És una iniciativa oberta a les colles que s'hi vulguin afegir. Actualment, del G5 a la junta de la coordinadora només hi és representada la colla vella dels Xiquets de Valls. A més de la vella, hi són els castellers de Vilafranca, la colla jove Xiquets de Tarragona, la colla joves Xiquets de Valls i els minyons de Terrassa. Sobre el paper, les 5 grans volen recuperar el control de la coordinadora o, com a mínim, no quedar-ne excloses o al marge de la Junta de Govern. El desencontre entre aquestes colles i la direcció de la coordinadora s'ha fet evident en diverses ocasions els últims anys, especialment des del 2017, arran de l'esclat de la Guerra dels Drets d'Imatge als castells. Però sovint, la topada d'alguna d'aquestes colles amb la coordinadora no ha estat amb la Junta i s'ha focalitzat directament en la gestió, en ocasions criticada per personalista, de Cristina Sánchez, la gerent o directora de l'entitat. Un cas evident d'enfrontament amb Sánchez va desembocar en la dimissió el 2025 de l'aleshores president de la coordinadora Carles Cortés, de les Joves de Valls.
3: A altres rondes hem parlat amb els presidents de les cinc colles impulsores de la candidatura unitària del perquè de la decisió. Sentirem per aquest ordre Xavier Pons, president de la Vella, Ernest Gallar, dels Castellers de Vilafranca, Marc París, de les Joves de Valls, Mireia Bautista, dels Minyons de Terrassa i Eduard Álvarez, de la Jove de Tarragona.
5: Durant aquests últims anys, no, aquestes dues últimes temporades, arran dels drets d'imatge, hem mantingut converses amb aquestes de més colles i també hem vist que hi havia bona sintonia, predisposició, per això vam arribar a un acord i res, doncs també ens sentim còmodes formant part d'aquesta propera junta de la coordinadora.
6: Amb aquest moviment, doncs, hem buscat aquest punt d'entesa amb les cinc colles que ens hem reunit fins ara. Simplement, és el que et deia, no anar en contra de ningú, sinó seguir el curs natural de les coses, fer un relleu d'una candidatura al màxim natural possible i, doncs, també, doncs, quan tinguem aquestes línies estratègiques més ben definides, també, doncs, parlar amb altres colles que estiguin alineades i que s'hi puguin sumar al projecte.
7: I el comunicat aquest s'ha fet en aquests moments perquè creiem que era important liderar nosaltres el relat, no? I que no hi haguessin filtracions que poguessin tergiversar o fer veure, no?, com una confabulació que fèiem nosaltres en contra d'algú quan no és el cas. Aquest projecte neix per la voluntat de treballar cap al futur i pel bé del món casteller i no pas en contra de res ni de ningú.
8: Jo crec que és el que ens demanaven, no?, la resta de colles del món casteller. Després d'aquests últims anys de no gaire entesa entre nosaltres, doncs crec que és molt important, no?, el d'haver-nos sentat, haver parlat, haver arribat a consens. Creiem que la coordinadora necessita un impuls i necessita que ens hi posem davant per ajudar a tota la resta de colles.
9: Sí, nosaltres creiem que ara és el moment. Tot acompanya, les reunions han sigut productives i hem vist que això que és un projecte compartit per les cinc colles, per tant, creiem que hem d'apostar també per aquest projecte.
3: I també els hem preguntat sobre el futur que proposen per la coordinadora. Tot i això, el gruix del programa i les propostes no les faran públiques fins a finals d'aquesta temporada 2026. Com hauria de funcionar la coordinadora i quin paper hauria de tenir? Ho responen Pons, Gallar, París, Bautista i Álvarez.
5: Veiem que amb aquesta oportunitat que s'ha obert podem, pel conjunt del món casteller, doncs, anar més endavant, no? Penso que l'any passat és una cosa que es reclamava bastant, no? Que, clar, els drets d'imatge, doncs, si les cinc colles grans no es podeu d'acord, no? Les altres colles, doncs bé, ara ha arribat aquest moment de que ens hem posat d'acord. Els drets d'imatge, evidentment, són una part important, però no és l'única, i mirarem definir bé quines són les línies d'actuació i encarar-les.
6: Creiem, doncs, que la coordinadora, els principals dos punts amb els que s'hauria de centrar és l'assegurança i, per altra banda, doncs, també els temes de seguretat, no? Doncs que sabem que s'està desenvolupant el nou casc, per exemple, hi ha molts altres fronts oberts que s'hauran de treballar.
7: En el nostre cas, doncs, hi ha hagut coses que no ens han acabat de quadrar ni creiem que han acabat de funcionar, ja sigui per l'estructura o per qui ocupava segons quin càrrec, i creiem que s'ha de fer una miqueta, no?, una revisió d'aquest organigrama intern de la Junta perquè estiguem tots i totes més còmodes.
3: Vol dir més participació de les colles i menys decisió de l'aparell gerencial?
7: Bé, això ja seria una afirmació potser més agosarada, que ara mateix jo tampoc no voldria confirmar, però sí que és veritat que hem de treballar més a nivell global, no?, i potser no ser tan intervencionistes en el dia a dia de les colles.
8: El fet de posar-nos al capdavant, crec que també podem donar-li una volta a la coordinadora amb l'aspecte de que ens hem de fer... La coordinadora és la que ens engloba tots i és la que ha de tirar endavant tot aquest món casteller, davant d'ajuntaments, de diputacions, de molts llocs, a poder ajudar aquestes colles més petites. Sobretot jo penso molt en la zona nord, no? Aquí a la zona nord tot ens és molt més complicat.
9: De treballar en conjunt pel món casteller, i per això hem de sumar més colles. Hi ha molts reptes per endavant, molts projectes, que això és el que s'ha de definir properament, però al final és anar tots junts i enfortir i vetllar pel món casteller.
0: Aquests són els principals arguments esmentats per les colles del G5 per impulsar aquesta candidatura. No acabarem aquí el tema, però.
3: Altres rondes també ens interessem per l'anàlisi i l'opinió. Escoltarem ara l'opinió de Bea Jiménez, tertuliana del Tres Rondes i excap de colla dels Castellers de Sabadell.
10: A priori, em sembla una bona notícia que les colles capdavanteres s'hagin posat d'acord per fer una proposta de junta de la coordinadora i que estiguin disposades a treballar conjuntament. Per altra banda, el per què i el com s'ha arribat fins aquí, fins a aquest punt, fins a aquest comunicat, crec que ens hauria de fer reflexionar una mica a tot el món casteller. Especialment m'agradaria que les colles, totes elles, fessin una reflexió sobre fins a quin punt creuen en la seva pròpia sobirania, la sobirania de les pròpies colles, no? A l'hora de prendre les decisions importants. D'altra banda, esperar que la proposta sigui engrescadora, que sigui farcida de bones idees i que s'hi sumin moltes altres colles.
3: I per acabar, el comentari de Santi Terraza, editor de la revista Castells i tertulià d'aquest programa.
11: Que les colles de l'anomenat G5 s'hagin posat d'acord és, sense cap mena de dubte, una bona notícia. El món casteller és plural, ho és en visions, en concepcions, en història i també en les dimensions de les colles, que poden ser des de molt grans fins a modestes. Però el que no tenia cap mena de sentit és que 4 de les 5 principals colles, tot i la seva diversitat, no estiguessin en el principal òrgan de decisió col·lectiva, que és la Junta de la Coordinadora. Si això hagués ocorregut fa 2 anys, quan hi va haver una proposta al respecte, ens hauríem estalviat la darrera crisi dels drets d'imatge. Aleshores, no a tothom li va interessar qui estiguessin les 5 colles del G5 a la Junta. Ara s'ha imposat el seny i, sobretot, s'han suprimit els vetos dels darrers anys, que tant perjudicials han resultat. El món casteller és en projecció i en creixement, però també té reptes a afrontar, i aquests s'han d'abordar des del màxim consens possible, tant entre les colles del G5, que sabem que mai serà total, com amb les mitjanes i les petites. Amb el nou acord del G5, la Junta de la Coordinadora tindrà l'oportunitat de sortir del bucle en què es troba, en què sovint acostuma a ser notícia per factors negatius més que no pas per la lloable tasca que fan els representants de les colles. Una gent que porta el seu coneixement i dedicació en benefici global dels castells, però que en ocasions acaba sotmès a un pes gerencial excessivament marcat pel sectarisme.
12: Aguanteu aquí la vida més forta!
0: Eloi i Iruna, les 5 magnífiques decideixen anar a una. Feia un parell d'anys no es va poder aconseguir, però ara el projecte sembla que és una realitat. Cal que hi siguin, és imprescindible. Què en penseu, Iruna?
1: Sí, jo penso que sí, que no tenia, com ha dit en Santi, ja no tenia cap sentit que no hi fossin com a mínim la gran majoria representades, que ara mateix només hi ha una colla, i penso que és molt important que les colles que estan al capdavant també estiguin, no?, al capdavant d'un òrgan així que coordina les colles. Per mi la notícia també és que hagin arribat a posar-se d'acord totes aquestes colles, no?, que ja és un gran mèrit. Què em preocupa? Em preocupa una mica que realment tinguin en compte les necessitats de totes les colles del món casteller, de tot el territori i de tots els nivells, però bueno, jo... tenen el meu vot de confiança, no?
0: Escoltava amb la presidenta dels Minyons de Terrassa, que és una del seu, és un dels seus objectius,
1: sí.
0: Eloi.
2: Doncs, com en totes les sentències judicials que a vegades també surten i que dius, tinc un titular, s'han posat d'acord, sí, ha sortit això, però després dius, llegeixis els 300 fulls de la sentència per saber els detalls. De moment, el que sabem és aquest... hi ha acord entre les 5 primeres, però no en sabem els detalls. Els drets d'imatge, que va ser l'element més candent i més potent del seu moment, que va fer trencar bous i esquelles, doncs hauríem de veure ara amb com quedarà, perquè per mi el pastís de diners i els repartiments i tot, anem a veure al final què passa. A veure si ara, espero que no sigui així, però a veure si ara les 5 grans es reparteixen el gran pastís i les colles petites després que no en quedin al marge. És a dir, fins que no veiem els detalls, crec que no hem de ser tan agosarats.
0: D'això haurem d'esperar, ja ho han dit ells, a finals de temporada. Gràcies, Eloi, gràcies, Iruna, un plaer tenir-vos aquí. Acabem el Tres Rondes. David, quines són les diades més interessants pels propers dies? Ràpidament.
3: Dimecres, la Fira Gos de Valls al vespre, dissabte a la tarda, la diada de la Festa Major de Llorenç del Penedès, i diumenge al migdia, la diada del Guarnit de Gràcia.
0: I què recomanen avui els digitals castellers de referència?
3: El Món Casteller recomana llegir l'article Castells, pes i salut, una conversa pendent, un article de Jordi Joanico, expresident dels Minyons de Terrassa i terapeuta de Sant Joan de Déu. I la revista Castells, l'article Nissagues Vallenques, identitat i qualitat, d'Unai Estevez.
0: Hem acabat. Tornem diumenge que ve a les 9 del vespre. Bona setmana i bona nit.
3: Bona nit.

0: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'am, fent pinya amb el món casteller.
1: Trescat Info.

0: El Marroc reconeix que hi ha hagut 11 morts al seu territori en l'entrada massiva de migrants a Ceuta, que s'afegirien als 72 que oficialment ha anunciat el govern espanyol. El Ministeri de l'Interior marroquí ha fet un comunicat en què culpa de la tragèdia les màfies i la sentència del Tribunal Suprem sobre les devolucions en calent, però rebaixa els càlculs de 70.000 entrades a 40.000. Les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers, reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Israel mata almenys 18 palestins a Gaza dos dies després que Donald Trump hagi anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi. L'organització palestina acusa els israelians de boicotejar la segona fase de l'alto el foc, mentre que el govern de Netanyahu alega que hi ha termes de l'acord que són inacceptables. A Grècia moren dos pilots d'helicòpter a enxocar dos aparells que lluitaven contra els incendis al país. El foc a la regió d'Àtica ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i es troba a 35 quilòmetres de la capital, Atenes. Una dona ha mort aquest migdia mentre es banyava a prop de la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya d'estiu han mort 16 persones a les platges del país. Un dispositiu conjunt de la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza deté el suposat líder de la xarxa extremista 764. Es tracta d'un noi de 17 anys i l'han detingut a Guipúscoa, al País Basc. Està acusat d'amenaçar i extorquir persones i institucions públiques i privades. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros.
1: Esports.
2: Cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End, l'equip anglès al·lega que no té prou jugadors per disputar-lo. Segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, amb el mallot blanc de millor jove, és 13a a la general a 28 segons de Vives. I Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet tècnic mixt de l'Europeu de Natació Artística, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Demà, final solo lliure femení amb Iris Tió i final lliure per equips amb tres catalanes.
0: I va agafar el temps, acabem el dia encara amb calor i molta humitat i, per tant, amb molta sensació de xafogor. Pels vols de la mitjanit encara estarem a 28 o 30 graus en algunes zones, una calor molt humida. Restes d'alguns ruixats al Pirineu, que demà es podran reproduir i ser més forts, també a punts de Lleida o cap al massís dels ports.
1: 3CAT Info.
0: 10 de la nit i 4 minuts, us acompanya Xavier Palau. El Marroc assenyala les màfies i la sentència del Tribunal Suprem espanyol sobre les devolucions en calent com les causes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El govern alauita admet 40.000 entrades a la ciutat autònoma, una xifra inferior a la del govern espanyol, i 11 morts al seu territori que s'afegirien als 72 que oficialment hi ha hagut al costat saudí. D'aquestes 11 víctimes, una hauria caigut d'un penya-segat i la resta s'haurien ofegat. Mentrestant, a Ceuta es formen cues de migrants que no han tornat al Marroc i que busquen menjar desesperadament. Ho estem seguint amb l'enviat especial d'aquesta casa a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
4: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque da muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella
3: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més. I està al carrer, sense menjar ni sostre.
5: Parlo altres llengües. Espanya em necessita. Molt.
3: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, és portaveu de l'ONG Caminando Fronteras. En declaracions al programa de Catalunya Ràdio Tot es pot parlar.
6: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
7: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: I a les aigües de Formentera intercepten una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. L'embarcació ha arribat concretament a les 8 del matí a la zona del Pilar de la Mola. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig, en unes 600 pasteres i en uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les pasteres procedeixen d'Algèria.
1: Trescat Info.
0: Israel respon al suposat acord de Hamas amb els Estats Units per desarmar-se atacant Gaza i fent almenys 18 morts. L'organització palestina ha acusat els israelians de provocar una escalada deliberada per torpedinar la segona fase de l'alto el foc de Donald Trump, que preveu, entre d'altres, l'entrega d'armes dels islamistes. El president nord-americà va assegurar que Israel estava molt content amb l'acord, però la premsa del país publica que en realitat considera que hi ha punts inacceptables. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
9: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollir cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
8: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és en els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel. Un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
0: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, augmentarà la producció al setembre amb 188.000 barrils diaris. La mateixa quantitat exacta que en els últims 6 mesos. Uns augments, però, que estan sent bàsicament sobre el paper, perquè la capacitat real d'exportació està limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara en la sortida més important per l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. El president de la patronal catalana d'estacions de servei, Albert Campabadal, ha dit aquesta emissora que això suposarà a la llarga una baixada del preu del combustible.
10: Segur. És oferta i demanda. És el que ho regula pràcticament tot. Aleshores, si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
0: Per la seva banda, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat a 3Cat Info que amb això es busca estabilitzar el preu dels carburants i fa una crida a la calma.
11: Si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran... No crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30, com estem veient ara.
0: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. A més, des d'ahir el govern espanyol ha començat a retirar gradualment els ajuts als carburants. Nicolás Maduro ha valorat positivament qualsevol intent de diàleg entre el govern de Venezuela i l'oposició. El president capturat pels Estats Units ha emès un missatge a les xarxes socials des de la seva presó de Nova York, en el qual saluda qualsevol canvi de diàleg que contribueixi a consolidar la pau. Aquest missatge s'ha donat a conèixer coincidint amb l'inici de les converses entre el chavisme i l'oposició veneçolana, apadrinades per la Casa Blanca. Les negociacions tenen com a objectiu preparar la transició del país per celebrar unes noves eleccions i han deixat de banda la participació de la líder opositora María Corina Machado. Aquestes últimes hores, el president Donald Trump ha compartit a les xarxes la imatge d'un mapa de Veneçuela amb els colors de la bandera dels Estats Units i el lema Estat 51.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Dos pilots d'un helicòpter que duia a terme tasques d'extinció del foc a Grècia han mort després d'haver xocat en ple vol amb un altre helicòpter que també lluitava contra les flames a la zona. El foc a la regió d'Àtica ja ha cremat unes 6.700 hectàrees i més de 100 cases. Sentim un dels veïns de la zona, espantat davant la proximitat de les flames a la seva finca.
12: El foc crema des de fa dies, és molt a prop. Hi ha una església aquí baix i aquest matí he vist a la televisió que la zona estava cremant. Estic preocupat.
0: A hores d'ara hi treballen 450 efectius terrestres amb unes condicions meteorològiques complicades que han propagat les flames amb més rapidesa i han dificultat el vol de les aeronaus que intenten apagar el foc. A Catalunya, 7 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris dels bombers treballen en l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que ja ha cremat prop d'unes 70 hectàrees. A hores d'ara es posa l'atenció en un focus secundari que ha pres força durant el dia d'avui i que ja tindria aproximadament la mateixa mida que l'incendi principal. La capacitat de treball terrestre a la zona és molt limitada per l'altura on es troben les flames i, per tant, els mitjans aeris són els únics que poden fer descàrregues d'aigua a la zona afectada. Recordem que avui a Catalunya, tot i l'incendi de Sanet, es redueix a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem i, per tant, es reobre l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. En canvi, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rúbies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Els municipis que sí que es troben en situació de perill extrem es concentren en 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. A més, 222 municipis es mantenen en risc alt d'incendi. De cara a demà dilluns, els agents rurals informen que les condicions meteorològiques favorables fan desactivar o han fet desactivar el nivell 4 de perill extrem d'incendi forestal a tot Catalunya. També es reobren els accessos als 4 espais naturals que mantenien restriccions. Ara els explicàvem, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, es preveu l'activació del nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Els agents rurals fan una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Una dona de 74 anys ja ha perdut la vida aquest migdia mentre es banyava a prop de la platja de Sant Pol a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. El servei d'emergències ha rebut cap a les 2 del migdia un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de la Cala Maset, pròxima a aquesta platja. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de socorrisme i bandera verda a la platja de Sant Pol. Des de l'inici de la campanya d'estiu, han mort 16 persones a les platges del país. També hi ha hagut 9 morts en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència i la responsabilitat en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts.
1: El temps.
0: Moment d'obrir a 3cat Info aquesta àrea de servei. És un quart d'11 de la nit. Tenim a punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
13: Finalment, molt poca pluja aquest diumenge. Res a veure amb les tamborinades i pedregades de dissabte. Amb prou feines ha caigut un litre, dos litres per metre quadrat. Al Pallars Jussà, per exemple, a la Pobla de Segur. I al final de la tarda al vespre, algun ruixet a la Cerdanya. Res, mig litre a Bellver o a Puigcerdà. Tot això amb calor i xafogó. La temperatura, recordem que s'ha enfilat aquest diumenge a 39 graus. A Tremp, també a Montesquiu, a Artés també han arribat els 39. A Mieres, a la Garrotxa, 39. 38 a Lleida, Girona, també 38. Organyà, Targa, Alcanós, Vinebre, han arribat aquests 38. Temperatures molt altes. Viella, 37, també s'ha disparat. Doncs bé, es presenta una nit i matinada amb calor, xafogor, temperatures elevades. Partim de 27, 28, 29, gairebé 30 graus en alguns sectors, pels vols de la mitjanit. De matinada, amb prou feines, baixarem a 22, 23 o 24 a l'interior. I costarà molt baixar dels 25, 26 o 27 alguns sectors de la costa, i això vol dir una nit pesada amb aquesta calor tan enganxosa. Xafogó que continua demà, tot i que demà de dia baixa un parell de graus de temperatura. Tenim aquest avís de calor nocturna aquesta matinada, perill per calor, per aquestes temperatures tan altes a la meitat sud del país, sobretot Pla de Lleida, Segrià, les Garrigues, Terres de l'Ebre, Tarragona i litoral i prelitoral barceloní. Demà a la tarda, atenció, aquest dilluns hi haurà xàfecs i tempestes. Poden ser fortes, amb calamarsa, Pirineu, Prepirineu serien les zones més afectades, però també algun xàfec pot caure a Ponent, sobretot la Noguera. Es poden intensificar a l'Alt Urgell, al Principat d'Andorra i ser fortes, al vespre arribar també al Pirineu Oriental, i no descartem algun xàfec local també al Segrià, l'Urgell, Pla d'Urgell i la zona dels ports.
1: 3cat Info. A 3cat Info,
14: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
1: insostenibles.
15: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
16: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
17: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3cat Info. 10 de la nit i 18 minuts, la policia ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de l'organització extremista 764 a l'estat espanyol. L'operació l'ha fet un equip dels Mossos d'Esquadra, juntament amb l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil, que ha arrestat el noi a la província de Guipúscoa. Es tracta d'una organització extremista dedicada a captar, influir i extorsionar joves per internet. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a dur a terme, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema.
1: 3cat Info.
0: Des d'avui, totes les empreses, administracions i organitzacions han d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Forma part de les noves obligacions de transparència previstes en el reglament de la IA de la Unió Europea que ha entrat en vigor i que s'anirà implementant fins al 2028. Obligarà tots els proveïdors dels sistemes de l'intel·ligència artificial a informar que un contingut específic s'ha creat fent servir IA. Un dels camps que es veurà més afectat per aquesta nova regulació és el de la música i la creació artística en general. Des del Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé per les grans plataformes com YouTube o Spotify. I ha afegit que és important saber si una música s'ha fet amb intel·ligència artificial o no i com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
18: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria dintre de 20 anys trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
0: Es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i es va desenvolupar a partir de l'escàndol provocat a finals del 25 i començaments del 26 a la xarxa X, on es van viralitzar milers d'imatges sexualitzades de dones reals manipulades amb IA, el que es coneix com a deepfake. Rússia qualifica d'atemptat terrorista l'explosió d'ahir a un restaurant de luxe al centre de Moscou on hi havia comandaments militars i sospita que darrere hi ha Ucraïna. L'explosió d'un artefacte va causar almenys 5 morts i una vintena de ferits en un local on el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, celebrava el seu 55è aniversari. Aquest militar va dirigir tropes a Ucraïna el 2022, implicades en crims de guerra a la ciutat de Butxa. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, suposada portadora de l'explosiu sense saber-ho, un guarda de seguretat i un dels clients del restaurant, però no pas el general Chaiko. D'altra banda, drons ucraïnesos han mort almenys 8 persones en territori rus i han destruït un altre magatzem de Bildeberries, l'anomenat Amazon Rus, la principal companyia russa de distribució en línia. Els drons també han causat incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. Nou gir de timó de Donald Trump en la guerra de l'Iran. El president nord-americà ha dit que suspèn els atacs massius previstos per donar marge a les negociacions. Trump espera arribar a un acord aviat sobre el programa nuclear iranià i la reobertura completa de l'estret d'Hormuz. A més, ha assegurat que ha posposat aquesta nova onada de bombardejos a petició de l'Iran i d'altres països de la regió. Teheran, però, ho desmenteix. El règim dels ayatolàs manté l'alerta màxima i assegura que mantindrà l'estret tancat mentre durin les hostilitats. L'anunci arriba després de dies d'amenaces per part de Washington. De fet, ahir, les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà van instar els seus ciutadans a abandonar la regió. Per la seva banda, el país persa havia anunciat també represàlies als aliats dels Estats Units a la regió. Aquest dissabte, el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, va trucar a Donald Trump per expressar la seva preocupació i demanar una desescalada del conflicte. A Indonèsia hi ha almenys 5 persones mortes i una quarantena de desapareguts a causa d'un incendi en un ferri que transportava 271 passatgers. La nau duia el passatge des de Surabaya, la segona ciutat més gran de l'estat insular, a Makassar. Quatre vaixells de salvament han encerclat el ferri en flames, però el foc ha dificultat les tasques de rescat. Vídeos registrats arran de l'incendi mostren passatgers llançant-se a la desesperada al mar per fugir del foc a prop de l'illa de Madura. Indonèsia, el sud-est asiàtic, és l'arxipèlag més gran del món. Està format per més de 17.000 illes i això fa que l'ús del ferri com a mitjà de transport sigui el més habitual. Els sinistres són freqüents a causa dels baixos estàndards de seguretat de les naus i els canvis sobtats de temps. Dinamarca reforça el control militar de les illes Fèroe després de les pretensions de Trump sobre l'altra regió autònoma del país, Groenlàndia. El Ministeri de Defensa ha acordat amb el govern de l'arxipèlag augmentari de forma gradual la presència de l'exèrcit. Un comunicat ha explicat que el pacte podria incloure maniobres conjuntes amb la Guàrdia Costanera de les Illes i la presència de fragates o avions de combat. Dinamarca ja ha reforçat també la defensa de Groenlàndia arran de les aspiracions del president nord-americà d'annexionar-se l'illa. El ministre de Defensa ha assegurat que l'acord amb les Illes Fèroe envia un missatge clar que Dinamarca es pren seriosament la responsabilitat de la seguretat col·lectiva a tot el territori. I ara, fins a 11:15.
1: Esports.
0: Un amb la crònica del Marc Andrés. Bona nit, Marc.
2: Bona nit. Suspès el partit amistós a porta tancada que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End a St. James's Park. L'equip de la segona divisió anglesa ha explicat que no té prou efectius del primer equip per disputar-lo. Un canvi que, evidentment, afecta la planificació de l'equip blaugrana, que, en principi, avançarà la tornada cap a Barcelona després de l'entrenament de demà al matí. De moment, avui, penúltima jornada de l'estaix dels blaugranes a Anglaterra. Els jugadors ja s'han entrenat al migdia i ho tornaran a fer a la tarda. De fet, a excepció del lesionat Frenkie de Jong, s'han exercitat tots els jugadors que han viatjat aquesta estada d'Anglaterra. Un d'ells, el jove Álvaro Cortés, que s'ha reivindicat i ha donat per acabada la seva etapa al filial.
19: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
2: Cortés té propostes de diversos clubs i, tot i que confia a quedar-se, el jove central aragonès de 21 anys, recordem-ho, va debutar al primer equip al camp de l'Alavés al final de temporada passada i té contracte amb el Barça fins al 2028. I com Cortés, també ha parlat de les seves opcions al primer equip al lateral Xavi Espart.
20: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
2: Un Espart que assegura que està en un bon estat de forma i celebra haver estat titular a l'amistós contra el Birmingham. Segona victòria consecutiva de Lorena Vives al Tour de França femení. Als carrers de Ginebra, a Suïssa, la ciclista neerlandesa s'ha tornat a imposar l'esprint per mantenir el mallot groc i ampliar fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim LeCourt. Sentim la líder d'aquest Tour.
21: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonic que va vestir.
22: Beautiful to finish it off in the yellow.
2: La victòria ha estat històrica per Lorena Vives, que s'ha convertit en la ciclista amb més etapes a la història del Tour femení, guanyant la seva setena. La catalana Paula Blasi ha entrat 19a en aquesta etapa i ara es troba en 13a posició a la general a 28 segons de Lorena Vives. Una Blasi que, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general. Demà el Tour de França ja entrarà, precisament, a França amb la disputa de la tercera etapa. Recorregut de 156 km i mig amb sortida de Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta.
1: Trescatinfo.
2: La catalana Carla Lorenzo s'ha quedat a les portes d'aconseguir una medalla a l'Europeu de Natació Artística que es disputa a París. La jove nedadora de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet mixt tècnic, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Han quedat al darrere dels participants de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos, que s'han penjat l'or, la plata i el bronze. Sentim, precisament, Carla Lorenzo.
23: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
2: D'altra banda, aquest matí l'equip espanyol amb les catalanes Txell Ferrer, Lilu Lluís i Mireia Hernández ha acabat en segona posició als preliminars de la rutina lliure per equips, al darrere de la selecció d'atletes neutrals. Demà dilluns, per cert, doble sessió de medalles. A les 9 del matí es disputarà la final del solo lliure femení amb la participació de la catalana Iris Tió i una mica més tard nedarà el mallorquí Jordi Cáceres a la final del solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc a la final del programa lliure per equips amb les 3 catalanes mencionades, Txell Ferrer, Lilu Lluís i Mireia Hernández.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès és el més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
24: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit 2 vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, no anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
2: A la general del campionat, a falta d'una prova, el paraguai serà el jove pilot de Ford, se situa a 22 i 26 punts respectivament dels líders de les dues categories. I acabarem amb la notícia que els equips de rescat han trobat el cos de l'alpinista nepalès Nirmal Purja, segons ha informat el Club Alpí del Pakistan aquest matí. Purja liderava una expedició que dijous va rebre l'impacte d'una llau a la muntanya de Broad Peak, de 8.051 metres, a la frontera entre el Pakistan i la Xina. L'alpinista, de 43 anys, era reconegut per haver escalat els 14 pics més alts del món en poc més de 6 mesos.

0: Bona nit amb els esports. La crònica del Marc Andrés. Hem arribat a 11:15.
1: 3Cat Info.
0: I aquesta hora us expliquem que el Marroc reconeix que hi ha hagut 11 morts al seu territori en l'entrada massiva de migrants a Ceuta, que s'afegirien als 72 que oficialment ha anunciat el govern espanyol. El Ministeri de l'Interior marroquí ha fet un comunicat en què culpa de la tragèdia a les màfies i a la sentència del Tribunal Suprem sobre les devolucions en calent, però rebaixa els càlculs dels 70.000 entrades a 40.000. Mentrestant, les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Israel mata almenys 18 palestins a Gaza 2 dies després que Donald Trump hagi anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi. L'organització palestina acusa els israelians de boicotejar la segona fase de l'alto el foc, mentre que el govern de Netanyahu alega que hi ha termes de l'acord que són inacceptables. En aquest segon tram de l'informatiu us explicarem que l'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la seva plantilla, de la seva xarxa de botigues a Espanya, i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. I el concurs de gossos d'atura de Prades ha reunit aquest matí unes 800 persones i han participat 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó, el País Basc, el País Valencià o les Balears. 10:33 dels esports que destaquem, Marc.
2: Recordem que s'ha cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End per tancar la seva gira a Anglaterra. L'equip anglès ha al·legat que no té prou jugadors per disputar-lo i, per tant, ha procedit a cancel·lar aquest partit. A priori, demà, el Barça, per tant, farà la seva última sessió a terres angleses i ja tornarà a Barcelona després d'aquesta estada.
0: I el temps, amb una nit que serà calorosa, amb mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa, nit tòrrida, i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. Al Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports amb alguna pedregada. El Marroc assenyala les màfies i la sentència del Tribunal Suprem espanyol sobre les devolucions en calent com les causes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El govern alauita admet 40.000 entrades a la ciutat autònoma, una xifra inferior a la del govern espanyol, i 11 morts al seu territori, que s'afegirien als 72 que oficialment hi ha hagut al costat ceutí. D'aquestes 11 víctimes, un hauria caigut d'un penya-segat i la resta s'haurien ofegat. Mentrestant, a Ceuta es formen cues de migrants que no han tornat al seu país, al Marroc, i que busquen, Cèlia Sarnades, menjar de forma desesperada.
3: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
4: Sí, sigue siendo muy larga porque da muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
3: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà sol em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més, i està al carrer sense menjar ni sostre.
1: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
3: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tant cadàvers i lamenten la dificultat logística i també burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho ha denunciat Elena Maleno, que és portaveu de la ONG Caminando Fronteras, en declaracions al programa de Catalunya Ràdio Tot es pot parlar.
5: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. Ho ha dit aquí a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Dos quarts i mig d'11 de la nit, a Sud-àfrica, la policia ha detingut almenys 16 persones per actes de violència durant una manifestació contra la immigració. Els fets van passar divendres a la població de Northam, al nord-est del país. Segons un comunicat policial, els sospitosos van assaltar una botiga propietat d'un estranger, la van saquejar i després van calar foc a un vehicle seu. Sud-àfrica està vivint aquests últims mesos una campanya de violència contra la immigració sense papers que ve d'altres països africans com ara Zimbàbue, Nigèria o Kènia. Aquests episodis han provocat que hagin marxat del país més de 70.000 persones. Israel respon al suposat acord de Hamas amb els Estats Units per desarmar-se atacant Gaza i fent almenys 18 morts. L'organització palestina ha acusat els israelians de provocar una escalada deliberada per torpedinar la segona fase de l'alto el foc de Trump, que preveu, entre d'altres, l'entrega d'armes dels islamistes. El president nord-americà va assegurar que Israel estava molt content amb l'acord, però la premsa del país publica que en realitat considera que hi ha punts inacceptables. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
8: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
7: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és en els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel. Un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
0: El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que ahir es va estavellar una avioneta i van morir els dos pilots i 11 turistes europeus. Dos d'ells, un matrimoni

0: almenys 14 persones han perdut la vida i una vintena han resultat ferides en un atemptat suïcida al nord del país. Els fets han tingut lloc prop d'una comissaria i la meitat de les víctimes són policies. Segons les autoritats, l'atacant hauria intentat entrar dins la comissaria, però ha estat interceptat i aleshores ha detonat la seva armilla amb explosius. Cap grup va reivindicar l'autoria de l'atac, però es tracta d'una zona fronterera amb l'Afganistan amb una forta presència de militants talibans. Aquest any al Pakistan, més de 800 persones han perdut la vida tant en atacs atribuïts a grups islamistes com en operacions militars per combatre el jihadisme.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 4 minuts per arribar a 3:15. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla de la seva xarxa de botigues a Espanya, i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia amb seu a Capellades justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat obert a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que, en alguns casos, només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. Troben 3 projectils antiaeris en un buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer de Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de 3 projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que en cas de trobar un artefacte explosiu no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. Enguany es commemora el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a l'Estatut de Catalunya. Precisament aquesta efemèride ha centrat la 39a pujada al port de Salou aquest diumenge en un esdeveniment que ha comportat el tradicional retrobament entre occitans i catalans, Alba Mor.
2: Centenars de persones d'arreu de Catalunya i de la regió Occitània s'han citat aquest diumenge a 2.100 metres d'altitud en el port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. Enguany, la jornada ha servit per reflexionar fins a quin punt el reconeixement oficial suposa protecció suficient perquè una llengua no desaparegui, tenint en compte la situació actual de pèrdua d'ús social en la que es troben tant l'aranès com el català. Més enllà del caràcter polític de la jornada, la cita també esdevé festiva on els participants comparteixen gastronomia i cultura. Ho ha explicat la presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català, Esther Lucea.
3: En allà és una festa, perquè llavors pugem per una banda els catalans, per l'altra banda els occitans, ens trobem allà dalt, aleshores pugen músics, cantem danses, veiem, és una festa que hi ha gent que quan puja diuen, escolta, diu, però això fa molts anys que ho feu, si és el primer cop que s'ho troben, diu, jo no m'ho vull perdre, següents anys. Llavors hi ha gent que s'enganxa a venir cada any.
2: La trobada s'organitza des de fa 39 anys, cada primer diumenge del mes d'agost.
0: El concurs de gossos d'atura de Prades ha reunit aquest matí de diumenge unes 800 persones i han participat 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó, el País Basc, el País Valencià o les Balears a Eloi Tost.
4: La competició ha estat d'allò més ajustada i se l'ha acabat enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat, a Castelló, amb el seu gos Atila. El mateix guanyador es mostrava sorprès per la victòria i pel rendiment del gos.
5: Estic content en Atila, perquè Atila havia guanyat concursos en València, això que hi ha la millor menys nivell, no? Però sí, en Catalunya, els que havia fet no havia aclarit gran cosa en ell. I ja, bueno, m'ha sorprès també perquè pensava ser segon o tercer.
4: Aquesta és la segona de les 5 proves del Campionat de Catalunya. El certamen continuarà el dia 16 a Llavorsí, seguirà el 30 a Castellà de Nuc i acabarà a Ribes de Freser el 6 de setembre.
0: Amb aquesta notícia d'aquest concurs de gossos d'atur hem arribat a 3:15. Obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: I a aquesta hora a punt la previsió meteorològica amb nit tòrrida segons a quines zones del país. Ens ho explica de seguida a la crònica el Dani Ramírez.
6: Finalment, molt poca pluja aquest diumenge, res a veure amb les tamborinades i pedregades de dissabte. Amb prou feines ha caigut 1 litre, 2 litres per metre quadrat. El Pallars Jussà, per exemple, a la Pobla de Segur. I al final de la tarda al vespre, algun ruixet a la Cerdanya, res, mig litre a Bellver o a Puigcerdà. Tot això amb calor i xafogó. La temperatura, recordem que s'ha enfilat aquest diumenge a 39 graus. A Tremp,

0: Bé, Montesquieu, Artés, també han arribat als 39. A Mieres, a la Garrotxa, 39. 38 a Lleida, Girona, també 38. Organyà, Targa, el Canós, Vinebre, han arribat aquests 38. Temperatures molt altes. Viella, 37, també s'ha disparat. Doncs bé, es presenta una nit i matinada amb calor, xafogor, temperatures elevades. Partim de 27, 28, 29, gairebé 30 graus en alguns sectors, pels vols de la mitjanit. De matinada, amb prou feines, baixarem a 22, 23 o 24 a l'interior. I costarà molt baixar dels 25, 26 o 27 alguns sectors de la costa, i això vol dir una nit pesada amb aquesta calor tan enganxosa. Xafogor que continua demà, tot i que demà de dia baixa un parell de graus de temperatura. Tenim aquest avís de calor nocturna aquesta matinada, perill per calor, per aquestes temperatures tan altes a la meitat sud del país, sobretot Pla de Lleida, Segrià, les Garrigues, Terres de l'Ebre, Tarragona i litoral i prelitoral barceloní. Demà a la tarda, atenció, aquest dilluns hi haurà xàfecs i tempestes. Poden ser fortes, amb calamar-se, Pirineu, Prepirineu serien les zones més afectades, però també algun xàfec pot caure a Ponent, sobretot la Noguera. Es poden intensificar a l'Alt Urgell, al Principat d'Andorra i ser fortes, al vespre arribar també al Pirineu Oriental, i no descartem algun xàfec local també al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell i la zona dels ports.
1: Tresca Info.
2: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
3: Sigui
2: bon
3: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
2: Denuncien l'accés de burocràcia...
4: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
4: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
2: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
4: I de la resta del món.
2: Pendents de la cimera internacional...
4: Faci el temps que faci.
6: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
4: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Conte.
1: Tresca Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a Tresca Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
7: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic ja afecta els cicles vitals d'algunes de les plantes i animals que viuen a Catalunya. Xerrarem amb Xavier Izaguirre, coordinador de la xarxa impulsada pel Metocat, per estudiar les respostes dels éssers vius a les variacions del clima, i acompanyarem dos dels voluntaris que els faciliten informació.
8: La xarxa Fenocat es va crear el 2013. La formen 90 voluntaris repartits pel territori que regularment observen com afecten la sequera, les pluges o els canvis de temperatura en 25 espècies de plantes, 14 d'ocells i 6 de papallones.
9: Les observacions que jo faig són de l'olivera aquesta, la Palomar. Tenim el que és l'ametller, la varietat llargueta o d'esmalla.
7: En Jordi Solsona ens ensenya els camps de la seva família a Olesa de Montserrat. Des de fa 13 anys, cada dissabte anota les seves observacions fenològiques. Si un arbre ha florit, si ha fet fruit, si ha passat una oraneta o si ha escoltat un puput.
9: Això és la mata farigola que observo. La mata gran, és molt, molt sana. I ara fixa que ja està en una floració, encara no és ben bé el 100%, però gairebé.
7: Però en Jordi és sobretot un expert en oliveres. Aquí n'hi ha de centenàries, que ja n'han vist de tots els colors, i també coneix molt bé els ametllers.
9: Quan jo era petit, les ametlles es collien amb molt... Si anaven molt ràpids, es començaven a collir per al primer cap de setmana de setembre o per la diada. Jo me'n recordo la diada, quan era petit venia collint ametlles. Ara collim ametlles a vegades el 15 d'agost. O sigui, gairebé un mes s'ha avançat la collita d'ametlles.
7: I amb les oliveres també has observat aquest canvi en el temps de floració i de recollida dels fruits?
9: Amb l'oli, el mateix. Jo aquí he fet oli el mes de gener, hasta el mes de febrer he fet oli. Ara nosaltres comencem a collir a principis de novembre, a mitjans de desembre m'hem acabat. Me'n recordo com els meus pares deien, aquest any tenim l'oli abans de Nadal ja hem fet l'oli. Això era una cosa excepcional. Ara, sí, per Nadal segur que s'ha acabat.
7: Les dades que en Jordi, com la resta de voluntaris de Fenocat recullen a camp, les processa i analitza l'equip del Metocat que coordina en Xavier Izaguirre.
10: Aquí posem 20, 30, 50 anys. La previsió és que hi hagi un 20% menys de precipitació i un augment de la temperatura, amb un marge que pot anar des del grau i mig fins als 2,5 graus. Això té un impacte sobre la vegetació que respon conseqüentment. D'una banda, estarà més sotmesa a un estrès hídric, i d'altra banda, el fet de que la temperatura vagi a l'alça, doncs farà que floreixin abans o que rebrotin abans.
7: Això pel que fa a les plantes, però vosaltres també observeu els moviments dels insectes, en concret de papallones com l'Apolo, la Cleopatra o la Tigra.
10: Tenen una especificitat en el respecte al canvi climàtic, que és la sincronia amb les plantes. Les papallones molt específicament s'alimenten d'una planta o d'una família de plantes molt concreta, però què passa si jo quan m'alimento la ginesta pel canvi climàtic ja ha marcit o ja li ha passat la floració i encara no ha arribat la papallona de la que s'alimenta, llavors es detecten en algunes espècies, no necessàriament les que monitorem nosaltres, que es produeix això, no? Que quan està la papallona no està la planta, el punt òptim de la planta, amb la qual cosa, doncs, bueno, això els afecta també el cicle biològic.
7: I les vostres observacions també contemplen 14 espècies d'ocells migratoris, als quals ja heu detectat alguns canvis, no?
10: La puput, que arribava al mar si se'n tornava a l'Àfrica, al setembre. I ara cada vegada més, sobretot a comarques de Tarragona, veiem que es queda tot l'any, perquè amb les temperatures a l'alça ja té disponibilitat d'insectes, no li cal emigrar cap a l'Àfrica. Altres encara ho segueixen fent, com puguin ser les orenetes, els falciots, el rossinyol...
7: I si al nord també fa més calor i, per tant, hi ha més disponibilitat d'aliments fins i tot a l'hivern, ocells com el d'Urbec o el lluer ja no vindran fins aquí.
10: I en el cas de la fredeluga, que és més de conreus o sobretot d'ambients d'aiguamoll, per fer-ho fàcil, si ja no gela tant els aiguamolls del nord d'Europa, doncs no tindran motiu tampoc per baixar més cap al sud.
7: Abans de marxar, hem de passar per un altre dels punts que nodreixen d'informació a la xarxa Fenocat, el jardí de l'Observatori Fabra de Barcelona. Aquí, qui recull les dades és l'Alfons Puertas.
11: Sortim, aprofitem el silenci per parar atenció. És a dir, una contemplació i una audició calmada, pausada, sent conscient del que pots veure i sentir, buscant informació, però amb un estat de calma que et permet fer ciència. Mireu, allà tenim oranetes. Això ja és una observació fenològica.
7: Ara només falta entrar-la al sistema. Encén l'ordinador, entra a la web de la xarxa, clica sobre l'espècie que ha observat i detalla el que ha vist.
11: Hem vist l'oraneta, doncs jo entro a l'oraneta. S'ha vist o escoltat? Sí, l'he vist. I l'he escoltat una mica, també. Doncs ho anotem. Ja està.
1: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3Cat Info. Amb Montse Poblet.
12: Carreteres més amples, més segures i amb vorals. Aquesta és la reclamació que ha reunit unes 400 persones aquest diumenge a Serra de Daró, al Baix Empordà, Berta Artigues Fontàs.
13: Els manifestants han denunciat que moltes de les carreteres del Baix Ter continuen sent estretes i sense vorals, carreteres que, sobretot ara a l'estiu, acumulen trànsit derivat del turisme. Asseguren que des que es va constituir la plataforma Prou Excuses, han registrat un accident aproximadament cada 15 dies. Per això volen inversions i no en fan prou amb el paquet de mesures anunciat pel govern. Francesc Baquer.
14: Tot anunci és molt benvingut, el que passa és que ja venim de dècades d'anuncis, però no s'ha executat absolutament res. El que no podem permetre és, evidentment, que un anunci faci afluixar tot aquest moviment, aquesta demanda col·lectiva.
13: També s'han manifestat diversos alcaldes de la zona. De fet, una vintena d'ajuntaments ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma. Glòria Marull és l'alcaldessa de Serra de Daró.
15: Que aquests projectes els hem vist dos i tres vegades. El que sí que s'ha de dir que ara, per exemple, el tram de Parlavà a Serra de Daró sí que ja està en exposició pública. Fins aquí no havíem arribat mai.
13: Fa poques setmanes la Generalitat va anunciar que preveu invertir prop de 50 milions d'euros per millorar la xarxa viària d'aquesta zona.
12: Esport. Fins a les 11, tanquem informatiu amb la crònica esportiva, a punt amb el Marc Andrés. Marc, bona nit.
16: Bona nit. Cancel·lat el partit amistós a porta tancada que el Barça tenia previst disputar demà contra el Preston North End a St. James's Park. L'equip de la segona divisió anglesa ha explicat que no té prous efectius del primer equip per disputar-lo, un canvi que evidentment afecta la planificació de l'equip blaugrana, que en principi avançarà la tornada cap a Barcelona just després de l'entrenament que farà demà al matí. De moment avui, penúltima jornada de l'estaix dels blaugranes a Anglaterra. Els jugadors que s'han entrenat al migdia i també ho han tornat a fer a la tarda. De fet, excepte el lesionat Frenkie de Jong, s'han exercitat tots els jugadors que han viatjat per fer aquesta estada. Un d'ells, el jove defensa Álvaro Cortés, que s'ha reivindicat i ha donat per acabada davant els micròfons la seva etapa al filial.
17: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
16: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se al central aragonès. Per cert, recordem que va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada i té contracte amb el Barça fins al 2028. I com Cortés, també ha parlat de les seves opcions al primer equip, al lateral, Xavi Espart.
18: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant, pues això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
16: Un Espart que assegura que està en un bon moment d'estat de forma i celebra haver estat titular a l'últim amistós contra el Birmingham. Segona victòria consecutiva de Lorena Vives al Tour de França femení. Als carrers de Ginebra, a Suïssa, la ciclista neerlandesa s'ha tornat a imposar a l'esprint en aquesta segona etapa per mantenir el mallot groc i ampliar fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim LeCourt. Sentim la líder d'aquest Tour.
19: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonic acabar vestida de groc.
16: La victòria ha estat històrica, a més per Lorena Vives, que s'ha convertit en la ciclista amb més etapes, més victòria d'etapa a la història del Tour femení, guanyant la seva setena. La catalana Paula Blasi ha entrat 19a en aquesta etapa i ara es troba en 13a posició a la general, a 28 segons de Lorena Vives, una Blasi que, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició en aquesta general. Demà el Tour ja entrarà a França, amb la disputa de la tercera etapa, recorregut de 156 km i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: La catalana Carla Lorenzo s'ha quedat a les portes d'aconseguir una medalla a l'Europeu de Natació Artística que es disputa a París. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet tècnic mixt, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Han quedat al darrere dels participants de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos, que s'han penjat l'or, la plata i el bronze. Sentim Carla Lorenzo.
20: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment, i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
16: D'altra banda, aquest matí l'equip espanyol amb les catalanes Txell Ferrer, Lilo Lluís i Mireia Hernández ha acabat en segona posició als preliminars de la rutina lliure per equips al darrere de la selecció d'atletes neutrals. Demà dilluns tindrem doble sessió de medalles. A les 9 del matí es disputarà la final del solo lliure femení amb la participació de la catalana Iris Tió, que ja suma dues plates, i una mica més tard nedarà el mallorquí Jordi Cáceres la final del solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb les tres catalanes mencionades, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Parlem ara de motor, perquè el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès és el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
21: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit dues vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el... no anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge, i després d'anar aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere, i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
16: A la general del campionat, a falta d'una prova que serà al Paraguai, el jove pilot de Ford se situa a 22 i 26 punts dels líders respectius a totes dues categories. I acabarem fent un apunt de futbol, perquè l'exblaugrana Robert Lewandowski ha marcat aquesta passada matinada 2 gols en el debut a casa amb el Chicago Fire de la Lliga dels Estats Units. El seu doblet, a més, ha suposat la victòria del conjunt d'Illinois contra Charlotte per 2-1.
1: Trescat Info.

0: Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rebat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials, els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i ajuda humanitària. A partir de dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A Grècia moren dos pilots d'helicòpter en xocar dos aparells que lluitaven contra els incendis al país. El foc a la regió de l'Àtica ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i es troba a 35 quilòmetres del centre d'Atenes. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Un equip conjunt dels Mossos, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de la xarxa criminal 764 a l'estat espanyol. Aquesta organització està investigada per la seva vinculació amb delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat i la distribució de material d'explotació sexual infantil. 18 morts a Gaza en diversos atacs israelians, tot i l'anunci de Donald Trump que Hamas havia acceptat entregar les armes. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que parts del suposat acord són inacceptables, mentre que l'organització palestina acusa Israel de voler torpedinar la segona fase de l'alto al foc. A Palma s'ha celebrat la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, dos títols destacats, Lionel, òpera prima de Carlos Said, i Mala Bèstia, participada per 3CAT.
1: Esports. Ha explicat el club de la mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no treballa en una alternativa amb Julián Álvarez, però no es tornarà boig. D'altra banda, Ferran Torres, la intenció del Barça és renovar el jugador i per Marc Casado s'espera una oferta de 20 o 30 milions. Aquest dilluns la catalana Iris Tió té una nova oportunitat de medalla a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió nedarà a la final de solo lliure a les 9 del matí. I també aquest dilluns, tercera etapa del Tour de França femení, 156 km i mig en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi du el mallot blanc com a millor jove.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, amb mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa, nit tòrrida, i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. Al Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus, cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports, amb alguna pedregada.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones es van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou en sentit invers la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordar les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
2: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque da muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
3: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels Espigons, o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més. I està al carrer, sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita. Molt.
3: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tant cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elin de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Madrid, Alba Gil.
7: Pedro Sánchez ja està de vacances, però a la Moncloa li queda almenys una setmana complicada. Dilluns es reuniran de manera extraordinària els ambaixadors dels 27 per avaluar l'evolució de la crisi migratòria a Ceuta, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i facilitar-ne la coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior dels diferents estats europeus a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat la situació per posar Sánchez contra les cordes. Consideren que la regularització de migrants impulsada per l'executiu està en l'origen de l'entrada massiva a Ceuta i exigeixen reforçar el control de les fronteres. Sánchez els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític a l'espera dimarts d'un baló d'oxigen, mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
0: Qui ha anat aquest diumenge a Ceuta a encendre els ànims és el líder de Vox, Santiago Abascal. Ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc de la crisi migratòria i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
8: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
0: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, pregunta a Pedro Sánchez per què ha donat les gràcies al Marroc si les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
9: Ceuta és Espanya i no podem permetir que planes a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla y ya veremos en el futuro qué más van a intentar quitárnoslo.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya. Les condicions meteorològiques favorables fan desactivar el nivell 4 i també reobriran els accessos als quatre espais naturals que fins a última hora de diumenge mantenien restriccions. La Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Pel que fa a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja afecta més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. El foc continua actiu i aquest diumenge s'ha generat un altre pirocúmul. Les unitats del GRAF intenten trencar els passos de continuïtat per evitar que entri a la vall d'avui. És una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés i per això es treballa principalment amb mitjans aeris. Tot i l'incendi de Sanet, diumenge es van reduir a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i es va reobrir l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de dijous passat a l'oest d'Atenes. L'accident ha passat diumenge a la tarda, quan l'helicòpter ha xocat amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint. El primer ministre del país ha qualificat la situació d'extremadament difícil. Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu, segons han reconegut les autoritats. L'incendi més important a hores d'ara és el que crema a l'oest d'Atenes i que és una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i desenes de cases han quedat calcinades en una zona, la del golf de Corint, molt turística. Els veïns estan preocupats per si el foc arriba a casa seva.
11: Tinc 50 animals, es cremaran, com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions, l'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
0: S'hi han desplegat gairebé 500 bombers que es troben en condicions meteorològiques extremes i un vent que ha arribat als 100 km per hora. També preocupen els incendis actius al sud del Peloponès i a l'illa de Cefalònia. A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès. I encara afegim un nou foc que s'ha declarat aquest diumenge a prop de Carcassona i que ja ha cremat més de 100 hectàrees de vegetació. El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que va a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades. S'hi han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers. En clau econòmica us expliquem que l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció de petroli per sisè mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre. Són uns augments, però, que tenen la capacitat real d'exportació limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara en la sortida més important per a l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. El president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha dit a 3CAT Info que aquesta decisió suposarà a la llarga una baixada del preu del combustible.
12: Segur. És oferta i demanda. És el que ho regula pràcticament tot. Aleshores, si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
0: Per la seva banda, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat també a 3CAT Info que amb això es busca estabilitzar el preu dels carburants.
13: Si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
0: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Com a mínim 6 persones han mort i una trentena han resultat ferides en un accident entre un autobús, una autocaravana i 3 cotxes en una carretera estatal de la província de Rieti, al centre d'Itàlia. Per causes que encara no se saben, l'autobús i l'autocaravana han xocat frontalment i després també s'hi han vist implicats altres vehicles. Per facilitar les feines de rescat dels ferits, s'ha hagut de tallar la carretera en els 2 sentits de la marxa.
10: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%, és molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa, i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar a l'Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, l'Urgell, Pla d'Urgell. No descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
10: 3CAT Info.
0: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Cap a les 2 del migdia, el servei d'emergències ha rebut un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de Cala Maset, pròxima a la platja de Sant Pol. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. Des de l'inici de la campanya d'estiu, 16 persones han mort a les platges del país, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts. Un equip dels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil han detingut un noi de 17 anys que està considerat el líder d'Espanya de la xarxa criminal 764. Es tracta d'una organització extremista dedicada a capturar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i també privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema. Aquest diumenge han entrat en vigor les noves obligacions de transparència del Reglament de la Intel·ligència Artificial de la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar els continguts que generen amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i concretament en la música. Des del Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escolten a les plataformes com YouTube o Spotify està feta per una persona o per intel·ligència artificial.
15: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de la indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: per Faustino. A banda d'això, també és rellevant com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
15: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria dintre de 20 anys trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
0: La regularització s'anirà implementant progressivament fins al 2028. En clau internacional, al Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva s'ha compromès a invertir més en defensa si surt elegit a les properes eleccions presidencials. Aquest diumenge, el Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys i actual president del país, aspira a aconseguir un quart mandat. Durant la convenció del partit, ha avançat algunes de les seves propostes, com augmentar la inversió en educació, en la lluita contra la violència masclista, en l'explotació de terres rares i en defensa.
16: Y nosotros precisamos invertir en la defensa. Yo quiero estar preparado para que ningún...
17: Necessitem invertir en defensa. Vull estar preparat perquè ningú no envaeixi aquest país per agafar el president, com vam fer. Vull estar preparat per a la pau. Vull estar preparat perquè ningú s'atreveixi a enganyar-nos. Per això és important que invertim en la indústria de defensa.
16: Na indústria de defensa.
0: Tot plegat en una clara referència als fets ocorreguts a Veneçuela amb la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. El principal rival de Lula és l'aliat de Donald Trump i senador Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. Les enquestes donen Lula com a favorit, tot i que Flavio Bolsonaro està escurçant distàncies. Israel ha matat 18 palestins, entre els quals nens, en diversos atacs perpetrats a Gaza. Els bombardejos han passat dos dies després que Donald Trump hagués anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi, que el govern de Netanyahu no ha acceptat. L'organització palestina acusa els israelians de voler torpedinar la segona fase de l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Bresco.
18: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
19: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
18: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és en els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel, un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
0: I Donald Trump diu que suspèn els atacs massius previstos contra l'Iran per donar marge a les negociacions perquè s'ha creat un espai per al pacte. Segons Trump, espera arribar aviat a un acord sobre el programa nuclear iranià i la reobertura completa de l'estret d'Hormuz, si bé no ha detallat aquests progressos en les negociacions amb Teheran. A més, l'inquilí de la Casa Blanca també ha dit que posposa els bombardejos perquè així li ho han demanat l'Iran i altres països de la regió. Unes hores després, el règim iranià ha dit que és a les portes d'un acord amb Oman sobre l'estret d'Hormuz.
10: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
1: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blagovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club vol renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però sí pot comportar una pujada de sou. Unes converses que encara no han començat ho faran al setembre, quan Ferran ja torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casado, mentre s'espera també una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, ha passat per sobre d'Héctor Fort. Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Durant aquest diumenge, per cert, hem pogut sentir un dels futbolistes a l'estada, Álvaro Cortés, que ha donat per acabada la seva etapa al filial.
20: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
1: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se. El central aragonès va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge, per cert, ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa amb final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim Vives.
21: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonic acabar vestida de groc.
1: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha entrat 19a en aquesta etapa i ara és 13a a la general a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició.
10: Trescat Info.
1: Nova oportunitat aquest dilluns de medalla per Iris Tió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. A partir de les 9 del matí, Tió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar 2 plates dissabte. Més tard, a 10:15, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb 3 catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. Un diumenge que també ha deixat una 4ª posició per a la catalana Carla Lorenz en aquests europeus. La jove nadadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat 4ª a la final del duet mix tècnic fent parella amb Jordi Cáceres. La sentim.
22: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
1: La parella ha acabat tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit 2 vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el... No anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
1: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts del líder respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
24: Són 40 edicions que ens fa feliços, que lògicament darrere aquí hi ha molta gent que des dels inicis doncs, va impulsar aquest torneig, que l'ha anat fent seu, que l'ha fet que la gent se'ls estigués de tothom i que, lògicament, han anat passant la història al relleu perquè el torneig estigués endavant fins a arribar al dia d'avui, no?
1: En aquesta edició del torneig hi participaran el Sants, l'Hospitalet, el Reus Redis, la Muntanyès, el Júpiter i el Badalona, el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu i també el Vilanova, el Prat i l'Europa.

0: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i també ajuda humanitària. A partir d'aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A partir d'ara us explicarem que a la Ronda de Dalt de Barcelona hi haurà restriccions a partir d'aquest dilluns per unes obres que entallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la Ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. I anirem a Prades, on el concurs de gossos d'Aturà ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Hi han participat 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó i també el País Basc i el País Valencià i les Balears. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça torna aquest dilluns de la seva estada a Anglaterra. Els blaugranes faran una sessió d'entrenament matinal i després tornaran cap a Barcelona. Ho faran abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat. L'equip anglès ha al·legat falta d'efectius del primer equip. En falta, en clau de mercat, Julián Álvarez és l'única opció pel nou blaugrana, que no es tornarà boig, però no hi ha alternatives, mentre el Barça, a partir de setembre, oferirà la renovació a Ferran Torres.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, amb mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa, nit tòrrida, i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. Al Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports, amb alguna pedregada. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
3: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque hay muchísima gente todavía por irse que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
2: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més i està al carrer sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
2: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Familias que están en Marruecos en estos momentos o que están en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necessàriament a reflexionar sobre la importància i la necessitat de que en Ceuta, tant el govern local com el govern nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Per cert, que el papa Lleó XIV també ha mostrat la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus de cada diumenge a la plaça Sant Pere del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
7: Sigo con preocupación l'alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que aquest dissabte es va estavellar una avioneta i van morir els dos pilots i 11 turistes europeus, dos d'ells un matrimoni de Valladolid. Així ho ha anunciat la presidenta peruana, Keiko Fujimori, mentre s'investiguen les causes del sinistre, el tercer que hi ha hagut a la zona en els últims 6 anys.
9: El ministro de Transportes està haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Els pilots van informar d'una emergència a l'avioneta abans de perdre el contacte amb la torre de control. Divendres es van haver de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contracten avionetes per veure-les millor des de l'aire. Rússia qualifica d'atemptat terrorista l'explosió a un restaurant de luxe al centre de Moscou, on hi havia comandaments militars, i sospita que darrere hi ha Ucraïna. L'explosió d'un artefacte va causar almenys 5 morts i una 20ena de ferits en un local on el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, celebrava el seu 55è aniversari. Aquest militar va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en crims de guerra a la ciutat de Butxa. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, suposada portadora de l'explosiu sense saber-ho, un guarda de seguretat i un dels clients del restaurant, però no el general Chaiko. D'altra banda, drons ucraïnesos han mort almenys 8 persones en territori rus i han destruït un altre magatzem de Wildberries, l'anomenat Amazon Rus, la principal companyia russa de distribució en línia. Els drons també han causat incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. Nicolás Maduro ha valorat positivament qualsevol intent de diàleg entre el govern de Venezuela i l'oposició. El president capturat pels Estats Units ha emès un missatge a les xarxes socials des de la seva presó de Nova York, en el qual saluda qualsevol camí de diàleg que contribueixi a consolidar la pau. Aquest missatge s'ha donat a conèixer coincidint amb l'inici de les converses entre el chavisme i l'oposició venezolana, apadrinades per la Casa Blanca. Les negociacions tenen com a objectiu preparar la transició del país per celebrar unes noves eleccions i han deixat de banda la participació de la líder opositora María Corina Machado. Aquestes últimes hores, el president Donald Trump ha compartit a les xarxes la imatge d'un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera dels Estats Units i el lema Estat 51.
8: 3CAT Info. Cada hora, tot

0: que generaran més espai per als vianants amb espais verds. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent de diumenge a dijous des del 20 de juliol. Segons l'Ajuntament, això optimitzarà el ritme de feina durant l'agost per complir amb l'objectiu d'acabar el projecte a finals del 2027. La circulació també es complicarà aquest dilluns a la Rambla, on les obres de reurbanització ja encara en la recta final, i aquest dilluns han començat els treballs de pavimentació. Fins al 16 d'agost es pavimentaran 40 metres al tram més baix de la via a tocar de la foneria de Canons, uns treballs que afectaran el trànsit en sentit ascendent des del portal de la Pau. També s'alterarà el recorregut de la línia 59 d'autobús, que farà un circuit alternatiu, i diverses parades quedaran anul·lades temporalment fins que acabin les obres. Troben tres projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer de Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de tres projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que, en cas de trobar un artefacte explosiu, no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla de la seva xarxa de botigues a Espanya, i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia, amb seu a Capellades, justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat obert a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que en alguns casos només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. Unes 400 persones s'han manifestat a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses. La plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada dues setmanes. Berta Artigas Fontàs.
1: Persones a peu, en bicicleta i també una vintena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí fins a Masveí, en direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària del Baix Ter. Reclamen a la Generalitat que ampliï les carreteres, que en aquesta zona moltes tenen un carril per sentit i no tenen voral, fet que asseguren que contribueix a l'alta sinistralitat. Sobre el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern, ho valoren positivament, però asseguren que estaran vigilant.
2: Tot anunci és molt benvingut, el que passa és que ja venim de dècades d'anuncis, però no s'ha executat absolutament res. Llavors, un anunci, evidentment, no pot aturar una reivindicació col·lectiva.
1: És en Francesc Baquer, de la plataforma. La manifestació també ha volgut homenatjar les persones que han mort en aquestes carreteres. La Carme Bonilla va perdre el seu marit a finals de l'any passat.
3: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el varen matar el 10 de desembre. Un camionàs. Ell venia tan tranquil del metge de Girona i aquí a Gualta se'l van portar. Ja està.
1: També hi han participat diversos alcaldes de la zona que comparteixen preocupació. De fet, una vintena d'ajuntaments del Baix Ter ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma.
0: A les aigües de Formentera aquest diumenge s'ha interceptat una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig en unes 600 pasteres i uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les embarcacions procedeixen d'Algèria.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%. És molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar, doncs, aquests 24, 25, per exemple, les Terres de l'Ebre, la Ribera d'Ebre, litoral i

0: El litoral tarragoní i sobretot també el delta de l'Ebre. Molta xafogó, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa i també afectar algun sector de ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar l'Alt Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, l'Urgell, Pla d'Urgell. No descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes. Podran ser fortes a l'interior, nord i ponent. Catalunya central, també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A Palma aquest diumenge s'ha celebrat la gala de cloenda de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Said, com a millor pel·lícula, i Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de 3Cat. Palma, Caterina Carmany.
3: Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, sobre les ferides de l'adolescència en les dones i amb participació de 3Cat, ha guanyat el Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena d'avui ha centrat bona part dels flaixos. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, amb Javier Bardem i Victoria Luengo, que protagonitzen la relació difícil entre un pare, director de cinema, i la seva filla, a qui decideix contractar com a actriu.
4: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
5: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil, i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
3: La categoria general ha estat per Lionel, que narra el viatge d'un pare i un fill que es converteix en una espiral de secrets.
2: Centenes de persones vingudes d'arreu de Catalunya i de la regió d'Occitània han commemorat el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a Catalunya en el marc de la 39a pujada al port de Salou. Ho ha seguit Alba Mor.
6: L'oficialitat de l'Occità reconeix l'Estatut de Catalunya del 2006 i en la pujada al port de Salou d'enguany s'ha aprofitat per analitzar aquest reconeixement. Esther Lucea és presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català.
7: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és que serveixin, bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran, i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
6: La trobada, que s'organitza cada primer diumenge del mes d'agost, se celebra al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. L'objectiu de tot plegat és reivindicar el Pirineu com a nexe d'unió entre els que hi habiten a banda i banda, en una jornada en què els participants comparteixen gastronomia i cultura.
2: Un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. És el tipus de càncer del sistema limfàtic més freqüent dels de creixement lent. Tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint presenta recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3Cat Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
8: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a estratificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
2: Les investigadores de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3Cat, han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. Els fàrmacs contra l'obesitat, com l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Així ho conclou un estudi europeu amb participació catalana, publicat recentment a la revista The Lancet. Maria Guixà.
9: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3Cat Info.
10: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal, per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
9: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
10: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu el que seríem, no? Els organismes que regulen polítiques de salut, no? I els metges, que no passa el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
9: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta, a més, d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
10: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i, en aquest cas, potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
9: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
2: I el concurs de gossos d'atura de Prades ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Ho ha seguit Eloi Tost.
11: La competició ha estat d'allò més ajustada i se l'ha acabat enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat, a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot ha explicat que no fa cap preparació especial pel concurs.
12: Ha intentat ensenyar els drets, esquerra, les ordres molt, molt precises, no? Jo en el dia a dia, els gossos, pues claro, el fet d'haver ensenyat dret, esquerra, avant, tot això ja te serveix pel treball del dia a dia. No fas cap treball específic pel concurs.
11: Durant tot el cap de setmana hi ha hagut activitats paral·leles, com talles de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
2: Esports. Amb en Marc Andrés.
13: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blaovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club es focalitza en renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però pot comportar una pujada de sou. Unes converses, això sí, amb Ferran, que encara no han començat. Ho faran al setembre, quan el davanter de Foios torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'entre uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre també s'espera una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'ha estat treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, passa per sobre d'Héctor Fort, un Xavi Espart que es veu amb opcions de quedar-se al primer equip.
14: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant, pues, això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que, doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
13: Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Hansi Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 km i mig amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja havia guanyat la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
15: No, I think every sprint is quite exciting because...
16: No, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
15: Nervous sometimes to still sprint.
13: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins a 14, als 14 segons, la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim LeCourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha estat 19a a l'etapa i es troba a 13a posició a la general, a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest tour. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general.
1: 3CAT Info.
13: Nova oportunitat de medalla per a Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. Aquest dilluns, a partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a un quart d'11, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. I el diumenge, que també ha deixat una quarta posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duel tècnic mixt fent parella amb Jordi Cáceres. Sentim a Lorenzo.
17: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment, i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
13: La parella ha acabat tot just darrere dels duets de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història a guanyar una prova del Mundial a les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
18: Els dos rivals importants que teníem aquest rally era un finlandès i un suec, pilots que se saben molt bé aquests trams i aquestes carreteres, i doncs poder guanyar aquí, que el primer cop que ho va fer un pilot que no era d'aquí va ser en Carlos Sainz, i doncs poder-ho fer una mica doncs com ell és molt, molt important per nosaltres.
13: A la general del campionat, a falta d'una prova, que serà el Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
19: Els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen. I aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí, lògicament, hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens seiem a una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
13: Com les edicions anteriors, aquest torneig històrics tindrà quatre grups. El jugaran Sants Hospitalet i Reus Redis, Muntanyesa, Júpiter i Badalona, Martinenc, Horta i Sant Andreu i Vilanova, Prat i Europa.
1: Trescat Info.

0: Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rebat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials, els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i ajuda humanitària. A partir de dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A Grècia moren dos pilots d'helicòpter en xocar dos aparells que lluitaven contra els incendis al país. El foc a la regió de l'Àtica ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i es troba a 35 quilòmetres del centre d'Atenes. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Un equip conjunt dels Mossos, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de la xarxa criminal 764 a l'estat espanyol. Aquesta organització està investigada per la seva vinculació amb delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat i la distribució de material d'explotació sexual infantil. 18 morts a Gaza en diversos atacs israelians, tot i l'anunci de Donald Trump que Hamas havia acceptat entregar les armes. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que parts del suposat acord són inacceptables, mentre que l'organització palestina acusa Israel de voler torpedinar la segona fase de l'alto al foc. A Palma s'ha celebrat la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, dos títols destacats, Lionel, òpera prima de Carlos Said, i Mala Bèstia, participada per 3CAT.
1: Esports. Ha explicat el club de la mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no treballa en una alternativa amb Julián Álvarez, però no es tornarà boig. D'altra banda, Ferran Torres, la intenció del Barça és renovar el jugador i per Marc Casador s'espera una oferta de 20 o 30 milions. Aquest dilluns la catalana Iris Tió té una nova oportunitat de medalla a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió nedarà a la final de solo lliure a les 9 del matí. I també aquest dilluns, tercera etapa del Tour de França femení, 156 km i mig en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi du el mallot blanc com a millor jove.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, amb mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa, nit tòrrida, i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. Al Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports, amb alguna pedregada.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
2: Sí, sigue siendo muy larga porque hay muchísima gente todavía por irse que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
3: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons, o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més, i està al carrer sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
3: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países, como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elin de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Madrid, Alba Gil.
7: Pedro Sánchez ja està de vacances, però a la Moncloa li queda almenys una setmana complicada. Dilluns es reuniran de manera extraordinària els ambaixadors dels 27 per avaluar l'evolució de la crisi migratòria a Ceuta, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i facilitar-ne la coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior dels diferents estats europeus a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat la situació per posar Sánchez contra les cordes. Consideren que la regularització de migrants impulsada per l'executiu està en l'origen de l'entrada massiva a Ceuta i exigeixen reforçar el control de les fronteres. Sánchez els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític a l'espera dimarts d'un baló d'oxigen, mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
0: Qui ha anat aquest diumenge a Ceuta a encendre els ànims és el líder de Vox, Santiago Abascal. Ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc de la crisi migratòria i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
8: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
0: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, pregunta a Pedro Sánchez per què donar les gràcies al Marroc si les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
9: Ceuta és Espanya i no podem permetir que planes a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla y ya veremos en el futuro qué más van a intentar quitárnoslo.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya. Les condicions meteorològiques favorables fan desactivar el nivell 4 i també reobriran els accessos als quatre espais naturals que fins a última hora de diumenge mantenien restriccions. La Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Pel que fa a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja afecta més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. El foc continua actiu i aquest diumenge s'ha generat un altre pirocúmul. Les unitats del Graf intenten trencar els passos de continuïtat per evitar que entri a la vall d'avui. És una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés i per això es treballa principalment amb mitjans aeris. Tot i l'incendi de Sanet, diumenge es van reduir a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i es va reobrir l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de dijous passat a l'oest d'Atenes. L'accident ha passat diumenge a la tarda, quan l'helicòpter ha xocat amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint. El primer ministre del país ha qualificat la situació d'extremadament difícil. Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu, segons han reconegut les autoritats. L'incendi més important a hores d'ara és el que crema a l'oest d'Atenes i que és una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i desenes de cases han quedat calcinades en una zona, la del golf de Corint, molt turística. Els veïns estan preocupats per si el foc arriba a casa seva.
11: Tinc 50 animals. Es cremaran. Com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions. L'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
0: S'hi han desplegat gairebé 500 bombers que es troben en condicions meteorològiques extremes i un vent que ha arribat als 100 km per hora. També preocupen els incendis actius al sud del Peloponès i a l'illa de Cefalònia. A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès. I encara afegim un nou foc que s'ha declarat aquest diumenge a prop de Carcassona i que ja ha cremat més de 100 hectàrees de vegetació. El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que va a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades. S'hi han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers. En clau econòmica us expliquem que l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció de petroli per sisè mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre. Són uns augments, però, que tenen la capacitat real d'exportació limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara en la sortida més important per a l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. El president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha dit a 3CAT Info que aquesta decisió suposarà a la llarga una baixada del preu del combustible.
12: Segur. És oferta i demanda. És el que ho regula pràcticament tot. Aleshores, si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
0: Per la seva banda, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat també a 3CAT Info que amb això es busca estabilitzar el preu dels carburants.
13: I si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
0: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Com a mínim 6 persones han mort i una trentena han resultat ferides en un accident entre un autobús, una autocaravana i 3 cotxes en una carretera estatal de la província de Rieti, al centre d'Itàlia. Per causes que encara no se saben, l'autobús i l'autocaravana han xocat frontalment i després també s'hi han vist implicats altres vehicles. Per facilitar les feines de rescat dels ferits, s'ha hagut de tallar la carretera en els 2 sentits de la marxa.
10: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%, és molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar l'Alt Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
10: 3CAT Info.
0: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Cap a les 2 del migdia, el servei d'emergències ha rebut un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de Cala Maset, pròxima a la platja de Sant Pol. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. Des de l'inici de la campanya d'estiu, 16 persones han mort a les platges del país, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts. Un equip dels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil han detingut un noi de 17 anys que està considerat el líder d'Espanya de la xarxa criminal 764. Es tracta d'una organització extremista dedicada a capturar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i també privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema. Aquest diumenge han entrat en vigor les noves obligacions de transparència del Reglament de la Intel·ligència Artificial de la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i concretament en la música. Des del Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escolten a les plataformes com YouTube o Spotify està feta per una persona o per intel·ligència artificial.
15: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de la indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: per Faustino. A banda d'això, també és rellevant com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
15: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria dintre de 20 anys trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
0: La regularització s'anirà implementant progressivament fins al 2028. En clau internacional, al Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva s'ha compromès a invertir més en defensa si surt elegit a les properes eleccions presidencials. Aquest diumenge, el Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys i actual president del país, aspira a aconseguir un quart mandat. Durant la convenció del partit, ha avançat algunes de les seves propostes, com augmentar la inversió en educació, en la lluita contra la violència masclista, en l'explotació de terres rares i en defensa.
16: Y nosotros precisamos invertir en defensa. Yo quiero estar preparado para que ningú invadeixi.
17: Necessitem invertir en defensa. Vull estar preparat perquè ningú no envaeixi aquest país per agafar el president, com vam fer. Vull estar preparat per a la pau. Vull estar preparat perquè ningú s'atreveixi a enganyar-nos. Per això és important que invertim en la indústria de defensa.
16: En la indústria de defensa.
0: Tot plegat en una clara referència als fets ocorreguts a Veneçuela amb la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. El principal rival de Lula és l'aliat de Donald Trump i senador Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. Les enquestes donen Lula com a favorit, tot i que Flavio Bolsonaro està escurçant distàncies. Israel ha matat 18 palestins, entre els quals nens, en diversos atacs perpetrats a Gaza. Els bombardejos han passat dos dies després que Donald Trump hagués anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi, que el govern de Netanyahu no ha acceptat. L'organització palestina acusa els israelians de voler torpedinar la segona fase de l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Bresco.
18: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
19: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
18: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és en els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel, un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
0: I Donald Trump diu que suspèn els atacs massius previstos contra l'Iran per donar marge a les negociacions perquè s'ha creat un espai per al pacte. Segons Trump, espera arribar aviat a un acord sobre el programa nuclear iranià i la reobertura completa de l'estret d'Hormuz, si bé no ha detallat aquests progressos en les negociacions amb Teheran. A més, l'inquilí de la Casa Blanca també ha dit que posposa els bombardejos perquè així li ho han demanat l'Iran i altres països de la regió. Unes hores després, el règim iranià ha dit que és a les portes d'un acord amb Oman sobre l'estret d'Hormuz.
10: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
1: Explicat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blagovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club vol renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però sí pot comportar una pujada de sou. Unes converses que encara no han començat ho faran al setembre, quan Ferran ja torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casado, mentre s'espera també una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi part que, pel rendiment en aquesta pretemporada, ha passat per sobre d'Héctor Fort. Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Durant aquest diumenge, per cert, hem pogut sentir un dels futbolistes a l'estada, Álvaro Cortés, que ha donat per acabada la seva etapa al filial.
20: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
1: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se. El central aragonès va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge, per ser, ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa amb final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim Vives.
21: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonica que va vestida de groc.
1: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha entrat 19 en aquesta etapa i ara és 13a a la general a 28 segons de Vives, una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició.
10: Trescat Info.
1: Nova oportunitat aquest dilluns de medalla per Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. A partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar 2 plates dissabte. Més tard, a 10:15, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb 3 catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. Un diumenge que també ha deixat una 4ª posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat 4ª a la final del duet mix tècnic fent parella amb Jordi Cáceres. La sentim.
22: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
1: La parella ha acabat tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit 2 vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, no anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
1: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts del líder respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
24: Són 40 edicions que ens fa feliços, que lògicament darrere aquí hi ha molta gent que des dels inicis doncs, va impulsar aquest torneig, que l'ha anat fent seu, que l'ha fet que la gent se'ls sentís de tothom i que, lògicament, han anat passant la història al relleu perquè el torneig tirés endavant fins a arribar al dia d'avui, no?
1: En aquesta edició del torneig hi participaran els Sants, l'Hospitalet, el Reus Redis, la Muntanyès, el Júpiter i el Badalona, el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu, i també el Vilanova, el Prat i l'Europa.
10: Són 2:15.

0: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i també ajuda humanitària. A partir d'aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A partir d'ara us explicarem que a la Ronda de Dalt de Barcelona hi haurà restriccions a partir d'aquest dilluns per unes obres que entallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la Ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. I anirem a Prades, on el concurs de gossos d'aturar ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Hi han participat 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó i també el País Basc i el País Valencià i les Balears. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça torna aquest dilluns de la seva estada a Anglaterra. Els blaugranes faran una sessió d'entrenament matinal i després tornaran cap a Barcelona. Ho faran abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat. L'equip anglès ha al·legat falta d'efectius del primer equip. En falta, en clau de mercat, Julián Álvarez és l'única opció pel nou blaugrana, que no es tornarà boig, però no hi ha alternatives, mentre el Barça, a partir de setembre, oferirà la renovació a Ferran Torres.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, amb mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa, nit tòrrida, i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. Al Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports, amb alguna pedregada. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordar les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
3: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque da muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
2: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més i està al carrer sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
2: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Per cert, que el papa Lleó XIV també ha mostrat la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus de cada diumenge a la plaça Sant Pere del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
7: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que aquest dissabte es va estavellar una avioneta i van morir els dos pilots i 11 turistes europeus, dos d'ells un matrimoni de Valladolid. Així ho ha anunciat la presidenta peruana, Keiko Fujimori, mentre s'investiguen les causes del sinistre, el tercer que hi ha hagut a la zona en els últims 6 anys.
9: El ministro de Transportes està haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Els pilots van informar d'una emergència a l'avioneta abans de perdre el contacte amb la torre de control. Divendres es van haver de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contracten avionetes per veure-les millor des de l'aire. Rússia qualifica d'atemptat terrorista l'explosió a un restaurant de luxe al centre de Moscou, on hi havia comandaments militars, i sospita que darrere hi ha Ucraïna. L'explosió d'un artefacte va causar almenys 5 morts i una vintena de ferits en un local on el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, celebrava el seu 55è aniversari. Aquest militar va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en crims de guerra a la ciutat de Butxa. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, suposada portadora de l'explosiu sense saber-ho, un guarda de seguretat i un dels clients del restaurant, però no el general Chaiko. D'altra banda, drons ucraïnesos han mort almenys 8 persones en territori rus i han destruït un altre magatzem de Wildberries, l'anomenat Amazon Rus, la principal companyia russa de distribució en línia. Els drons també han causat incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. Nicolás Maduro ha valorat positivament qualsevol intent de diàleg entre el govern de Venezuela i l'oposició. El president capturat pels Estats Units ha emès un missatge a les xarxes socials des de la seva presó de Nova York, en el qual saluda qualsevol camí de diàleg que contribueixi a consolidar la pau. Aquest missatge s'ha donat a conèixer coincidint amb l'inici de les converses entre el chavisme i l'oposició venezolana, apadrinades per la Casa Blanca. Les negociacions tenen com a objectiu preparar la transició del país per celebrar unes noves eleccions i han deixat de banda la participació de la líder opositora María Corina Machado. Aquestes últimes hores, el president Donald Trump ha compartit a les xarxes la imatge d'un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera dels Estats Units i el lema Estat 51.
8: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Tornem a Catalunya. Atenció si heu de circular per la ronda de dalt de Barcelona, perquè a partir d'aquest dilluns comencen les obres que tallaran un carril per sentit en aquesta via entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via, que se sumaran als 200

0: poneria de canons. Uns treballs que afectaran el trànsit en sentit ascendent des del portal de la Pau. També s'alterarà el recorregut de la línia 59 d'autobús, que farà un circuit alternatiu, i diverses parades quedaran anul·lades temporalment fins que acabin les obres. Troben tres projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer de Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de tres projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que, en cas de trobar un artefacte explosiu, no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla de la seva xarxa de botigues a Espanya, i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia, amb seu a Capellades, justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat obert a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que en alguns casos només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. Unes 400 persones s'han manifestat a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses. La plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada dues setmanes. Berta Artigas Fontàs.
1: Persones a peu en bicicleta i també una vintena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí fins a Masveí en direcció Gualta per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària del Baix Ter. Reclamen a la Generalitat que ampliï les carreteres, que en aquesta zona moltes tenen un carril per sentit i no tenen voral, fet que asseguren que contribueix a l'alta sinistralitat. Sobre el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern, ho valoren positivament, però asseguren que estaran vigilant.
2: Tot anunci és molt benvingut. El que passa és que ja venim de dècades d'anuncis, però no s'ha executat absolutament res. Llavors, un anunci, evidentment, no pot aturar una reivindicació col·lectiva.
1: És en Francesc Baquer, de la plataforma. La manifestació també ha volgut homenatjar les persones que han mort en aquestes carreteres. La Carme Bonilla va perdre el seu marit a finals de l'any passat.
3: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el van matar el 10 de desembre. Un camionàs. Ell venia tan tranquil del metge de Girona i aquí a Gualta se'l van portar. Ja està.
1: També hi han participat diversos alcaldes de la zona que comparteixen preocupació. De fet, una vintena d'ajuntaments del Baix Ter ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma.
0: A les aigües de Formentera aquest diumenge s'ha interceptat una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig en unes 600 pasteres i uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les embarcacions procedeixen d'Algèria.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogó, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%. És molta xafogó. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresc a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogó, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes. El Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar l'Alt Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell. No descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i punt.

0: Catalunya central també amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A Palma aquest diumenge s'ha celebrat la gala de cloenda de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Said, com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de 3Cat. Palma, Caterina Carmany.
3: Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, sobre les ferides de l'adolescència en les dones i amb participació de 3Cat, ha guanyat el Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena d'avui ha centrat bona part dels flaixos. El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, en Javier Bardem i Victoria Luengo, que protagonitzen la relació difícil entre un pare, director de cinema, i la seva filla, a qui decides contractar com a actriu.
4: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
5: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil, i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
3: La categoria general ha estat per Lionel, que narra el viatge d'un pare i un fill que es converteix en una espiral de secrets.
2: Centenars de persones vingudes d'arreu de Catalunya i de la regió d'Occitània han commemorat el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a Catalunya en el marc de la 39a pujada al port de Salou. Ho ha seguit Alba Mor.
6: L'oficialitat de l'Occità reconeix l'Estatut de Catalunya del 2006 i en la pujada al port de Salou d'enguany s'ha aprofitat per analitzar aquest reconeixement. Esther Lucea és presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català.
7: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és que serveixin, bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran, i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
6: La trobada, que s'organitza cada primer diumenge del mes d'agost, es celebra al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. L'objectiu de tot plegat és reivindicar el Pirineu com a nexe d'unió entre els que hi habiten a banda i banda, en una jornada en què els participants comparteixen gastronomia i cultura.
2: Un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. És el tipus de càncer del sistema limfàtic més freqüent dels de creixement lent. Tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint presenta recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3Cat Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
8: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a certificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
2: Les investigadores de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3Cat, han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. Els fàrmacs contra l'obesitat, com l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Així ho conclou un estudi europeu amb participació catalana, publicat recentment a la revista The Lancet. Maria Guixà.
9: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3Cat Info.
10: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física, i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
9: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
10: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que serien, no? els organismes que regulen polítiques de salut, no? I els metges, que no passa el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
9: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta més d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
10: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i, en aquest cas, potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
9: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
2: I el concurs de gossos d'atura de Prades ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Ho ha seguit Eloi Tost.
11: La competició ha estat d'allò més ajustada i se l'ha acabat enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat, a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot ha explicat que no fa cap preparació especial pel concurs.
12: Ha intentat ensenyar els drets, esquerra, les ordres molt precises, no? Jo en el dia a dia, els gossos, pues claro, el fet d'haver ensenyat dret, esquerra, avant, tot això, ja te serveix pel treball del dia a dia. No fas cap treball específic pel concurs.
11: Durant tot el cap de setmana hi ha hagut activitats paral·leles, com talles de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
2: Esports. Amb en Marc Andrés.
13: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blaovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club es focalitza en renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però pot comportar una pujada de sou. Unes converses, això sí, amb Ferran, que encara no han començat. Ho faran al setembre, quan el davanter de Foios torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'entre uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre també s'espera una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, passa per sobre d'Héctor Fort, un Xavi Espart que es veu amb opcions de quedar-se al primer equip.
14: Jo vull pensar que sí, la veritat que estic intentant, per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
13: Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Hansi Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès. Recorregut de 156 quilòmetres i mig amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja havia guanyat la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
15: No, I think every sprint is quite exciting because,
16: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
15: Nervous sometimes to still sprint.
13: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins a 14, als 14 segons, la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha estat 19a a l'etapa i es troba a 13a posició a la general, a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest tour. Mireia Benito, a més de dos minuts, ocupa la 58a posició a la general.
1: Trescat Info.
13: Nova oportunitat de medalla per a Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. Aquest dilluns, a partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a un quart d'11, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. I el diumenge, que també ha deixat una quarta posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duel tècnic mixt amb, fent parella amb Jordi Cáceres. Sentim a Lorenzo.
17: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
13: La parella ha acabat tot just darrere dels duets de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història a guanyar una prova del Mundial a les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
18: Els dos rivals importants que teníem aquest rally era un finlandès i un suec, pilots que se saben molt bé aquests trams i aquestes carreteres, i doncs poder guanyar aquí, que el primer cop que ho va fer un pilot que no era d'aquí va ser en Carlos Sainz, i doncs poder-ho fer una mica doncs, com ell és molt, molt important per nosaltres.
13: A la general del campionat, a falta d'una prova, que serà el Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
19: Els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen, i aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí, lògicament, hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens veiem a una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
13: Com les edicions anteriors, aquest torneig històric tindrà quatre grups. El jugaran Sants Hospitalet i Reus Redis, Muntanyesa, Júpiter i Badalona, Martinenc, Horta i Sant Andreu i Vilanova, Prat i Europa.
1: Trescat Info.

0: Bona nit, és la una. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat, culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i ajuda humanitària. Donald Trump anuncia que reprendrà aquest dilluns les negociacions amb l'Iran i assegura que un acord sobre l'estret d'Hormuz és imminent. El president dels Estats Units ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs que tenia previstos contra el règim persa. A partir de dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A Grècia moren dos pilots d'helicòpter en xocar dos aparells que lluitaven contra els incendis al país. El foc a la regió de l'Àtica ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i es troba a 35 quilòmetres del centre d'Atenes. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Un equip conjunt dels Mossos, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de la xarxa criminal 764 a l'estat espanyol. Aquesta organització està investigada per la seva vinculació amb delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat i la distribució de material d'explotació sexual infantil. A Palma s'ha celebrat la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, dos títols destacats, Lionel, òpera prima, de Carlos Said, i Mala Bèstia, participada per 3CAT.
1: Esports. El Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no té cap alternativa a la posició de nou. Un Barça que li oferirà la renovació a Ferran Torres un cop aquest torni de vacances. I parlant del Barça i tornar, aquest dilluns el Barça de Hansi Flick torna d'Anglaterra de la seva estada després de cancel·lar un amistós contra el Preston North End de la segona anglesa. Aquest dilluns, la catalana Iris Tió té una nova oportunitat de medalla a l'Europeu de Natació Artística de París. Després de guanyar dues plates el dissabte, Tió nedarà aquest dilluns la final de solo lliure a les 9 del matí. I també aquest dilluns, tercera etapa del Tour de França femení, 156 quilòmetres i mig en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi, 13a a la general, du el mallot blanc com a millor jove.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. El Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports amb alguna pedregada.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
2: Sí, sigue siendo muy larga porque da muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
3: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons, o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més, i està al carrer sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
3: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elin de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Madrid, Alba Gil.
7: Pedro Sánchez ja està de vacances, però a la Moncloa li queda almenys una setmana complicada. Dilluns es reuniran de manera extraordinària els ambaixadors dels 27 per avaluar l'evolució de la crisi migratòria a Ceuta, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i facilitar-ne la coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior dels diferents estats europeus a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat la situació per posar Sánchez contra les cordes. Consideren que la regularització de migrants impulsada per l'executiu està en l'origen de l'entrada massiva a Ceuta i exigeixen reforçar el control de les fronteres. Sánchez els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític a l'espera dimarts d'un baló d'oxigen, mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
0: Qui ha anat aquest diumenge a Ceuta a encendre els ànims és el líder de Vox, Santiago Abascal. Ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc de la crisi migratòria i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
8: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
0: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, pregunta a Pedro Sánchez per què ha donat les gràcies al Marroc si les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
9: Ceuta és Espanya i no podem permetir que planes a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla y ya veremos en el futuro qué más van a intentar quitárnoslo.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que està a punt d'arribar a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i que reprendrà les negociacions amb el règim persa a partir d'aquest dilluns. Trump ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs contra els iranians amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
4: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
0: Precisament aquest diumenge, Teheran havia assegurat que és a les portes d'un acord amb Oman sobre l'estret, via marítima crucial per al comerç mundial d'hidrocarburs i cavall de batalla de l'actual conflicte. Aquests dos països estan situats una a cada banda d'aquest pas estratègic. Dissabte, les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà havien instat els seus ciutadans a abandonar la regió.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya. Les condicions meteorològiques favorables fan desactivar el nivell 4 i també reobriran els accessos als quatre espais naturals que fins a última hora de diumenge mantenien restriccions. La Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Pel que fa a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja afecta més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. El foc continua actiu i aquest diumenge s'ha generat un altre pirocúmul. Les unitats del GRAF intenten trencar els passos de continuïtat per evitar que entri a la vall d'avui. És una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés i per això es treballa principalment amb mitjans aeris. Tot i l'incendi de Sanet, diumenge es van reduir a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i es va reobrir l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de dijous passat a l'oest d'Atenes. L'accident ha passat diumenge a la tarda, quan l'helicòpter ha xocat amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint. El primer ministre del país ha qualificat la situació d'extremadament difícil. Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu, segons han reconegut les autoritats. L'incendi més important a hores d'ara és el que crema a l'oest d'Atenes i que és una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i desenes de cases han quedat calcinades en una zona, la del golf de Corint, molt turística. Els veïns estan preocupats per si el foc arriba a casa seva.
11: Tinc 50 animals, es cremaran, com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions, l'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
0: S'hi han desplegat gairebé 500 bombers que es troben en condicions meteorològiques extremes i un vent que ha arribat als 100 km per hora. També preocupen els incendis actius al sud del Peloponès i a l'illa de Cefalònia. A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès. I encara afegim un nou foc que s'ha declarat aquest diumenge a prop de Carcassona i que ja ha cremat més de 100 hectàrees de vegetació. El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que va a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades. S'hi han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers. En clau econòmica us expliquem que l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció de petroli per sisè mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre. Són uns augments, però, que tenen la capacitat real d'exportació limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara en la sortida més important per a l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. El president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha dit a 3Cat Info que aquesta decisió suposarà a la llarga una baixada del preu del combustible.
12: Segur. És oferta i demanda. És el que ho regula pràcticament tot. Aleshores, si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
0: Per la seva banda, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat també a 3Cat Info que amb això es busca estabilitzar el preu dels carburants.
13: I si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
0: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Com a mínim 6 persones han mort i una trentena han resultat ferides en un accident entre un autobús, una autocaravana i 3 cotxes en una carretera estatal de la província de Rieti, al centre d'Itàlia. Per causes que encara no se saben, l'autobús i l'autocaravana han xocat frontalment i després també s'hi han vist implicats altres vehicles. Per facilitar les feines de rescat dels ferits, s'ha hagut de tallar la carretera en els dos sentits de la marxa.
10: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%, és molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa, i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar l'Alt Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
10: 3Cat Info.
0: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Cap a les 2 del migdia, el servei d'emergències ha rebut un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de Cala Maset, pròxima a la platja de Sant Pol. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. Des de l'inici de la campanya d'estiu, 16 persones han mort a les platges del país, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts. Un equip dels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil han detingut un noi de 17 anys que està considerat el líder d'Espanya de la xarxa criminal 764. Es tracta d'una organització extremista dedicada a capturar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics públics i també privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema. Aquest diumenge han entrat en vigor les noves obligacions de transparència del Reglament de la Intel·ligència Artificial de la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i concretament en la música. Des del Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escolten a les plataformes com YouTube o Spotify està feta per una persona o per intel·ligència artificial.
15: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de la indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: Per Faustino, a banda d'això, també és rellevant com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
15: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria, dintre de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
0: La regularització s'anirà implementant progressivament fins al 2028. En clau internacional, al Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva s'ha compromès a invertir més en defensa si surt elegit a les properes eleccions presidencials. Aquest diumenge, el Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys i actual president del país, aspira a aconseguir un quart mandat. Durant la convenció del partit, ha avançat algunes de les seves propostes, com augmentar la inversió en educació, en la lluita contra la violència masclista, en l'explotació de terres rares i en defensa.
16: Y nosotros precisamos invertir en defensa. Yo quiero estar preparado para que ningú...
17: Necessitem invertir en defensa. Vull estar preparat perquè ningú no envaeixi aquest país per agafar el president, com vam fer. Vull estar preparat per a la pau. Vull estar preparat perquè ningú s'atreveixi a enganyar-nos. Per això és important que invertim en la indústria de defensa.
16: En la indústria de defensa.
0: Tot plegat en una clara referència als fets ocorreguts a Veneçuela amb la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. El principal rival de Lula és l'aliat de Donald Trump i senador Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. Les enquestes donen Lula com a favorit, tot i que Flavio Bolsonaro està escurçant distàncies. Israel ha matat 18 palestins, entre els quals nens, en diversos atacs perpetrats a Gaza. Els bombardejos han passat dos dies després que Donald Trump hagués anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi, que el govern de Netanyahu no ha acceptat. L'organització palestina acusa els israelians de voler torpedinar la segona fase de l'alto el foc. Jerusalem, Jordi Bresco.
18: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
19: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
18: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és en els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel, un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
1: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blagovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club vol renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però sí pot comportar una pujada de sou. Unes converses que encara no han començat ho faran al setembre, quan Ferran ja torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre s'espera també una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, ha passat per sobre d'Héctor Fort. Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Durant aquest diumenge, per cert, hem pogut sentir un dels futbolistes a l'estada, Álvaro Cortés, que ha donat per acabada la seva etapa al filial.
20: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
1: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se. El central aragonès va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge, per ser, ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa amb final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim Vives.
21: Yes, it makes for so special, but also...
22: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rihanna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonica que va vestida de groc.
1: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins als 14, segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha entrat 19 en aquesta etapa i ara és 13a a la general, a 28 segons de Vives, una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició.
10: Trescat Info.
1: Nova oportunitat aquest dilluns de medalla per Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. A partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar 2 plates dissabte. Més tard, a 10:15, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb 3 catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. Un diumenge que també ha deixat una 4ª posició per a la catalana Carla Lorenz en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat 4ª a la final del duet mix tècnic fent parella amb Jordi Cáceres. La sentim.
23: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
1: La parella ha acabat tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
24: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit 2 vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el... No anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
1: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts del líder respectius a les dues categories. I I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
2: Són 40 edicions que ens fa feliços, que lògicament darrere aquí hi ha molta gent que des dels inicis doncs, va impulsar aquest torneig, que l'ha anat fent seu, que l'ha fet que la gent se'ls estigui de tothom i que, lògicament, han anat passant la història al relleu perquè el torneig estigués endavant fins a arribar al dia d'avui, no?
10: Són dos quarts de dues.

0: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i també ajuda humanitària. A partir d'aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A partir d'ara us explicarem que a la Ronda de Dalt de Barcelona hi haurà restriccions a partir d'aquest dilluns per unes obres que entallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la Ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. I anirem a Prades, on el concurs de gossos d'aturà ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Hi han participat 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó i també el País Basc i el País Valencià i les Balears. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça torna aquest dilluns de la seva estada a Anglaterra. Els blaugranes faran una sessió d'entrenament matinal i després tornaran cap a Barcelona. Ho faran abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat. L'equip anglès ha al·legat falta d'efectius del primer equip. En falta, en clau de mercat, Julián Álvarez és l'única opció pel nou blaugrana, que no es tornarà boig, però no hi ha alternatives, mentre el Barça, a partir de setembre, oferirà la renovació a Ferran Torres.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, amb mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa, nit tòrrida, i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. Al Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports, amb alguna pedregada. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
3: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque da muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
2: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més i està al carrer sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
2: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Familias que están en Marruecos en estos momentos o que están en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Per cert, que el papa Lleó XIV també ha mostrat la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus de cada diumenge a la plaça Sant Pere del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
7: Sigo con preocupación l'alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que aquest dissabte es va estavellar una avioneta i van morir els dos pilots i 11 turistes europeus, dos d'ells un matrimoni de Valladolid. Així ho ha anunciat la presidenta peruana, Keiko Fujimori, mentre s'investiguen les causes del sinistre, el tercer que hi ha hagut a la zona en els últims 6 anys.
9: El ministro de Transportes està haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Els pilots van informar d'una emergència a l'avioneta abans de perdre el contacte amb la torre de control. Divendres es van haver de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contracten avionetes per veure-les millor des de l'aire. Rússia qualifica d'atemptat terrorista l'explosió a un restaurant de luxe al centre de Moscou, on hi havia comandaments militars, i sospita que darrere hi ha Ucraïna. L'explosió d'un artefacte va causar almenys 5 morts i una 20ena de ferits en un local on el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, celebrava el seu 55è aniversari. Aquest militar va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en crims de guerra a la ciutat de Butxa. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, suposada portadora de l'explosiu sense saber-ho, un guarda de seguretat i un dels clients del restaurant, però no el general Chaiko. D'altra banda, drons ucraïnesos han mort almenys 8 persones en territori rus i han destruït un altre magatzem de Wildberries, l'anomenat Amazon Rus, la principal companyia russa de distribució en línia. Els drons també han causat incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. Nicolás Maduro ha valorat positivament qualsevol intent de diàleg entre el govern de Venezuela i l'oposició. El president capturat pels Estats Units ha emès un missatge a les xarxes socials des de la seva presó de Nova York, en el qual saluda qualsevol camí de diàleg que contribueixi a consolidar la pau. Aquest missatge s'ha donat a conèixer coincidint amb l'inici de les converses entre el chavisme i l'oposició venezolana, apadrinades per la Casa Blanca. Les negociacions tenen com a objectiu preparar la transició del país per celebrar unes noves eleccions i han deixat de banda la participació de la líder opositora María Corina Machado. Aquestes últimes hores, el president Donald Trump ha compartit a les xarxes la imatge d'un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera dels Estats Units i el lema Estat 51.
8: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Tornem a Catalunya. Atenció si heu de circular per la ronda de dalt de Barcelona, perquè a partir d'aquest dilluns comencen les obres que tallaran un carril per sentit en aquesta via entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la ronda que s'allargarà durant 3 setmanes. Fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb espais verds. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent de diumenge a dijous des del 20 de juliol. Segons l'Ajuntament, això optimitzarà el ritme de feina durant l'agost per complir amb l'objectiu d'acabar el projecte a finals del 2027. La circulació també es complicarà aquest dilluns a la Rambla, on les obres de reurbanització ja encara en la recta final i aquest dilluns han començat els treballs de pavimentació. Fins al 16 d'agost es pavimentaran 40 metres al tram més baix de la via a tocar de la

0: antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que, en cas de trobar un artefacte explosiu, no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla de la seva xarxa de botigues a Espanya, i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia, amb seu a Capellades, justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat obert a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que en alguns casos només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. Unes 400 persones s'han manifestat a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses. La plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada dues setmanes. Berta Artigas Fontàs.
1: Persones a peu en bicicleta i també una vintena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí fins a Masveí en direcció Gualta per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària del Baix Ter. Reclamen a la Generalitat que ampliï les carreteres, que en aquesta zona moltes tenen un carril per sentit i no tenen voral, fet que asseguren que contribueix a l'alta sinistralitat. Sobre el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern, ho valoren positivament, però asseguren que estaran vigilant.
2: Tot anunci és molt benvingut. El que passa és que ja venim de dècades d'anuncis, però no s'ha executat absolutament res. Llavors, un anunci, evidentment, no pot aturar una reivindicació col·lectiva.
1: És en Francesc Baquer, de la plataforma. La manifestació també ha volgut homenatjar les persones que han mort en aquestes carreteres. La Carme Bonilla va perdre el seu marit a finals de l'any passat.
3: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el varen matar el 10 de desembre. Un camionàs. Ell venia tan tranquil del metge de Girona i aquí a Gualta se'l van portar. Ja està.
1: També hi han participat diversos alcaldes de la zona que comparteixen preocupació. De fet, una vintena d'ajuntaments del Baix Ter ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma.
0: A les aigües de Formentera aquest diumenge s'ha interceptat una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig en unes 600 pasteres i uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les embarcacions procedeixen d'Algèria.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%. És molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i, sobretot, també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes. El Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamar-se i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar l'Alt Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Palma aquest diumenge s'ha celebrat la gala de cloenda de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Said, com a millor pel·lícula, i Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de 3Cat. Palma, Caterina Carmany.
6: Mala bèstia de Bàrbara

0: Sara Ferrer sobre les ferides de l'adolescència en les dones i amb participació de Trescat ha guanyat el Premi Dama Agustí Villaronga i l'estrena d'avui ha centrat bona part dels flaixos. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, en Javier Bardem i Victoria Luengo, que protagonitzen la relació difícil entre un pare, director de cinema, i la seva filla, a qui decideix contractar com a actriu.
1: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
2: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
0: La categoria general ha estat per Lionel, que narra el viatge d'un pare i un fill que es converteix en una espiral de secrets.
3: Centenes de persones vingudes d'arreu de Catalunya i de la regió d'Occitània han commemorat el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a Catalunya en el marc de la 39a pujada al port de Salou. Ho ha seguit Alba Mor.
4: L'oficialitat de l'Occità reconeix l'Estatut de Catalunya del 2006 i en la pujada al port de Salou d'enguany s'ha aprofitat per analitzar aquest reconeixement. Esther Lucea és presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català.
5: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és que serveixin, bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada i la dominada doncs, sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs, que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
4: La trobada que s'organitza cada primer diumenge del mes d'agost se celebra al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. L'objectiu de tot plegat és reivindicar el Pirineu com a nexe d'unió entre els que hi habiten a banda i banda en una jornada en què els participants comparteixen gastronomia i cultura.
3: Un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. És el tipus de càncer del sistema limfàtic més freqüent dels de creixement lent, tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint presenta recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3Cat Info, Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
6: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a certificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
3: Les investigadores de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3Cat, han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. Els fàrmacs contra l'obesitat, com l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Així ho conclou un estudi europeu amb participació catalana, publicat recentment a la revista The Lancet. Maria Guixà.
7: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3Cat Info.
8: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
7: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
8: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que serien, no?, els organismes que regulen polítiques de salut, no?, i els metges, que no pas el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom, també que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
7: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta, a més, d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
8: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i, en aquest cas, potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
7: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
3: I el concurs de gossos d'atura de Prades ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Ho ha seguit Eloi Tost.
9: La competició ha estat d'allò més ajustada i se l'ha acabat enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat, a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot ha explicat que no fa cap preparació especial pel concurs.
10: Ha intentat ensenyar els drets, esquerra, les ordres molt precises, no? Jo en el dia a dia, els gossos, pues claro, el fet d'haver ensenyat dret, esquerra, avant, tot això ja te serveix pel treball del dia a dia. No fas cap treball específic pel concurs.
9: Durant tot el cap de setmana hi ha hagut activitats paral·leles, com talles de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
3: Esports. Amb en Marc Andrés.
11: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blaovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club es focalitza en renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però pot comportar una pujada de sou. Unes converses, això sí, amb Ferran, que encara no han començat. Ho faran al setembre, quan el davanter de Foios torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'entre uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casadó, mentre també s'espera una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, passa per sobre d'Héctor Fort, un Xavi Espart que es veu amb opcions de quedar-se al primer equip.
12: Jo vull pensar que sí, la veritat que estic intentant, pues això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
11: Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Hansi Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja havia guanyat la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
13: No, I think every sprint is quite exciting because,
14: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
13: Nervous sometimes to still sprint.
11: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins a 14, als 14 segons, la diferència a la general amb la ciclista de Maurici Kim LeCourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha estat 19a a l'etapa i es troba a 13a posició a la general, a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest tour. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general.
15: Trescat Info.
11: Nova oportunitat de medalla per a Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. Aquest dilluns, a partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a un quart d'11, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. I el diumenge, que també ha deixat una quarta posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duel tècnic mixt fent parella amb Jordi Cáceres. Sentim a Lorenzo.
15: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment, i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
11: La parella ha acabat tot just darrere dels duets de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història a guanyar una prova del Mundial a les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
17: Els dos rivals importants que teníem aquest rally era un finlandès i un suec, pilots que se saben molt bé aquests trams i aquestes carreteres, i doncs poder guanyar aquí, que el primer cop que ho va fer un pilot que no era d'aquí va ser en Carlos Sainz, i doncs poder-ho fer una mica doncs com ell és molt, molt important per nosaltres.
11: A la general del campionat, a falta d'una prova, que serà el Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
18: Els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen. I aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí, lògicament, hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però doncs, tots ens seguim a una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
11: Com les edicions anteriors, aquest torneig històrics tindrà quatre grups. El jugaran Sants, Hospitalet i Reus Redis, Muntanyesa, Júpiter i Badalona, Martinenc, Horta i Sant Andreu i Vilanova, Prat i Europa.
16: Tresca Info.

0: Són les dues.
1: Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i ajuda humanitària. Donald Trump anuncia que reprendrà aquest dilluns les negociacions amb l'Iran i assegura que un acord sobre l'estret d'Hormuz és imminent. El president dels Estats Units ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs que tenia previstos contra el règim persa. A partir de dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A Grècia moren dos pilots d'helicòpter en xocar dos aparells que lluitaven contra els incendis al país. El foc a la regió de l'Àtica ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i es troba a 35 quilòmetres del centre d'Atenes. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Un equip conjunt dels Mossos, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de la xarxa criminal 7-6.